0: vegada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best!
5: L'home m'encanta, Salvatore Marino!
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
6: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit.
0: iCat.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim tres propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, les gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més. El Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Melo. Així acabem els diumenges a ICAT.
4: Jo no me la prenc massa en sèrio. Com la majoria de coses...

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'ha sentit abans que jo li vagi ensenyant.

0: Emboliques.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

Cada vespre dedicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura de dilluns a dijous a les 10 del vespre

0: espais i tuna. Estem picants, no deixem ni una engruna. Venim de la terra, sortim de la runa. Jo fumo un trabuco mentre surt la lluna. Damn, sona easy. Però aquí a casa meva la festa és un vici. Per vicis cabrons que estan en el govern, s'ho gasten en putes i ens posen en crisi.
1: Se

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Els Estats Units i l'Iran han confirmat la signatura del memoràndum d'entesa que ha de posar fi a la guerra a l'Orient Mitjà. La firma s'ha fet de manera electrònica i Donald Trump ho ha fet des del Palau de Versalles, on ha sopat amb el president francès Emmanuel Macron. Ho ha confirmat ell mateix als periodistes que l'esperaven a la sortida. El document estableix un alto al foc immediat, la reobertura de l'estret d'Hormuz, i obre un període de 60 dies de negociacions per tancar un acord de pau definitiu. A més, segons Washington, la República Islàmica es compromet a destruir l'urani enriquit de què disposa i preveu unes negociacions específiques sobre l'abast del programa nuclear iranià. Tot i això, Trump ha insistit que podria reprendre les accions militars si l'Iran incompleix els compromisos adquirits. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
2: L'Audiència Nacional rebutja retirar el passaport a José Luis Rodríguez Zapatero, però sosté que l'expresident espanyol no ha pogut rebatre les sospites contra ell. En la seva declaració com a investigat, l'exlíder socialista ha negat haver mediat a canvi de comissions per al rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra i ha defensat la seva innocència.
1: Amb eufòria i càntics de Send Them Back, retorneu-los al seu país, la dreta i l'extrema dreta, al Parlament Europeu celebrava l'aprovació amb el 60% dels vots del nou reglament que permetrà construir centres de deportació en països estrangers o agilitzar les expulsions de les persones sense permís de residència. Espanya és un dels pocs estats que s'hi oposa.
2: Els bombers esperen controlar en les pròximes hores l'incendi que ahir es va declarar a la comarca de la Segarra i que va calcinar més de 60 hectàrees, la majoria de conreus de cereals. Els efectius hi han treballat durant tota la nit. Ahir les flames van obligar a confinar durant unes hores diversos nuclis dels municipis de Talavera i Ribera d'Ondara.
1: Els projectes Recircular l'Eixample a Barcelona i Infinito Delicias a Madrid han guanyat ex aequo el Premi IFAT d'Arquitectura 2026. Els guardons es van entregar ahir al Disseny Hub de Barcelona. El Premi Ciutat i Paisatge va ser per a la reforma de la segona fase de la canòpia urbana del Parc de les Glòries, i el Premi Refat per a la rehabilitació del conjunt industrial del segle XIX, l'anònima manresana. Aprovada al Parlament la llei per erradicar l'amiant de Catalunya.
2: La norma preveu crear un cens per identificar i localitzar tot l'amiant que hi ha al país i sancionar amb fins a 100.000 euros els propietaris que no el retirin. També planteja engegar un fons d'ajudes per finançar la retirada d'aquest material. Sílvia Baneque, consellera de Territori.
3: Amb els pressupostos actuals hem pogut ja obrir una convocatòria de 10,5 milions d'euros i estem esperant l'aprovació dels nous pressupostos per poder arribar al doble d'aquesta quantitat. Per tant, la idea era destinar uns 20 milions d'euros anuals per tal de poder donar sortida a la retirada d'aquest amiant.
2: La Generalitat té localitzades 1 milió de tones d'amiant repartides per tot Catalunya i les entitats estimen que aquesta xifra supera els 3 milions. Aquest material provoca malalties respiratòries greus i diversos tipus de càncer.
1: Esports, el Mundial de Futbol pendents de l'Uzbekistan-Colòmbia, que es disputa a l'estadi Ciutat de Mèxic. El descans, 1-0 a favor dels colombians. També aquesta matinada, Ghana s'ha imposat al Panamà per 1-0. Els ganesos han fet el gol de la victòria al temps afegit. Ahir, decepció de Portugal, que no va passar de l'empat a 1 contra la República Democràtica del Congo i victòria d'Anglaterra per 4-2 contra Croàcia.
2: El Barça ha fet oficial la renovació de Pere Romeu com a entrenador de l'equip femení fins al 2028. El masculí blaugrana s'ha confirmat que el primer amistós de pretemporada dels de Hansi Flick serà el 31 de juliol al camp del Birmingham City.
1: El Barça ha enviat una carta formal als presidents de la Lliga de Futbol Professional, la Federació Espanyola i també el Comitè Tècnic d'Àrbitres en relació a les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El Barça considera que les manifestacions del president del Real Madrid atempten greument contra l'honor i la imatge de la competició i contra l'estament arbitral i, per tot plegat, els demana que hi actuïn.
0: Fins aquí les notícies.
4: Les 5 i 5 minuts. I engeguem en Rafael Acarrà d'aquí uns moments, però abans comencem els matiners com cada dia de dilluns a divendres. Ja sabeu quina cançó sonarà. Ho podem fer... Sí? Vinga, anem-hi.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dijous 18 de juny. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que avui dijous tindrem pocs canvis, un dia assolellat amb algunes boirines matinals arran de mar. A la tarda tornaran a créixer nuvolades al Pirineu amb alguns ruixats. La mateixa calor, tot i que puntualment pot baixar una mica, la calor s'intensificarà a finals de setmana, coincidint amb l'arribada de l'estiu. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Sant Fruitós de Bages el sol sortirà a les 6 i 17 del matí i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 13 minuts.
0: Lara García, sí, també molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui arrenquem el programa amb una cita d'una persona que va ser una artista transgressora, carismàtica i diria també llegendària. I diu, una vida és una vida quan tens llibertat.
0: De fet, arrenquem el programa d'avui sense gaire floritures, perquè el seu nom és sinònim de tantes coses que seria impossible englobar tot el que va ser i, sobretot, el que va significar. Única, inigualable i genuïna. És Rafaela Carrà.

0: Sí, va haver un artista que va ser capaç de convertir qualsevol escenari en una celebració, evidentment, és Rafaela Carrà. Amb el seu somriure inconfusible i una energia ingovernable, va esdevenir una de les figures més estimades de la televisió i la música de tota Europa. Rafaela no només cantava, feia que tothom tingués ganes d'aixecar-se de la cadira. Quan sonaven cançons com Hay que venir al sur, Fiesta o aquesta Caliente, Caliente, era pràcticament impossible quedar-se quiet. De fet, les seves actuacions estaven plenes de color, ritme i una alegria contagiosa que travessava pantalles i fronteres. A més de ser una estrella musical, també va triomfar com a presentadora. Segur que la recordeu. Hola, Rafaela. Aquesta connexió amb el públic, com si fos una amiga de tota la vida. Amb naturalitat, humor i molta elegància, va revolucionar la manera de fer entreteniment al món de la tele. Va ser llibertat i optimisme, una dona avançada al seu temps, valenta i autèntica, que va defensar la idea que la vida s'ha de viure amb alegria, respecte i sense por de ser un mateix. En definitiva, Rafaela Carrà no només va ser un artista, va ser un huracà de llum, música i bon humor que continua fent ballar el món, fins i tot anys després de la seva mort. Un 18 de juny de l'any 1943 va néixer a Bolonya, la gran Carrà, i recordar-la amb la seva música és mantenir-la viva eternament. Un motiu més que suficient per celebrar com cal que... Ai, per fi és dijous.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Cinc del matí, 9 minuts, un cafè i a saltar del llit. Michael Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia, què tal?
0: Com tenim això de... el partidet?
2: Doncs mira, aquí, mira, Uzbekistan 0, Colòmbia 1. Han anat així a la mitja part i ara han començat la segona, no sé quin minut, perquè tinc la tele a l'esquena, però vosaltres ho direu.
0: De moment t'hauré d'anar avisant jo.
2: Amb qui vas, amb Uzbekistan o amb Colòmbia?
0: Jo amb Colòmbia.
2: Molt bé, sempre és maco. Tot i que Uzbekistan és el seu debut al Mundial, sempre és bonic, també.
0: Fluixet aquest equip o no?
2: Uzbekistan? Home, és dels més fluixets del Mundial.
0: Jo donem ànims, home, des de la ràdio.
2: Sí, home, sí, dona'ls ànims.
0: Què passarà a partir de les 6 del matí?
2: Si hi ha algun uzbekistanès que ens escolta, no sé com era gentil.
0: No ho descartem, no ho descartem, mai se sap.
2: Em preguntaves què passarà aquest matí.
0: Exactament.
2: M'agrada molt que em facis aquesta pregunta, perquè sobretot pel que he baixat, a explicar què farem avui. Avui estarem molt pendents d'un desnonament que hi ha d'haver a Sant Adrià del Besòs, el primer, bueno, dels quatre primers d'una sèrie de desnonaments que hi haurà al mateix barri, al mateix bloc, i anirà la de Garcia, que ara de moment la tenim aquí tranquil·la, però d'aquí una estona anirà cap allà. També anirem a Badia del Vallès, on aprovar la llei per erradicar l'amiant a Catalunya i encara hi ha molts edificis a Badia que n'hi ha.
0: És una barbaritat.
2: És una barbaritat i, per tant, també en parlarem. Estarem molt atents també a l'endemà de la declaració de Zapatero. Avui tindrem a Rebeca Turró, que és la secretària d'organització del PSOE, a partir de les 9 del matí al matí de Catalunya Ràdio. I parlarem de l'onada de calor que arriba diumenge.
0: Alerta.
2: Que no fa calor encara.
0: Una miqueta més. Va, una miqueta més.
2: En parlarem amb el Francesc Mauri, que com a mínim amb els seus comentaris refrescants ens ajudarà a portar-la millor. A les 10, entrevista de neurocientífica Sara Mederos i la taverna per preparar el cap de setmana. I a les 11, Jorge Drexler.
0: Aquí, quina meravella.
2: Aquí a la cadira de l'Ara Garcia.
0: Apa, l'Ara.
2: De Catalunya Ràdio.
0: Entre una cosa i l'altra, sí, ets estrella protagonista.
2: Sí. Ella marxa, l'Ara, ja no serà la cadira. Que es tranquil·li Jorge Drexler, que deu ser dels matiners, que la cadira estarà per ell.
0: Sempre és una meravella escoltar el cantant, que sempre té coses interessants a explicar.
2: Estupenda a les 11 i 5, i després una mica d'humor, i ja ho haurem fet el dijous.
0: Gràcies, Maiol.
2: Fins ara. T'has avisat els gols.
0: Ai, sí, per favor, que estic que no puc viure amb aquest partit. Tenim 50 minuts de partit. Us anirem informant fins a les 6, puntualment, com sempre, als matiners de Catalunya Ràdio. Àlex Bos, bon dia de nou.
3: Bon dia.
0: I escolta'm, què ha passat al món mentre dormíem, que estem ansiosos per saber com girava aquest planeta.
3: Doncs mira, que sàpigues que la cantant Sabrina Carpenter podrà dormir una mica més tranquil·la a partir d'avui.
0: I això?
3: Doncs resulta que aquesta matinada...
0: Sí.
3: Hem sabut que un jutge de Los Angeles ha dictat una ordre d'allunyament de 5 anys contra un presumpte assetjador que s'havia presentat diverses vegades a casa seva sense invitació i s'havia plantat diverses vegades just a la porta.
0: Ja, por, aquestes coses a mi em foten una por de la gent coneguda que molt. Aquest assetjament ha de fer por, eh?
3: Ja veureu que l'home no està molt bé.
0: No, clar. Quina sorpresa.
3: S'ha fet una vista contra ell i ha renunciat d'entrada a l'advocat.
0: I això?
3: No li feia falta, perquè ell entenia que anava amb la veritat per endavant i que no li calia assessorament jurídic.
0: Molt bé, comencem bé. Ben bé.
3: L'home va assegurar davant del jutge que ell i Carpenter formaven part d'un programa militar secret del govern dels Estats Units.
4: Com?
5: Uau.
3: Ja veieu que són arguments sense fissures. I que havien d'estar junts. Atenció, per salvar el món.
4: És que, de veritat, els americans...
3: No necessitava advocat, ho veus o no? Es podia representar ell mateix. Evidentment, aquesta teoria no va acabar de convèncer del tot el tribunal.
4: No m'ho diguis!
3: Que li ha dictat...
4: Però si jo pensava que colaria la primera.
3: La primera, però no. El jutge va estar bastant gest i no va colar. Ha dictat un ordre d'allunyament de 100 iardes, que això traduït en metres són uns 90 metres, a més de prohibir-li qualsevol contacte amb l'artista. La justícia també li impedeix tenir armes de foc. Està bé que ho hagi posat.
4: Bé, que sé.
3: Aquest loco, que ja el tenim identificat, que a més de no apropar-se a l'artista, escolta'm, prohibim-li també que no tingui armes de foc. L'ordre també protegeix la germana de la cantant i la seva parella, que viuen amb ella a Hollywood Hills.
4: El més important de tot això és que la justícia ha actuat ràpid i que almenys Sabina Carpenter podrà respirar tranquil·la.
3: Exacte.
4: No podrà salvar el planeta,
3: I
4: de moment.
3: I que ha descobert que tot l'argumentari era mentida.
4: És que els americans de tot en fan una pel·li, eh?
3: Sí.
4: És que de tot en fan una pel·li. Gràcies, Àlex.
3: Vinga,
4: fins ara. Vinga, va, que estem fregant ja pràcticament un quart de sis del matí, fent el penúltim matí des d'aquesta setmana, d'aquest dijous 18 de juny, i aquestes hores del matí. També volem saber per què avui el lloc serà un món una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
6: Bon dia, matiners. Avui el món és un lloc millor perquè ja s'ha anunciat una nova edició del festival La Gran Pantalla, que es farà del 30 de juny al 4 de juliol al Cinema Girona de Barcelona. Està organitzat per l'associació cultural El Parlante i pensat per la gent gran. Es projectaran 11 llargmetratges i 17 curtmetratges que aborden qüestions com el desig, la realitat a les residències o les lluites socials, tot plegat amb l'objectiu de combatre la bretxa digital i la soledat no volguda.
4: Bones notícies per arrencar el matí en aquest món complicat i a vegades moltíssims titulars que ens espanten una mica. Per això fem els matiners també, perquè hi hagi aquestes escletxes de llum amb aquestes notícies que intentem que siguin les primeres que escolteu cada dia quan us desperteu. I, home, anem per bingo, Marta Villana, de què parlarem poc?
5: Doncs de la possible nova cançó de l'estiu. Es diu Agua pel calor i sona així.
7: Agua pel calor!

0: Demanem disculpes des d'aquí als oients dels matiners que esteu fent el primer cafè, que dieu ens està a punt d'explotar el cap.
1: Aniré ràpid.
0: A veure, què és això exactament?
1: King Africa i Verónica Romero, exparticipant d'OT. La recordareu, o no, no ho sé, en aquest cas la podreu tornar a recordar amb aquesta col·laboració que ha fet amb King Africa. De fet, va ser ella, la Verónica, qui ha escrit aquesta cançó i de seguida es va posar en contacte amb el creador de hits com La Bomba, King Africa, per fer aquesta cançó junts. King Africa, en diverses entrevistes per presentar aquesta cançó, s'ha preguntat què ha passat amb les cançons d'estiu que abans fèiem, no?, per celebrar l'amor, els amics, les nits a la platja, com que ja s'ha anat perdent una mica, no?, això de la cançó d'estiu, i també ha apuntat quina és la clau per una bona cançó, i és que la pugui ballar un nen de 2 anys fins a una persona de 90.
0: Escolta, m'acabo de respirar. Taladro de cançó.
1: Sí, horrorosa.
2: Horrorosa.
0: Horrorosa. Des d'aquí la nostra opinió. Com es perds de fons.
1: Nois, no cal ser expert.
0: Agua pel calor.
1: No cal que sigui la cançó d'estiu.
0: Tot i que el fenomen de la cançó de l'estiu sempre ha estat bastant protagonista, el cert és que ara ja cada 2 per 3 tenim cançons que ja no formen part de l'estiu, sinó de tota l'època de l'any i que es van recuperant. I es veu que el King Africa i Verónica Romero, doncs, escolta'm, els
1: agrada. Una mica de mono.
0: Sí, agua pel calor i ja l'acabeu d'escoltar.
1: Vinga, ja no l'escoltareu més, eh?
0: Quina bona notícia, engeguem al matí.
1: Doncs que a prop d'una dotzena d'infants amb discapacitat motora greu s'ha beneficiat del primer exoesquelet pediàtric robotitzat que hi ha a les Illes Balears. El dispositiu, que costa més de 200.000 euros, s'ha finançat amb fons europeus. Una de les nenes que l'ha provat és la Yanira, que té 8 anys i té una paràlisi cerebral que li afecta l'aparell motor. Fa 2 mesos que va començar a fer servir aquest exoesquelet, una eina que li ha permès posar-se dreta i caminar per primera vegada a la vida. L'ha entrevistat Ràdio Televisió Espanyola.
3: Cuando me subo al robot, pues noto como que estoy volando, volando.
1: Participa en una prova pilot de 24 sessions, 2 per setmana, amb les quals cerquen millorar la mobilitat d'infants com la Yanira amb malalties cròniques motrius.
0: 6:02, benvinguts als matiners de Catalunya Ràdio. En aquest punt del programa, com sempre, ens aturem, aparteu les criatures perquè arriba l'Ot Serra, alerta amb un so, amb un motiu per saltar del llit. A veure quin es presenta avui. Ot Serra, bon dia.
4: Bon dia, matiners. Un bon motiu per no saltar del llit és parir a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, ara que han acabat les obres a l'àrea obstètrica. Ha sigut una actuació que ha permès modernitzar i transformar completament prop de 700 metres quadrats destinats a l'atenció al naixement a la quarta planta de l'edifici. La supervisora del bloc obstètric de l'hospital, Anna Monzó, explica algunes de les novetats.
5: Tenim una banyera nova que ens permetrà donar assistència a aquelles dones que vulguin un part natural i vulguin utilitzar l'aigua durant la dilatació. El tema de les lianes fins ara no l'havíem tingut. És un punt d'anclatge que ajuda molt en el període d'expulsiu a les dones quan han de fer l'esforç de fer força abdominal. Tenir aquest punt, doncs, donar un confort addicional. I també quan estan, per exemple, a la pilota, en esferodinàmia, tenir un punt d'anclatge allibera molt tota la zona lumbar.
4: La reforma permet que les dones puguin viure en un mateix espai totes les fases del procés, la dilatació, el part i el postpart immediat, que evita trasllats innecessaris i afavoreix la continuïtat assistencial.
0: I a aquestes hores del matí, com sempre els matiners, volem desplegar la nostra particular revista del cor per saber com batega el cor aquest matí.
1: Doncs batega amb Rocío Jurado, perquè
0: home,
1: ja tenim...
0: Home, el... dius així, com si estiguessin parlant de la nova cançó de l'estiu.
1: Bueno, com vols que tu...
0: Una miqueta més, amb una miqueta més d'emoció.
1: Doncs batega amb Rocío Jurado.
0: Ara.
1: Perquè ja tenim el tràiler de la docusèrie que es farà en el seu honor.
6: Temes a la soledad.
7: Sí, aunque a veces necesito estar sola.
8: Me entró el venenillo y quise ser artista.
9: Yo empecé a ser.
10: ¡Rocío! ¡Rocío!
11: Ella lo dejó escrito. Mi meta es ser la primera figura de la canción española.
12: Yo expuse mi vestuario a la censura.
13: Pusiste el vestido, no contigo dentro.
14: ¿Tú eres feminista o qué?
15: Hombre, claro que soy feminista.
16: Pues déjala correr.
1: Es dirà La Más Grande i s'estrenarà el 25 de juny al Movistar Plus. El documental de 4 capítols ha comptat amb la participació de la seva filla, la Rocío Carrasco, que ha portat material personal d'arxiu inèdit, fotos, vídeos, gravacions d'actuacions en directe i inclús una autobiografia no publicada que abarca des de la seva infància fins als 90.
0: Pendents, doncs, res, falten molt pocs dies per poder veure aquest documental, La Más Grande, a partir del 25 de juny al Movistar Plus. I alerta, perquè segueix la cua del cor que batega a ritme de Cristian Gálvez i Patricia Pardo.
1: Sí, recordem que després de la polèmica que hi ha hagut aquests últims dies, últimes setmanes amb la seva exparella Almudena Tit, ara, doncs, la nova parella, Cristian Gálvez i Patricia Pardo, han donat una entrevista a la revista Hola i han parlat de les segones oportunitats després d'un divorci. No és la primera vegada, de fet, que parlen ells dos, ho han fet en diverses ocasions, i una d'elles va ser a Europa Press, que deien això.
2: Cuando hay que tenerla, es la Andita cuando es súper profesional, súper rigurosa, súper exigente, es la mujer de mi vida,
9: y a la inversa.
10: Es majo, por supuesto, pero es mi felicidad. Es un tío súper optimista, es inteligente, es un padrazo, no solo con su bebé, sino también con mis niñas, y es un sueño estar con él.
0: Doncs escolta, molt bé, estan enamoradíssims,
1: estan enamoradíssims.
0: Estan enamoradíssims, perquè ja porten temps, a més, Cristian Gálvez i Patricia Pardo, no? Mínim 4 anys.
1: Home,
0: perquè
1: més,
0: si deia, no? Si el Modena Cid deia que feia 5 anys que li estaven fent la mateixa pregunta...
1: Cristian... Ho van deixar el 2021, crec.
0: 2021, doncs això, 5 anys, no deuen portar, 4 o 5 anys
1: sí,
0: deuen portar.
1: Després.
0: Però el cert és que estan enamoradíssims, tots dos creuen en Déu, van a...
1: Perfecte.
0: Perfecte.
1: No, treballen junts, cadascú...
0: Meravellós, no hi ha res a dir.
1: Ja està.
0: Celebrem l'amor.
1: Sí, segones oportunitats.
0: I tant. Celebrem també quins sons deixa la ràdio, Lara.
1: Doncs ahir, que declarava Zapatero, al matí de Catalunya Ràdio, l'Albert Tom va parlar de joies i sobre com han esdevingut la màxima expressió d'un luxe que no acaba de casar actualment amb els valors progressistes.
13: També ha canviat una mica el concepte del luxe. O sigui, segons com, les joies trobo que no fan Instagram, no? Llavors, hi ha més aquella cosa. La joia era més el mira que tinc, o sigui, és l'estatus a partir del que tinc, del que t'ensenyo, del que porto a sobre, i ara potser és més el mira com visc, no? O sigui, ara la joia potser és més...
14: Ensenyar el pis o ensenyar...
13: La platja deserta, el barco, el no sé què, saps?
14: La barbacoa nova que t'has comprat, no?
13: Exacte.
14: Sí, sí.
0: Doncs aquesta conversa que va tenir ahir l'Albert Tom amb Ricard Ostrell, i alerta perquè m'estan informant que Uzbekistan acaba de marcar gol. Per tant, empat, no em sembla, ara? 1-1. 1-1.
1: Que repetició del gol.
0: Sí, sí, sí, 1-1. M'està confirmant mai el Roger. Uzbekistan 1, Colòmbia 1. Ara aquí a la reposta. Escolta'm, ui... Ara, mira quin gol més xulo.
1: Aquí no se l'esperaven, és que no l'han vist.
0: No, però no ha rebotat la piloteta, ha rebotat... Ep.
1: I aquest no l'han vist, i mira.
0: I mira cap a dins. Doncs vinga.
1: Patapam.
0: 1-1, com sempre, els matiners informant del Mundial. Espera, que veia el Roger m'ha escrivint.
1: Que xulo, visca.
0: Que ben arreu.
1: Que ben arreu, clar, patapam.
0: Escolta'm.
1: Mira que content.
0: Els matiners servim per tot. Vinga, va, 8 minuts, 2:15.

0: La música de Justin Timberlake, protagonista també d'aquestes hores del matí. Què passava tal dia com avui, Marta?
1: Doncs molts us recordareu, va ser arrestat i acusat formalment a Nova York per conduir borratxo sota els efectes de l'alcohol. Timberlake va ser arrestat després que la policia el va detenir amb el seu BMW gris per passar-se un senyal d'estop i no mantenir-se al carril que li tocava. El vídeo va sortir a la llum.
0: Sí, va ser viralíssim aquest vídeo.
1: Se'l va veure doncs, parlant amb la policia, primer fent broma, després que el veies caminant per l'asfalt, una mica allò que no s'acaba d'aguantar, fins que la policia li diu, escolta'm, hauràs de passar la nit al calabús, i això, doncs, evidentment, ja no li va fer tanta gràcia.
0: Ah, per cert, que Justin Timberlake no és la primera vegada que l'enganxen en aquestes situacions.
1: No, no.
0: Recordem que fa pocs mesos també es va viralitzar un vídeo que la gent li deia, qui ets? I diu Justin.
1: Ah,
0: diu Justin,
1: sí,
0: què més?
1: Sí.
0: Diu Timberlake.
1: I no el van reconèixer.
0: No el van reconèixer. Però, deia, però vostè, Justin Timberlake? I deia, sí. Jo em trobo Justin Timberlake i el faig ballar.
1: Sí, clar, i un selfie.
0: Una cosa, no?
2: Perquè ho demostri, saps? A veure, canta. Dius.
0: Ui, ella.
2: Ja
0: estàs preparada pels aniversaris?
2: Home, ja fa rato que me'ls he llegit.
0: Concentra't, eh?
2: Ho estic.
0: Què tal les teves energies, Lara?
2: Prou bé. Vaig fluint, saps?
0: Vas fluint?
2: Sí, vaig fent.
0: Perquè tenim un astrocat últimament que ens està alertant que ens hem de tranquil·litzar. Per tant, anem a veure quin dia ens espera avui astrològicament parlant. Ens ho explica en Sergi Tous, evidentment, d'astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
3: Bon dia, matiners. Avui, dijous 18 de juny, la Lluna continua transitant per Lleó i el clima emocional pot venir carregadet d'orgull, necessitat de reconeixement i ganes de tenir raó. També es poden moure temes vinculars, sentir-nos poc valorats, fer-nos els dignes o convertir qualsevol petit gest en una gran escena. Així que avui, si alguna cosa ens toca l'ego, respirem abans de respondre. Menys drama, menys tossuderia i més cor.
0: Ui, l'ego, mal company, mal company.
2: Meu pes.
0: Per què?
2: M'he sentit atacada directament.
0: Però què t'està passant? Per què?
2: Sí. Mira.
0: Home, però explica-la a l'audiència, que si no l'audiència no ho entendrà.
2: Això saps de dir, ara m'han atacat, perquè m'he sentit molt orgullosa.
1: Bueno, és que ho ets una mica, però tots ho som.
2: Jo crec que...
0: Home,
2: amb aquest grup... Jo sempre vull tenir la raó. Penso que tinc la raó.
1: Sempre.
2: Això ho he de mirar, eh?
1: Sí.
0: Sempre creus que quan dius una cosa tens la raó?
2: Pràcticament sempre.
1: Jo també.
2: Sí, o sigui, se m'ha d'argumentar molt bé, però sí.
0: Molt bé. Doncs aquí fent aquesta tauleta de tietes meravelloses... Jo no.
2: I tant.
1: Home, guapa.
2: Fins a més tossuda aquí, home, ja no. Aquest missatge anava dedicat als tres.
0: Sí, tinc una tossuderia jo que no m'aguanto. Això em costa molt baixar de...
2: Això,
0: el carro.
2: Molt orgull.
0: Us estic donant joc. Mentre esperem quin dia, no ens espera avui astrològicament parlant, sinó qui m'ho farà espelmes.
2: Doncs avui tenim un dia fluixet d'aniversaris, però no per això menys important.
0: Ah.
2: Nosaltres hi posem tota l'energia del món, com fem cada dia. Primer...
0: Va. Que no reguitem.
2: Ui.
0: Gol. Molt bé, Marta, però...
2: De Colòmbia. A veure, com ha anat això?
0: Sí, no, sí, molt bé, Marta, gol de Colòmbia, molt bé.
2: Mira com li pega unes bufetades.
0: Sí, ma, jo ja m'ho està dient. Caramba, Marta, Luis Díaz em diu. Doncs vinga, Luis Díaz. Va, anem pels aniversaris.
2: Perdó, Lara.
0: No, està molt bé, hem d'estar pendents.
2: Jo crec que l'audiència vol això, els aniversaris, tota l'hora.
0: Oh, quin ensurt, vinga.
2: Primer de tot, felicitem a la mega estrella de la música, Paul McCartney. L'ex-Beatle avui celebra els 84 anys. Déu-n'hi-do, eh? I qui també bufarà espelmes és l'actriu Anna Duato. Ningú li haurà d'explicar que avui és el seu aniversari, en fa 58.
0: Molt bé.
2: Una parella d'artistes ben diferents que avui celebraran com cal, que sumen un any més en aquesta experiència.
4: Els matiners. L'únic programa de la ràdio en català que comença en directe a les 5.
0: Fent camí cap a 6:15 del matí, evidentment, amb els matiners de Catalunya Ràdio, seguir aquest partit d'Uzbekistan amb Colòmbia, acaba de marcar Colòmbia ara mateix, Luis Díaz, i avui precisament la Lara García ens estava comentant que fa anys Paul McCartney és un bon moment per fer sonar tot un himne dels Beatles.

0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio estarem molt pendents d'un desnonament que està previst avui en un bloc del barri de la Mina. A partir de les 11, entrevistarem el cantautor Jorge Drexler. Què passa amb el nostre perfil en una xarxa social quan morim? El pèrit informàtic Bruno Pérez Junca ens exposarà el manual per gestionar el llegat digital. També connectarem amb el Sónar, que arrenca una nova edició. El Catalunya Nit obrirà la sessió golfa d'Àlex Gorina. Avui ens portarà a l'illa d'Stromboli, on viu ara l'actriu Isabella Rossellini i roda una pel·lícula.
0: Recupera tots els programes a l'àrea web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts al dijous 18 de juny. Anna Alfonso, molt bon dia.
3: Bon dia.
2: Amb l'Anna, com cada dia aquesta hora del matí, repassem els titulars i comencem parlant dels Estats Units i l'Iran, que confirmen que ja han firmat l'acord per posar fi a la guerra a l'Orient Mitjà.
3: La signatura s'ha fet de manera electrònica i Donald Trump ho ha fet des del Palau de Versalles, on ha sopat amb el president francès Emmanuel Macron després de participar a la cimera del G7. Trump ho ha confirmat així als periodistes que l'esperaven a la sortida d'aquest sopar.
2: El document estableix un alto al foc immediat i la reobertura de l'estret d'Hormuz.
3: I també obre un període de 60 dies de negociacions per tancar un acord de pau definitiu. A més, segons Washington, la República Islàmica es compromet a destruir l'urani enriquit de què disposa i preveu unes negociacions específiques sobre l'abast del programa nuclear iranià. Tot i això, Trump ha insistit que bombardejarà l'Iran si incompleix aquests compromisos.
4: Els dic que si no compleixen l'acord, els bombardejarem. Què més puc fer? Portar-los als tribunals? No, els bombardejarem si violen l'acord. No ho vull fer. Vull que compleixin l'acord.
2: Mentrestant, la guerra a Ucraïna no afluixa.
3: Aquesta matinada hi ha hagut intercanvi d'atacs entre Rússia i Ucraïna. D'una banda, Rússia ha llançat un atac amb míssils sobre Kiev i, segons les autoritats, un atac amb drons sobre la ciutat de Sumy ha deixat almenys un mort. I Ucraïna també ha atacat territori rus amb almenys dos atacs amb drons, un que ha deixat un mort i dos ferits a la regió de Rostov i un altre que ha impactat contra una refineria de Moscou.
2: Zapatero no ha pogut rebatre les sospites contra ell.
3: Això és almenys el que considera el jutge de l'Audiència Nacional, que ahir li va prendre declaració. Tot i això, no li retira el passaport perquè considera que no hi ha risc de fugida. En la seva declaració com a investigat, Zapatero va negar haver mediat a canvi de comissions per al rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra i va defensar que és innocent.
2: El govern espanyol veu convincents les explicacions de Zapatero.
3: Fonts de l'executiu consideren significatiu que el jutge no hagi ordenat cap mesura cautelar. Ahir el Congrés, Pedro Sánchez, va evitar fer cap referència a l'expresident i van ser els ministres qui li van reiterar el seu suport. Per la seva banda, el PNB i Junts van marcar distàncies amb els socialistes. El portaveu adjunt dels juntaires al Congrés, Josep Maria Cruzet, considera morta la legislatura.
5: I tothom sap que això no millorarà en el temps. Aquesta legislatura és morta i qualsevol cosa que no sigui convocar eleccions és enganyar a la gent.
2: I amb aquest setge judicial contra el PSOE, el PP es frega les mans.
3: El seu líder, Alberto Núñez Feijóo, va anar ahir al vespre a l'Hormiguero d'Antena 3 i va dir que ara comença a veure més a prop la possibilitat que Sánchez acabi cedint i avanci les eleccions.
6: No tengo garantías de nada. Yo no puedo garantizar cuándo van a ser las elecciones, pero hay cosas que se están moviendo. Los pronunciamientos del PNV y los pronunciamientos, sobre todo, de Junts.
2: Serà un dels temes d'aquest matí, al matí de Catalunya Ràdio, perquè Catalunya ja té una llei per erradicar l'amiant arreu del país.
3: El Parlament ha aprovat una nova llei pionera perquè integra en un mateix text la reparació de les víctimes i les subvencions i sancions destinades a eliminar aquest material cancerigen. La norma preveu crear un cens per identificar i localitzar tot l'amiant que hi ha al país i també sancionar amb fins a 100.000 euros els propietaris que no el retirin.
2: I si a aquestes hores esteu notant alguna tremolor, és possible que sigui per les proves de so del Sónar, perquè avui arrenca.
3: Sí, el Festival de Música Electrònica, pel qual des d'avui i fins dissabte passaran artistes com The Prodigy, Cabaret Voltaire, Charlotte Devitt o Amelie Lenz. És el primer Sónar sota la direcció del belga François Josic, que substitueix Enric Palau, Ricard Robles i Sergi Caballero al capdavant del festival. També és el primer en què tot es farà al recinte firal de Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat.
2: Gràcies, Anna.
3: Fins ara.
2: Dos quarts de sis del matí, 4 minuts, com sempre aquest punt horari. És moment de saludar Marc Jurado. Marc, molt bon dia.
7: Molt bon dia.
2: També la Maria Fernández Noguera, molt bon dia.
8: Molt bon dia.
2: Vinga, anem-hi, com d'ullar les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
7: Avui amb la declaració d'ahir de José Luis Rodríguez Zapatero en totes les portades del dia. És el gran protagonista en foto i ben gran en les principals capçaleres del país, menys el periòdic on Zapatero diu aquest diari que no convenç el jutge, però que manté el passaport, un argument aquest que no convenç el jutge, que també destaquen a la portada tant l'Ara, que afegeix que ha defensat la seva innocència, com la Vanguardia.
8: A Madrid, titular informatiu del País, Zapatero declara que no va influir en el rescat. Demano confiança, va dir l'expresident espanyol. I titulars més interpretatius del Mundo, que assegura que va ser incapaç de refutar els rotuns indicis de corrupció, i de l'ABC, que ho resumeix en aquestes poquíssimes paraules. El jutge no creu Zapatero.
7: Altres temes de portada. El periòdico titula que Educació es veurà amb professors i famílies al marge de la taula sindical, i la Vanguardia ha fet números i diu que més de la meitat d'escoles públiques no fan colònies.
8: I de l'exterior, l'Ara explica que Trump treu pit d'un acord amb l'Iran ple de concessions. Un Trump que, segons el periòdico, canta victòria per un acord de pau que acaba beneficiant l'Iran.
2: I, evidentment, avui Zapatero gairebé tots els editorials dels diaris, amb l'excepció del País.
8: La Vanguardia es pregunta quant crèdit li queda a Zapatero i remarca que l'expresident nega les imputacions, però no convenç el jutge.
7: També destaca que l'expresident se sotmet al judici de la ciutadania, més enllà de la justícia i del seu partit.
8: L'editorial de l'Ara diu que Zapatero no dissipa els dubtes sobre el seu cas, sobretot perquè ha demanat més temps per explicar la procedència de les joies trobades al seu despatx.
7: El diari també assenyala que la declaració demostra que l'expresident tenia un doble vessant com a polític i com a consultor internacional.
8: El periòdico coincideix amb l'Ara que hi ha dubtes sense aclarir, com la naturalesa de determinats pagaments, el paper exercit per persones del seu entorn o també l'origen de les joies.
7: L'editorial del Mundo es titula sense defensa penal ni política.
8: Assegura que restaurar la confiança en l'expresident, com ell mateix demana, sembla una missió impossible quan només s'aporten paraules buides.
7: L'ABC titula l'editorial Zapatero imputat no convenç el jutge.
8: I diu que tot el temps que demana l'expresident per donar explicacions dona la sensació que en realitat està buscant una coartada.
7: A El País, en canvi, no hi ha cap article d'opinió sobre la declaració de Zapatero davant l'Audiència Nacional.
8: Dedica un editorial a la reunió del G7 que ha servit a Trump per rebre els aplaudiments de la resta d'assistents pel seu acord amb l'Iran.
7: I l'altre, la llengua espanyola, que viu un moment d'expansió a l'Àfrica subsahariana amb 3,5 milions de persones que l'estudien.
2: 6:07, Sílvia Solanes, bon dijous.
9: Bon dijous.
2: Què tal?
9: Molt bé.
2: Preparada per la premsa digital?
9: Superpreparada.
2: Doncs anem-hi. Què ha passat aquesta nit a Benidorm?
9: Que s'ha begut molta cervesa.
2: No m'ho diguis.
9: Sí.
2: I això?
9: Anglaterra jugava.
2: Ah, clar.
9: Els aficionats de futbol anglès us han directament arrasat amb la cervesa. Se n'han begut gairebé 60.000 litres, una xifra de rècord. Llegim a diversos digitals que els més de 500 bars amb pantalla gegant han viscut un dels dies amb més consum. I això té una derivada, també els contenidors de vidre no donaven l'abast. Per posar context, el consum diari de cervesa a Benidorm és de 45.000 litres, però augmenta un 20% quan juga la selecció espanyola i el doble quan juga l'anglesa. El rècord, com podria ser d'una altra manera, va estar en una Espanya-Anglaterra, 2024, amb 70.000 litres consumits.
2: Mare meva, quina bestiesa!
9: Doncs sí.
2: Són molts litres, eh?
9: I a més, els anglesos no són aquelles canyetes petites, saps?
2: Fotant la gerra aquella i a Sant Hilari. Què podem trobar a Wallapop?
9: Doncs les espelmes de l'acte del Papa a la Sagrada Família han aparegut unes d'aquelles llums que s'encenien de manera remota, que es van utilitzar durant l'espectacle. Doncs bé, llegim el periòdico, que se'n poden trobar a Wallapop, amb la descripció com nova per 30 euros.
2: Doncs mira que jo pensava dir que aquestes les haurien de posar a la venda perquè són molt xules.
9: Doncs mira, si vols, pots començar.
2: Ah, vaig a... Ara, quan tingui un moment, m'hi poso. Alerta per bombardeig dissabte a Barcelona?
9: Sí, a 8:45 del vespre. Ho llegim al Time Now, no em mires amb aquesta cara, que avisa no s'ha de patir, no caurà un projectil, sinó poemes. Un helicòpter sobrevolarà als voltants de la catedral per llançar 10.000 poesies sobre la llibertat en forma de punt de llibre. Darrere hi ha el col·lectiu xilè Casa Grande, que vol preservar la memòria històrica i ja ha recorregut 9 ciutats del món, entre elles Santiago de Xile, Dubrovnik, Guernica, Varsovia o Berlín. Durant la Guerra Civil Espanyola, les bombes van matar 2.700 persones a Barcelona.
2: Amb quina imatge insòlita ens quedem avui?
9: Doncs potser l'haureu vist, la d'un home circulant amb una cadira de rodes elèctrica per la Ronda Litoral, a l'altura de la Vila Olímpica. Va denunciar a les xarxes el perfil Circuli per la dreta, que afegia que l'home hauria continuat la marxa per la ronda i diverses persones haurien avisat el 112. Un taxista el va alertar que estava cometent una infracció, però el taxista en va fer una altra perquè el va gravar amb el mòbil mentre conduïa.
2: A veure, ens espera una onada de calor. De fet, en parlarem amb en Mauri aquest matí al matí de Catalunya Ràdio. Però, mentrestant, home, avui baixes temperatures ni de broma. No, tot el contrari, Marc.
7: Seguirem amb la mateixa calor que aquests dies. Parlem d'un matí assolellat amb algunes boires arran de mar. A la tarda es mantindrà el sol, tornant a créixer nuvolades al Pirineu amb alguns ruixats. Farà, però, com dèiem, la mateixa calor, tot i que puntualment pot baixar una mica. La calor s'intensificarà a finals de setmana, coincidint diumenge amb l'arribada de l'estiu.
2: En només 5 minuts arribem ja a 6:15 del matí. Bon dia, matiners. Benvinguts a Catalunya Ràdio. Aquest punt horari, com sempre, repassem alguns apunts culturals amb la Marta Viana. Per on engeguem, Marta?
10: Mireu, abans de res, dues previsions d'agenda per avui. S'entreguen a l'Auditori de Barcelona els Premis Alícia de l'Acadèmia Catalana de la Música i avui, en aquest cas també, però al migdia es farà públic i portarà la nova direcció artística del Teatre Nacional de Catalunya, després que, recordem, Carme Portacelli ja va anunciar que l'any vinent seria l'última temporada. Per tant, durant el dia d'avui també molt pendents d'aquestes coses i dit això, avui dia important pels fans del sonar.
2: Engega una nova edició del Festival de Música Electrònica.
10: Sí, un festival que es farà per primera vegada en un únic espai, serà la Fira Gran Via de l'Hospitalet, i fins dissabte hi passaran un munt d'artistes. Hi ha un cartell amplíssim com The Prodigy, Cabaret Voltero i Charlotte DeWitt, que són alguns dels artistes que podrem veure durant 4 dies al Festival Sonar. I si no teniu entrada pel sonar o no us acaba d'interessar la música electrònica, més propostes perquè podeu anar al Clotilde Fest, que també comença avui.
2: He de dir que estic enganxadíssim a aquesta cançó dels Amics
10: sí.
2: de les Arts.
10: A mi també m'agrada molt.
2: L'altre dia estava cuinant a casa i dic, té un punt musical, que ja ve també dels Amics de les Arts, del musical que van fer, i dic, té un rotllo aquesta cançó que no la vaig posar en repeat. Jo quan em poso repetició la cançó, bon símptoma.
10: Sí, sí, m'agraden molt les Bossa Benines.
2: M'encanta, m'encanta.
10: No sé si ho havien fet alguna vegada. Tu,
2: no em sona així, no em sona així, però enganxadíssim, sí, sí, sí. Segurament t'estimo.
10: Doncs és un dels grups, els Amics de les Arts, que podreu sentir.

0: amb La Pegatina, amb Paranoia, amb Joan Garriga i Magid Fahem, que recordem és el guitarrista sí. habitual de Manu Chao. També hi haurà Queralt Lahoz. Tot això passarà avui a les 8 del vespre.
1: Doncs ja estem culturitzats amb aquest munt de propostes per tots els gustos, com sempre, per aquells que tingueu ganes de consumir cultura, que és una cosa que hem de fer habitualment. I alerta, perquè 18 de juny, movem el dial fins al 2012. Pel Tot Gira de Catalunya Ràdio, la Marta Carreras conversava amb una de les estrelles del moment, en Kilian Jornet, en una ronda de preguntes ràpides, explicava, com us podeu imaginar, alguna de les seves bestieses.
2: Frase en la que creguis profundament.
3: Una frase indígena és: la terra no és una herència dels nostres pares, sinó un préstec dels nostres fills.
2: Una debilitat de Kilian Jornet.
3: Menjar els dolços.
2: M'han saltat les llàgrimes de felicitat quan...
3: Molts moments compartits en muntanya, amb moments d'arribar a un cim, moments de veure una posta de sol. Jo crec que és el dia a dia més que moments excepcionals.
2: Summits of my life, els cims de la meva vida, quins són?
3: Doncs els dels projectes són els més alts de cada continent, la Concagua, el McKinley, l'Everest, l'Elbrus, el Mont Blanc i el Serví.
2: La carrera més dura que has fet?
3: La Western States, una cursa en què vaig tenir rampes i els últims 30 quilòmetres anava caient al terra cada 100 metres.
1: I quan falten 17 minuts per les 6 del matí, a Austin, als Estats Units, falten 17 minuts per les 11 de la nit. Allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Bon dia, Guillem.
4: Good night, matiners. El 19 de juny de 1865, després d'acabar la Guerra Civil nord-americana, un dels oficials va viatjar fins a Texas per proclamar la gent de Texas, queda informada que, d'acord amb la proclamació dels Estats Units, els esclaus són lliures. I és així com demà, 161 anys després, per tot el país se celebra l'abolició de l'esclavitud.

0: És el Juneteenth, un dia per conèixer la història de la comunitat afroamericana i a moltes ciutats es commemora amb desfilades, festivals de música i focs artificials. Des del 2001 és una festa federal i molts comerços i institucions estan tancades. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des dels Estats Units pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: Gràcies, com sempre, en Guillem Soler, aquestes voltes que fa pel món. Hem arribat ja a 5:45 del matí i toca saber què ens espera a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio, Maiol.
2: Doncs mira, avui anirem a Sant Adrià del Besòs, al barri de la Mina, on hi ha previstos 4 desnonaments, els primers d'una sèrie de desnonaments que hi ha d'haver al mateix bloc, i anirà l'Ada García amb la unitat mòbil per saber què passarà durant aquest matí. També estarem pendents, òbviament, del cas Zapatero, després que hi declarés, el jutge no se'l va creure, però tampoc va prendre mesures cautelars contra ell. Tindrem a la secretària d'organització del PSOE, la Rebeca Turró, i parlarem del temps, perquè ahir se'ns va advertir d'aquesta nova onada de calor, més calor a la que ja tenim, diguem-ne, i en parlarem amb el Francesc Mauri. Després obrirem la taverna, que ve cap de setmana i sempre ve de gust. A més, avui parlarem de coques. I a les 11, Jorge Drexler, al matí de Catalunya Ràdio. Què et sembla?
1: Conversa, home, moltes ganes d'escoltar Jorge Drexler, que sempre és una meravella. Per cert, recordem que està ara mateix encara en marxa aquest partit.
2: Molt bé.
1: Amb Uzbekistan, Colòmbia. De moment, marcadors...
2: 1-2. Molt bé, abans la narració del gol. Home, i la transició de Torquemarta, que va a tope.
3: És que ara crec que m'he fet de l'Uzbekistan, ja. Perquè...
1: Has començat amb Colòmbia i ara
3: sí,
1: passa a l'Uzbekistan?
3: Sí, però perquè el Maiol ha dit, és un...
1: Debuta.
3: Que debutava, però que no era fluixet, i així penso, doncs pues mira, un gol que li ha marcat a Colòmbia, cosa que
1: Uzbekistan.
3: Espanya no va fer, que va quedar 0-0.
1: L'aplaudeix, o sigui que... home, Uzbekistan.
3: Molt bé, Uzbekistan. Sabeu el que us vull dir o no?
1: És que no hi toquem. Aquestes hores del matí és moment de... Vaja, dels moments estel·lars també d'aquest programa, que és la dada, Maiol.
2: Que en concret és quants jugadors de l'Uzbekistan juguen a la Premier League. No,
1: avui que
2: fa calor i arriben els mosquits, una dada sobre mosquits.
1: Quina fina venta, sembla que bé. Quina nova colibrí que tens aquestes hores del matí.
2: I en concret... Quantes espècies de mosquits hi ha a Catalunya?
1: Uf!
3: Ui,
1: a veure, Saralies, 1.000. Més. Sí. Menys. 400.

0: 400.
1: Tant?
0: A veure, a Sara Elias, diem 400.
1: A Catalunya, eh?
2: Jo vaig mirar el partit, eh?
0: A tu, quan et diuen a Catalunya, què entens, Marta?
1: No, que m'ho repeteixes, eh? Repeteixo a mi mateixa.
0: Diu, quants mosquits a Catalunya? A Catalunya, eh?
1: Guanya temps la Marta.
0: Va, hem d'avançar.
1: 50.
0: 50.
1: 37.
2: L'Ara García s'endú el premi perquè n'hi ha, ha 47. N'hi ha 47. I algú em sabria dir com va arribar el mosquit tigre?
0: No ho sé.
1: En vaixell.
2: No, va arribar en camió per la P7. El mosquit tigre es va desenvolupar a Itàlia i va arribar per Sant Cugat, a prop de les piscines.
0: Va pagar viatge.
2: Al costat, suposo que sí, si anava en camió, prop de la P7, i la teoria que tenen els que estudien aquestes coses és que es va colar a la cabina d'un camió d'Itàlia i va sortir per la P7 per Sant Cugat.
1: Carai, interessant.
0: Això no ho sabies, Lara. No. Que sempre prenem amb el Maiol. 47, eh?
2: 47.
0: Doncs avui s'emporta la palma Lara García. Molt bé, Lara.
1: Molt bé, Lara. Bon dia,
0: avui perquè... que està així una mica creuadeta, veus, va bé de tant en tant.
1: Sí, pel meu orgull inflat va molt bé, això. Va bé.
0: Per cert, aquests dies us estem demanant, que estem pràcticament acabant aquesta temporada dels matiners, que si ens heu descobert aquesta temporada i us heu començat a despertar amb aquest programa, ens truqueu en directe i ens ho expliqueu, que ens faria molta il·lusió. Al 93-201-7474. 9 oients, benvinguts als matiners, preparats per escoltar-vos.
3: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
4: Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació. Aquest divendres, nou episodi. Aroa, assassinat i revenja.
5: Un pagès es troba a la seva finca un cos calcinat. Molt a prop d'allà, a Figueres, la policia busca una noia que ha desaparegut.
4: Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
6: I també disponible a la plataforma 3CAT.
7: Les dones i els dies.
4: Amb Montse Virgili.
8: Sembla com que la teva vaua com a dona és la parella que aconsegueix.
9: Per orelles fines i cors oberts.
8: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven als pits.
7: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
8: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
4: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
8: Però què pensava que era la intel·ligència?
4: El Mundial de Futbol, el Club de la Mitjanit.
0: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
10: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
0: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
4: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
0: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
11: Jo ja l'he posat a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
0: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
4: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
11: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
0: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
4: Truca'ns en directe. 93-201-7474.
12: No me quiere llamar ya más, papá, que me llamo también.
13: Hola, molt bon dia, matiners. Jo fa una estoneta llarga, ja que estic desperta, sí. Aixeco cap allà a les 5 menys cosa.
0: I per què et lleves tant d'hora?
13: Per esmorzar tranquil·la. Llavors aquesta estoneta al dematí, doncs, em va molt bé. I des que heu aparegut vosaltres, doncs, ha millorat exponencialment. És que, de veritat, no sabeu la diferència que és esmorzar i intentar començar el dia sentint les notícies o sentint-vos a vosaltres. És molt diferent.
4: Els més matiners.
0: Fent camí cap a les 9 del matí, fent... les 9 del matí, jo també.
1: Sí, està
0: bé. Cap a les 6 del matí, si acabem de despertar. 93-201-7474, el telèfon dels matiners. D'aquí uns moments, escoltem ja els primers matiners, precisament, que aquestes hores del matí esteu desperts. Però abans vull repassar alguns sons que ens ha deixat... Home, tres dones avui per repassar, que sé que us encantaran. La primera, l'actriu Carmen Machi, parlant de la importància del teatre lliure i del que va simbolitzar durant els inicis de la seva carrera.
14: El teatro catalán, en general, era la referencia para no digo, si no digo todos, digo casi todos. Los que nos dedicamos al teatro íbamos a mirarnos o veníamos a mirarnos a Barcelona, ¿no? Y el teatro lliure era el núcleo, la almendra de todo esto. Y además que exportaba su teatro, rompía fronteras, barreras, y su teatro se podía caminar y pasear tranquilamente. Y yo es la primera vez que vi un espectáculo en catalán, pues fue en el teatro lliure.
0: Meravellosa, com sempre, Carmen Machi, parlant en aquest cas del Teatre Lliure de Barcelona. La segona dona fantàstica és Clara Segura, que ha passat pel 3CAT amb una enquesta i un qüestionari sobre algunes coses que recorda del seu vincle amb TV3.
15: Molt nostre,
16: Clara Segura.
15: Un record especial que tu tinguis d'un rodatge.
16: Porca misèria.
15: Què va passar, especialment?
16: Què va passar? La part del baix la rodàvem realment a un plató, però que tenia una plataforma en la qual es movia. I què passava? Que els actors anàvem amb vitramina.
15: Com recordes el primer cop que vas treballar a la casa?
16: Vaig col·laborar al Club Super 3
15: fent
16: una Mary Poppins. Et caurà un paraigua, tu fes així i l'agafar.
15: Parlant del Super 3, ets sòcia, sí o no?
16: Sí, clar, és que el Club Super 3 es fa quan jo ja tinc...
15: Ja no pots fer sòcia.
16: 830 ja no pots fer sòcia.
15: Quin greu.
16: Que vaig ser testimoni de les primeres emissions de la tele.
15: I per últim, frase molt nostra amb la que et quedaries.
16: Però jo crec que és 3, 7, 4, 8, 5 i dos números més.
0: Meravellosa també, Clara Segura. I ahir Aina Clotet va passar pel Tot es mou de l'Helena García Melero. Recordeu que l'actriu i directora acaba de presentar el primer llargmetratge titulat Viva, que s'endinsa en la vida d'una supervivent de càncer de mama, mantenint una conversa esplèndida i fantàstica amb la Melero.
17: Et vull agrair aquest primeríssim primer pla de la mamografia que vius d'entrada, no?, en aquesta pel·lícula i que interpel·la a les dones i sobretot als homes, també, no? Em va impactar com vas començar aquesta pel·lícula.
18: Sí, mira, m'has posat la primera vegada que em vaig fer una mamografia, que no fa tant de temps, just estava durant fent l'escriptura de guió, sí. I va ser com, però és que això no ho ensenyem, no ho veiem, ni forma part de la vida de les dones, de totes les dones, que som la meitat de la població, és com pot ser, i de fet hi ha hagut molts homes que m'han vingut, dels pocs que l'han vist encara, però dels festivals, que m'han vingut i m'han dit, ostres, gràcies, perquè la meva dona em deia lo dur que és i el mal que fa, i no ho sabíem, no? I era com, és que hem de començar a generar aquestes imatges que no tenim al nostre cap i que formen part de la nostra vida. I alhora per mi també era una metàfora del que després és la pel·lícula, no? Que en el fons és el viatge d'eclosió d'un personatge, no? Que al principi està com aixafat i necessita buscar la seva força, és un viatge d'alliberació, i sentia que començava aquesta imatge, doncs disparava després el personatge cap a un lloc de llum, no, important.
0: Doncs vinga, alguns moments de la tele i també moments per parlar amb els oients dels matiners al 932017474. Vull saludar la Iolanda. Iolanda, bon dia.
19: Hola, bon dia.
0: Ui, quina veu de dormida que fas, Iolanda.
19: No.
0: Estàs desperta?
19: No, estic treballant.
0: Ah, perquè dic que estàs desperta i em dius no, estic treballant.
19: Estic treballant.
0: Iolanda, de què treballes?
19: Soc vigilant.
0: Vigilant de seguretat. I a un puc preguntar on treballes, fent de vigilant de seguretat? A un centre comercial? A un edifici?
19: A un edifici.
0: Sí, I quin és el teu horari, Iolanda?
19: Pues des de les 11 de la nit fins a 7 del matí.
0: I com portem aquest horari?
19: Bé, la veritat és que... Bueno, bé, no està malament.
0: Digue'm, Lara.
1: Però estàs sola, Iolanda?
19: Sí.
1: Treballant?
19: Sí.
0: Com portes això de treballar tantes hores sola? Perquè no tothom ho porta de la mateixa manera, eh?
19: No, però bé, perquè és tranquil.
0: Home, entenc que no deuen emprenyar gaire, eh?
19: No, la veritat és que no.
0: Doncs escolta'm, Iolanda, gràcies també per passar pels matiners de Catalunya Ràdio, que vagi molt bé aquesta jornada laboral i nosaltres t'acompanyarem fins a les 6 del matí. Que vagi bé.
19: Molt bé, moltes gràcies.
0: Gràcies, Iolanda, adéu. D'aquí uns moments escoltarem l'Eloi Cordomí, que segurament ens haurà d'explicar aquesta onada de calor i a veure què li ha passat a la muntanya. Mentrestant, per això, un duet meravellós protagonitzat per dues bandes que ens encanten. Per un costat, la Pegatina, i per altres, Oques Grasses.

0: que ja estem en directe. Lara, vinga, estimada, ella va xerrant, ella va xerrant.
1: No callo.
0: Eloi Vila, ai, Eloi Vila, Eloi Cordomí, no quants que vull, Eloi Vila, per favor. És que et dic Eloi Vila de tant en tant, eh? Sí, això passa.
2: Sí, l'altre dia em van dir Dani Ramírez.
1: Home, aquí
0: ja hi ha... Home, però aquí ja hi ha una diferència. Anem per l'Eloi Cordomí, va, som-hi.
2: Bon dia a tots.
3: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
0: A veure, què ens explica aquest home del temps que viu a la muntanya, Eloi?
2: Bon dia, a veure, bon avui dia. Ens estem preparant tots plegats per l'episodi de calor, sí, que tindrem al cap de setmana. Sí que tinc una bona notícia, és que avui, a veure, bona relativa, en el sentit que avui no pujarà més la temperatura,
0: val, podria
2: baixar un grau.
0: Val.
2: Val. Llavors, aquí a la muntanya també ens estem preparant per aquest episodi de calor i sí, segurament avui començarem la temporada de bany.
0: Ei, molt bé, a la piscineta.
1: Al riu.
2: No, no, aquí al poble no tenim piscina, tenim un riu, és veritat, el que passa que l'aigua del riu és extremadament freda, llavors, en el moment que t'hi acostes, a més, el riu neix aquí, per tant, no, no té temps d'escalfar-se. Per tant, la temporada de bany aquí al poble la fem en un safareig, en un antic safareig.
0: Oh, m'encanta.
2: Que vam estar netejant ahir.
0: Sí.
2: I avui s'està omplint, llavors, en principi, a poc s'anirà escalfant aquesta aigua i serà un lloc prou agradable per banyar-se. L'any passat ja ho vam fer, però de fet aquí al poble ja fa molts anys que es fa, però l'any passat jo em vaig estrenar aquí en el bany al safareig i la veritat és que s'està molt bé.
0: Home, doncs, escolta, m'enviem una foto, per favor, del safareig, que la vull veure.
2: Mira, ara te l'enviaré, el que passa que ara està buit.
0: Doncs escolta'm, fem un rapidet això, Marta Viana, Lara García, moltes gràcies, noies.
1: Adéu, adéu.
0: I avui quin temps ens espera, Eloi?
2: A veure, avui un dia de sol també, el que passa que avui podem tenir algun ruixat als últims, perquè d'aquests pròxims dies ja no n'hi haurà, i avui quedaran molt concentrats a l'Alt Pirineu, el sector de la Vall d'Aran, del nord del Pallars i de l'Alta Ribagorça. I no és impossible que es formi algun nuvolet a prop de la costa, entre la costa central i la costa brava. I fora d'això, tranquil·litat i temperatura com la d'ahir, o un palet menys.
0: Perfecte.
2: Però dissabte sí que s'enfila de valent i ja arribarem als 39 o 40.
0: Gràcies, Eloi, fins demà, que vagi...
3: La xarxa de comunicació local.
4: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit.
5: Coloma Cero Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadella Puig i Felicitat Casa Nadal, les sis de Ravensbrück. Amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
3: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida. Nom.
6: Maria i Pepita Maranges Bové.
3: Dia d'entrada al camp de concentració.
6: Camp de concentració de Ravensbrück. 18 de maig de 1944.
3: Matrícula.
6: 39.240 i 39.241.
7: Hi ha silencis que pesen. Silencis que, com les costures internes d'un vestit, aguanten la forma però mai no es mostren. Som l'Anna Canyi, l'Anna Gasol i la Pili Garcia i en aquesta sèrie de podcast reprenem el fil, encara que sigui amb mans maldestres, per seguir cosint, per trencar el silenci.
5: Capítol 1. Maria i Pepita Maranges Bové. La brusa rosa.
8: Una nit, en un hospital de París, mentre la Maria Maranges Bové vella el seu marit, es trenca el silenci. Al costat de la Maria s'hi asseu la seva filla gran, la Genevieve. Per primera vegada, la Maria es buida, com si les paraules portessin molt de temps esperant. Durant aquelles hores de vella, li parla de la detenció, de la deportació i de l'infern. La Genevieve és tota orelles, no es perd ni un detall d'aquella història que sembla una pel·lícula. En aquest podcast, la Genevieve, la filla gran de la Maria Maranges, ens explica qui va ser la seva mare.
9: C'est là qu'elle a parlé et c'est le seul et unique.
6: És en aquell moment en què va parlar i va fer-ho per primera i única vegada. L'endemà al matí, quan em vaig llevar, davant la porta de l'habitació hi havia un bolígraf. Va ser un senyal i vaig saber que havia d'escriure la història de la mare.
9: De me dire, il faut que j'écrive l'histoire de maman.
8: La vida de la Maria Maranges està estretament lligada a la de la seva germana Pepita, que pel fet d'haver nascut a la Cerdanya gironina no forma part de l'estudi en perspectiva de gènere de la historiadora Míriam Roma, publicat per Pagès Editors, en el qual ens hem inspirat. Però en aquest podcast que vol cosir històries oblidades, us expliquem la vida de totes dues, de les germanes Maranges Bové.
10: Igual que les vides de la Maria i la Pepita van caminar sempre plegades, unides per un vincle que mai no es va trencar, ara també s'entrellacen les veus de les seves descendents. En aquest podcast escoltem la Genevieve, la filla de la Maria, a qui ja heu sentit, i la Sylvie, la neta de la Pepita, a qui escoltareu tot seguit.
11: Sempre es posava molt incòmoda quan l'àvia havia d'explicar alguna cosa. Recordo que quan era petita, un dia el meu pare va convidar una treballadora d'un hospital que també havia estat deportada a Ravensbrück, com ella. Però l'àvia es va sentir molt incòmoda. Va fer tot el possible per evitar la conversa. Responia amb monosíl·labs i fins i tot va aconseguir escapar-se abans d'acabar el sopar. Així que no li agradava gens parlar-ne, ni tan sols els últims anys. I aleshores crec que els records ja no eren tan clars.
9: Com souvenir.
10: I el Marc Bernades i la Míriam Roma, que són els dos historiadors que teixeixen aquesta història amb nosaltres.
12: La Maria Maranges Bové va néixer a Prats i Sansor, que és la Baixa Cerdanya, el 4 d'agost del 1920. I uns anys abans, uns 5 anys abans, el 18 de febrer, va néixer també la seva germana Pepita Alp, que ja és província de Girona.
13: Per tant, estem parlant de dues noies nascudes, això, molt poc abans de l'esclat de la República. Són filles d'un matrimoni que està format per Pere Maranges i Maria Bové. Són una família de cavalers, de pagesos que es lloguen en diverses masies de la Cerdanya.
8: Als anys 20, el Pere i la Maria, els pares dels Maranges Bové, fan de masovers en una masia de Prats i Sansor. El pare es cuida de la propietat, que també funciona com a fonda, de la qual se n'ocupa la mare. El matrimoni té 5 fills. L'hereu és el Joan, la segona és la Carmelita, la tercera és la Pepita, una de les nostres protagonistes. Ella neix el 18 de febrer de 1915. Encara hi ha un altre noi, l'Eusebi, i la Benjamina, la Maria, l'altra protagonista d'aquest podcast, que arriba al món el 4 d'agost de 1920. El dia en què neix la Maria és el dia en què tot el poble es troba a l'era batent el blat. La Maria té pressa per néixer i ho fa abans d'hora. En plena efervescència al camp, la mare trenca aigües i pareix tota sola a la masia de Prats i Sansor.
10: La infantesa de la Maria i la Pepita Maranges transcorre feliç i despreocupada, cuidant el bestiar i les dues eugues que tenen al corral, la Castanya i la Maura. Com que l'amo del mas els vol pujar al lloguer, la família marxa de Prats i Sansor i s'instal·la a Alp, a Cal Carmelit, a la casa pairal. Aquí, el Pere Maranges, el pare, fa de margener, construeix murs de pedra seca i la mare obre una carnisseria.
8: Als anys 30, la família Maranges es trasllada a la ciutat, a Puigcerdà, i s'instal·len a Calvaca. En Pere Maranges treballa de sereno, mentre la mare, la Maria Bové, obre una botiga bar. I els fills grans ja comencen a treballar, menys la Maria, que encara és petita i va a escola. Quan fa uns anys, i ja és una doneta, el pare decideix que de lletra ja en sap prou i l'envia a aprendre a cosir, una habilitat que acabarà determinant el seu futur.
14: Fins als 11 anys, quan el pare li va dir: has anat a l'escola, has après a escriure una carta, a fer una suma, una resta, una multiplicació i una divisió. Ara ja n'hi ha prou, aprendràs a cosir.
9: Tu vas aprendre la couture.
10: La Maria i la Pepita passen moltes estones juntes cosint i fent-se els seus propis vestits. Entre puntada i puntada riuen i es confessen secrets, allunyades del soroll eixordador de la fàbrica tèxtil on treballa la Pepita en torns de 12 o 13 hores.
8: Fora del taller, al carrer, també hi ha molta agitació. El context polític és tens, els moviments revolucionaris encenen els ànims.
13: Amb unes idees i unes ideologies molt potents, en un moment en el qual les conquestes socials i polítiques es feien amb les armes. Vull dir, la Revolució Russa no estava tan lluny.
10: Una de les conquestes és el dret a vot universal. Les dones podrem votar per primer cop durant la Segona República, l'any 1933. El mateix any que la Pepita Maranges es presenta a la llista de socis electors per escollir el jurat mixt de l'art tèxtil de Girona. La UGT és el sindicat amb més força a la indústria tèxtil a la Cerdanya.
13: I ella, amb 18 anys, ja és part electora. Per tant, és una noia amb dret a vot en aquest aspecte. Per tant, ja ens mostra que la seva presència sindical existeix.
8: El juliol de 1936, amb l'esclat de la Guerra Civil, els sindicats assumeixen el control de moltes fàbriques. Davant el buit de poder i la fugida dels patrons, els treballadors les col·lectivitzen i redueixen la jornada de 13 a 6 hores, tot i que no respecta per exigències de la guerra.
13: Quan esclata la Guerra Civil, Puigcerdà i bona part de la Cerdanya, tota la part gironina, bàsicament, cau sota el control del comitè local de la CNT-FAI. En el moment en què s'esfondra la República i que la Generalitat, el govern central, perden el monopoli de la violència, el que succeeix és que el Comitè Central de les Milícies Antifeixistes esdevé un contrapoder o un poder paral·lel.
7: El Joan, el germà gran de la Maria i la Pepita, conegut com el Carmelit, és un home d'acció que forma part del nucli dur del moviment anarquista. És un membre destacat de la CNT-FAI i treballa en una serradora col·lectivitzada. El somni anarquista, però, dura poc i la primavera de 1937, les forces republicanes que volen restablir l'ordre ataquen el moviment llibertari.
13: I el que es fa és una acció depurativa. I a sang i foc maten a tothom qui poden, tots els que tinguin certa implicació amb la CNT-FAI, amb el comitè local.
8: L'11 de juny de 1937, tres guàrdies d'assalt de la República entren a la serradora i metrallen els sis treballadors que hi ha, entre ells el Joan. Té 27 anys. A partir d'aquest moment, els anarquistes són perseguits. Els familiars dels assassinats de la serradora són assetjats i expulsats de la comarca. L'altre germà, l'Eusebi, se'n va a la guerra amb l'exèrcit republicà.
15: L'Eusebio es va comprometre amb l'exèrcit arran de l'afusellament del seu germà. Portava sempre una fotografia del Joan i això és el que li va donar la força i l'empenta per implicar-se.
12: I el seu germà Eusebi també es va traslladar a la Vall d'Aran amb l'exèrcit republicà perquè s'hi havia allistat i des de llavors mai més van tornar a tenir notícies d'ell.
7: L'Eusebi, el germà de la Maria i la Pepita, encara no té 20 anys quan desapareix. Ningú no en tornarà a saber mai més res d'ell. És un mes entre els milers de desapareguts de la guerra que dormen als marges. Amb un germà afusellat per anarquista, un altre desaparegut al front i la Pepita afiliada a la UGT, quedar-se és massa perillós. Per això, quan les tropes franquistes s'atansen, la família travessa la frontera i fuig cap a Palau de Cerdanya. Aquest fragment de la vida de la Pepita Maranges el recull la periodista Frederic Berlic, que va documentar el testimoni de molts cerdans al llibre La retirada, febrer de 1939.
16: Jo era d'Alp. Vam creuar la frontera i vam venir a Oceja perquè la germana de la meva mare hi vivia. Vaig haver de marxar perquè estava afiliada al sindicat UGT a Puigcerdà. Durant la retirada, el que més em va impactar van ser els militars espanyols que arribaven a la frontera de Burgmadam i que cantaven amb molta autoironia. Llegan los rojos, llenos de piojos.
9: Suite durant tout cet événement...
15: Arran de tots aquests esdeveniments, sé que en Joan va ser afusellat el 10 de juny del 1937. Els meus avis van marxar d'Espanya el 10 de gener del 1939 a casa d'una germana de la meva àvia a Palau de Cerdanya. L'avi, però, va tornar a Espanya perquè estava convençut que en Franco no guanyaria la guerra.
9: Croyez que Franco no guanyaria pas la guerra.
8: El Pere Maranges, el pare de la Maria i la Pepita, torna a Alp, però només per uns dies, perquè amb la caiguda de Barcelona el 26 de gener s'adona que Franco sí que està guanyant la guerra. I enmig del silenci de la nit, enfila de nou el camí cap a França.
15: Va travessar definitivament la frontera el 30 de gener de 1939 a mitjanit. I aleshores ell va dir...
9: Et c'est là qu'il a dit « En traversat el pont de Burgmadam a mitjanit, el campana va sonar 12 cops. »
7: Prop de mig milió de republicans i republicanes han entrat a França fugint del franquisme. Per al govern francès, la situació no només és una crisi humanitària sense precedents, sinó també una amenaça per la seguretat interna.
13: Veuen que de cop i volta, en qüestió de molt poc temps, entren vora mig milió de persones d'Espanya cap a França, creuant el Pirineu, és a dir, gent que, per un cantó, hi ha una consideració supremacista del tema, no? És un fet, vull dir, allò de que Àfrica comença als Pirineus, no? Als anys 30 encara era més, un element més reforçat, no? Però al mateix temps ens trobem amb que són veterans de guerra, són milicians, són anarcosindicalistes, són comunistes, són massa gent amb una experiència bèl·lica a l'esquena.
8: Separen els homes en edat militar de les seves famílies i els internen en camps improvisats prop de la frontera, com Argelers, Sant Ciprien o Barcarès. Estan situats sovint en platges sense cap infraestructura, en condicions molt dures, sense aigua potable, en refugis precaris i una higiene deficient que provoca malalties i una elevadíssima mortalitat. Mentrestant, dones, infants i ancians són dispersats per l'interior de França. Aquestes mesures pretenen descomprimir les zones frontereres.
9: Alors, je m'explique. Alors, arrivé...
6: Quan van arribar a França, el govern francès, després de la victòria de Franco, va demanar als republicans espanyols que triessin o bé tornar a Espanya o bé allunyar-se almenys 50 quilòmetres de la frontera. El meu avi havia sentit a parlar d'Angulema, d'una ciutat que en aquell moment havia acceptat d'acollir republicans espanyols. Per això va marxar cap a Confolens, que és un municipi a prop d'Angulema.
9: Confolens és una comuna de près d'Angulema.
7: Al març de 1939 arriben a Confolens, a 500 quilòmetres de la frontera, i durant 4 anys aproximadament viuen en diferents indrets del departament de la Charente. En arribar, els primers 15 dies, malviuen en un molí, però finalment l'alcalde acull una trentena de refugiats, entre ells la família Maranges, a qui allotja a la rectoria. La Maria i la Pepita de seguida troben feina. La Maria broda roba per la directora de l'escola, que és la cunyada de l'alcalde, mentre que la Pepita cuida vaques. Mig any després, al setembre de 1939, deixen de viure a la rectoria i es traslladen a una granja propietat de l'alcalde. La Maria comença a treballar servint a casa de la directora de l'escola perquè ja treballava com a brodadora. És una família benestant. El marit és enginyer i tenen un fill, en Maurice.
8: Els mesos van passant i la Maria, que està interna, enyora molt la seva germana gran. L'estiu de 1940, Alemanya ocupa França. L'ocupació provoca un èxode intern de francesos que fugen dels nazis i ara és la família Maranges-Bové qui obre el graner per acollir-los, com ells han estat acollits temps enrere.
13: Però clar, tot torna a canviar en el moment en què Hitler envaeix França, es parteix la... França queda sota administració directa del Tercer Reich i la part de Vichy...
7: En aquest context incert, la Pepita coneix en Rafael Galán, un republicà espanyol de qui es queda embarassada. El Pierre neix el 30 de juny de 1941. Durant un temps, tots tres viuen junts, però les coses no van bé i la Pepita se'n torna a viure a la granja amb els pares i amb el petit Pierre. En Pierrot, com li diuen afectuosament, és el pare de la Sylvie Galán, la neta de la Pepita.
17: Oui, alors il n'était pas marié.
11: No estaven casats. Per la meva àvia era un tema tabú. El meu pare va néixer a la França profunda i d'un dia per l'altre aquell home, Rafael Galán, va desaparèixer. La meva àvia va confessar-me més tard que era un home gelós i violent. La meva tia àvia, la Maria, la va treure d'allà amb el meu pare, que era un nadó. Van veure aquell home per última vegada a l'estació. Ningú en va saber mai més res. L'àvia pensava que potser havia tornat a Espanya, convençuda que ja tenia una família allà i que per això no es van casar. El meu pare va investigar, però si el va trobar, mai m'ho va dir. I mai no vam saber què se n'havia de fet d'en Rafael Galán.
8: I mentre tot això passa, la Maria continua treballant com a minyona a casa de la directora de l'escola. En Maurice, el fill de la directora, s'enamora perdudament de la Maria. Els pares veuen aquest enamorament com una amenaça. La Maria és pobra, espanyola i republicana, té tots els dons. Per allunyar-la d'en Maurice, la fan fora, l'acomiaden com a minyona i l'expulsen de la casa. La Maria aleshores torna a viure a la granja amb els pares i ara també amb la Pepita i el petit Pierre per qui sent devoció.
7: Però en Maurice no es resigna. Desafiant l'autoritat materna, s'escapa per visitar la Maria a la granja. La directora, enfurismada, pressiona l'alcalde perquè faci fora la Maria i tota la seva família del poble, i així obligar-los a tornar a Espanya, ben lluny d'en Maurice. I és així com al juny de 1942 la família sencera retorna a Oceja.
12: I des de llavors i fins a l'agost, les dues germanes van treballar a l'hospital de tuberculosos que hi havia a Oceja. Maria es va dedicar a les feines de la cuina i la Pepita estava fent tasques relacionades doncs, més amb la roba, amb el planxat, etc.
6: Cal saber que era fàcil ser contractat allà, perquè ningú no volia treballar amb tuberculosos per poder contagiar-se.
12: I més tard, la Maria, com sempre li havia agradat molt cosir, va aconseguir un altre lloc de treball dins del mateix hospital fent de cosidora.
8: Un dia, la Maria ha de substituir una companya com a cambrera. No vol servir els malalts, plora i s'hi nega, però com que necessita la feina, finalment ho acaba acceptant. La seva bellesa i bondat conquista els interns, sobretot a un, en Jacques Courtier, un metge militar de la Marina Mercant, de 32 anys, un home molt distingit.
18: Enamorat, en Jax l'ajuda a obrir un petit taller de costura. Però quan en Jax es recupera, ha de tornar a Argelès a servir com a metge. Abans de marxar, però, li demana a la Maria que l'acompanyi. Ella refusa. Decideix esperar-lo a Oceja.
8: Els diumenges, les germanes freqüenten el Cafè Cinema del poble. També en són habituals un grup de joves de la Live Sud, una de les principals organitzacions de la resistència interior francesa. Si fa no fa, són de la mateixa edat i es fan amics.
18: Un dia, la Maria proposa a la Pepita anar a veure la família catalana a Alp, aprofitant que ha vingut una tieta de Madrid. La Pepita remuga. Han de caminar gairebé 3 hores per arribar. I a més, la frontera és perillosa.
13: La zona fronterera estava sota control de les tropes nazis, en una zona de clar risc.
18: Però davant la insistència de la Maria, que en porta una altra de cap, la Pepita acaba cedint i decideix anar a Alp amb la seva germana.
9: Mi mamá, eh?
11: Però la mare també hi anava amb un altre propòsit. Volia comprar una peça de roba, una tela rosa, per fer-se una brusa que combinés amb la seva faldilla marró. Tot això amb la il·lusió de tornar a veure en Jack.
8: Els resistents aprofiten que les germanes creuaran la frontera per demanar-los que els facin d'enllaç. Han de recollir uns missatges procedents de Tunísia. L'exèrcit aliat s'està reagrupant al nord d'Àfrica i s'ha de comunicar amb la resistència interior. Els joves de la Live Sud saben que les germanes són de confiança.
18: Però al Cafè Cinema d'Oceja no només hi ha resistents. També hi ha francesos col·laboracionistes amb els nazis que les denuncien.
8: El 30 de març de 1944, de camí de tornada entre Villalobén i Palau de Cerdanya, una patrulla de carabiners de la policia militar alemanya, alertats pels delators, les intercepten. Per fortuna, reconeixen les dues noies del Cafè Cinema i les deixen marxar sense escorcollar-les.
11: Són dos carabiniers de la Feldgendarmerie, que la mare coneix. Les deixen passar després que els prometin que no els delataran. Les noies els ho prometen i un cop soles aprofiten aquell moment per desfer-se de tots els papers comprometedors que duen al damunt i acorden un relat comú per si tornen a ser arrestades.
8: Alertades del risc que corren, intenten passar desapercebudes. Surten del camí principal i agafen una drecera camp a través.
11: El problema és que travessen un camp de parers que està tot nevat. El rastre de les petjades fa que siguin vistes de seguida. Aquesta vegada les detenen dos membres de la Wehrmacht que les van conduir a la comandatur d'Oceja.
18: Al quarter del comandament alemany, els militars interroguen les germanes per primer cop. Les germanes s'hi enfronten amb serenor. Saben què han de dir. Venen d'Alp, de visitar la tia de Madrid i de comprar roba per fer-se una brusa. Interpreten molt bé el seu guió, però no les creuen perquè han estat delatades.
11: De fet, vam saber que havien estat denunciades per un col·laborador, famílies del poble que coneixíem, i mai no vaig entendre com és que la mare no els va guardar odi. Ella no sabia tenir odi, la mare.
19: No crec que veiessin cap document on posés aquesta persona ha denunciat les germanes Maranges. Però hi havia un conjunt d'indicis que ho feien pensar. És que hi havia una persona al poble amb qui la meva àvia era correcta però que evitava tant com podia. I fa uns anys el meu pare em va dir que sospitava que aquesta persona les havia delatat. Però elles mai no van fer res, no se sap per què. Forma part també dels misteris.
8: Aquest cop la policia no les deixa anar. Veient que no en poden treure res, decideixen enviar-les directament a la Gestapo de Font-Romeu. A Font-Romeu les sotmeten a un nou interrogatori. Elles es mantenen fermes, repetint el relat que havien pactat. Han anat a Alp a visitar una tia que ve de Madrid. El cap de la Gestapo les observa en silenci. Són molt joves. Sap massa bé quin és el destí de les preses polítiques i se n'apiada.
11: Allà van patir un segon interrogatori i el cap de la Gestapo fins i tot els va proposar de contractar-les com a criades. Però elles s'hi van negar rotundament. La mare li va dir: tinc una comanda per lliurar, no puc quedar-me.
8: Elles insisteixen que han de marxar. No han fet res mal fet, només venen de veure la tia. I al taller de costura tenen encàrrecs pendents. I la Maria també s'ha de fer la brusa rosa que combini amb la faldilla marró per quan tornin Jacks.
19: La meva tia àvia se'n culpava perquè deia que tenia un pretendent i volia estar guapa. Així que va insistir molt perquè anessin a Espanya a buscar una tela que era una mica més barata. Per això se'n sentia culpable, com si s'hagués deixat atrapar per la coqueteria i per això l'haguessin detinguda.
20: Quan rebutgen la proposta del comandant, no són conscients del que els espera.
6: El cap de la Gestapo li va respondre: tinc una filla de la teva edat, no t'imagines on vas.
9: Vous n'imaginez pas où vous allez.

0: amb veu de dona, a Lleida, el Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a

0: de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat.
1: Avui va de mussols. Avui us vull parlar d'un animal que, a part de ser molt fascinant, té una gran connexió amb el món de la creativitat. Parlem dels mussols. Sí, aquests ocells nocturns que molts associen amb la saviesa, els misteris de la nit i fins i tot amb la màgia. Els mussols han estat sempre envoltats d'un aire de misticisme i intel·ligència. I no és estrany que s'hagin convertit en símbols de la creativitat. Per començar, el mussol és un animal que sap observar, que té la capacitat de veure més enllà del que és evident. Gràcies a la seva visió nocturna, és capaç de veure-ho tot clarament amb la foscor. I d'alguna manera, això ens pot inspirar a nosaltres també. Com a creatius, sovint ens trobem buscant solucions i idees en moments foscos, quan sembla que no veiem res clar. És precisament en aquests moments quan cal actuar com un mussol, mirar més enllà, observar detalls que potser passen desapercebuts pels altres i descobrir noves perspectives. Una altra cosa curiosa dels mussols és que són uns grans oients. Les seves orelles no estan a la mateixa alçada, cosa que els permet detectar qualsevol so amb molta precisió. Això és com quan, com a creatius, hem d'aprendre a escoltar tot el que ens envolta. Sons, idees, converses, música... Tot això pot ser una font d'inspiració inesperada. Igual que per als mussols, qualsevol sorollet pot convertir-se en una presa potencial. I una anècdota curiosa. Sabies que molts artistes i escriptors famosos han estat fascinats pels mussols? En Pablo Picasso, per exemple, tenia una ceràmica en forma de mussol que va utilitzar per crear un munt d'obres inspirades en aquest animal. I no és estranyar. Els mussols simbolitzen la intuïció, el mirar les coses des d'una altra perspectiva diferent i el viure una mica contracorrent. Qualitats que són fonamentals per a qualsevol persona creativa. Així que la propera vegada que et trobis davant d'un repte creatiu, pensa en el mussol. Sigues observador, escolta amb atenció i no tinguis por de mirar les coses amb altres ulls. I si mai et veus bloquejat, recorda que, com els mussols, la creativitat sovint arriba en el moment més fosc i silenciós, quan tots els altres ja han anat a dormir.
2: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
3: Estrenyiment del viatger i què podem fer per evitar-lo o millorar-lo?
4: L'estrenyiment del viatger és una dolència habitual quan marxem de casa, ja sigui per canvis en la dieta, l'estrès del propi viatge o la deshidratació. Per evitar-ho, es recomana beure aigua durant tot el dia i no només quan tinguem set. Optem per menjar rics en fibra, com fruites, verdures o llegums, i evitant els aliments processats. Si això ho acompanyem d'activitat física moderada, com per exemple caminar, estimularem el moviment intestinal. També és important mantenir un horari regular per anar al bany. Aquestes estratègies poden ajudar a prevenir l'estrenyiment i millorar el trànsit intestinal durant els viatges.
2: Salut Activa.
5: Olga Brunner, dietista nutricionista comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós i Palafrugell.
6: L'estrenyiment del viatger ve quan tu estàs de vacances i al sortir de les teves rutines i els teus hàbits i menjar d'una forma diferent t'altera les vegades que vas al lavabo. I això és important conèixer-ho perquè tu pots millorar aquest aspecte si tens en compte diferents coses. Un és les begudes que prens, sobretot és molt important la hidratació. L'altre és l'activitat física, per tant, si estàs de vacances, mou-te el màxim possible, tingues una vida aquells dies molt activa. I el tercer és la fibra. Com que mengem diferent, ens oblidem de menjar fruita, verdura, llegums, inclús fruits secs amb clova. Aquest trio d'aquests tres recomanacions és molt important. Com menys facis una d'aquestes, més estrenyiment del viatger tindràs. També és important i te pot ajudar, si és el teu cas, doncs posar una mica més d'oli per lubricar, no, els budells, perquè te pugui facilitar la defecació. I altres consells relacionats amb això seria sobretot el que dirien fer mindfulness pooping, i és que quan vas al lavabo, sobretot deixem els mòbils mòbils a part i concentra't en les senyals del teu cos, perquè si estem distrets no ens ajuda a anar bé de ventre.
2: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

0: Us donem la benvinguda a aquest podcast sobre memòria històrica. Per a nosaltres, la història no és una seqüència de fets, de grans tractats internacionals, de reis i emperadors. És la vida de cadascuna de les persones que amb esforç i sacrifici han fet avançar la societat fins als nostres dies. Aquest és l'objectiu d'aquest podcast que avui estrenem. Volem mirar enrere en el temps per entendre el per què i el com van passar les coses. Parlarem amb testimonis dels fets més importants de la història recent i conversarem amb persones expertes. Volem parlar de memòria històrica amb rigor, involucrant en aquest procés la comunitat de la ciutat, especialment el jovent, i creant espais de reflexió que ajudin a fer una societat més justa i igualitària. De la mà d'estudiants de secundària dels instituts Salvador Dalí, Estany de la Ricarda, Ribera Baixa i Valdir Aguilera del Prat de Llobregat, aquest podcast ens permetrà reflectir-nos en uns miralls en què veurem com, en realitat, som l'herència d'aquelles persones que van lluitar i patir perquè nosaltres puguem gaudir de drets i llibertats. L'alumnat que ens acompanyarà durant els pròxims 13 episodis ha participat de les entrevistes que hem fet, però també de la mà del Teatre Cadis del Prat de Llobregat dona vida a personatges reals o imaginaris que ens ajudaran a reviure el passat com si fos avui. Això no és un altre podcast d'història. Això és Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria. Capítol 1. Barcelona. Rosa de Foc.
0: La guerra no canvia. Sempre beneficia els poderosos i és la societat civil, especialment la més pobra, la que en paga les conseqüències. D'exemples en tenim molts, fins i tot als nostres dies. Però avui marxem fins a principis del segle XX per conèixer un dels exemples més clars d'aquesta desigualtat. Entre el 26 de juliol i el 2 d'agost de 1909, Barcelona i altres municipis catalans van convertir-se en focus de protestes antimilitaristes i anticlericals que van escalar en violència i intensitat. Un esclat revolucionari que arrencarà molt abans, amb un decret que obligava joves catalans i d'altres parts de l'Estat a anar a la Guerra de Melilla. El descontent pel reclutament es va agreujar perquè només les famílies riques podien pagar 6.000 rals i lliurar-se de la guerra. Els més humils, la majoria, no podien permetre's aquesta exempció.
2: El principal problema són les desigualtats socials, no? Perquè en la guerra del Rif, aquesta guerra que fa que es busqui la lleva dels soldats, el sistema de reclutament és molt peculiar. Tu pots redimir d'anar a l'exèrcit si pagues un tant, no? I si no, doncs hi has d'anar. És evident que al final qui va a la guerra són les persones pobres, els fills dels treballadors, etc. No? I per tant, a més, en aquell cas concret, la lleva bàsicament és de soldats catalans, no? Llavors, aquesta, diguem-ne, doble vessant, per una banda el fet que sigui gent pobre i per l'altra que siguin catalans, fa que l'esclat, en aquest esclat sí, barregi moltíssimes coses, perquè s'hi barreja l'esclat social, però també s'hi barreja part de l'esclat nacional.
0: Hem escoltat l'Agustí Colomines, expert en la matèria, amb qui hem visitat l'escola Pia Sant Antoni, un indret que serà clau durant la Setmana Tràgica. Sobre el reclutament, Líria, estudiant de primer de batxillerat de l'Institut Salvador Dalí del Prat de Llobregat, ens planteja una qüestió.
3: Què passava si un jove cridat a files estava fora de Catalunya?
4: Si estava fora de Catalunya i es podia escapar, suposo que se'n lliurava. La majoria de la gent, joves inclosos, no podien viatjar. Això de viatjar em sembla que ara és allò de que podem. Bueno, marxem fora una setmana, marxem fora un mes i té una revolta i et pilla fora. Llavors no, perquè llavors la gent no es movia, no es movia, menys els jovents. No tenien diners ni havia el costum de fer-ho.
0: I encara més, la guerra de Melilla era molt impopular entre la població. La gent veia aquell conflicte com un capritx de les elites espanyoles per enriquir-se encara més i no un assumpte que afectés les classes populars. Per comprendre bé què va ser la Setmana Tràgica i quina petjada ha deixat a la nostra societat, hem d'entendre el context en què es va donar. Espanya viu una època de decadència política amb la independència de les antigues colònies americanes encara en el record. La Catalunya industrial està formada per una societat burgesa benestant, propietària de les grans fàbriques, que conviu juntament amb la majoria obrera i menestral, en condicions de pobresa. La diferència de classe, però també el sentiment nacional, dividien la societat catalana, i especialment aquella que vivia a les grans ciutats com Barcelona. La capital catalana encara no és com la coneixem avui dia. La gent viu principalment a la part més antiga, la que fins feia unes dècades havia estat envoltada de muralles. L'Eixample està en construcció, un projecte urbanístic ambiciós que ha generat molts llocs de feina en la construcció de la ciutat del futur. Les fàbriques també són l'altra sortida econòmica de les classes populars. Famílies senceres malviuen ben a prop de grans nissagues burgeses. Persones nascudes a Barcelona o altres llocs de Catalunya conviuen amb immigrants arribats d'Andalusia, Extremadura o d'altres llocs d'Espanya. Això genera un batibull polític i social que tindrà el seu esclat més tard. El moviment obrer té molta importància en aquella Barcelona de principis del segle XX, però també el republicanisme, una idea política liberal que té una vessant més catalanista, representada per la burgesia catalana, i una altra més espanyolista, encapçalada per un nom, Alejandro Lerroux.
4: Un personatge molt controvertit. Alguns diuen que era un demagog, altres deien que era un personatge que havia arribat per desfer els partits anarquistes, o sigui, els socialistes d'aquí de Catalunya, que era anticatalanista totalment. Això feroçment anticatalanista. Lerroux tenia aquesta verborrea revolucionària que primer va enganyar una mica a la gent, sobretot als anarquistes.
0: La historiadora Soledad Bengoetxea ens ha parlat d'aquest polític que va fer servir l'anticlericalisme i l'anticatalanisme per agitar les masses i escalar posicions fent servir retòrica demagògica, sempre al servei dels seus interessos polítics. El catalanisme, però, no era exclusiu de les classes benestants. Bona part de l'obrerisme també tenia simpaties per les idees catalanistes, si bé la ideologia predominant entre les classes populars era l'anarcosindicalisme.
4: Estem parlant de 1909. Pensa que 7 anys enrere, només 7 anys, en 1902, els anarquistes havien endegat una vaga general d'una setmana de duració, una setmana Barcelona aturada pels anarquistes. Vull dir que les classes benestants, al 1902, van mobilitzar-se moltíssim per veure què podien fer per frenar aquest moviment anarquista. L'anarquisme era l'ovella negra de la burgesia.
2: Els treballadors d'aquella època mantenen un discurs així, no?, de catalanisme popular, per entendre'ns, no?, que fa que sorgeixin les dues coses amb una facilitat tremenda, no? Viuen, diguéssim, les dues opressions d'una manera molt clara.
0: Quan es recluten les lleves per la guerra de Melilla, hi ha protestes ciutadanes, moltes d'elles encapçalades per dones que suposen a que els seus fills i marits vagin a morir lluny de casa per un conflicte que els és del tot aliè.
4: L'embarcament de tropes a Barcelona comença l'11 de juliol i el dia següent es produïren manifestacions antibel·licistes incidents als pols i per carrers. El clima era d'irritació popular, compartit pels partits nacionalistes, republicà, radical i socialista, contra una guerra incompresa. Tothom estava agitat, inquiet. Entre les assistents, la majoria eren dones obreres, familiars desenrolats que intentaren impedir l'embarcament al vaixell Puerto Rico i llençaren a l'aigua el tabac i els escapularis que prèviament els havien despartit algunes dones de la burgesia com a caritat. Algunes dones de la burgesia havien anat allà a donar escapularis a tratar de pacificar la revolta. Segons les cròniques, les dones cridaven: «Llanceu les vostres armes, que se'n vagin els rics, o tots o ningú, que se vagin els frades».
5: Marxar a la guerra i morir-se significava que et deixaves vídua, i era molt complicat, una vídua amb fills, sostenir la família, i això ens explica també l'aparició d'una prostitució extensa. Diguem-ne que les dones se subjeven perquè diuen: «Ostres, si es mor el meu marit i em foten fora de la feina, és que m'he de dedicar al carrer», literalment. I això explica també que hi hagi moltes dones a la insurrecció, les cremes de convents, d'esglésies, de col·legis religiosos.
0: Amb l'historiador David Martínez Fiol hem parlat precisament davant l'església del Clot. Com veurem més endavant, aquest va ser un dels edificis religiosos que va cremar durant la Setmana Tràgica. Líria, l'estudiant de secundària que ens acompanya en aquest capítol de Miralls de Memòria, es pregunta per què aquella guerra va generar tant de rebuig.
3: Per què la gent no volia anar a la guerra del Marroc? No tenien sentiment patriòtic?
2: És que la guerra del Marroc no es feia per cap cosa patriòtica. La guerra del Marroc es va fer bàsicament per defensar les mines de ferro, que eren propietat del conde de Romanones, que havia estat primer ministre, i del Comillas, del marquès de Comillas, no? Que era un dels importants d'aquí. Per tant, plantejar la guerra en termes de la lluita contra l'invasor àrab, per entendre'ns, és una absurditat. És una guerra colonial en totes les de la llei.
0: De fet, el sentiment popular envers aquest conflicte és que es tracta d'una guerra per interessos econòmics de gent poderosa de l'Estat i que no té res a veure amb el benestar de la ciutadania. L'oposició a la guerra, al principi, no va més enllà d'algunes protestes i, de fet, l'embarcament de soldats al port de Barcelona tindrà lloc sense gaires incidents. Les notícies que arribaven del front no eren bones i les morts de soldats a Melilla són l'espurna que encén una jornada de protestes a Barcelona que aviat s'estendrà a altres municipis catalans.
6: Viatgem a través dels miralls de memòria per entendre la indignació, la por i la incertesa de les persones que van rebre la notícia del reclutament per anar a la guerra del Marroc i de com les successives revoltes van desencadenar el que es coneix com la Setmana Tràgica.
7: Atenció, atenció, senyores i senyors. Arriben darreres novetats del Marroc. L'exèrcit espanyol cau derrotat després d'una llarga jornada d'inesgotables i acarnissades batalles a Barranc del Llop. Davant de la falta d'efectius, els soldats de reserva seran cridats a les files i hauran d'embarcar en la data establerta al port de Barcelona. No es quedin sense els seus exemplars, per saber tots els detalls.
8: Com que reservistes? Malparits.
9: Xxxt, està el nen davant.
10: Què vol dir? Què són els reservistes?
8: Desgraciats. És una batalla perduda i ens envien allà igualment.
9: Joan!
10: Ens enviaran al Marroc.
9: Joan, per l'amor de Déu. No pot ser.
11: Tranquil·la, Maria. No em tocarà anar. Tot estarà bé.
9: No vull...
11: No pateixis. Estarà tot bé, amor. No ens separaran.
9: Marxem. Hem de fugir.
11: Què? A on?
9: Abraça'm fort. Vull sentir-te a prop. Quedem-nos així fins a l'últim moment.
8: Vaig perdre el meu germà a la guerra de Cuba. No em dóna la gana ara perdre també el meu fill. Què s'han pensat? Malparits, colla de malparits.
12: Mare...
13: Tranquil, no t'espantis.
12: No vull anar a combatre al front. No vull que em matin.
13: No pateixis, fillet meu. Segur que el teu pare pot moure algun fil perquè et quedis. No t'has de moure del meu costat. I poden anar d'altres, segur.
12: Sisplau, mareta, no vull marxar. Ui, que no hauré de marxar.
14: Camarades, no podem permetre aquesta injustícia.
15: No hem de lluitar per una causa que no és la nostra.
14: Ens reunirem i ens mobilitzarem com a poble.
15: Atenció a tothom. Des de Solidaritat Obrera us convidem a reunir-nos per organitzar una vaga contra la crida de reservistes i en contra del poder opositor.

0: Abans es va constituir un comitè de vaga format per anarquistes, lerrouxistes, socialistes, que va decidir convocar una vaga general pel dia 26. La resposta de la multitud desbordà el comitè de vaga. La revolta prengué un caire resurreccional no previst, sense que els partits republicans en volguessin assumir la direcció. Ningú va voler assumir la direcció. El poble, obrers, menestrals, mestresses de casa, obreres, vagabuns amb vestits estripats, tots eren els ames dels carrers. Barcelona queda sense subministrar de gas i electricitat incomunicada. I el capità general de Catalunya declarava l'estat de guerra i el governador Osorio dimitia. Només la Guàrdia Civil s'enfrontava als vaguistes.
1: El sentiment popular que les institucions religioses s'apropaven al poder i no pas a la gent comuna va calar fort entre els manifestants.
2: Si és una insurrecció tan de lluita de classes, per què no es cremen les fàbriques? I aleshores, en aquest sentit, sí que és veritat que si cremes la fàbrica, estàs cremant el teu lloc de treball. El món patronal d'aquell moment és un món patronal catòlic, molt vinculat a l'Església, però en tot cas, tornem al que dèiem, la paradoxa de aquest món patronal catòlic no es veu afectat en les seves empreses, però sí que es veu afectat els edificis religiosos, perquè són el símbol d'aquest integrisme que dona suport al món empresarial.
0: La gent considerava que l'Església estava al costat dels rics, això per començar. A més, l'Església estava a favor de la guerra del Marroc, perquè hi havia interessos econòmics al Marroc. I si es parla de la participació de les dones en aquella revolta, no es pot oblidar que els convents que tenien nenes i dones acollides per pobresa o per suposadament redimir-les de la mala vida, tenien oficines d'ocupació i també regentaven tallers on es manufacturava gran quantitat de gent en depunt, que a elles les pagaven una misèria. I moltes dones que cosien a fàbriques i a casa consideraven que es feien competència, una competència barata i desleial. Vull dir, era tot un caldo de cultiu perquè es generés aquest sentiment anticlerical.
1: El Col·legi de Sant Antoni, de l'Ordre dels Escolapis, va esdevenir un símbol de la Setmana Tràgica. Va ser un dels primers, si no el primer, edifici religiós en cremar el 27 de juliol de 1909 i l'últim del que se'n van poder apagar les flames. Així i tot, aquesta escola es manté oberta avui dia, tot i que d'aquell foc només en van quedar de peu algunes parets.
3: El primer establiment religiós que cremen és aquest convent, no? El convent dels Escolapis de Sant Antoni, que és on hi ha, a més a més, la residència dels Escolapis de Catalunya, no? I és un establiment molt gran que s'havia construït per donar cobertura i ensenyament als treballadors de l'Eixample, no? que estaven construint l'Eixample, i dels burgesos que vivien aquí, al cap de Vall, el Palau Güell està aquí sota, no? I per tant i aleshores aquest és el primer que crema i curiosament és l'últim que poden apagar el dia 29. Pel que se sap, aquesta escola per exemple va ser cremada per xicots d'entre 14 i 20 i pico d'anys, no? Estaven afiliats a algun sindicat o algun... Pues no, particularment, no?
1: Abans hem vist que Barcelona no era com la coneixem avui dia. De fet, barris com el Poblenou, Sant Andreu o Gràcia eren pobles separats del que ara coneixem com el centre de la ciutat. Això no va impedir que allà també s'hi cremessin convents i esglésies.
2: Aquí al Poblenou hi ha com uns tres focus. Un seria aquest que estem aquí davant, no? L'església del Clot. Una, l'església de la Immaculada Concepció, que està al carrer Llull. I després hi ha un altre focus, aquest ja superallunyat, que és el que s'anomena el barri de Pequín. I allò és un barri de barraquistes que es configura tot just acabada la guerra de Cuba i que inicialment venen xinesos i filipins que s'havien convertit al catolicisme a Cuba i a les Filipines i que, evidentment, havien estat proespanyols i que, quan acaba la guerra, emigren cap aquí i munten un barri de barraques. I aleshores, en el barri de Pequín, el que hi ha és la crema d'una església. Aquests xinesos i aquests filipins no són protagonistes de la crema d'aquesta església perquè ells són catòlics. En realitat, és gent obrera que ve pròpiament del poble Poblenou.

0: que es passa per allà i aleshores cremen l'església.
1: Només a Barcelona i Rodalies hi va haver més de 60 convents cremats, però la setmana tràgica va anar molt més enllà de la capital. Sabadell, Granollers o Manresa també van viure revoltes destacades aquells dies, però la xifra de municipis on hi va haver protestes és encara més llarga.
2: Ens endinsem en la por i l'angoixa de la gent que va patir en primera mà les conseqüències dels aldarulls i l'opressió durant les protestes.

0: Estimat Toni, t'escric aquesta carta per l'urgència de la situació. Els carrers estan plens de fum i cendra. Els manifestants atrinxerats i la policia exercint pressió. No sé què fer. No tinc veu, però segueixo cridant. Ells criden. Ells alcen els seus punys sense por. Surto amb el meu cos armat i l'ànima nua. Surto perquè no tinc res a perdre. Surto amb el preu de la bala i amb el front alt. Surto fent història, encara que el meu nom no sigui recordat. Formo part de quelcom més gran. Coneixen la meva ideologia, saben qui sóc.
1: Interrompem la missió musical per informar que l'Església Nostra Senyora del Carme se suma al llistat de temples religiosos cremats en els últims dies. El cos policial està treballant per capturar els autors dels fets. A continuació, escoltem la declaració de Les Rux, membre del Partit Republicà Radical.
2: Jóvenes bárbaros de hoy, entrad a saco en la civilización decadente y miserable de este país sin ventura. Destruid sus templos, acabad con sus dioses, alzad el velo a las novicias y elevadlas a la categoría de madres para civilizar la especie.
0: ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Per l'amor de Déu, estàs tremolant. Ha passat alguna cosa? M'estàs espantant. Teresa, digues alguna cosa.
3: És culpa seva. Tot és culpa seva.
0: De qui parles?
3: Que no ho estàs veient? S'han tornat bojos. Animals, ajuda'ns, germana.
0: Què t'han fet, Teresa?
3: Res, res. Estic bé. Ja ha passat.
4: Policia, obriu la porta.
0: Merda, ja són aquí.
4: Obriu la porta.
3: Beatriu, què has fet?
0: Xxxt, no obris. Fes alguna cosa.
3: Què has fet? Deixeu-la, sisplau.
0: Teresa,
3: deixeu-la.
4: Endueu-vos-la. A la monja, deixeu-la al llit.
3: Beatriu, no. Ai, Déu meu, com hem caigut en tan profunda desgràcia. Senyor, tu que tants cops has sentit les meves oracions i pregàries, et prego que m'escoltis una vegada més. Protegeix i cuida de les meves germanes. Pare, que han honrat tan bonament el teu nom, protegeix també la Beatriu, sang de la meva sang, que cega pels seus ideals, ha deixat que els seus desitjos de justícia siguin mal influenciats pel mateix diable. Feu que paguin aquells pecadors d'ànima infama, els actes dels quals han profanat aquesta santa església i els cossos de les seves abadesses. En el nom del Pare, del Fill, de l'Esperit Sant. Amén.

0: La resposta de les autoritats a aquell aixecament popular va ser dura. Si bé en un primer moment la guarnició barcelonina de l'exèrcit es va negar a disparar contra els seus propis veïns i veïnes, les tropes portades d'altres llocs de l'Estat, a qui se les havia fet creure que venien a Barcelona a aplacar un moviment separatista, sí que ho van fer. El resultat, més d'un centenar de civils morts i mig miler de ferits. La setmana tràgica no havia estat una revolució organitzada. Havia estat l'esclat del descontentament popular, de la por a la misèria que deixava la guerra a les llars més humils. I precisament va ser la mateixa classe obrera la que en va pagar les conseqüències.
1: Parlem del balanç de víctimes. 3 morts i 27 ferits entre les forces de l'ordre. De 75 a 100 morts amb centenars de ferits entre la població civil. I es van clausurar 150 centres obrers i culturals, 6 periòdics i totes les escoles laiques, totes, es van tancar. Destaquem que l'Església i les classes dirigents van exigir duresa contra els revoltats. Només el poeta Joan Maragall va alçar la veu contra la revenja i la indiferència.
2: La Setmana Tràgica es convertirà en un mite. Es reforçarà aquesta idea de la Barcelona Ros de Foc, de la Barcelona Resistent. També és veritat que això permetrà un cert ascens del republicanisme, no? Que se sentirà fort i que, en definitiva, acabarà conquerint l'Ajuntament de Barcelona i tot plegat, no? I una certa decadència o un inici de la decadència del catalanisme conservador que havia estat més o menys implicat en la repressió.
0: Però si hi ha un nom lligat a la repressió de la Setmana Tràgica és Josep Ferrer i Guàrdia. Era un pedagog que havia creat el que s'anomenava l'Escola Moderna, un model educatiu laic que aviat va esdevenir una mena de competència de l'Església, que fins aleshores tenia pràcticament el monopoli de l'ensenyament.
3: Això moltes vegades no s'incideix amb el tema. És una escola laica privada i que, per tant, no està pensada pels nens dels obrers, sinó que està pensat per allò, nanos de la classe mitjana progressista. I és veritat que té un discurs allò pedagògic on el tema de l'anticlericalisme, no explicitat com anticlericalisme, però explicitat com a escola laica, és molt important. Aleshores, des del món de les dretes clericals, home, és la competència. Ja anava bé culpar-lo d'algú perquè es pensava, dic, bueno, si eliminem a Ferrer i Guàrdia, s'enfonsen les escoles, l'escola moderna, l'escola laica moderna, i, per tant, continuem amb el monopoli religiós catòlic de l'educació per part de l'Església. El món governamental, les autoritats judicials i polítiques li tenien ganes, i aleshores aprofiten la vinentesa de la Setmana Tràgica per assenyalar-lo amb el dit. Amb proves o sense proves?
1: Ferrer va ser, doncs, una víctima de la Setmana Tràgica, no un protagonista. La fermesa que va mantenir fins a l'últim instant de la seva vida no va permetre que els soldats que li anaven a fusillar li envenessin els ulls i mirant-los va dir el crit de «Visca l'escola moderna». Això va reforçar la seva figura.

El capítol d'avui l'hem titulat Barcelona Rosa de Foc, perquè aquest és el sobrenom que va rebre la ciutat després d'aquells i d'altres avalots. La memòria col·lectiva de la ciutat i de Catalunya en general va molt lligada precisament a aquesta revolta obrera, a la lluita per aconseguir la igualtat, per aconseguir drets laborals. La de la setmana tràgica és la història d'una derrota. Més endavant, amb altres capítols, parlarem de les grans victòries de la classe obrera. Arribem al final del primer capítol de Miralls de Memòria. Al llarg de l'episodi hem parlat amb l'Agustí Colomines i Companys, historiador i professor titular d'Història Contemporània de la Universitat de Barcelona. També amb la Soledad Bengoetxea Echaondo, doctora en Història Contemporània i professional de la recerca històrica, així com amb en David Martínez Fiol, historiador i professor lector de la Universitat Autònoma de Barcelona. També hem viatjat de la mà del Teatre Càdiz del Prat de Llobregat a la Barcelona de 1909 per conèixer la ràbia i la indignació de les classes populars. El pròxim capítol parlarem de com era la vida d'aquestes persones a les fàbriques i colònies industrials. Això no ha estat un altre podcast d'història. Això ha estat Miralls de Memòria.

0: Miralls de memòria, un podcast coproduït pel Prat Ràdio i la Xarxa, presentat per Víctor Asensio García i amb la col·laboració del Modena Maluenda de Bataller.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la Xarxa Més.
2: Calaix Actiu. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto, periodista i professor.
3: Quan mires un telenotícies, o el més habitual ara, quan mires uns quants vídeos de TikTok i el que hi veus no és gaire diferent de les ficcions distòpiques, vol dir que comencem a fer salat. Un tuit clàssic i recurrent recorda que l'obra 1984 de George Orwell era un avís per a navegants, no un manual d'ús. I més enllà del gran germà omnipresent que vigila constantment els ciutadans, aquest llibre, i també les seves adaptacions audiovisuals, parlen de la manipulació del llenguatge, de la revisió de la història dels llibres i dels titulars i del control governamental. De la seva banda, Ray Bradbury a Fahrenheit 451, la temperatura a la qual crema el paper, prediu la censura de llibres i la dependència de les pantalles i batalles contra la desinformació i el consum excessiu del contingut digital.
4: Just the books.
3: Un món feliç d'Aldous Huxley descriu una societat drogada pel plaer, el consumisme i l'enginyeria genètica. I el conte de la criada de Margaret Atwood preveia, als anys 80, una regressió radical de valors a la societat estatunidenca, portant a un control reproductiu i a un patriarcat extrems. Totes elles tenen adaptacions a les pantalles, com també una de les novel·les més cèlebres de Philip K. Dick, Els androides somien xeis elèctrics. Ridley Scott la va adaptar com a Blade Runner el 1982 al cinema, i la història predeia amb precisió debats actuals sobre la intel·ligència artificial, com la possibilitat que arribi a haver androides replicants que siguin indistingibles dels humans, la consciència artificial i els debats ètics que provoca en una terra que fa que aquells qui poden marxin a les colònies. I la pel·lícula més existencialista parla també de les megacorporacions que ho controlen tot i d'IAs rebels, com el grup de replicants que persegueix el protagonista, que són pràcticament humans.
5: She's a replicant, isn't she?
6: I'm impressed.
3: La pregunta és si la ciència-ficció i les distopies que es publiquen, s'emeten i s'estrenen ara sabran per a veure tan bé el futur com totes aquestes del que hem parlat. Nosaltres no ho sabrem, però, mentrestant, sempre ens quedarà gaudir d'un dels monòlegs més memorables de la història del cinema.
7: All those moments will be lost in time like tears in rain.
2: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto. Calaix Actiu, secció de El Calaix.
8: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Segona jornada de declaració a l'Audiència Nacional de José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident del govern espanyol torna a comparèixer avui després que en la primera jornada el jutge hagi decidit no retirar-li el passaport ni aplicar-li altres mesures cautelars. El magistrat considera, malgrat tot, que no ha aconseguit allunyar els indicis de criminalitat que se li imputen per les joies d'alt valor que van aparèixer al seu despatx i el possible cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. En una sessió a porta tancada, Zapatero ho ha negat tot i ha demanat confiança. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 18 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Els Estats Units i l'Iran ja han signat físicament l'acord de pau a l'Orient Mitjà. La vigília de l'acte oficial de rúbrica a Suïssa, totes dues parts han activat ja els 14 punts del pacte que inclou el compromís de Teheran de no desenvolupar armes nuclears i un pla de reconstrucció del país amb un fons de 300.000 milions de dòlars. Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi declarat a la Segarra i que ja ha cremat més de 60 hectàrees de camps de cereals sense segar. De moment, el foc està estabilitzat i s'han pogut aixecar els confinaments a Ribera d'Ondara i altres nuclis de l'entorn. El Parlament ha aprovat per unanimitat una llei per eliminar totes les prop de 700.000 tones d'amiant que encara hi ha a Catalunya. El text també preveu la reparació de les víctimes i una protecció de riscos i arriba després de dues dècades de lluita de diverses associacions d'afectats. Dels esports, Pere Romeu continuarà a la banqueta del Barça fins al 2028. El tècnic ha signat la renovació després de dues temporades al capdavant de l'equip femení, en què ha guanyat 8 dels 9 títols disputats. Al darrer curs, el conjunt ha signat la temporada perfecta, coronada amb la victòria a la final de la Champions. I en cultura, la novel·la Sau, de l'escriptor Ferran García, ha estat reconeguda amb el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana. La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés, en assaig, o Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí, en literatura infantil i juvenil, són dues de les altres obres escollides per votació dels establiments adherits al Gremi de Llibreries. Passen gairebé 3 minuts de les 7 del matí. És moment per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dijous amb força tranquil·litat en quant a la xarxa viària catalana no registren ni accidents ni avaries. Sí que parlem, però, ja de retencions habituals, sobretot als voltants i accessos de Barcelona. A hores d'ara ja tenim moltes retencions en tot el nus de la Trinitat a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat, tot plegat amb unes cues que arriben des del Vallès, també sobretot per la C58 des de Sant Quirze, també per la B20 a Santa Coloma de Gramenet o la C31 amb 3 quilòmetres de lentitud en l'últim tram del terme de Badalona en sentit sud. Per altra banda, tenim ja comença a arrencar aquesta lentitud habitual també intermitent per la C16, sobretot pels túnels de Vallvidrera, amb direcció a la ronda de dalt. Des del Llobregat també tenim a hores d'ara forta congestió, sobretot a la A2 entre Sant Andreu de la Barca i Cornellà, també a la P23 des del Papiol fins a Sant Feliu de Llobregat. Per altra banda, al Vallès també tenim retencions d'entre la Roca del Vallès i Montornès a la AP7 en sentit sud, també al punt de Barberà. També tenim retencions en sentit nord del punt de Cerdanyola i cap a Barcelona, un quilòmetre de cues a la C-17 a Parets del Vallès o a la C-59 a Caldes de Montbui. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
1: I ara, temps pel temps. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
3: Molt bon dia. Una situació molt tranquil·la una altra vegada per encetar la jornada. De fet, al llarg d'aquest matí, pocs núvols, alguns a la costa, bàsicament la barcelonina i la Costa Brava, i també una temperatura que s'anirà enfilant. De fet, és un ambient agradable, una mica més que no pas ahir a aquesta hora a la majoria de comarques. La tarda tornarà a portar calor. De fet, a les comarques de la Terra Ferma passarem dels 35 graus una altra vegada. I al llarg de la tarda, més aviat vespre, aniran arribant alguns núvols per les comarques de Tarragona i Barcelona amb alguna gotellada que, sobretot aquesta propera nit, ens afectarà d'una forma més evident. No estarem parlant de grans pluges i moltes d'elles acompanyades de fang. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: 7 i 5, comencem. Segona jornada de declaració a l'Audiència Nacional de José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident del govern espanyol torna a compareixer avui després que en la primera jornada el jutge hagi decidit no retirar-li el passaport ni aplicar-li altres mesures cautelars. El magistrat considera, malgrat tot, que no ha aconseguit desvirtuar els indicis de criminalitat que se li imputen per les joies d'alt valor que van aparèixer al seu despatx i el possible cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Ens n'informa la Carina Bellvé.
4: Durant més de 3 hores i a porta tancada, l'expresident només ha respost les preguntes del jutge instructor i del seu advocat per negar qualsevol implicació en el rescat de Plus Ultra i el cobrament de cap comissió. Segons l'exmandatari, mai va tenir contacte directe amb l'aerolínia i l'única persona que coneix des de 2024 és Julio Martínez Sola, dirigent d'aquesta companyia. També defensa les seves filles, al·legant que tenien una empresa que funcionava fent feines de maquetació. Davant del jutge, Rodríguez Zapatero també ha negat tenir cap societat offshore a Dubai, on serien els diners cobrats en les presumptes comissions. Això defensa també en un comunicat que l'exmandatari ha enviat als mitjans de comunicació, on insisteix en que no té absolutament res fora d'Espanya. De fet, hi explica que ha presentat al tribunal de forma voluntària una autorització que li permeti al jutge constatar la inexistència d'actius a l'estranger. Diu també que lamenta que se l'acusi de greus delictes que diu no haver comès i que el més dolorós és saber que molta gent s'ha pogut sentir defraudada per les informacions que circulen sobre ell. Per això els ha demanat confiança, al·legant que la veritat, diu, s'obrirà pas. Pel que fa a les joies milionàries, en seu judicial ha assegurat que donarà explicacions d'aquí a una setmana o 10 dies per poder preparar bé la defensa. Finalment, el jutge Calama no ha posat cap mesura cautelar a l'expresident, malgrat que tant la Fiscalia Anticorrupció com l'Acusació Popular, coordinada pel PP, havien demanat la retirada del passaport i compareixences quinzenals per risc de fuga.
1: El mateix dia, el president espanyol Pedro Sánchez i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, han protagonitzat una altra cara a cara en una sessió de control marcada per la declaració de l'expresident Zapatero. Feijóo ha acusat Sánchez de tenir por de la democràcia i Sánchez ha reiterat que les eleccions se celebraran el 2027, advertint als seus socis que un govern del PP i Vox comportaria retrocessos socials. Feijóo ha obert la sessió retraient a Sánchez la situació processal de Zapatero, a qui ha qualificat de far moral del PSOE. Per la seva banda, el president del govern ha recordat els presumptes casos de corrupció que afecten la presidenta del PP de la Comunitat de Madrid.
5: Un expresidente, por primera vez, del gobierno de España está delante de un juez acusado por 6 graves delitos de corrupción. El que iba de Gandhi español, ese al que para usted es su faro moral. El señor Zapatero sigue contando con su apoyo o a partir de ahora actuaba por su cuenta.
6: No deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted se convierte en un Torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado en Madrid.
1: A Catalunya, els casos de presumpta corrupció que afecten el PSOE han planat també sobre la sessió de control al govern que s'ha fet aquest dimecres al Parlament. Allà, i a preguntes del diputat del PP, Alejandro Fernández, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha tornat a defensar Pedro Sánchez i ha assegurat que per ell és el millor president del govern que ha tingut Espanya.
7: Puso la mano en el fuego por Santos Cerdán y se quemó. Puso la mano en el fuego por Salazar y se quemó. Según usted, todo eran inventos de la fachosfera. Sigue poniendo la mano en el fuego por Zapatero y se está achicharrando. Y sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez y ya le avanzo yo que se la quemará.
8: És el millor president del govern que ha tingut Espanya. Movem més, diu el lema del Congrés del seu partit després de 8 anys de no celebrar congressos. Ho dic perquè em va donar a vostè 1.000 lliçons de democràcia. Jo vull més català, vull català a Europa, vull més finançament, vull condonació de deute. Espero que el Movem més del seu partit ajudi a això.
1: De la plana internacional, destaquem que els Estats Units i l'Iran ja han signat físicament l'acord de pau a l'Orient Mitjà. El president de la República Islàmica, Massoud Pezeshkian, ho ha fet des de Teheran i se n'han difós les imatges fa poques hores per les xarxes socials. I durant un sopar al Palau de Versalles, en el context de la cimera del G7, que se celebra a la localitat francesa d'Evian, Les Bains, el president nord-americà ha fet també un pas més a la rúbrica digital que totes dues parts ja han tirat endavant i que activaria els termes del pacte de manera immediata. Tot plegat abans de l'acte oficial de rúbrica previst per demà a Suïssa. Segons ha transcendit en les darreres hores, l'acord inclou 14 punts i desbloquejaria l'estret d'Hormuz després de més de 3 mesos. Entre els consensos, Teheran es compromet a no produir mai armes nuclears. Es fixa una reconstrucció del país amb un fons de 300.000 milions de dòlars i es crea un mecanisme de supervisió del procés. Els bombers continuen treballant per controlar l'incendi agrícola declarat aquest dimecres a la Segarra. De moment, el foc està estabilitzat i ja ahir a la nit es van poder aixecar els confinaments que afectaven el municipi de Ribera d'Ondara i els nuclis de Briançó i els Hostalets, així com el de Pallerols, que forma part de Talavera. L'incendi ha cremat més de 60 hectàrees de camps de cereal sense segar i ha obligat a mobilitzar més de 200 efectius dels bombers. En té tots els detalls Cel Márquez, de Lleida Televisió.
9: Més de 60 hectàrees han quedat cremades en l'incendi que ha afectat aquest dimecres els municipis de Talavera i Ribera d'Ondara, a la Segarra. El foc s'ha originat en una zona agrícola en camps de cereal sense segar i ha avançat amb rapidesa fins a obligar a confinar diversos pobles. La proximitat de les flames a poblacions com Pallerols, Sant Antolí, Briançó o els Hostalets ha marcat bona part de les tasques d'extinció.
10: Els tractors que hem pogut treballar amb ells i amb el comandament nostre hem fet molt bona feina i han deixat bona part del perímetre molt estabilitzat. A mesura que vagi avançant el matí i que la humitat vagi baixant, puguem veure si respon bé. És un incendi bàsicament de material fi, de zona agrícola, pel que és molt sensible a la baixada d'humitats que tindrà demà. Llavors haurem d'estar treballant al matí perquè no hi hagi cap represa i poder-lo donar per controlat.
9: Per contenir l'incendi s'ha desplegat un ampli dispositiu amb més de 200 efectius i una setantena de mitjans terrestres i aeris, a més del suport de la pagesia de la zona amb maquinària agrícola.
11: S'ha girat una forta marinada que això ha fet que anés evolucionant el foc cap a Pallerols i allà és on realment ens ha fet angúnia perquè, clar, s'està detensant cap a les cases, s'està detensant cap a magatzems agrícoles.
9: Els bombers han aconseguit estabilitzar el perímetre d'un incendi que ha afectat principalment superfície agrícola.
1: Mentrestant, els bombers han aconseguit controlar l'incendi que ha afectat les instal·lacions del Centre de Recerca de l'IRTA de la Universitat Autònoma de Barcelona, a Cerdanyola del Vallès. El foc s'hauria produït en una zona de matolls a l'exterior de l'edifici. D'aquí, hauria saltat a la façana de l'IRTA Cressa abans d'escampar-se a la zona d'oficines. El laboratori també ha quedat afectat principalment pel fum. El personal que hi havia a l'edifici s'ha autoevacuat sense cap ferit abans que arribessin els bombers. També ha calgut evacuar la facultat de veterinària de la UAB, que és a tocar. I marxem a Salou i a les portes de la temporada d'estiu perquè aquest dimecres s'ha dut a terme el primer macrodispositiu d'enguany contra el top manta i la venda de productes falsificats. S'han detingut fins a 10 persones presumptament relacionades amb l'emmagatzematge i la posterior venda de productes falsificats, una xifra que serà superior, ja que també s'han dut a terme escorcolls i detencions en altres municipis de la Costa Daurada i a la demarcació de Barcelona. L'operació s'ha desenvolupat sense cap incident d'ordre públic, tot el contrari del que va passar just ara fa un any, quan un dispositiu de les mateixes característiques va acabar amb enfrontaments entre manters i policia, tant al centre del municipi com al passeig marítim saluenc. El Parlament ha aprovat per unanimitat una llei pionera que preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 683.000 tones d'amiant que encara hi ha a Catalunya. Una llei que, a la vegada, també integra la reparació de les víctimes i la prevenció dels riscos. La norma és el resultat de més de 20 anys de lluita de diferents associacions d'afectats per aquest material que, segons l'OMS, provoca més de 100.000 morts anuals arreu del món. La Judit Vallès n'ha seguit l'aprovació, anunciada pel president de la Cambra, Josep Rull.
12: El projecte de llei per a l'erradicació de l'amiant ha quedat aprovat per unanimitat.
4: ovació a la cambra catalana per l'aprovació d'una llei que és el resultat de les més de dues dècades de pressió dels col·lectius afectats per l'amiant, un material que, tot i estar prohibit des de fa més de 25 anys, segueix present en milers d'edificis i continua provocant noves víctimes. El text ha generat un ampli consens al Parlament i la consellera Sílvia Paneque s'hi ha referit com un acte de justícia.
13: És una política, com dic, de salut pública de primer ordre i a partir d'aquí doncs hem de treballar amb la màxima celeritat perquè tots els objectius que ha marcat la llei es vagin transformant en qüestions tangibles i concretes.
4: Els impulsors de la llei han celebrat la norma pionera a nivell internacional, però demanen que l'aplicació es faci efectiva.
14: Habrá que ver qué aplicación será, qué dinero hay para tirarla para adelante y qué unidad política administrativa hay para que esa ley se cumpla.
4: La llei obliga a identificar i retirar progressivament l'amiant present en edificis i instal·lacions. També fixa un règim sancionador amb multes de fins a 100.000 euros per a propietaris que incompleixin les ordres de retirada.
1: I és que la superfície de teulades de fibrociment que encara queden a Catalunya equival, atenció, a l'extensió de tota la ciutat de Sabadell. Precisament aquest municipi del Vallès es troba en el rànquing de les 10 ciutats catalanes amb més amiant com a conseqüència del pes històric dels seus polígons industrials. És una informació de Joan Muñoz des de TV Sabadell Vallès.
15: Les dades del cens de la Generalitat revelen una dada sorprenent. La superfície total de les teulades de fibrociment que encara queden a Catalunya sumen 38,6 quilòmetres quadrats, una extensió equivalent a la de tot Sabadell. Precisament la ciutat es troba entre les 10 amb més amiant de tot Catalunya. La principal explicació és el pes de la indústria en aquestes ciutats mitjanes. Una gran quantitat d'amiant s'escampa per les cobertes dels polígons industrials, on es calcula que es concentra aproximadament el 30% de tot l'amiant. Al Vallès Occidental, municipis de l'entorn, com Badia del Vallès, ja han adjudicat la retirada de l'amiant de 102 blocs de pisos. La llei obligarà ara les administracions a retirar l'amiant de les seves propietats. També s'estableix que la ciutadania i les empreses tindran l'obligació d'informar d'aquells llocs on detectin el material i de mantenir les seves propietats privades lliures d'aquest component.
1: Doncs precisament, l'Ajuntament de Badia del Vallès acaba d'adjudicar la retirada d'amiant d'un centenar de blocs de la ciutat per uns 2 milions d'euros. D'aquesta manera s'inicia el procés de dimensions més grans fet mai a Europa per alliberar les construccions d'aquest material tòxic. Quedarà pendent d'adjudicació d'un tercer lot que afecta 25 blocs més i que es farà efectiva en les pròximes setmanes. Pel que fa al veïnat d'aquestes comunitats, l'única limitació durant el temps de les obres serà que no podran obrir finestres. Els accessos i sortides a les llars no patiran cap afectació. Passen ara mateix 3 minuts d'un quart de 8 del matí. Diversos sindicats convoquen avui a la vaga a les escoles Bressol de Catalunya. Les organitzacions reclamen el reconeixement real de l'etapa de 0 a 3 anys amb un model públic, gratuït, inclusiu i de qualitat. En aquest sentit, organitzacions com la CGT i la Intersindical exigeixen l'obertura immediata d'un procés de reforma del decret català que regula el primer cicle d'educació infantil, així com una modificació de la llei d'educació estatal. Els sindicats han convocat una manifestació a les 11 d'aquest matí a Barcelona. I pel que fa al conflicte que enfronta els mestres i els docents amb el govern i que encara no s'ha tancat, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha apostat per obrir un nou canal que permeti escoltar el malestar de fons i fer un debat públic, ampli i constructiu sobre la millora del sistema educatiu.
16: Volem continuar aquesta conversa amb la comunitat educativa, volem escoltar el conjunt de centres que vulguin compartir una reflexió profunda sobre el funcionament, sobre el model educatiu i, per tant, obrir un nou canal que ens permeti doncs, poder escoltar aquest malestar, poder ordenar aquest malestar i poder, a més, canalitzar a través d'una deliberació pública sobre la millora del sistema educatiu. Un debat públic que sigui ampli, que sigui serè, que sigui constructiu, perquè, efectivament, el sistema educatiu necessita més capacitat d'escolta, necessita reflexió i necessitem també confiança.
1: I més descontents encara, en aquest cas, els de Metges de Catalunya, que han convocat noves protestes a les quatre capitals de província per exigir el final de la sobrecàrrega que pateixen. El sindicat majoritari adverteix que escalaran el conflicte després de l'estiu si continuen sense rebre una resposta del govern. Mantindran la campanya ni un minut més com a mesura de pressió per aconseguir diàleg. Ens ho explica l'Esther Minguell.
17: Amb una sonora xiulada, un centenar llarg de metges s'han concentrat davant la Subdirecció Regional de Salut a Barcelona perquè els sentissin els responsables públics. Els portaveus de metges de Catalunya estan convençuts que l'administració catalana es veurà forçada a rectificar perquè el seguiment de la campanya ni un minut més és massiu. Els metges es neguen a fer hores extres, tot i que denuncien pressions d'algunes gerències territorials de l'Institut Català de la Salut i direccions de centres. El sindicat adverteix que estan disposats a escalar el conflicte. El secretari general de Metges de Catalunya és Xavier Lleonart.
18: Aquesta campanya no la podran aturar els despatxos. Hauran de seure amb qui la convoca. Senyor Salvador Illa, va per vostè. Vostè no es pot quedar al marge, no pot fer destrus i ficar el cap sota l'ala. Ha de sortir, perquè si no, passat l'estiu, això li passarà per sobre.
17: La protesta s'emmarca en una setmana d'aturades convocada pels sindicats mèdics de tot l'Estat per reclamar millors condicions i un conveni propi.
1: Pere Romeu continuarà a la banqueta del Barça fins al 2028. Club i tècnic han ampliat la vinculació després que l'equip hagi signat la temporada perfecta fent el ple de títols i coronant-la amb la Champions. El barceloní va assumir el càrrec fa dues temporades en substitució de Jonathan Giraldez i en aquest temps ha guanyat 8 trofeus dels 9 disputats. Per endavant té el repte de mantenir l'alt nivell competitiu malgrat adeus de pes com els d'Alexia, Mapi León i Ona Batlle. S'ha completat la primera jornada de la fase de grups del Mundial de Futbol. La selecció de Portugal, dirigida pel balaguerí Robert Martínez, no ha passat de l'empat en el debut contra el Congo i Anglaterra s'ha estrenat amb una victòria per 4-2 davant Croàcia. Marcus Rashford ha marcat un dels gols, mentre que el blaugrana Anthony Gordon ha tingut un paper discret. La selecció espanyola confia en sumar el primer triomf diumenge contra l'Aràbia Saudita després d'haver aconseguit només un punt contra Cap Verd. L'empat entre els altres dos rivals del grup H, però, ha deixat tot empatat. El blaugrana Dani Olmo, que ha arribat a la xifra de 50 partits amb el combinat, confia en que l'equip recuperarà la millor versió.
19: Somos conscientes de lo que hemos hecho mal, de todo lo que tenemos que mejorar, que es mucho, pero lo vamos a hacer. O sea, hemos demostrado en anterioridad que somos los mejores, que podemos hacerlo de la manera en la que jugamos, en la que atacamos, en la que defendemos todos juntos y lo vamos a volver a hacer. Así que seguimos dependiendo de nosotros. Si ganamos todo hasta el final, somos campeones del mundo, así que ese es nuestro objetivo, ganar los 7 partidos que quedan.
1: Després que s'hagi decretat la liquidació del Lleida Ponent Club de Futbol, penyes i aficionats s'han mobilitzat per crear un nou equip que mantingui la simbologia de l'entitat. La nova formació haurà de competir a la Lliga Elite en cas que s'aprovi la compra de la unitat productiva o començar de 0 a 4 catalana. Ens amplia la informació l'Eva Cortijo, de Lleida Televisió.
20: Després que el jutjat mercantil número 1 de Lleida hagi acordat l'obertura de la fase de liquidació del concurs voluntari del Lleida Ponent Club de Futbol en no haver-se presentat cap proposta de conveni per fer front al deute de l'entitat, la situació del futbol a la capital de Ponent és molt incerta. Les dues opcions de clubs populars, Calaveres i 1939, van de la mà i estan esperant que el jutge decideixi si accepta l'oferta de compra de la unitat productiva. L'objectiu, mantenir els símbols històrics.
21: Creiem que valia la pena fer un últim intent per conservar els trets identitaris de Lleida i sortir a competir a Lliga Elite i que la massa social de Lleida tingui un club a Lliga Elite. Que ho fem de manera altruista i que la massa social hi pogués dir la seva. Veurem què passa. Sobretot això, no vull generar falses expectatives perquè sabem de la complexitat i jo mateix tinc moltes incerteses pel meu desconeixement d'aspectes jurídics, així que estan els advocats treballant en això.
20: L'objectiu, mantenir els símbols històrics.
1: Aquesta nit comença la final de la Lliga ACB de bàsquet entre el Barça i el València. Els blaugranes tenen el factor pista en contra i disputaran els dos primers duels al Roig Arena. Qui sumi 3 victòries serà campió. Els de Pedro Martínez afronten la final després d'una temporada en què ja han aixecat la Copa i han disputat la Final Four de l'Eurolliga, mentre que els de Xavi Pascual busquen aixecar un trofeu que fa 3 anys que no guanyen. Jan Veselí explica com afronten la sèrie decisiva.
2: Penso que són un equip complet en totes les posicions, però hem de posar el focus en nosaltres mateixos i tenir la mateixa energia que vam tenir en els quarts de final i les semifinals i construir des d'aquí.
3: And build from there.
1: Tot a punt perquè demà arrenqui la tercera edició de la Volta Ciclista a Catalunya Femenina. Ho farà amb la catalana Paula Blasi com a gran candidata a la victòria final diumenge a Barcelona. Una volta que comptarà amb dues etapes amb protagonisme de les carreteres maresmenques. En té més detalls Oriol Debat de TV Mataró.
22: La relació entre la Volta i Mataró és inseparable. Així, en els últims 105 anys de la seva història, ja és la novena vegada que la ciutat ha estat sortida d'una de les etapes i la 18a que acull algun tram de la cursa. I aquest 2026 és el primer cop a la història que és seu i també participa amb l'Escola Ciclista Mataró en la Volta Femenina. Amb presència de 21 equips, amb 5 formacions World Tour i algunes de les millors estructures internacionals, s'assegura una competició de màxim nivell.
23: La Volta Ciclista Catalunya tornarà a centrar les mirades del ciclisme femení internacional. Viurem la tercera edició d'un nou projecte que anem consolidant any darrere d'any amb una prova per etapes de la categoria UCI 2.1 amb la presència d'alguns dels millors equips del món.
22: El proper divendres, Santa Susanna acollirà la sortida de la primera etapa. El plat fort, però, arriba diumenge. Mataró serà seu de la sortida de la tercera i última etapa. De 110 quilòmetres arribarà a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona.
1: La novel·la Sau de l'escriptor Ferran García ha estat reconeguda amb el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana. La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés en assaig, o Cartes imprevistes de Tina Vallès i Mercè Galí en literatura infantil i juvenil, són dues de les altres obres escollides per votació dels establiments adherits al Gremi de Llibreters. Ens en dona més detalls el David Navarro.
24: Sau, de Ferran García, és una novel·la sobre la pèrdua i sobre la llar com a refugi que trena dues històries, una a Guinea Equatorial a principis de segle i una altra durant la construcció del pantà de Sau, als anys 60. L'autor s'ha mostrat feliç pel premi a un llibre que va iniciar en un moment complicat de la seva vida.
25: Mirant el cel estrellat una nit, en aquella foscor, vaig sentir com una mena de necessitat d'explorar i d'estar uns anys pensant en aquestes històries, que els personatges voltessin al voltant d'aquestes idees, però tot més d'un dolor, d'una pèrdua, d'una absència. Normalment, de fet, escric a partir d'aquí.
24: Pel que fa a la resta de categories, el Premi Altres Literatures és per a Cop de llum, de Rita Bullwinkle, el de Literatura Infantil i Juvenil en català per Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí. La mateixa categoria en Altres Literatures és per al Gegant de Ferro, de Ted Hughes, quan el Premi a l'Àlbum Il·lustrat el rebrà El racó de pensar, de Peter Van den Heuvel, i el d'assaig Pensament i altres narratives és per a La passió dels estranys, de Marina Garcés.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
2: Sabies que...
3: El Tour de França, un dels esdeveniments esportius més prestigiosos i esgotadors del món, té moltes curiositats fascinants. Una d'elles és la història del Lantern Rouge, o el Fanal Vermell, un terme que es refereix al ciclista que ocupa l'últim lloc a la classificació general. Al contrari del que es podria pensar, aquest títol no és deshonrós. De fet, el ciclista en aquesta posició sovint rep una considerable atenció mediàtica i de vegades contractes lucratius a causa de la notorietat que implica acabar el Tour encara que sigui en darrer lloc. L'origen del terme prové de la llum vermella que solia penjar a la part del darrere dels vagons d'un tren per indicar que no hi havia més vagons al darrere. Al llarg dels anys, alguns ciclistes han competit estratègicament per ocupar aquesta posició, ja que poden atreure patrocinadors i oportunitats en futures carreres. Una altra curiositat és la tradició dels bidons. Els ciclistes sovint llencen les ampolles d'aigua buides als espectadors, que les consideren records valuosos. Aquestes ampolles, conegudes com a bidons, de vegades són venudes en línia, convertint-se en un petit negoci per a alguns aficionats.
0: La xarxa de comunicació local.
4: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
5: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos la segona jornada de declaració que afronta aquest dijous José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional. L'expresident del govern espanyol torna a comparèixer avui després que en la primera jornada el jutge hagi decidit no retirar-li el passaport ni aplicar-li altres mesures cautelars. El magistrat considera, malgrat tot, que no ha aconseguit allunyar els indicis de criminalitat que se li imputen per les joies d'altres valor que van aparèixer al seu despatx i el possible cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. En una sessió a porta tancada, Zapatero ho ha negat tot i ha demanat confiança. Analitzarem en breus instants tots els detalls d'aquest i altres fronts judicials que afecten el PSOE. Ho farem en conversa amb el doctor en ciència política Ernesto Pascual. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous, 18 de juny. Els Estats Units i l'Iran ja han signat físicament l'acord de pau a l'Orient Mitjà. La vigília de l'acte oficial de rúbrica a Suïssa, totes dues parts, han activat ja els 14 punts del pacte que inclou el compromís de Teheran de no desenvolupar armes nuclears i un pla de reconstrucció del país amb un fons de 300.000 milions de dòlars. Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi declarat a la Segarra i que ja ha cremat més de 60 hectàrees de camps de cereals sense segar. De moment, el foc està estabilitzat i s'han pogut aixecar els confinaments a Ribera d'Ondara i altres nuclis de l'entorn. El Parlament ha aprovat per unanimitat una llei per eliminar les prop de 700.000 tones d'amiant que encara hi ha a Catalunya. El text també preveu la reparació de les víctimes i una protecció de riscos i arriba després de dues dècades de lluita de diverses associacions d'afectats. Dels esports, Pere Romeu continuarà a la banqueta del Barça fins al 2028. El tècnic ha signat la renovació després de dues temporades al capdavant de l'equip femení, en què ha guanyat 8 dels 9 títols disputats. El darrer curs, el conjunt ha signat la temporada perfecta, coronada amb la victòria a la final de la Champions. I de la cultura destaquem que la novel·la Sau, de l'escriptor Ferran García, ha estat reconeguda amb el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana. La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés en assaig, o Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí en literatura infantil i juvenil, són dues de les altres obres escollides per votació dels establiments adherits al Gremi de Llibreries. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, hi ha un accident a Mataró, a la C32, on es talla un carril en sentit nord amb un quilòmetre de retencions. També hi ha una avaria a la ronda litoral entre Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet, en sentit nord, que deixa un carril tallat i 2 quilòmetres de lentitud. Al Vallès, congestió per la C16, als túnels de Vallvidrera i a l'AP7, amb retencions en sentit sud des de la Roca fins a Barberà i a Cerdanyola en sentit nord. Pel que fa al temps, situació tranquil·la per encetar el dia. Hi haurà alguns núvols a la costa barcelonina i també a la Costa Brava. La temperatura, però, anirà pujant i ja de cara a la tarda la gran protagonista serà la calor, amb majúscules. Cap al vespre arribaran alguns núvols a les comarques de Barcelona i Tarragona amb alguna pluja i també alguna d'aquestes pluges acompanyades de fang.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
5: 4 minuts, els que superen ara mateix, 8:15, entrem de ple en matèria. Segona jornada, la d'avui, de declaració a l'Audiència Nacional de José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident del govern espanyol torna a comparèixer avui després que en la primera jornada el jutge hagi decidit no retirar-li el passaport ni aplicar-li altres mesures cautelars. El magistrat considera, malgrat tot, que no ha aconseguit desvirtuar els indicis de criminalitat que se li imputen per les joies d'alt valor que van aparèixer al seu despatx i el possible cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. En té més informació la Carina Bellvé.
6: Durant més de 3 hores i a porta tancada, l'expresident només ha respost les preguntes del jutge instructor i del seu advocat per negar qualsevol implicació en el rescat de Plus Ultra i el cobrament de cap comissió. Segons l'exmandatari, mai va tenir contacte directe amb l'aerolínia i l'única persona que coneix des de 2024 és Julio Martínez Sola, dirigent d'aquesta companyia. També ha defensat les seves filles, al·legant que tenien una empresa que funcionava fent feines de maquetació. Davant del jutge, Rodríguez Zapatero també ha negat tenir cap societat offshore a Dubai, on serien els diners cobrats en les presumptes comissions. Això ho defensa també en un comunicat que l'exmandatari ha enviat als mitjans de comunicació, on insisteix en que no té absolutament res fora d'Espanya. De fet, hi explica que ha presentat al tribunal de forma voluntària una autorització que li permeti al jutge constatar la inexistència d'actius a l'estranger. Diu també que lamenta que se l'acusi de greus delictes que diu no haver comès i que el més dolorós és saber que molta gent s'ha pogut sentir defraudada per les informacions que circulen sobre ell. Per això els ha demanat confiança, al·legant que la veritat, diu, s'obrirà pas. Pel que fa a les joies milionàries, en seu judicial ha assegurat que donarà explicacions d'aquí a una setmana o 10 dies per poder preparar bé la defensa. Finalment, el jutge Calama no ha posat cap mesura cautelar a l'expresident, malgrat que tant la Fiscalia Anticorrupció com l'Acusació Popular, coordinada pel PP, havien demanat la retirada del passaport i compareixences quinzenals per risc de fuga.
5: Doncs després d'explicar-vos el context i pendents del que pugui dir avui Rodríguez Zapatero, doncs, més enllà de tot plegat, què significa tot això políticament i quin impacte pot tenir en el govern? Doncs ho analitzem ara mateix i ho fem amb Ernesto Pascual, que és doctor en ciència política. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
7: Bon dia.
5: Deia, Rodríguez Zapatero declara en un moment de màxima pressió política per al govern i amb la intenció també d'utilitzar el cas per desgastar Sánchez. Quin impacte pot tenir en l'estabilitat parlamentària i també en la capacitat del govern de controlar el relat?
7: Bueno, l'impacte no és immediat i no és tan aritmètic com a polític. El govern no caurà avui per aquesta declaració ni la que hagi avui, però governa amb menys marge i amb menys capacitat de controlar l'agenda. El problema per al president del govern, per a Sánchez, és l'acumulació. En aquests moments, cada cas nou reforça el relat de l'oposició, que tot l'entorn socialista està sota sospita, que és corrupte. I això dona més força negociadora als socis parlamentaris, que poden demanar moltes coses, com el PNV, que ha demanat pressupostos per continuar la legislatura. El govern conserva els vots, però per aire, cada vegada.
5: El jutge rebutja imposar mesures cautelars, però manté, en canvi, acusacions molt greus. Com s'ha de llegir això? Què ens diu del moment que viu la justícia i del que representa Zapatero?
7: S'ha d'elegir amb finesa, en el sentit de que no hi ha mesures cautelars, no vol dir que el cas s'hagi desinflat, perquè a la vegada el jutge diu que sí que hi ha indicis de criminalitat. Vol dir que el jutge no veu prou risc de fuga, a pesar del que diuen les acusacions, o de destrucció de proves que ja han sigut, en el cas de, ja han sigut recolectades. Però la investigació continua i això manté viu el costat polític de tot el que estem dient, no?, en aquests moments.
5: La peça de les joies queda pendent i Zapatero de moment evita respondre. Quin impacte té que un expresident no doni explicacions encara sobre un tema tan sensible? I quin perjudici pot ocasionar al PSOE? No sé si èticament.
7: Sí, jurídicament ell té dret a no respondre. Políticament és molt costós. Per què? Per la pèrdua de prestigi. Les joies tenen una força simbòlica enorme perquè que no necessita cap explicació. La gent sap perfectament què significa que apareixi de cop i volta un patrimoni que se li suposa que no té. No? I el PSOE pot defensar la presumpció d'innocència, però en els caps de la gent per als que Zapatero ha sigut un líder a seguir, això queda molt malament i demanant moltes explicacions. El silenci, per tant, és útil judicialment, però és molt dolent comunicativament parlant.
5: L'actualitat mana i també li volíem preguntar avui sobre aquest acord internacional que han signat, aquesta signatura oficial confirmada en les últimes hores, aquest acord de pau, deia l'Orient Mitjà, entre Estats Units i l'Iran. Això hauria de desbloquejar l'estret d'Hormuz i activar 14 punts entre els quals hi ha el compromís de Teheran de no desenvolupar armament nuclear. Hem d'esperar un procés llarg encara d'aplicació?
7: I tant, en primer lloc, jo no li diria tractat. El terme prudent és un acord preliminar, un memoràndum, com li vulguem dir, un memoràndum d'entensa, perquè el que busca és posar fi a les hostilitats per donar-se un període de 60 dies per negociar. I què es negociarà en aquest cas? Deixar els bloquejos marítims que s'estan posant als dos governs, reobrir progressivament l'estret d'Hormuz i una posterior negociació sobre el programa nuclear iranià. És a dir, com a desescalada està molt bé, és molt bona notícia, baixa el risc militar i energètic, però com a solució de del problema nuclear, que és per lo que en teoria Israel, junt als Estats Units, va començar la guerra, és pitjor que el 2015 en l'època d'Obama. Per tant, és una treva útil, però encara no és una solució nuclear real per al Golf Pèrsic, en aquest cas.
5: Ernesto Pascual, gràcies un dia més per atendre'ns, per les explicacions, i que vagi molt bé el dia.
7: Igualment, que vagi bé.
0: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
5: De nou a casa nostra us expliquem que els bombers continuen treballant per controlar l'incendi agrícola declarat aquest dimecres a la Segarra. De moment el foc està estabilitzat i ja ahir a la nit es van poder aixecar els confinaments que afectaven el municipi de Ribera d'Ondara i els nuclis de Briançó i els Hostalets, així com el de Pallerols, que forma part de Talavera. L'incendi ha cremat més de 60 hectàrees de camps de cereals sense segar i ha obligat a mobilitzar més de 200 efectius dels bombers. En té més detalls Cel Márquez, de Lleida Televisió.
8: Més de 60 hectàrees han quedat cremades en l'incendi que ha afectat aquest dimecres als municipis de Talavera i Ribera d'Ondara, a la Segarra. El foc s'ha originat en una zona agrícola en camps de cereals sense segar i ha avançat amb rapidesa fins a obligar a confinar diversos pobles. La proximitat de les flames a poblacions com Pallerols, Sant Antolí, Briançó o els Hostalets ha marcat bona part de les tasques d'extinció.
9: Els tractors que hem pogut treballar amb ells i amb el comandament nostre hem fet molt bona feina i han deixat bona part del perímetre molt estabilitzat. A mesura que vagi avançant el matí i que la humitat vagi baixant, puguem veure si respon bé. És un incendi bàsicament de material fi, de zona agrícola, pel que és molt sensible a la baixada d'humitats que tindrà demà. Llavors haurem d'estar treballant al matí perquè no hi hagi cap represa i poder-lo donar per controlat.
8: Per contenir l'incendi s'ha desplegat un ampli dispositiu amb més de 200 efectius i una setantena de mitjans terrestres terrestres i aeris, a més del suport de la pagesia de la zona amb maquinària agrícola.
10: S'ha girat una forta marinada, que això ha fet que anés evolucionant el foc cap a Pallerols, i allà és on realment ens ha fet angúnia, perquè clar, s'està detensant cap a les cases, s'està detensant cap a magatzems agrícoles.
8: Els bombers han aconseguit estabilitzar

0: L'escalada de tirotejos a Barcelona ja ha obtingut resposta política a la Comissió de Seguretat de l'Ajuntament. El govern municipal ha tirat endavant una proposta per demanar una reforma del Codi Penal que augmenti dels 2 fins als 5 anys de presó la pena per tinença il·lícita d'armes. És una crònica de BTV.
1: La mesura s'ha aprovat amb els vots a favor de PSC, Junts i el PP. Els Comuns i Esquerra hi han votat en contra i Vox s'hi ha abstingut.
2: Si no abordem aquestes reformes, correm el risc d'esdevenir un país exportador i productor de drogues i receptor de delinqüència.
3: Et satisfà que prioritzin amb què és necessari més policia i més codi penal.
4: És veritat que ells el que plantegen pel que fa a la tinència il·legal d'armes de foc és pujar la pena actual, que és de 1 o 2 anys fins a 5 anys. A nosaltres ens sembla desproporcionat.
5: No està demostrat que una societat amb un sistema punitiu més elevat tingui més bons resultats. Aquest és un debat que han de tenir els juristes.
1: A banda d'aquest bloc, el Partit Popular i Vox han elevat el to crític, acusant l'alcalde Collboni d'actuar tard i per por a perdre el control dels carrers.
6: Durant massa temps s'ha minimitzat la inseguretat i s'ha parlat només de percepcions.
7: I després, quan la realitat le supera, le echa la culpa a los demás. Y ahora que se le descontrola todo, la culpa es de las leyes que son muy blanditas.
1: També s'ha aprovat una proposició de Barcelona en Comú que vol instar Interior a reforçar els recursos destinats a la investigació policial.
0: És una altra de les notícies destacades. El Parlament ha aprovat per unanimitat una llei pionera que preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 683.000 tones d'amiant que encara hi ha a Catalunya. Una llei que, a la vegada, també integra la reparació de les víctimes i la prevenció dels riscos. La norma és el resultat de més de 20 anys de lluita de diferents associacions d'afectats per aquest material que, segons l'OMS, provoca més de 100.000 morts anuals arreu del món. La Judit Vallès n'ha seguit l'aprovació anunciada pel president de la Cambra, Josep Rull.
8: El projecte de llei per a l'erradicació de l'amiant ha quedat aprovat per unanimitat.
9: Ovació a la Cambra catalana per l'aprovació d'una llei que és el resultat de les més de 2 dècades de pressió dels col·lectius afectats per l'amiant, un material que, tot i estar prohibit des de fa més de 25 anys, segueix present en milers d'edificis i continua provocant noves víctimes. El text ha generat un ampli consens al Parlament i la consellera Sílvia Paneque s'hi ha referit com un acte de justícia.
10: És una política, com dic, de salut pública de primer ordre i a partir d'aquí doncs hem de treballar amb la màxima celeritat perquè tots els objectius que ha marcat la llei es vagin transformant en qüestions tangibles i concretes.
9: Els impulsors de la llei han celebrat la norma pionera a nivell internacional, però demanen que l'aplicació es faci efectiva.
11: Habrá que ver qué aplicación se da, qué dinero hay para tirarla para adelante y qué unidad política administrativa hay para que esa ley se cumpla.
9: La llei obliga a identificar i retirar progressivament l'amiant present en edificis i instal·lacions. També fixa un règim sancionador amb multes de fins a 100.000 euros per a propietaris que incompleixin les ordres de retirada.
0: I quan són 3:15, us expliquem que diversos sindicats convoquen avui a la vaga les escoles bressol de Catalunya. Les organitzacions reclamen el reconeixement real de l'etapa de 0 a 3 anys amb un model públic, gratuït, inclusiu i de qualitat. En aquest sentit, organitzacions com la CGT i la Intersindical exigeixen l'obertura immediata d'un procés de reforma del decret català que regula el primer cicle d'educació infantil, així com una modificació de la llei d'educació estatal. Els sindicats han convocat una manifestació a les 11 d'aquest matí a Barcelona. I més descontent, en aquest cas, els de Metges de Catalunya, que han convocat també noves protestes a les 4 capitals de província per exigir el final de la sobrecàrrega que pateixen. El sindicat majoritari adverteix que escalaran el conflicte després de l'estiu si continuen sense rebre una resposta del govern. Mantindran la campanya ni un minut més com a mesura de pressió per aconseguir diàleg. I ens ho explica tot plegat l'Ester Minguell.
12: Amb una sonora xiulada, un centenar llarg de metges s'han concentrat davant la Subdirecció Regional de Salut a Barcelona perquè els sentissin els responsables públics. Els portaveus de Metges de Catalunya estan convençuts que l'administració catalana es veurà forçada a rectificar perquè el seguiment de la campanya ni un minut més és massiu. Els metges es neguen a fer hores extres, tot i que denuncien pressions d'algunes gerències territorials de l'Institut Català de la Salut i direccions de centres. El sindicat adverteix que estan disposats a escalar el conflicte. El secretari general de Metges de Catalunya és Xavier Lleonard.
13: Aquesta campanya no la podran aturar els despatxos. Hauran de seure amb qui la convoca. Senyor Salvador Illa, va per vostè. Vostè no es pot quedar al marge. No

0: pot fer d'estruç i ficar el cap sota l'ala. Ha de sortir, perquè si no, passat l'estiu, això li passarà per sobre.
1: La protesta s'emmarca en una setmana d'aturades convocada pels sindicats mèdics de tot l'Estat per reclamar millors condicions i un conveni propi.
2: Però en qüestions de salut no tot són males notícies. Dos escàners digitals per millorar la detecció de càncers i altres malalties. Amb aquesta incorporació, l'Hospital Universitari de Mataró guanya precisió i agilitat en l'anàlisi de mostres biològiques. També millora el treball en xarxa amb especialistes d'altres centres sanitaris. Ens ho explica l'Oriol Debat, de TV Mataró.
3: La doctora Belén Lloberes ha assolit amb el seu departament una fita important per a partir d'ara treballar amb més precisió i agilitat en l'anàlisi de mostres. El cas és que fa uns mesos l'Hospital de Mataró té dos nous escàners digitals d'última generació. La nova tecnologia permet convertir els teixits en imatges digitals d'alta resolució. I en la pràctica es tradueix en informes més ràpids, diagnòstics més segurs i iniciar el tractament amb menys dies d'espera, un factor molt rellevant en malalties com el càncer. A la vegada, aquesta digitalització facilita la col·laboració entre professionals de diferents hospitals.
4: Això el que fa és gravar les imatges que nosaltres normalment mirem al microscopi. Les imatges són les mateixes, però les mirem amb un altre suport. Les mirem amb una pantalla i això permet, a més, que les mirem des de diferents llocs, per tant, si hem de consultar casos, podem anar més ràpid a arribar a un diagnòstic acurat.
3: També s'obre la porta a la incorporació progressiva d'eines d'intel·ligència artificial que encara ajudin més en la precisió i en la detecció en mostres de teixits patològics.
2: Pere Romeu continuarà a la banqueta del Barça fins al 2028. Club i tècnic han ampliat la vinculació després que l'equip hagi signat la temporada perfecta fent el ple de títols i coronant-la amb la Champions. El barceloní va assumir el càrrec fa dues temporades en substitució de Jonathan Giraldez i en aquest temps ha guanyat 8 trofeus dels 9 disputats. Per endavant té el repte de mantenir l'alt nivell competitiu malgrat adeus de pes com els d'Alexia, Mapi León i Ona Batlle. S'ha completat la primera jornada de la fase de grups del Mundial de Futbol. La selecció de Portugal, dirigida pel balaguerí Robert Martínez, no ha passat de l'empat en el debut contra el Congo i Anglaterra s'ha estrenat amb una victòria per 4-2 davant de Croàcia. Marcus Rashford ha marcat un dels gols, mentre que el blaugrana Anthony Gordon ha tingut un paper discret. La selecció espanyola confia en sumar el primer triomf diumenge contra l'Aràbia Saudita, després d'haver aconseguit només un punt contra Cap Verd. L'empat entre els grups dos rivals, entre els altres dos rivals del grup H, però, ho deixa tot empatat. El blaugrana Dani Olmo, que ha arribat a la xifra de 50 partits amb el combinat, confia en que l'equip recuperarà la millor versió.
5: Somos conscientes de lo que hemos hecho mal, de todo lo que tenemos que mejorar, que es mucho, pero lo vamos a hacer. O sea, hemos demostrado en anterioridad que somos los mejores, que podemos hacerlo de la manera en la que jugamos, en la que atacamos, en la que defendemos todos juntos y lo vamos a volver a hacer. Así que seguimos dependiendo de nosotros. Si ganamos todo hasta el final, somos campeones del mundo, así que ese es nuestro objetivo, ganar los 7 partidos que quedan.
2: I aquesta nit comença la final de la Lliga ACB de bàsquet entre el Barça i el València. Els blaugranes tenen el factor pista en contra i disputaran els dos primers duels al Roig Arena. Qui sumi 3 victòries serà campió. Els de Pedro Martínez afronten la final després d'una temporada en què ja han aixecat la Copa i han disputat la Final Four de l'Eurolliga, mentre que els de Xavi Pascual busquen aixecar un trofeu que fa 3 anys que no guanyen. Jan Veseli explica com afronten la sèrie decisiva.
6: I think they are complete, you know, in every position.
7: Penso que són un equip complet en totes les posicions, però hem de posar el focus en nosaltres mateixos i tenir la mateixa energia que vam tenir en els quarts de final i les semifinals i construir des d'aquí.
6: And build from there.
2: I la jugadora d'hoquei Maria Porta continua recollint reconeixements després d'anunciar que penja els patins. L'últim ha estat el nomenament com a filla predilecta de Vilassana. Des de Lleida Televisió ens acosten més detalls d'aquest emotiu homenatge.
8: L'acte es va fer al centre d'immersió de Vilassana, que es va omplir de gom a gom per fer-li costat en un dia tan especial. Amb les emocions a flor de pell, la Maria va viure una jornada molt emotiva, agraint el suport que ha tingut durant tots aquests anys.
9: Que m'hagin donat aquest premi, doncs per mi, al ser una ciutadana del poble, doncs és un orgull i a la vegada també una responsabilitat, però la veritat és que molt, molt feliç i sobretot molt contenta de tota la gent que ha vingut.
8: Tot un torrent d'emocions per la Maria, que està vivint uns dies molt especials després de penjar els patins.
9: Des del dia que ho vaig anunciar, m'ha escrit molta gent, no només del món del hockey, sinó del món de l'esport. Han perdut uns minuts per dedicar-me unes paraules. M'he sentit molt estimada i la veritat és que bueno, doncs hi ha moments que sí que les emocions no les puc controlar massa i m'emociono i més, doncs, si a sobre guanyes algun títol, doncs encara m'emociono més.
8: Un gran reconeixement per una jugadora que ja és llegenda.
2: Arribarem a les 8 amb la cultura. La novel·la Sau, de l'escriptor Ferran García, ha estat reconeguda amb el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana. La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés en assaig, o Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí, en literatura infantil i juvenil, són dues de les altres obres escollides per votació dels establiments adherits al Gremi de Llibreries. Ens en dona més detalls el David Navarro.
10: Sau, de Ferran García, és una novel·la sobre la pèrdua i sobre la llar com a refugi que trena dues històries, una a Guinea Equatorial a principis de segle i una altra durant la construcció del pantà de Sau, als anys 60. L'autor s'ha mostrat feliç pel premi a un llibre que va iniciar en un moment complicat de la seva vida.
11: Mirant el cel estrellat una nit, en aquella foscor, vaig sentir com una mena de necessitat d'explorar i d'estar uns anys pensant en aquestes històries, que els personatges voltessin al voltant d'aquestes idees, però tot més d'un dolor, d'una pèrdua, d'una absència. Normalment, de fet, escric a partir d'aquí.
10: Pel que fa a la resta de categories, el Premi Altres Literatures és per A Cop de Llum, de Rita Bullwinkle, el de Literatura Infantil i Juvenil en català per Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí. La mateixa categoria en altres literatures és per El gegant de ferro, de Ted Hughes, quan el premi a l'àlbum il·lustrat el rebrà El racó de pensar, de Peter Van den Heuvel, i el d'assaig Pensament i altres narratives és per a La passió dels estranys, de Marina Garcés.
2: El Festival Grec celebrarà els seus 50 anys amb una gran festa en tres actes que combinarà passat, present i futur. La festa al Teatre Grec serà el 8 de juliol. Aquell dia s'hi projectarà una pel·lícula documental formada per quatre curts encarregats a Sílvia Munt, Núria Jiménez Lorang, Jaume Claret Muixart i Marc Salicru. El film ofereix una visió de l'esperit del festival des del seu naixement fins a l'actualitat. Abans, però, l'actor i director de teatre Mario Gas farà un pròleg on traslladarà la seva experiència personal.
12: El Grec 76 va significar una expressió concreta de tota una lluita sindical i de reformació absoluta, reestructuració d'una professió que estava molt dividida, que per una banda estava la professió convencional que malvivia fent un teatre convencional català, estaven la televisió incipient, els grups independents, algunes escoles, però faltava una vitalitat sindical i una vitalitat coherent de tota una professió.
2: I avui arrenca una nova edició del Sonar, el Festival de Música, Innovació i Creativitat de Barcelona. La direcció del festival ha canviat, i també la imatge i el format. Es fusionen el Sonar Dia i el Nit en un escenari únic al recinte Firal de Gran Via. Els noms destacats al cartell són, entre altres, The Prodigy, el raper britànic Skepta i les DJs Charlotte de White i Amelie Lenz, entre d'altres. La música començarà a sonar avui a les 5 de la tarda amb actuacions de renom com Cabaret Voltaire o Metrica, tot i que aquest matí Ignasi Terraza i Philippe Salembier faran el concert inaugural a la Llotja de Mar.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
2: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
4: Ara sentirem un poema d'aquells tan bonics i divertits que dubtarem si és una poesia o un embarbussament.
5: A la quioca, un ànec i una oca damunt d'una roca, embullen la troca i toca qui toca. Ni l'ànec que soca, que sembli una lloca, ni l'oca és tan oca que arribi a tan oca.
4: Ens ha agradat moltíssim aquest poema, Àlex. O és un embarbussament? Vosaltres què penseu? Fins al proper Embaladits. Adeu.
5: Adeu, Embaladits.
2: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
6: Bon dia, segona jornada de declaració de José Luis Rodríguez Zapatero davant l'Audiència Nacional. L'expresident del govern espanyol torna a comparèixer avui després que en la primera jornada el jutge hagi decidit no retirar-li el passaport ni aplicar-li altres mesures cautelars. El magistrat considera, malgrat tot, que no ha aconseguit allunyar els indicis de criminalitat que se li imputen per les joies d'alt valor que van aparèixer al seu despatx i el possible cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. En una sessió a porta tancada, Zapatero ho ha negat tot i ha demanat confiança. El doctor en ciència política Ernesto Pascual ha valorat així al Notícies en Xarxa el cúmul de fronts judicials que afecten el PSOE.
7: El problema per al president del govern, per a Sánchez, és l'acumulació. En aquests moments, cada cas nou reforça el relat de l'oposició, que tot l'entorn socialista està sota sospita, que és corrupte. El govern conserva els vots, però per aire.
6: Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dijous 18 de juny i al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Els Estats Units i l'Iran ja han signat físicament l'acord de pau a l'Orient Mitjà. La vigília de l'acte oficial de rúbrica a Suïssa, totes dues parts han activat ja els 14 punts del pacte que inclou el compromís de Teheran de no desenvolupar armes nuclears i un pla de reconstrucció del país amb un fons de 300.000 milions de dòlars. Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi declarat a la Segarra i que ja ha cremat més de 60 hectàrees de camps de cereals sense segar. De moment, el foc està estabilitzat i els bombers confien poder-lo controlar cap al migdia. S'han pogut aixecar els confinaments a Ribera d'Ondara i altres nuclis de l'entorn. El Parlament ha aprovat per unanimitat una llei per eliminar les prop de 700.000 tones d'amiant que encara hi ha a Catalunya. El text també preveu la reparació de les víctimes i una protecció de riscos i arriba després de dues dècades de lluita de diverses associacions d'afectats. Dels esports, Pere Romeu continuarà a la banqueta del Barça fins al 2028. El tècnic ha signat la renovació després de dues temporades al capdavant de l'equip femení en què ha guanyat 8 dels 9 títols disputats. El darrer curs, el conjunt ha signat la temporada perfecta, coronada amb la victòria a la final de la Champions. I en cultura, la novel·la Sau, de l'escriptor Ferran García, ha estat reconeguda amb el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana. La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés en assaig, o Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí, en literatura infantil i juvenil, són dues de les altres obres escollides per votació dels establiments adherits al Gremi de Llibreries. 8 i 3, hora punta. Volem saber si hi ha gaires problemes per circular avui, aquest matí, a la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de l'Amo. Molt bon dia, Sílvia.
8: Hola, molt bon dia. Hi ha problemes avui. Tenim tres avaries que estan complicant molt la situació, sobretot dues a la Ronda del Litoral. La primera, Santa Coloma de Gramenet cap a Trinitat, talla un carril, és un camió, i això està dificultant la circulació. També en aquesta manera, però ja a l'altra punta, en concret a la zona del Morrot, i en sentit Trinitat hi ha el carril esquerre tallat i també una congestió de fins a 7 quilòmetres de lentitud. Això fa que les dues rondes vagin molt i molt carregades. A més, a una altra varia d'un altre camió, a la P7 a Barberà, en sentit Girona, talla un carril, 7 quilòmetres de lentitud, i apareixen retencions, evidentment, en sentit contrari per l'efecte Tafaner i també pel volum de trànsit que hi ha. I a la B30, per exemple, a la zona de Badia, els accessos nord afegint retencions de Badalona, la C31 cap a la plaça de les Glòries, i la C33 i la C58 de Montcada cap a Trinitat. Si ens desplacem a la part sud, aturades a l'Hospitalet, entre el Prat i l'Hospitalet cap a Barcelona. També l'entrada de la part diagonal va molt i molt carregada, i de sortida el Papiol també. I a la 2, entre Sant Joan d'Espí i Pallejades, cap a Barcelona hi ha 8 quilòmetres. Déu-n'hi-do la circulació que hi ha, i per tant demanar-vos molta cautela.
6: I ara la previsió del temps amb en Lluís Miquel Pérez. Estiu en pilot automàtic. Bon dia.
9: Bon dia, Helena. Doncs així és, de fet. N'hi ha per dies d'estiu i cada vegada, fins i tot, la porta del forn estarà més oberta. De fet, avui la temperatura no variarà respecte ahir, i això ja vol dir que el matí comença molt xafogós, comença força suau, a molts indrets del país, sobretot a la costa. També a prop del mar s'estan formant alguns núvols, fruit d'aquesta mateixa humitat que pujat. Són núvols poc importants que no deixaran pluja, però vaja, avui com a mínim veurem el cel una mica més esquitxat d'aquestes nuvolades, almenys aquest matí arran de mar, especialment a la costa barcelonina i també a la costa brava. La resta del país, matí tranquil, com ho està sent a hores d'ara, i la tarda portarà algun ruixadet de tarda vespre més aviat cap al Pirineu, l'Alt Pirineu bàsicament, avui menys encara temporinades que no pas ahir, i també a última hora de la tarda arribaran alguns núvols per les comarques de Tarragona i de Barcelona, que aquesta propera nit, sobretot, acabaran deixant algun tro, alguna tempesta seca, alguna gotellada de fang, per tant, precaució, perquè plourà poc, però ho farà d'una forma molt bruta, i aquesta tarda també el vent es reforçarà especialment a les comarques interiors. Compte amb el risc d'incendi, perquè aquesta marinada alta tornarà a ser molt evident a les comarques de Lleida, amb una bona calorada en aquella banda. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
6: Segona jornada de declaració a l'Audiència Nacional de José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident del govern espanyol torna a comparèixer avui després que en la primera jornada el jutge hagi decidit no retirar-li el passaport ni aplicar-li tampoc altres mesures cautelars. El magistrat considera, malgrat tot, que no ha aconseguit desvirtuar els indicis de criminalitat que se li imputen per les joies d'alt valor que van aparèixer al seu despatx i el possible cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Ens informa la Carina Bellvé.
10: Durant més de 3 hores i a porta tancada, l'expresident només ha respost les preguntes del jutge instructor i del seu advocat per negar qualsevol implicació en el rescat de Plus Ultra i el cobrament de cap comissió. Segons l'exmandatari, mai va tenir contacte directe amb l'aerolínia i l'única persona que coneix des de 2024 és Julio Martínez Sola, dirigent d'aquesta companyia. També defensa les seves filles, al·legant que tenien una empresa que funcionava fent feines de maquetació. Davant del jutge, Rodríguez Zapatero també ha negat tenir cap societat offshore a Dubai, on serien els diners cobrats en les presumptes comissions. Això defensa també en un comunicat que l'exmandatari ha enviat als mitjans de comunicació, on insisteix en que no té absolutament res fora d'Espanya. De fet, hi explica que ha presentat al tribunal de forma voluntària una autorització que li permeti al jutge constatar la inexistència d'actius a l'estranger. Diu també que lamenta que se l'acusi de greus delictes que diu no haver comès i que el més dolorós és saber que molta gent s'ha pogut sentir defraudada per les informacions que circulen sobre ell. Per això els ha demanat confiança, al·legant que la veritat, diu, s'obrirà pas. Pel que fa a les joies milionàries, en seu judicial ha assegurat que donarà explicacions d'aquí a una setmana o 10 dies per poder preparar bé la defensa. Finalment, el jutge Calama no ha posat cap mesura cautelar a l'expresident, malgrat que tant la Fiscalia Anticorrupció com l'acusació popular, coordinada pel PP, havien demanat la retirada del passaport i compareixences quinzenals per risc de fuga.
6: Doncs el president espanyol Pedro Sánchez i el líder del PP Alberto Núñez Feijóo han protagonitzat una altra cara a cara en una sessió de control marcada justament per aquesta declaració de l'expresident Zapatero. Feijóo ha acusat Sánchez de tenir por de la democràcia i Sánchez ha reiterat que les eleccions se celebraran el 2027, advertint als seus socis que un govern de PP i Vox comportaria retrocessos socials. Feijóo ha obert la sessió retraient a Sánchez la situació processal de Zapatero, a qui ha qualificat de far moral del PSOE. Per la seva banda, el president del govern ha recordat els presumptes casos de corrupció que afecten la presidenta del PP de la Comunitat de Madrid.
11: Un expresidente, por primera vez, del gobierno de España está delante de un juez acusado por 6 graves delitos de corrupción. El que iba de Gandhi español, ese al que para usted es su faro moral. El señor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta.
12: No deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted se convierte en un Torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado en Madrid.
6: Ho hem analitzat tot plegat amb una veu autoritzada, la del doctor en ciència política Ernesto Pascual, que creu que tot el cas Zapatero va desgastant mica en mica el govern de Sánchez i que el silenci de l'expresident en l'assumpte de les joies encara afegeix més llenya al foc. Pascual ho ha dit fa pocs minuts aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
7: L'impacte no és immediat i no és tan aritmètic com a polític. El govern no caurà avui per aquesta declaració ni la que hagi avui, però governa amb menys marge i amb menys capacitat de controlar l'agenda. El problema per al president del govern, per a Sánchez, és l'acumulació. En aquests moments, cada cas nou reforça el relat de l'oposició, que tot l'entorn socialista està sota sospita, que és corrupte. I això dona més força negociadora als socis parlamentaris, que poden demanar moltes coses, com el PNV, que ha demanat pressupostos per continuar a la legislatura. El govern conserva els vots, però per aire cada vegada.
6: De la plana internacional, els Estats Units i l'Iran ja han signat físicament l'acord de pau a l'Orient Mitjà. El president de la República Islàmica, Masoud Pezeshkian, ho ha fet des de Teheran i se n'han difós les imatges fa poques hores per les xarxes socials. I durant un sopar al Palau de Versalles, en el context de la cimera del G7, que se celebra a la localitat francesa d'Evian, el president nord-americà ha fet també un pas més a la rúbrica digital que totes dues parts ja han tirat endavant i que activaria els termes del pacte de manera immediata. Tot plegat abans de l'acte oficial de rúbrica previst per demà a Suïssa. Segons ha transcendit en les darreres hores, l'acord inclou 14 punts i desbloquejaria l'estret d'Hormuz després de més de 3 mesos. Entre els consensos, Teheran es compromet a no produir mai armes nuclears. Es fixa una reconstrucció del país amb un fons de 300.000 milions de dòlars i es crea un mecanisme de supervisió del procés. Tornem cap a casa nostra perquè els bombers continuen treballant per controlar l'incendi agrícola declarat aquest dimecres a la Segarra. De moment, el foc està estabilitzat i els efectius sobre el terreny confien en poder-lo controlar cap al migdia. Ja ahir a la nit es van poder aixecar els confinaments que afectaven el municipi de Ribera d'Ondara i els nuclis de Briançó i els Hostalets, així com el de Pallerols, que forma part de Talavera. L'incendi ha cremat més de 60 hectàrees de camps de cereals sense segar i ha obligat a mobilitzar més de 200 efectius dels bombers. En té tots els detalls la Cel Márquez, de Lleida Televisió.
13: Més de 60 hectàrees han quedat cremades en l'incendi que ha afectat aquest dimecres als municipis de Talavera i Ribera d'Ondara, a la Segarra. El foc s'ha originat en una zona agrícola en camps de cereal sense segar i ha avançat amb rapidesa fins a obligar a confinar diversos pobles. La proximitat de les flames a poblacions com Pallerols, Sant Antolí, Briançó o els Hostalets ha marcat bona part de les tasques d'extinció.
14: Els tractors que hem pogut treballar amb ells i amb el comandament nostre hem fet molt bona feina i han deixat bona part del perímetre molt estabilitzat. A mesura que vagi avançant el matí i que la humitat vagi baixant, puguem veure si respon bé. És un incendi bàsicament de material fi, de zona agrícola, pel que és molt sensible a la baixada d'humitats que tindrà demà. Llavors haurem d'estar treballant al matí perquè no hi hagi cap represa i poder-lo donar per controlat.
13: Per contenir l'incendi s'ha desplegat un ampli dispositiu amb més de 200 efectius i una setantena de mitjans terrestres i aeris, a més del suport de la pagesia de la zona amb maquinària agrícola.
15: S'ha girat una forta marinada, que això ha fet que anés evolucionant el foc cap a Pallerols, i allà és on realment ens ha fet angúnia, perquè, clar, s'està detensant cap a les cases, s'està detensant cap a magatzems agrícoles.
13: Els bombers han aconseguit estabilitzar el perímetre d'un incendi que ha afectat principalment superfície agrícola.
6: Mentrestant, els bombers han aconseguit controlar l'incendi que ha afectat les instal·lacions del Centre de Recerca de l'IRTA de la Universitat Autònoma de Barcelona a Cerdanyola del Vallès. El foc s'hauria produït en una zona de matolls a l'exterior de l'edifici. D'aquí hauria saltat a la façana de l'IRTA Cressa abans d'escampar-se a la zona d'oficines. El laboratori també ha quedat afectat principalment pel fum. El personal que hi havia a l'edifici s'ha autoevacuat sense cap ferit abans que arribessin els bombers. També ha calgut evacuar la Facultat de Veterinària de la UAB, que és a tocar. El Parlament ha aprovat per unanimitat una llei pionera que preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 683.000 tones d'amiant que encara hi ha a Catalunya. Una llei que, a la vegada, també integra la reparació de les víctimes i la prevenció dels riscos. La norma és el resultat de més de 20 anys de lluita de diferents associacions d'afectats per aquest material que, segons l'OMS, provoca més de 100.000 morts anuals arreu del món. La Judit Vallès n'ha seguit l'aprovació anunciada pel president de la Cambra, Josep Rull.
16: El projecte de llei per a l'erradicació de l'amiant ha quedat aprovat per unanimitat.
10: Ovació a la Cambra Catalana per l'aprovació d'una llei que és el resultat de les més de dues dècades de pressió dels col·lectius afectats per l'amiant, un material que, tot i estar prohibit des de fa més de 25 anys, segueix present en milers d'edificis i continua provocant noves víctimes. El text ha generat un ampli consens al Parlament i la consellera Sílvia Paneque s'hi ha referit com un acte de justícia.
17: És una política, com dic, de salut pública de primer ordre i a partir d'aquí doncs, hem de treballar amb la màxima celeritat perquè tots els objectius que ha marcat la llei es vagin transformant en qüestions tangibles i concretes.
10: Els impulsors de la llei han celebrat la norma pionera a nivell internacional, però demanen que l'aplicació es faci efectiva.
18: Habrá que ver qué aplicación será, qué dinero hay para tirarla para adelante y qué unidad política administrativa hay para que esa ley se cumpla.
10: La llei obliga a identificar i retirar progressivament l'amiant present en edificis i instal·lacions. També fixa un règim sancionador amb multes de fins a 100.000 euros per a propietaris que incompleixin les ordres de retirada.
6: Aquesta llei de l'amiant, us ho dèiem, arriba després de molts anys de pressió social. Un dels primers col·lectius a situar-se al capdavant d'aquesta lluita van ser els antics treballadors de Macosa Alstom, els primers en denunciar els efectes del fibrociment. Com valoren l'aprovació definitiva de la llei tants anys després? Li preguntem ara mateix a Miguel Moreno, és portaveu de l'associació Jubilats de Macosa Alstom afectats per l'amiant. Senyor Moreno, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
19: Hola, bon dia.
6: Aquesta aprovació definitiva la sentiu com una victòria? Ahir va ser un dia d'alegria, d'alleujament, un dia de record per a tots aquests companys que s'han quedat pel camí?
19: Para nosotros es un paso más. un paso más, porque tener en cuenta que la ley, para que sea efectiva al 100%, ahora debe pasar por un proceso que dura aproximadamente un año de negociar y resolver el tema de muchos artículos que pasan por el desarrollo de normas y reglamentos para su aplicación. Entonces, este paso ha sido un paso importantísimo, un paso dentro de la lucha que llevamos de muchos años y que como tal lo valoramos, ¿eh? No es, si nosotros ahora paráramos, la lista no está en condiciones de desarrollarse al 100%. Si paramos, ¿nos garantizan de que va a haber la inversión necesaria para que se aplique? Pues porque sin el dinero la ley no sirve para nada. Si nos paramos, ¿nos garantizan que la Generalitat, el Parlament, los municipios, los ayuntamientos van a tirar para adelante de forma coordinada a impulsar la ley como lo regula la ley, como está regulado ahí? Es decir, que nos queda mucho camino todavía por delante como para echar cohetes.
6: Senyor Moreno, la fi de l'amiant s'ha fixat també per al 2032, però ja es diu que aquest calendari no és factible, no es complirà. Mentrestant, l'amiant, a més, ja ha superat la seva vida útil i pot afectar ara tota la població. Què caldria, doncs, perquè la llei no acabi en simple declaració d'intencions, com d'alguna manera ja ens insinuava vostè? Entenc que demanen celeritat, contundència, serietat...
19: Exactamente. Es lo que reivindicamos, y ayer mismo tuvimos una entrevista con el presidente Illa y en esa línea estamos planteando. Ayer mismo en la sede parlamentaria le planteábamos ya esta cuestión. Mañana hay un acto por las víctimas del amianto a las 6:30 de la tarde dentro del Parlamento, un acto de reconocimiento y desagravio hacia las víctimas del amianto, donde estarán las familias de muertos del amianto, estará FEDAVICA, que es una organización estatal de afectados por el amianto, estará ANANAR también, otra asociación de víctimas del amianto, y ahí esperamos de que haya un compromiso por parte del gobierno catalán y un compromiso por parte del Parlamento en el sentido de aplicación de la ley de forma conjunta, darle un impulso a la retirada.
6: Molt ràpidament, senyor Moreno, la llei inclou un marc de reconeixement a les víctimes. Vostè ara s'hi referia amb aquest homenatge que faran demà. Què espereu que canvia a partir d'ara? Quin tipus de reconeixement seria per vosaltres un acte de justícia?
19: El que s'aplique al 100% la ley de erradicación del amianto y empiecen a trabajar de una forma seria, responsable y con dinero, ¿eh?, para la erradicación de una forma segura de todo el amianto de Cataluña. Porque estamos avisando, porque eso es peligroso, de que se fuera a la carrera de sacar todo el amianto de Cataluña y se hiciera de cualquier manera, donde no se garantizara la seguridad a la hora de retirarlo, sería más peligroso que dejarlo donde está.
6: Entonces, Miguel Moreno, doncs gràcies per atendre'ns, bon dia, i evidentment hem d'estar tots plegats pendents de que això sigui així tal com ho explica. Gràcies, que vagi molt bé, i enhorabona per la lluita.
19: Bon dia, gràcies.
6: Què cal fer, qui ho ha de fer i quan? Això és el que estableix el nou protocol del govern per prevenir, en aquest cas, els efectes de la calor en el treball, que defineix un marc clar i amb mesures concretes per anticipar-se abans que la calor sigui crítica. I amb especial atenció a les activitats d'estar clar a l'aire lliure o en entorns on es pot veure incrementat el risc tèrmic. Recordem que l'empresa on treballava el temporer que va morir a Alcarràs l'any passat no tenia un protocol de risc de calor. Ens ho explica tot plegat l'Aider Robles, de Lleida Televisió.
20: El protocol té un enfocament integral i preventiu i permet ajustar-se a cada territori, activitat i moment. A Lleida pren especial importància amb la campanya de la fruita.
21: En el cas de situacions meteorològiques adverses i d'un gran risc de calor, el que s'han de fer primer és prioritzar les mesures organitzatives i, per tant, avaluar, modificar els horaris, avaluar, modificar les tasques que es fan en determinats moments on la calor és més intensa, també les mesures tècniques relacionades amb les ombres, amb garantir que hi hagi aigua, que hi hagi llocs on es puguin refrigerar, i després totes les relacionades amb els EPIs, amb els equips de protecció.
20: L'any passat a la demarcació de Lleida es van fer 98 actuacions de la Inspecció de Treball de Catalunya i es van detectar 9 infraccions. Una persona, a més, va morir al camp a causa dels efectes de la calor.
6: I avui obrim la crònica esportiva amb un nom propi, el de Pere Romeu, que continuarà a la banqueta del Barça fins al 2028. Club i tècnic han ampliat la vinculació després que l'equip hagi signat la temporada perfecta, fent el ple de títols i coronant-la amb la Champions. El barceloní va assumir el càrrec fa 2 temporades en substitució de Jonathan Giraldez i en aquest temps ha guanyat 8 trofeus dels 9 disputats. Per endavant té el repte de mantenir l'alt nivell competitiu, malgrat adeus de pes com els d'Alexia, els de Mapi León o Ona Batlle. S'ha completat, d'altra banda, la primera jornada de la fase de grups del Mundial de Futbol. La selecció de Portugal, dirigida pel balaguerí Robert Martínez, no ha passat de l'empat en el debut contra el Congo i Anglaterra s'ha estrenat amb una victòria per 4-2 davant Croàcia. Marcus Rashford ha marcat un dels gols, mentre que el blaugrana Anthony Gordon ha tingut un paper discret. La selecció espanyola confia en sumar el primer triomf diumenge contra l'Aràbia Saudita després d'haver aconseguit només un punt contra Cap Verd. L'empat entre els altres dos rivals del grup H ho deixa tot empatat. El blaugrana Dani Olmo, que ha arribat a la xifra de 50 partits amb el combinat, confia en que l'equip recuperarà la seva millor versió.
1: Somos conscientes de lo que hemos hecho mal, de todo lo que tenemos que mejorar, que es mucho, pero lo vamos a hacer. O sea, hemos demostrado en anterioridad que somos los mejores, que podemos hacerlo de la manera en la que jugamos, en la que atacamos, en la que defendemos todos juntos y lo vamos a volver a hacer. Así que seguimos dependiendo de nosotros. Si ganamos todo hasta el final, somos campeones del mundo, así que ese es nuestro objetivo, ganar los 7 partidos que quedan.
6: Aquesta nit comença la final de la Lliga ACB de bàsquet entre el Barça i el València. Els blaugranes tenen el factor pista en contra i disputaran els 2 primers duels al Roig Arena. Qui sumi 3 victòries serà campió. Els de Pedro Martínez afronten la final després d'una temporada en què ja han aixecat la Copa i han disputat la final fort de l'Eurolliga, mentre que els de Xavi Pasqual busquen aixecar un trofeu que fa 3 anys que no guanyen. Jan Vesely explica com afronten la sèrie decisiva.
3: Penso que són un equip complet en totes les posicions, però hem de posar el focus en nosaltres mateixos i tenir la mateixa energia que vam tenir en els quarts de final i les semifinals i construir des d'aquí.
6: Timothy Nguessan ha renovat amb el Barça d'handbol fins al 2029. El lateral esquerre francès, que encara tenia contracte fins al 2027, s'enfilarà fins a les 13 temporades defensant la samarreta blaugrana. Va arribar a l'estiu del 2016 procedent de la Chambéry francès i des d'aleshores ha estat una peça clau a l'equip, guanyant 4 Champions, 10 Lligues, 10 Copes i 4 Mundials de clubs, a més de la triple corona amb la selecció francesa, Jocs, Mundial i Europeu. Minuts i ens plantarem a 9:15. La novel·la Sau, de l'escriptor Ferran García, ha estat reconeguda amb el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana. La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés en assaig, o Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí, en literatura infantil i juvenil, són dues de les altres obres escollides per votació dels establiments adherits al Gremi de Llibreries. Ens en dona tots els detalls el David Navarro.
22: Sau, de Ferran García, és una novel·la sobre la pèrdua i sobre la llar com a refugi que trena dues històries, una a Guinea Equatorial a principis de segle i una altra durant la construcció del pantà de Sau, als anys 60. L'autor s'ha mostrat feliç pel premi a un llibre que va iniciar en un moment complicat de la seva vida.
23: Mirant el cel estrellat una nit, en aquella foscor, vaig sentir com una mena de necessitat d'explorar i d'estar uns anys pensant en aquestes històries, que els personatges voltessin al voltant d'aquestes idees. però tot més d'un dolor, d'una pèrdua, d'una absència. Normalment, de fet, escric a partir d'aquí.
22: Pel que fa a la resta de categories, el Premi Altres Literatures és per A Cop de Llum, de Rita Bullwinkle, el de Literatura Infantil i Juvenil en Català per Cartes Imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí. La mateixa categoria en Altres Literatures és per El Gegant de Ferro, de Ted Hughes, quan el Premi a l'Àlbum Il·lustrat el rebrà El Racó de Pensar, de Peter Van den Heuvel, i el d'assaig, Pensament i Altres Narratives, és per a La Passió dels Estranys, de Marina Garcés.
6: I avui arrenca una nova edició del Sonar, el Festival de Música, Innovació i Creativitat de Barcelona. Aquest any es fusionen el Sonar Dia i el Nit en un escenari únic al recinte firal de Gran Via. Els noms destacats al cartell són The Prodigy i les DJs Charlotte de White i Amelie Lenz, entre d'altres. La música començarà a sonar avui a les 5 de la tarda amb actuacions de renom com Cabaret Voltaire, tot i que aquest matí Ignasi Terraza i Philippe Salembier faran el concert inaugural a la Llotja de Mar.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Nutrició amb Laura Crosas.
2: La síndria. De color vermell intens, refrescant, dolça i molt versàtil a la cuina, que us permetrà crear tot tipus de plats i begudes. La síndria, Citrullus lanatus, és originària d'Àfrica i pertany a la família de les cucurbitàcies, que solen produir un fruit de mida gran. És rodona, amb la pell fosca i amb o sense bandes de color verd més clar. És molt hidratant perquè entre un 90 i un 95% del seu pes és aigua. Per això, conté molt pocs hidrats de carboni. És una fruita d'estiu que, a més de produir un efecte diurètic a l'organisme, ajuda a preparar la pell a l'exposició solar gràcies al seu aport de vitamines, minerals i antioxidants, i és també molt recomanada per a esportistes. Tot i que sol consumir crua i fresca de postres o entre àpats, dins de la cuina té molt de joc. Podeu fer-ne begudes refrescants, com sucs, batuts o granissats, si la tritureu amb gel i fulles de menta fresca. També podeu fer sopes fredes com gazpacho, juntament amb tomàquet, o bé amanides, si, per exemple, la serviu a daus amb tomàquet, albocat, cogombra, formatge feta i olives negres. Si us agraden els sabors intensos, també la podeu passar per la planxa amb unes gotes de salsa de soja. O, si us atreviu, podeu fer-ne polos o gelats. A casa, el plat que sempre triomfa els mesos d'estiu és la recepta de la mare d'amanida de cindre i meló, en forma de daus o boletes, juntament amb formatge fresc de cabra i fulles de menta, i amanida amb oli d'oliva verge i orenga. Per passar els dies més calorosos d'estiu, aprofiteu a menjar síndria, que a més de ser molt gustosa i hidratant, us donarà un toc vermell i dolç als vostres plats.
0: La xarxa de comunicació local.
3: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
4: Bon dia, són 8:45 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos la segona jornada de declaració que afronta aquest dijous José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional. L'expresident del govern espanyol torna a comparèixer avui després que en la primera jornada el jutge hagi decidit no retirar-li el passaport ni aplicar-li altres mesures cautelars. El magistrat considera, malgrat tot, que no ha aconseguit allunyar els indicis de criminalitat que se li imputen per les joies d'altres valor que van aparèixer al seu despatx i el possible cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. En una sessió a porta tancada, Zapatero ho ha negat tot i ha demanat confiança. El doctor en ciència política, Ernesto Pascual, ha valorat així, al Notícies en xarxa, el cúmul de fronts judicials que afecten el PSOE.
5: El problema per al president del govern, per a Sánchez, és l'acumulació. En aquests moments, cada cas nou reforça el relat de l'oposició, que tot l'entorn socialista està sota sospita, que és corrupte. El govern conserva els vots, però per aire.
4: Els Estats Units i l'Iran ja han signat físicament l'acord de pau a l'Orient Mitjà. La vigília de l'acte oficial de rúbrica a Suïssa, totes dues parts han activat ja els 14 punts del pacte que inclou el compromís de Teheran de no desenvolupar armes nuclears i un pla de reconstrucció del país amb un fons de 300.000 milions de dòlars. Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi declarat a la Segarra i que ja ha cremat més de 60 hectàrees de camps de cereals sense segar. De moment, el foc està estabilitzat i els bombers confien poder-lo controlar cap al migdia. S'han pogut aixecar els confinaments a Ribera d'Ondara i a d'altres monuclis de l'entorn. El Parlament ha aprovat per unanimitat una llei per eliminar les prop de 700.000 tones d'amiant que encara hi ha a Catalunya. El text també preveu la reparació de les víctimes i una protecció de riscos i arriba després de dues dècades de lluita de diverses associacions d'afectats. Miguel Moreno, portaveu dels treballadors jubilats de Macosa Alstom, confia en garanties d'aplicació. Ho ha dit el Notícies en xarxa.
6: De que se aplique al 100% la ley de erradicación del amianto y empiecen a trabajar de una forma seria, responsable y con dinero para la erradicación de una forma segura y se hiciera de cualquier manera, donde no se garantizara la seguridad a la hora de retirarlo, sería más peligroso que dejarlo donde está.
4: El govern desplega el protocol davant de les temperatures extremes a la feina. Una cobertura per als milers de persones que treballen a l'aire lliure i quan avancem cap a la primera onada de calor de l'estiu, que es pot allargar ben bé fins dimarts que ve. Doncs parlarem de les garanties per al compliment de les mesures en conversa amb Carles Pérez Espona, tècnic de salut laboral de Comissions Obreres. Dels esports, Pere Romeu continuarà a la banqueta del Barça fins al 2028. El tècnic ha signat la renovació després de dues temporades al capdavant de l'equip femení, en què ha guanyat 8 dels 9 títols disputats. El darrer curs, el conjunt ha signat la temporada perfecta, coronada amb la victòria a la final de la Champions. I de la cultura, avui destaquem que la novel·la Sau, de l'escriptor Ferran García, ha estat reconeguda amb el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana. La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés, en assaig, o Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí, en literatura infantil i juvenil, són dues de les altres obres escollides per votació dels establiments adherits al Gremi de Llibreries.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
4: Un cop tancada la portada, entrem ja en matèria. Segona jornada de declaració a l'Audiència Nacional de José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident del govern espanyol torna a compareixer avui després que en la primera jornada el jutge hagi decidit no retirar-li el passaport ni aplicar-li tampoc altres mesures cautelars. El magistrat considera, malgrat tot, que no ha aconseguit desvirtuar els indicis de criminalitat que se li imputen per les joies d'alt valor que van aparèixer al seu despatx i el possible cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Ens n'informa la Carina Bellvé.
7: Durant més de 3 hores i a porta tancada, l'expresident només ha respost les preguntes del jutge instructor i del seu advocat per negar qualsevol implicació en el rescat de Plus Ultra i el cobrament de cap comissió. Segons l'exmandatari, mai va tenir contacte directe amb l'aerolínia i l'única persona que coneix des de 2024 és Julio Martínez Sola, dirigent d'aquesta companyia. També ha defensat les seves filles, al·legant que tenien una empresa que funcionava fent feines de maquetació. Davant del jutge, Rodríguez Zapatero també ha negat tenir cap societat offshore a Dubai, on serien els diners cobrats en les presumptes comissions. Això ho defensa també en un comunicat que l'exmandatari ha enviat als mitjans de comunicació, on insisteix en que no té absolutament res fora d'Espanya. De fet, hi explica que ha presentat al tribunal de forma voluntària una autorització que li permeti al jutge constatar la inexistència d'actius a l'estranger. Diu també que lamenta que se l'acusi de greus delictes que diu no haver comès i que el més dolorós és saber que molta gent s'ha pogut sentir defraudada per les informacions que circulen sobre ell. Per això els ha demanat confiança, al·legant que la veritat, diu, s'obrirà pas. Pel que fa a les joies milionàries, en seu judicial ha assegurat que donarà explicacions d'aquí a una setmana o 10 dies per poder preparar bé la defensa. Finalment, el jutge Calama no ha posat cap mesura cautelar a l'expresident, malgrat que tant la Fiscalia Anticorrupció com l'Acusació Popular, coordinada pel PP, havien demanat la retirada del passaport i compareixences quinzenals per risc de fuga.
4: Doncs ho hem volgut analitzar tot plegat i amb una veu autoritzada, la del doctor en ciència política Ernesto Pascual, que creu que tot el cas Zapatero va desgastant mica en mica el govern de Sánchez i que el silenci de l'expresident en l'assumpte de les joies encara afegeix més llenya al foc. Pascual ho ha dit fa pocs minuts aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
5: L'impacte no és immediat i no és tan aritmètic com a polític. El govern no caurà avui per aquesta declaració ni la que hagi avui, però governa amb menys marge i amb menys capacitat de controlar l'agenda. El problema per al president del govern, per a Sánchez, és l'acumulació. En aquests moments, cada cas nou reforça el relat de l'oposició, que tot l'entorn socialista està sota sospita, que és corrupte. I això dona més força negociadora als socis parlamentaris, que poden demanar moltes coses, com el PNV, que ha demanat pressupostos per continuar a la legislatura. El govern conserva els vots, però per aire cada vegada.
4: De la plana internacional, els Estats Units i l'Iran ja han signat físicament l'acord de pau a l'Orient Mitjà. El president de la República Islàmica, Massoud Pezeshkian, ho ha fet des de Teheran i se n'han difós les imatges fa poques hores per les xarxes socials. I durant un sopar al Palau de Versalles, en el context de la cimera del G7, que se celebra a la localitat francesa d'Evian, el president nord-americà ha fet també un pas més a la rúbrica digital que totes dues parts ja han tirat endavant i que activaria els termes del pacte de manera immediata. Tot plegat abans de l'acte oficial de rúbrica previst per demà a Suïssa. Segons ha transcendit en les darreres hores, l'acord inclou 14 punts i desbloquejaria l'estret d'Hormuz després de més de 3 mesos. Entre els consensos, Teheran es compromet a no produir mai armes nuclears. Es fixa una reconstrucció del país amb un fons de 300.000 milions de dòlars i es crea un mecanisme de supervisió de tot el procés. De nou a casa nostra, els bombers continuen treballant per controlar l'incendi agrícola declarat aquest dimecres a la Segarra. De moment, el foc està estabilitzat i els efectius sobre el terreny confien en poder-lo controlar al migdia. Ja ahir a la nit es van poder aixecar els confinaments que afectaven el municipi de Ribera d'Ondara i els nuclis de Briançó i els Hostalets, així com el de Pallerols, que forma part de Talavera. L'incendi ha cremat més de 60 hectàrees de camps de cereal sense segar i ha obligat a mobilitzar més de 200 efectius dels bombers. En té tots els detalls la Cel Márquez, de Lleida Televisió.
8: Més de 60 hectàrees han quedat cremades en l'incendi que ha afectat aquest dimecres els municipis de Talavera i Ribera d'Ondara, a la Segarra. El foc s'ha originat en una zona agrícola en camps de cereals sense segar i ha avançat amb rapidesa fins a obligar a confinar diversos pobles. La proximitat de les flames a poblacions com Pallerols, Sant Antolí, Briançó o els Hostalets ha marcat bona part de les tasques d'extinció.
9: Els tractors que hem pogut treballar amb ells i amb el comandament nostre hem fet molt bona feina i han deixat bona part del perímetre molt estabilitzat. A mesura que vagi avançant el matí i que la humitat vagi baixant, puguem veure si respon bé. És un incendi bàsicament de material fi, de zona agrícola, pel que és molt sensible a la baixada d'humitats que tindrà demà. Llavors haurem d'estar treballant al matí perquè no hi hagi cap represa i poder-lo donar per controlat.
8: Per contenir l'incendi s'ha desplegat un ampli dispositiu amb més de 200 efectius i una setantena de mitjans terrestres i aeris, a més del suport de la pagesia de la zona amb maquinària agrícola.
10: S'ha girat una forta marinada que això ha fet que anés evolucionant el foc cap a Pallerols i allà és on realment ens ha fet angúnia perquè, clar, s'està detensant cap a les cases, s'està detensant cap a magatzems agrícoles.
8: Els bombers han aconseguit estabilitzar el perímetre d'un incendi que ha afectat principalment superfície agrícola.
4: És una notícia d'última hora. Els bombers han trobat el cos sense vida d'un home a Ulldecona, al Montsià. La víctima, de 64 anys, havia sortit ahir al matí a fer una ruta per la zona de la Torreta de Montsià i no va tornar. Després d'activar el dispositiu de recerca per camins i zones properes, es va localitzar el cadàver en un corriol cap a les 11 de la nit. I el govern ha presentat a Lleida el protocol de calor extrema que ja es va signar a l'abril, però que ara es desplega en un dels territoris més exposats, en plena campanya de la fruita, amb milers de persones treballant a l'aire lliure i a pocs dies de la primera onada de calor de l'estiu. L'any passat, Inspecció de Treball va detectar 124 infraccions per risc tèrmic a Catalunya, 9 a Lleida, inclosa l'empresa on va morir un treballador en plena onada de calor. Avui volem saber com es garantirà el compliment d'aquest protocol i si arriba a temps. Carles Pérez Espona és tècnic de salut laboral de Comissions Obreres. El saludem ara mateix. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
11: Bon dia i gràcies a vosaltres.
4: Aquest protocol situa la calor extrema com a un risc laboral estructural i obliga a planificar abans que arribin les altes temperatures. Horaris, rotacions, limitació de treballs en solitari... S'està fent aquesta planificació o encara anem massa remolc de les onades de calor?
11: Vale. Normalment això ja és una cosa que es produeix habitualment. Estem en un mar mediterrani, per rotar la calor o aquestes onades que tenim és un històric dintre el país. En certa manera, podríem dir que anem tard. És cert, anem tard, però hi ha hagut la bona voluntat de treballar tot aquest protocol per part de les administracions, per part dels agents socials, i arribar a un consens respecte al que s'havia de fer. Aquest protocol té una comissió que haurà de valorar l'impacte, és a dir, a dia d'avui no podem dir si està funcionant o no està funcionant, primera, perquè la calor encara no ha sigut extrema, però no tenim tampoc dades al respecte. Quan comencem a obrir aquesta comissió, començarem a valorar quants protocols s'han establert, quina efectivitat tenen aquests protocols i també les intervencions que pugui tindre per campanya, per la calor, inspecció de treball, que també anirà vinculada a tota aquesta temàtica de la calor extrema.
4: Per tant, entenc que serà aquesta comissió qui vetllarà perquè les empreses apliquin veritablement aquest protocol. Ho he entès bé?
11: Sí, correcte. És a dir, aquí entrarem. Si t'hi fixes en el protocol, que és una part que es va introduir en tot el que va ser la creació i el consens dels diferents interlocutors que vam estar generant aquest protocol, hi ha un annex en el qual parla de clàusules

0: problemàtica.
1: I acabo ràpidament, parlem de les infraccions que hi van haver-hi. L'any passat 124 per risc de calor, 9 de les quals a Lleida, entre les quals es va morir un treballador al Carràs. Què demostra això, d'alguna manera? Que les sancions no són prou dissuasives, que encara surt massa barat incomplir la llei?
0: Aviam, aquí hi ha diverses coses. És cert que incomplir la llei surt barat, surt barat. La part que es denuncia és una part que et porta a un requeriment, però que després tampoc no té per què anar vinculat a la sanció. Hi ha la campanya d'inspecció de treball, però la problemàtica, al meu entendre, no està aquí. És un fenomen que coneixem des de fa anys, tenim una llei de prevenció des de l'any 95, i per tant, tot el que introduïm en el capítol preventiu dintre d'aquest protocol, que és tot allò que haig de fer jo com a empresa prèviament, és a dir, avaluar quin és el risc, quines condicions de treball tenen els treballadors, la vigilància de la salut i els plans d'emergència, auxili respecte quan es doni aquest fenomen. És a dir, el que ens està fallant és el tronc de lo que seria pròpiament dit la prevenció, que és la que permetria, per exemple, pues, no tindre aquests danys a la salut i evitar allò i no caure en l'excusa de vegades que diem no, és que aquest any ha fet més calor que un altre any. No, estem en un mar, ja t'ho dic, mediterrani, tots sabem a on vivim i sabem que els fenòmens de calor a partir, sobretot de juny, són els que són. Per tant, els treballs, sobretot en exteriors, ens donen pues, aquesta problemàtica que, per desgràcia, comporta morts i altres qüestions.
1: Carles Pérez Espona, gràcies per atendre'ns, bon dia. Hem localitzat quin és el problema, és qüestió doncs, de posar-hi remei i de prevenir especialment. Gràcies, bon dia, que vagi molt bé.
0: Bon dia, gràcies a vosaltres.
1: Doncs parlant de calor, Barcelona continua adaptant el seu espai públic a les altes temperatures fruit del canvi climàtic. Una de les apostes és la creació aquest estiu de 75 nous espais d'ombra repartits per tota la ciutat. Es tracta d'estructures permanents o temporals, com ara tendals, que permeten actuar de forma ràpida i efectiva per reduir la temperatura d'un determinat indret. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, n'ha explicat els principals beneficis.
2: Segons els estudis, la diferència que pot haver-hi d'un espai que té ombra a un que no en té, en termes generals, pot ser una diferència de confort tèrmic de més de 12 graus de temperatura.
1: El Parlament ha aprovat per unanimitat una llei pionera que preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 683.000 tones d'amiant que encara hi ha a Catalunya. Una llei que, a la vegada, també integra la reparació de les víctimes i la prevenció dels riscos. La norma és el resultat de més de 20 anys de lluita de diferents associacions d'afectats per aquest material que, segons l'OMS, provoca més de 100.000 morts anuals arreu del món. Aquesta llei de l'amiant arriba després de molts anys, com dèiem, de pressió social, i un dels primers col·lectius a situar-se al capdavant d'aquesta lluita van ser els antics treballadors de l'empresa Macosa Alstom, els primers de fets en denunciar els efectes del fibrociment. Miguel Moreno, portaveu de l'associació Jubilats de Macosa Alstom, afectats per l'amiant, confia en les garanties de la llei i així ho ha explicat al Notícies en Xarxa.
3: El que s'aplique al 100% la llei de erradicació de l'amianto i empiecen a treballar de una forma seria, responsable y con dinero para la erradicación de una forma segura y se hiciera de cualquier manera, donde no se garantizara la seguridad a la hora de retirarlo, sería más peligroso que dejarlo donde está.
1: I us expliquem ara l'atenció que es viu aquest mateix matí al barri de la mina de Sant Adrià de Besòs, on els Mossos d'Esquadra i la comitiva judicial han començat a executar els primers 3 desallotjaments d'un total de 58 dels coneguts com a blocs de la Rambla, ocupats des del 2017. Es tracta de pisos públics que van caure en l'oblit de les administracions, però que ara el Consorci de la Mina vol recuperar per destinar-los a veïns que han de ser reallotjats del bloc Venus, que s'ha d'enderrocar el 2028 com a peça clau del projecte per transformar aquest barri. A partir del curs vinent, Terrassa impartirà un grau mig de serveis funeraris. I per ara, la preinscripció ha estat tot un èxit. Són 30 places les que s'oferten i s'hi han apuntat prop d'un centenar de persones. Els nous estudis obren una perspectiva de futur en el sector funerari, ja que fins ara no tenia cap formació específica arreglada. Ens ho explica en Ramon Vilajosana, de Canal Terrassa.

0: Terrassa és una de les quatre úniques ciutats de tot l'estat amb un servei de funerària municipal. Les altres tres són Reus, Màlaga i Palma de Mallorca. La demanda de professionals d'aquest sector és constant i, per tant, també és necessària la formació de futurs treballadors. En aquest sentit, a partir del proper setembre, l'Institut Montserrat Roig començarà a impartir el primer cicle de grau mitjà en serveis funeraris.
1: Hi havia alguns cursos, però no hi havia res ni que sigui homologat ni homogeni en el país, no? I si a més ajuda a retenir talent, no? A generar ocupació, pues és fantàstic.
0: Aquests estudis pioners en tot l'estat han despertat un gran interès. Ho demostra el fet que a la preinscripció s'hi han registrat un total de 96 sol·licituds per a una oferta de només 30 places. Un grau mitjà de dos cursos i amb bona part pràctica que servirà per aprendre aspectes que van des de la tanatostètica fins a l'organització del servei o l'atenció a les famílies.
2: Deu minuts per arribar a les 9, és temps pels esports i és temps per la Cristina Álvarez. Bon dia, Cristina.
3: Bon dia.
2: I per un nom propi, el de Pere Romeu, que continuarà a la banqueta del Barça fins al 2028.
3: Sí, club i entrenador han arribat a un acord per ampliar la vinculació del tècnic. Continuarà 2 anys més, tot plegat després que el Barça femení hagi completat una temporada perfecta. Ha guanyat tots els títols, culminats amb la Champions. L'entrenador barceloní va fer càrrec de la banqueta blaugrana ara fa 2 anys. Ho va fer en substitució de Jonathan Giraldez i en aquest temps ha guanyat 8 trofeus dels 9 disputats. Per endavant té el repte de mantenir l'alt nivell competitiu, malgrat adeus de pes com els d'Alexia Mapileón i Ona Batlle. Després que s'hagi decretat la liquidació del Lleida Ponent Club de Futbol, penyes i aficionats s'han mobilitzat per crear un nou equip que mantingui la simbologia de l'entitat. La nova formació haurà de competir a la Lliga Elite, en cas que se n'aprovi la compra, o bé començar de 0 a 4 catalana. Ens amplia aquesta informació l'Eva Cortijo, de Lleida Televisió.
4: Després que el jutjat mercantil número 1 de Lleida hagi acordat l'obertura de la fase de liquidació del concurs voluntari del Lleida Ponent Club de Futbol en no haver-se presentat cap proposta de conveni per fer front al deute de l'entitat, la situació del futbol a la capital de Ponent és molt incerta. Les dues opcions de clubs populars, Calaveres i 1939, van de la mà i estan esperant que el jutge decideixi si accepta l'oferta de compra de la unitat productiva. L'objectiu, mantenir els símbols històrics.
5: Creiem que valia la pena fer un últim intent per conservar els trets identitaris de Lleida i sortir a competir a Lliga Elite i que la massa social de Lleida tingui un club a Lliga Elite. Que ho fem de manera altruista i que la massa social hi pogués dir la seva. Veurem què passa. Sobretot això, no vull generar falses expectatives perquè sabem de la complexitat i jo mateix tinc moltes incerteses pel meu desconeixement d'aspectes jurídics, així que estan els advocats treballant en això.
4: L'objectiu, mantenir els símbols històrics.
3: Aquesta nit comença la final de la Lliga CB de bàsquet entre el Barça i el València. Els blaugranes tenen el factor pista en contra i disputaran els dos primers duels al Roig Arena avui i dissabte a les 8 del vespre. Qui sumi 3 victòries serà campió. Els de Pedro Martínez afronten la final després d'una temporada en què ja han aixecat la Copa i han disputat la Final Four de l'Eurolliga, mentre que els de Xavi Pascual busquen un trofeu que fa 3 anys que no guanyen. Jan Veseli explica com afronten aquesta sèrie decisiva.
6: Penso que són un equip complet en totes les posicions, però hem de posar el focus en nosaltres mateixos i tenir la mateixa energia que vam tenir en els quarts de final i les semifinals i construir des d'aquí.
3: I el Barça buscarà avui la segona victòria contra el Pozo Murcia a la final pel títol de la Lliga de Futbol Sala. Després d'haver guanyat els penals, el primer dels 5 enfrontaments previstos, l'equip tornarà a jugar al Palau a partir de les 9 abans que la sèrie es traslladi a la pista murciana. El duel servirà també per fer un acte de comiat a Eric Mendonça, que marxarà a final de curs després de 3 temporades al club. El tècnic Javi Rodríguez vol aprofitar l'eufòria generada en l'estrena a la final per sumar el segon punt.
7: Conseguimos sacar el partido a la épica con un parado que estuvo descomunal, nos llevó un volandas, parecían que las 4.000 personas estaban dentro de la pista y bueno, y ahora empezar en el partido de mañana va a ser un partido totalmente diferente en el que espero que podamos conseguir el segundo punto que bueno, pues que nos dé un poquito más de fuerza para ir a Murcia.
3: veurem si aquest segon duel és tan disputat com el primer i acaba els penals. Demà t'ho explico.
2: Que va ser molt emocionant, és veritat.
3: I tant.
2: Gràcies, Cristina.
3: Que vagi
2: bé. La novel·la Sau de l'escriptor Ferran García ha estat reconeguda amb el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana. La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés en assaig, o Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí, en literatura infantil i juvenil, són dues de les altres obres escollides per votació dels establiments adherits al Gremi de Llibreries, que ens en dona tots els detalls en David Navarro.
8: Sau, de Ferran García, és una novel·la sobre la pèrdua i sobre la llar com a refugi que trena dues històries, una a Guinea Equatorial a principis de segle i una altra durant la construcció del pantà de Sau, als anys 60. L'autor s'ha mostrat feliç pel premi a un llibre que va iniciar en un moment complicat de la seva vida.
9: Mirant el cel estrellat una nit, en aquella foscor, vaig sentir com una mena de necessitat d'explorar i d'estar uns anys pensant en aquestes històries, que els personatges voltessin al voltant d'aquestes idees, però tot més d'un dolor, d'una pèrdua, d'una absència. Normalment, de fet, escric a partir d'aquí.
8: Pel que fa a la resta de categories, el Premi Altres Literatures és per A Cop de Llum, de Rita Bullwinkle, el de Literatura Infantil i Juvenil en català per Cartes Imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí. La mateixa categoria en Altres Literatures és per El Gegant de Ferro, de Ted Hughes, quan el Premi a l'Àlbum Il·lustrat el rebrà El Racó de Pensar, de Peter Van Den Heuvel, i el d'assaig Pensament i altres narratives és per a La passió dels estranys, de Marina Garcés.
2: El Palau de Congressos de la Llotja de Lleida es tornarà a omplir de música i solidaritat amb l'onzena edició del Mama Pop, que se celebrarà el 28 i 29 de novembre. Es tracta d'una proposta cultural que destina els beneficis a finançar la recerca del càncer de mama i des de la seva fundació ha donat gairebé 500.000 euros a l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida. En la darrera edició es va batre el rècord de recaptació amb 88.000 euros. I Tortosa, al Baix Ebre, es convertirà en la nova capital de la dansa contemporània amb el naixement de Vertebre Dansa, un festival que pren el relleu del prestigiós Deltebre Dansa i que se celebrarà del 20 al 26 de juliol. L'esdeveniment manté l'aposta per l'excel·lència artística amb tallers professionals impartits per figures de renom internacional i incorpora novetats destacades com espectacles gratuïts als carrers i l'espai viu pensat per apropar la dansa i el moviment a tota la ciutadania. Amb aquest festival ens acomiadem. Fins demà. Adéu, adéu.

Siu benvingudes i benvinguts al magazín matinal de Ràdio Mollet. El Posa't les Piles rebé una cordial salutació dels serveis informatius i tècnics d'aquesta emissora municipal, que és la vostra, Ràdio Mollet. En el dia d'avui us acompanyen en Josep Casasnovas i Emma Balea, que és el que farem en aquesta jornada. Doncs, primerament, tindrem el tastet informatiu que compartirem amb el nostre company, en Joel Gascón. Després, avui hem convidat a portaveus de Protecció Civil d'aquí de Mollet al Vallès, i és que s'acosta allò la Revetlla de Sant Joan i volem tenir, doncs, això, aquests consells que ens puguin facilitar des de Protecció Civil a l'hora, doncs, del tema dels petards, de les fogueres i també, doncs, de cara a l'estiu, perquè ara amb aquestes elevades temperatures s'ha d'anar molt de compte pel risc d'incendis. Després també tindrem precisament la presidenta de l'Associació de Veïnes i Veïns de Gallecs, la Ivana Morera, que ens acompanyarà, i amb ella parlarem precisament de l'incendi que feia, doncs, escassament una setmana, uns dies, no?, que afectava Santa Perpètua i que va repercutir a l'àrea de Gallecs. En parlarem amb ella. I també tindrem l'agenda de tota la setmana, amb totes les activitats des d'avui i fins la setmana vinent. Per acabar, tindrem a l'espai d'Alba de Lletra, avui compartit amb la Biblioteca de Can Molà, Jordi Soletura. Tot això en aquesta jornada, en aquest dijous 18 de juny de 2026, que comença ja.

0: Molt bon dia, Joel.
1: Bon dia.
0: Anem a parlar de festivals, potser?
1: Sí? Sí, parlem del Festival de Bombolles, i és que la nostra ciutat tornarà a ser la capital de les bombolles. Això serà des del divendres 26 de juny fins al diumenge 28, on la ciutat s'omplirà de sabó, colors i festa gràcies a aquesta segona edició del Festival de Bombolles de Mollet, per molt que ja porten 9 edicions també fent-ho d'una manera o altra, però en fa dos, doncs, que l'Ajuntament també hi dona un cop de mà i fa que els espectacles, doncs, puguin ser molt més espectaculars. En aquest sentit, el festival arrenca, com dèiem, la setmana vinent, divendres, amb una cercavila que anirà des de l'Avinguda Llibertat fins a la plaça Prat de la Riba. Ja a les 8 del vespre serà el torn de l'espectacle animació a quatre mans, i a dos quarts de 9 de la nit la companyia italo-argentina Babylon Circus oferirà una tempesta de bombolles. D'aquesta jornada n'ha fet 5 cèntims Adrià Vinyes, que és el director del festival i també més conegut a la ciutat com el doctor Bombolles.
2: Comencem amb una activitat de cercavila de carrer, el divendres 26 a les 7 de la tarda. Començarem amb un cercavila amb electrorauxa barrejat amb bombolles i acabarem a Prat de la Riba, on primer farem una mica d'animació a quatre mans, amb Pol Bombolles, i portem una instal·lació des d'Itàlia que es diu La Tempesta de les Bombolles, que podeu imaginar què pot ser, no? No vendre Nadal, però com nosaltres diem sempre a tots els bombollaires, nosaltres farem les bombolles, després elles aniran on vulguin, no?
1: El segon dia del festival és el torn dels espectacles tancats. A les 12 del migdia, la companyia, atenció al nom, a la Bufa, portarà al Mercat Vell l'espectacle Espimai. A dos quarts de 7 de la tarda serà el torn d'Un viaje por Jabón. El darrer espectacle del dia serà a dos quarts de 10 de la nit amb la companyia internacional Babylon Circus, i val a dir, doncs, que enguany tots els diners es destinaran a l'associació Mollet contra el Càncer. Diumenge tornarà a haver-hi aquesta cercavila amb d'altres també, doncs, activitats, i per tant, doncs, un cap de setmana comptant divendres, dissabte i diumenge ple de bombolles a la nostra ciutat.
0: Llàstima que no sigui aquest que anuncien allò temperatures tan elevades, perquè t'esclati allò una bombolla d'aquestes, que s'agrairia també amb les temperatures. En tot cas, reserveu-vos les dates, del 26 al 28 de juny, doncs el segon festival de bombolles aquí a Mollet del Vallès. Més coses, Joel?
1: Doncs que ahir es va posar el punt i final al programa Mouta, una iniciativa municipal que fomenta l'activitat física, la salut i el benestar de les persones adultes i la gent gran a través d'una àmplia oferta d'activitats esportives adaptada a diferents nivells, i fan això, gimnàstica, ioga, pilates, aiguagym, ball o caminades. Després, doncs, això d'un curs ple d'activitats, que normalment ho han fet en el pavelló de Riera Seca, doncs ahir dimecres es feia la cloenda del programa. La Rosa Cervantes és una de les participants del taller de tonificació, i en declaracions a Ràdio Mollet ha valorat molt positivament aquesta iniciativa.
3: Me lo estoy pasando pipa. Esto es súper divertido y os animo a todos a que vengáis, porque se pasa súper bien y no te acuerdas que te duele nada. Y la edad no importa.
1: I sobretot també, doncs, aquesta persona, la Rosa, doncs, explicava que gràcies a les activitats el que han fet són noves amistats i que, per tant, cuiden la salut física alhora que també la salut mental.
3: Aparte de las amistades, lo divertido que te lo pasas, lo bien que te va para la cabeza, para el cuerpo, para los dolores, y te vas de aquí todos los días como nueva. Llegas a casa con una vitalidad que pa' qué.
1: I és que són moltes persones les que fan, doncs, formen part d'aquest programa al Mouta. Enguany 300 molletans i molletanes han participat en tots aquests tallers, també de tonificació, de ball en línia i pilates, entre d'altres. I ahir, doncs, la temàtica, doncs, concretament va ser triada pels anys 80 i 90, música representativa d'aquesta època, i els participants, doncs, van fer una petita mostra de ball.
0: Ha de ser divertit, més enllà allò de fer l'exercici, i com comentava, doncs, aquesta veïna de Mollet, no? De sociabilitzar, doncs, també crec que s'ho passen molt bé. Estava pensant que a les escoles, ara si passeges per la ciutat, totes estan fent allò, festes de fi de curs. Aquesta ho era també del Mouta, però avui també en el Mercat Vell també hi ha la fi de curs dels tallers de la gent gran, que s'han desenvolupat al llarg de tot l'any, i també hi haurà festa de final de curs dels tallers joves aquest divendres vinent, allò el Primavera Jove al Parc de les Pruneres, és a dir, que tenim allò festetes.
1: I de tot això del Molta, per aquella gent que ens escolti, aquella gent gran que, doncs, que estan apuntades a aquesta activitat, saben que en horari de tarda les places volen i que molta gent, doncs, es queda fora, que és l'horari més demanat, i en aquest cas l'alcaldessa, doncs, anunciava, doncs, que s'està treballant per incrementar en 80 places disponibles i ampliar l'oferta d'activitats en aquest horari de tarda.
0: Ah, molt bé. Doncs a veure si encara el curs vinent, no? És viable. Molt bé, Joel, ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Més informació a la una. Sempre
1: exacte,
0: ho diem, eh?
1: Que
0: tothom se'n recordi. Que vagi bé. Anem a saber de la previsió meteorològica. Ens n'informa en Luismi Pérez. Molt bon dia, Luismi.
4: Bon dia. Situació molt tranquil·la aquest dijous. En general, molt pocs núvols i només alguns que aniran esquitxant el cel arran de mar, sobretot aquest matí. També d'altres que creixeran aquesta tarda a l'Alt Pirineu amb algun ruixat, bàsicament ja al nord de l'Alt Urgell, del Pallars Sobirà i cap a l'Aran, i alguns núvols que a última hora arribaran per les comarques de Tarragona, per la costa en general, que aquesta propera nit, bàsicament, deixaran algun tro o alguna gotellada de fang. Molt poca cosa, sempre amb calor i avui amb més humitat, per tant, més xafogó. N'estem pendents a la xarxa.
5: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.

0: Avui us hem dit que hem convidat a la gent de Protecció Civil, el seu representant és Sant Jordi Robles, i amb ell volem parlar perquè s'acosta la revetlla de Sant Joan. Diuen que és la nit més curta, però jo crec que per ells és la nit més llarga de l'any. Molt bon dia, Jordi, com estem?
1: Bon dia, què tal? Gràcies.
0: De fet, ens estaves comentant això, que l'estiu, que tothom diu, època de vacances, per vosaltres és l'època que us genera més feina, també, no?
1: Sí, pràcticament el gruix d'hores entre, sobretot, la Festa Major i el Music Week, doncs, bueno, i vigilàncies que fem per gallecs, és la temporada que més feina tenim, quasi.
0: Mm-hmm. Deia jo que per Sant Joan, això, doncs, que tenim allò ficat en el cap, que és la nit més curta, a nivell de, no?, de temps de franja solar, però per vosaltres és molt...
1: Comencem, bueno, són 12 hores. I l'acabem, que és el matí, tota la nit, sí.
0: Mm-hmm. El Jordi s'ha portat allò, volem compartir amb vosaltres aquests consells, que de vegades diem, però si això és de, no?, és de lògica, no?, qui farà això, quins petards, és perquè tenim, tenint en compte, doncs, que hi ha persones més sensibles, no?, als petards i també als...
1: Sí, correcte. Aquí a Mollet, per norma general, està prohibit tirar petards durant tot l'any, ocasional i de més. Però es fa una excepció, evidentment, per la revetlla de Sant Joan i per la de Sant Pere, i es permet tirar petards entre les 6 i les 3 del matí. Es poden tirar petards a la revetlla de Sant Joan i a la de Sant Pere entre les 6 i mitjanit.
0: Mm-hmm. I això és tenint en compte això, no? Doncs, sobretot infants o persones que són...
1: Clar, és una, per una part és per temes de convivència en general, però també, doncs, fa una miqueta referència a que la convivència amb aquestes persones, amb aquestes sensibilitats i amb els animals, doncs, sigui el més curta possible, aquest malson que puguin patir.
0: Jordi, la vostra feina, jo protegeixo Protecció Civil, és això, protegir, no?, a la ciutadania. No sé si ara, doncs, quan passejades, no?, pel municipi, amb el tema dels petards, precisament el dia de la revetlla, també us fixeu en quina mena de petards, les edats, allò de dir, és que aquest nen té un petard que no s'adequa a la seva edat, parleu amb els pares, no sé.
1: La veritat
0: sí,
1: és
0: aquesta
1: que...
0: tasca també pedagògica.
1: Sí, la veritat és que no. Nosaltres fem més la tasca de la protecció eliminant els incidents i les emergències o evitant que es puguin produir. Sí que és cert que, doncs, això de que un nen petit estigui manipulant petards, doncs, d'adult, seria un problema. Però no és una cosa que nosaltres directament fem, això ho faria més la policia, però sí que és cert que si veiem alguna cosa que és evident, doncs un nen de 6-8 anys manipulant un tro de classe F3, doncs, ostres, doncs potser sí que li cridem l'atenció al final. Per fer això hauríem d'estar pràcticament tots els dies al carrer i aquella nit no podem estar vigilant quins petards tira cadascú, o sigui, al final ha de ser responsabilitat sobretot dels pares.
0: Aquesta responsabilitat, fem aquesta crida, a la responsabilitat dels adults. Anem a parlar, sobretot el que teniu en compte, això sí, és on es llencen aquests petards. Tenim risc d'incendi a l'estiu, no?, sobretot.
1: Sí.
0: On s'han de fer aquestes fogueres, on s'han de llançar aquests petards?
1: Fogueres, que ara ho dius, fogueres no estan permeses.
0: No estan permeses.
1: Directament.
0: Només, o sigui, tenim una, no?
1: La municipal. Només està en tot el municipi, no es poden fer cap tipus de fogueres, només es pot fer la que munta l'Ajuntament, perquè ho fa amb unes condicions de seguretat, per exemple, i som nosaltres, i en uns espais controlats i de més. Llavors, qualsevol altra folguera que es faci en un punt d'un municipi, si nosaltres la detectem o la policia la detecta, es procedeix a la seva extinció immediata. Sigui petita, sigui gran, sigui com sigui, associacions... És que, sí, per llei s'ha de tenir autorització i l'Ajuntament no n'emet cap.
0: Mm-hmm. Està bé dir-ho, perquè és veritat que la gent que tingui una certa edat se'n recordarà que anys enrere, doncs igual, no?, a cada barri, no?, hi havia petites fogueres, no?
1: Sí, doncs
0: ara, ja, ara això ha passat a la història, ja no estan permeses, de manera que aquelles persones que vulguin viure el que és la nit de Sant Joan amb una foguera, que s'adrecin allò a Calestrada.

0: A l'estrada,
1: que és on es farà
0: on
1: aquesta...
0: hi ha sopar, hi ha festa, hi ha la foguera, i és, hi ha un espai bastant ampli per tirar petards, una zona delimitada. Allà, el seu seria fer-ho tot allà. Tota l'activitat de Sant Joan, de petards, coets, foguera, tot això, fer-ho allà, i que la resta del municipi doncs no se'n faci. Llavors la gent, doncs, que vulgui descansar, doncs, podria estar tranquil·la a casa seva sense cap problema, i tot el soroll estaria a l'estrada. Però bueno, al final doncs no passa. No passa. I una cosa que sí que és important és que no es llencin coets, sobretot coets, perquè no es pot acabar de valorar cap a on caurà, a zones a menys de 500 metres de zones boscoses, perquè podem provocar doncs un incendi forestal.
1: Que seria allò... La veritat sí. És que molt, molt greu, eh? Ja han començat l'època allò d'incendis, amb la qual cosa estem veient que té uns efectes devastadors. Jordi, deies, a les 6 de la tarda nosaltres ja comencem.
0: Correcte.
1: Tenir un dispositiu a Calestrada, però més enllà d'això, perquè, clar, de vegades allò, no sé si també quan actueu, dèiem allò que fèiem una crida a la responsabilitat, especialment dels adults, de vegades també el que es produeixen és que es malmeten coses del mobiliari urbà, sí. I això també és un risc, no? Estàvem parlant d'incendis forestals, però de vegades són contenidors, al costat hi ha un cotxe...
0: Correcte, sí, sí, de fet l'any passat va ser dels més moguts que jo recordo des que estic aquí a Protecció Civil, sobretot amb el que es va fer molt, molt, molt viral, es va veure molt a l'incendi aquí en el pàrquing del Cap de Planellador. Doncs, bueno, la gent llença petards a llocs on no els han de llançar, i doncs passen aquestes coses.
1: Es va fer viral, entre altres coses, perquè hi havia una colònia de gatets.
0: Correcte, també, sí. Bueno, i per la intensitat.
1: Bueno, i per la intensitat.
0: La intensitat de la flama, sortia per sobre dels edificis al voltant, des de qualsevol punt de Mollet veies flames per sobre dels edificis. Ostres, què està passant? Però sí, sí, passen aquestes coses, i a vegades doncs, són focs que no és el mateix una paperera, que potser doncs això, doncs, la colònia de gatets, que això agafa un arbre, que aquest arbre agafa vehicles. Ostres, estem parlant de vehicles, ja és un foc
1: important
0: i complicat.
1: Entenc que vosaltres esteu coordinats amb policia, Mossos, bombers, no?
0: Amb la policia i amb bombers. De fet, aquest any tindrem un voluntari que estarà a la sala de control de bombers per fer una connexió més directa entre ells i nosaltres, i després, mitjançant una emissora que tenim de coordinació entre la policia municipal i nosaltres, doncs al final doncs tots tres equips anem treballant en conjunt.
1: Deies, ara a l'estiu és quan tenim més feina, però també és veritat que la gent vol vacances. No sé com us ho feu a nivell d'efectius, i si hem d'aprofitar per fer una crida per si alguna persona vol interessar-se, sí, i formar part de, bueno, Protecció Civil. Recordem que és una tasca voluntària i que reverteix en benefici de la ciutadania, de la comunitat.
0: Clar, una crida sempre està bé, o sigui, al final sempre...
1: No estava més.
0: Sí que és cert que fa un parell de mesos estàvem plens, no podíem admetre ningú, bàsicament estàvem plens perquè no teníem més taquilla, no teníem més guixetes per posar la uniformitat dels voluntaris, per tant, no podíem admetre ningú més, però ara, bueno, per diferents raons, doncs ja tenim algun foradet. I, bueno, el Sant Joan, sobretot, sempre va bé, sempre anem bé de personal, perquè és un servei molt esperat per tots els voluntaris. Hi ha molta acció aquella nit, i al final, bueno, qui està en un cos d'emergències és perquè les emergències li agraden. No que li agradin els desastres.
1: T'entenem. Llavors, us agrada ajudar.
0: Exacte, és una nit molt, molt moguda. I, de fet, al Sant Joan, doncs, si no vaig equivocat, hi han 4 hores on som... uns 12 voluntaris treballant al moment. Durant 4 hores som 12. Entre la mitjanit i les 3 o les 4, no recordo ben bé el quadrant, però en aquella franja horària som 12 voluntaris treballant. Abans i després, doncs, potser som 11, 10, 8, però és una nit que sempre som molta gent. Tampoc podríem ficar més gent perquè no tenim més lloc al cotxe.
1: Perquè quanta gent sou ara en total? Allò
0: doncs ara... Ostres, una vintena.
1: Una vintena.
0: Una vintena, sí. Uh-huh. Sí, sí. Ara ja et dic, com que hi ha hagut aquests moviments i jo porto unes setmanes ocupats amb altres coses, doncs no estic gaire al dia amb el que estan fent des del Departament de Recursos Humans de l'associació, així no ho sé ben bé, però una vintena.
1: Bueno, d'un-hi-do,
0: Sí.
1: Vull dir que, s'ha dit, d'un-hi-do la feina que feu per l'extensió del municipi, no?, i per la quantitat d'activitat que té el municipi.
0: Sí, la veritat,
1: no?,
0: que...
1: És a dir, que necessitaríeu més taquilles, més guixetes per poder disposar de més efectius, jo crec.
0: La veritat és que sí. Sí, sí, sí, ens aniria bé per poder anar més a calma, perquè Mollet no s'atura, sempre està fent alguna cosa. Quan acabem un acte, diu, bueno, ara, ara, demà o demà passat hi ha una altra cosa. Ostres, doncs vinga, som-hi.
1: Quina diferència hi ha entre una revetlla i el que tu comentaves? És que tindrem el Mollet Music Week, abans tindreu allò, el que és la Festa de l'Orgull, que també m'imagino que hi sereu presents a
0: Correcte.
1: Can Molà. No sé si també per la Festa Major de Gallecs.
0: També. Correcte, també. També hi serem.
1: Ho dic allò perquè són caps de setmana seguits, eh?
0: Sí.
1: Tots allò, els primers caps de setmana de juliol.
0: Sí.
1: Quina diferència hi ha en la vostra manera de ser-hi presents, d'actuar?
0: Bé, el Sant Joan bàsicament és un servei preventiu d'incendis, per tant, tots anem equipats i amb la mentalitat i la idea de que el que farem serà apagar focs directament. Als altres actes, com dius, per exemple, el Music Week, el Pride, la Festa Major de Gallecs, doncs som pel que pugui sorgir, pel que pugui ser. No sabem què pot passar, però hi som perquè pugui sorgir. Una emergència que s'hagi de desallotjar una zona, un incendi, potser un petit embús de trànsit per aparcaments, el que sigui, el que faci falta.
1: Perquè si una persona doncs, es troba malament, també actueu vosaltres, aviseu també a l'equip d'emergències... Estic pensant, quan hi ha concentracions d'aglomeració de gent, pot donar-se, no sé si vosaltres també dieu, escolta'm, nosaltres estem aquí, avisem nosaltres emergències, no us preocupeu.
0: Sí, clar, o sigui, al final el control d'aglomeracions és una de les nostres tasques principals de la protecció civil, és aquesta, el control de les aglomeracions, d'actes multitudinaris. Llavors, fem el que fem sempre, si hi ha alguna emergència sanitària o alguna cosa, doncs mitjançant les emissores nosaltres ho demanem a la sala de policia que s'activin els recursos necessaris.
1: Deies que l'any passat, per exemple, doncs havia estat una revetlla moguda, no?, i recordàvem aquest incendi que es va provocar al centre d'atenció primària d'aquí de Planellador. És curiós, no?, perquè un igual va amb la idea de dir estem a la zona de la foguera, serà per aquí que es provocarà, però els incendis de vegades us sorprenen això en punts on no s'haurien de produir.
0: Clar, sí, lo correcte seria que si hi haguessin incidències passessin al costat a la vora de la foguera, que de fet allà sempre hi tenim a un equip fixe, perquè als voltants de Calestrada al final doncs és tot matoll i allà és on si tiren més pirotècnia, doncs és molt fàcil que allò pugui cremar i llavors sempre tenim un equip allà, però clar, la pirotècnia es tira tota la ciutat i per això doncs tenim dos vehicles que van circulant, una furgoneta que ens deixa la policia i la tenim equipada, i llavors hi ha dos vehicles que van circulant per la ciutat per poder respondre a aquestes incidències.
1: Més enllà de la ciutat, també esteu vigilants al que és la zona de Gallecs. Ho dic perquè just avui ens visitarà la presidenta de l'Associació de Veïnes i Veïns de Gallecs. Fa pocs dies hi havia un incendi a Santa Perpètua que també doncs era perillós, no?, per la zona de Gallecs. No sé si vosaltres us van avisar, si vau estar actuant d'alguna manera.
0: Nosaltres hi vam ser-hi, però perquè estàvem fent una vigilància extraoficial, perquè no el CEA a Santa Perpètua i a fer doncs, tots els equips que hi havia allà i tècnics que hi havia allà, doncs consideraven que no hi havia cap afectació a Mollet, no ens van activar ni res, però sí que nosaltres hi vam anar al límit de Termes i des d'allà doncs, observàvem, hi havia cap a on va el fum, fum, a veure cap a on van les olors, per si entraven al municipi, en el cas que entressin en el municipi, doncs donar l'avís al CECAT de, ei, que el fum ve cap a Mollet, per tant, activeu els mecanismes. No va passar això. O sigui, sí que és cert que la columna era molt gran i potser per perspectiva semblava que la teníem a sobre, però no, estava diguem, a la zona de Gallecs, cap a Palau i demés.
1: És la zona que us preocupa més a nivell d'incendis, també, com a protecció civil? És a dir, o us dediqueu més al que és la trama urbana?
0: Podríem dir que en la nostra feina és 90% urbà i llavors, doncs, evidentment, Gallecs no l'oblidem, ens l'estimem moltíssim, però sí que és cert que hi ha una associació, l'ADF, que és la que té les competències exclusives amb la protecció forestal. Llavors, si hi ha algú que té la tasca exclusiva en forestal, doncs ens ho repartim, donant-hi pràcticament tot el protagonisme a ells. Però, clar, ara estem acabant de preparar uns quadrants de vigilància a forestal a Gallecs per vigilar la circulació, sobretot, que al final la gent no ho pensa, però circular amb cotxe per allà doncs, pot provocar un incendi. Uh-huh. I llavors, en breu, doncs, començarem a fer aquestes vigilàncies.
1: I una darrera qüestió, Jordi. Comentaves bé un altre espai de temps que ens requereix molts efectius, és la Festa Major.
0: Correcte. Sí,
1: enguany al bell mig del mes d'agost. Uh-huh. A més, ara les colles us ho han posat més complicat perquè han allargat la festa, abans eren 4 o 5 dies i ara tenim gairebé 10.
0: Sí, bueno, ja ens hem acostumat a que la Festa Major comenci el dilluns, d'abans d'aquella setmana.
1: Previ del pregó, sí.
0: Exacte, ja, bueno, tampoc donen molta feina aquests 4 dies, perquè al final el dijous, si no vaig equivocat, el dijous ja hi ha la primera nit de concerts a Can Molà, aquests 4 primers dies són tranquil·lets, potser hi ha un sol acte o dos actes i ja està, una cosa tranquil·leta, per anar escalfant.
1: I llavors després els 5 dies ben bé de Festa Major, que heu de dedicar allò, un gruix d'efectius importants, sí. Allò, aquests 12 que comentaves, els que estem allò al vell mig de Revetlla, doncs també esteu, si fa o no fan una...
0: Bueno, això va ja per la disponibilitat de cadascú. Al final, doncs, nosaltres, quan tinguem el programa, anem publicant en una aplicació que tenim nosaltres per la gestió dels serveis, anem publicant, doncs, el que tenim i que la gent es vagi apuntant. Jo puc aquest dia, jo no puc aquell dia, i amb això anem organitzant, repartint una miqueta la feina també entre tothom perquè no es carregui, perquè
1: I
0: són molts dies i moltes hores.
1: I m'imagino que valoreu també el tipus d'acte, no?
0: Correcte, sí, no és el mateix l'acompanyament a la passejada que al pregó o als correfocs o les nits al parc de Can Molà. No són el mateix, no fa falta el mateix tipus i perfil de voluntari. Llavors, sí, amb això ho anem jugant i valorant.
1: Jordi, se'ns acaba el temps. Darrer consell per la Revetlla des de Protecció Civil.
0: Bé, doncs el més important seria ser responsables, els pares, ser responsables amb quins petards deixen que tirin els petits. Sí que és cert que els pares podran comprar qualsevol tipus de petard de les tres classes que es venen, però que no els hi deixin tirar els nens. Que els nens ho vegin, si les bengales i coses així, doncs no hi ha cap problema que ho facin els nens, però petards amb tro i això, doncs que mirin, perquè es poden fer mal i després doncs les mans, ferides, i encara que sí, pugui semblar divertit, que no s'esgencin uns als altres, perquè després veus gent corrent al darrere d'un altre que li està tirant petards i pot provocar alguna ferida o de més. I ja com a últim, sobretot, de coses que més habituals passen, ficar els petards a llocs estranys. Petard al terra, amb certa distància de seguretat a articles i a coses, no ficar-lo a dins d'ampolles, a dins de totxanes, a dins del clavegueram, que després ens enfadem perquè el clavegueram no se'n passa l'aigua, si ho destrossem tot, doncs després les coses no funcionen.
1: Doncs esperem allò que aquest missatge arribi a la ciutadania, que siguem cívics, responsables i una miqueta de seny, sí,
0: clar,
1: de fer.
0: Sí.
1: fet, no demanem res més.
0: Exacte, si fos una cosa molt sèria, doncs es demanaria titulació i això en tenim els diables que ja en saben de fer, de tirar petards importants.
1: Molt bé, gràcies Jordi per haver-nos acompanyat. En Jordi Robles de l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil d'aquí de Mollet del Vallès.
0: Gràcies a vosaltres per convidar-nos.
1: Adéu-siau.
0: Adéu.

0: Hem fet referència a gallecs i justament li comentàvem amb en Jordi Robles que avui ens acompanyava la presidenta de l'Associació de Veïnes i Veïns de Gallecs, la Ivana Morera. Benvinguda.
1: Hola, gràcies, Emma.
0: Com estem, Ivana?
1: Bé.
0: Com és el darrer espai d'entitats veïnals i, bé, doncs acaba allò el que és el curs radiofònic a Ràdio Mollet, doncs volíem fer allò amb la Ivana una miqueta també repàs de com ha anat tot plegat aquest any a gallecs. I nosaltres que estàvem tafanejant xarxes hem vist allò el tema de que a la tardor vau acollir allò la presentació del Batec de la Terra, però també ara, a la primavera, heu fet també heu acollit aquesta trobada, no? Aquest aplec d'arrels de lluita.
1: Sí.
0: I en tot esteu allò implicats l'Associació de Veïnes i Veïns, no?
1: Sí, bé, col·laborem, no organitzem el documental, ho fa la Plataforma per la Defensa de Gallecs, però nosaltres col·laborem en el que necessitin. I el passat 4 de juny vam assistir al Casal Cultural que feien la presentació i bé, vam aportar la nostra petita aportació explicant una mica doncs, el gallecs actual i el futur, no? Que ens preveu.
0: Això pel que fa al Batec, però també deia que també acollíeu doncs, aquestes entitats que ja han reivindicant en el territori, no? Tot el que és la comarca del Vallès Oriental i també del Baix Montseny, crec que també van participar d'aquesta trobada que es deia Aplec Arrels de Lluita.
1: Correcte, sí. L'acte, bueno, el carrer posava taula rodona i també... de part de Salvem el Calderí, ens van proposar si volíem col·laborar en aquest acte i per suposat els hi vam dir que sí, els vam ajudar i bé, va estar molt bé. Vam fer un dia allà a la era, vam fer una paella, es va poder fer la xarra, no?, entre activistes i reivindicar doncs, les lluites del territori, no?, de la defensa del territori entre els vellesos.
0: És a dir, que això, que també doneu allò suport i això pluc, no?, aquelles iniciatives que d'altres entitats que potser es posin en contacte amb vosaltres i diguin, escolta'm, ens agradaria fer això a gallecs
1: Sí, nosaltres, sí, tot el que podem col·laborem, intentem fer xarxa, fer cohesió social i bé, igual que algú millor nosaltres necessitem a vegades també recolzament i en recolzen, doncs també ens agrada recolzar les altres entitats, sobretot per la lluita i la defensa del territori.
0: Abans parlàvem amb el Jordi de Protecció Civil, no?, pel tema de la revetlla i una miqueta allò de cara a l'estiu, perquè ells també són presents a les festes majors. Ara en parlarem de la festa major de gallecs, que també té lloc allò el mes de juliol, però també comentàvem l'incendi que va haver-hi a Santa Perpètua, no sé si ho vau passar malament, crec que no.
1: Sí, va ser una cosa molt sobtada. Vam començar el divendres al migdia a veure fum i res, al cap de poca estona doncs ja ens queien aquests com meteorits, no?, petits meteorits de carbó. I llavors ens vam quedar una mica flipats, la veritat, perquè era impressionant, no?, tot el que va caure. Vull dir, el jardí de casa ho tenia ple, menys mal que el dia anterior va ploure i estava tot bastant humit. Si no, no sé què hagués passat. Si hagués estat més sec i haguessin caigut potser una mica encesos, potser estaríem parlant d'una altra desgràcia molt més gran.
0: Ja.
1: I ara a nivell medioambiental és un impacte, s'ha de recollir, s'han de responsabilitzar, perquè molts pagesos, clar, havien de fer just la collita. Clar, i no poden passar la segadora amb tot això, perquè llavors es tritura i, saps, també els Mossos s'ho van portar a analitzar.
0: Sí, sí.
1: A part del Consorci també va haver-hi una queixa, van venir els Mossos i llavors doncs, estem esperant a veure...
0: Els resultats d'aquestes anàlisis.
1: Sí, la veritat és que encara n'hi ha, encara hi ha trossos pels camins i pels camps. Però no sé què passarà amb això.
0: S'ha de fer allò, aquesta recollida encara, no?
1: Sí, s'han de responsabilitzar, no?, doncs hauran de reparar els danys, no?, per lo menys.
0: Bueno, de fet, allò a gallecs està sent notícia i encara ho serà més, jo crec que ara a la tardor, perquè està amb el tema de la regularització, no?, de les cases, de les terres...
1: No parem. No parem, Emma.
0: I no sé si s'està portant allò de forma tranquil·la o hi ha sectors en peu de guerra.
1: Bé,
0: com... Hi ha de tot, eh?
1: Sí, com sempre dic, restem a l'espera... Ara sí que és veritat que han començat el diagnosi social, que ara falten molts habitatges per fer-ho, i res, això serà lent, com tot el de Gallecs és lent, doncs això també pinta que serà lent.
0: Sí. Escolta'm una cosa, Ivana, també heu fet un homenatge a en Lluís Sansó. Vam veure en l'acte de les distincions cíviques per Mollet, hi havia doncs, un reconeixement pòstum a diferents persones, entre elles doncs, en Lluís Sansó, vam veure el Pol, que anava a recollir aquesta distinció.
1: Sí, nosaltres vam ser els acompanyants del Pol, que així ens ho va demanar, i bé, és un reconeixement...
0: Bueno, el Pol i la seva filla, crec que...
1: Bueno, no, era la neboda.
0: La neboda.
1: La filla del seu germà, el David. Sí, i bé, va ser molt emotiu, i bé, i molt bé per l'Ajuntament de Mollet per recuperar no, aquests premis i aquests reconeixements cívics, perquè em sembla que des del 2015 no n'otorgaven, no? I està molt bé no, que l'Ajuntament doncs, faci aquest reconeixement a les persones no, que han lluitat per Mollet, que han fet de Mollet una ciutat millor, i crec que aquest reconeixement és molt just, no? Sobretot per part del Lluís.
0: I per vosaltres, com a associació de veïnes i veïns, que s'hagi reconegut la tasca del Lluís, que va estar al capdavant allò de l'associació durant molts anys, eh?
1: Doncs sí.
0: A més, un lluitador nat.
1: Home, i tant, doncs ens omple d'orgull, no? Perquè crec que s'ho mereixia, que ha fet molt per Gallecs, que podem gaudir del Gallecs actual per aquesta lluita, no?, que va fer el Lluís i molta gent, no?, als anys 70-80, i doncs gràcies a ells tenim el Gallecs que tenim i nosaltres doncs continuarem amb aquesta lluita amb la mesura pública de tot el possible.
0: Anem a parlar de festa. Us heu trobat, no? Allò, a veure...
1: Ahir justament vam fer reunió.
0: 24, 25 i 26?
1: Correcte.
0: Sí? Tres dies de festa major.
1: Sí.
0: Aquest any coincidint en Sant Jaume, eh? Que sempre ho feu a l'entorn de... Doncs aquest any us coincideix.
1: Sí, aquest any tampoc coincideix amb la Music Week, després de dos anys de coincidir. Llavors hem tornat una mica al format original, no? Farem el dijous el concurs de truites, però més per a l'àmbit veïnal. I després, doncs ja està, continuarem amb el format que fèiem doncs, fa tres anys, no? Que no coincidia amb la Week. Farem el divendres jove, que aquest any serà nit de DJs. Vale, portarem el DJ Bacardit, que és un noi bastant famós. Llavors, a última hora punxarà ell, d'una a cinc, i previs doncs, tindrem un parell de DJs també per amenitzar, no? Per començar a amenitzar. Vull dir que de 8 a 10 ja començarem la festa el divendres. Volem fer sangria, també, i animar la gent que vingui d'hora, no? I que gaudeixi de tota la nit del divendres a Gallecs, que pot estar molt bé.
0: Això serà divendres.
1: Divendres, nit de DJs, sí.
0: El dissabte?
1: El dissabte, doncs, recuperem també a la festa de l'escuma, que hi ha una miqueta més d'aigua, doncs podem recuperar aquest acte, que seria allà a les 6, una mica més tard, perquè els anys que l'hem fet a les 5 no ve molta gent, perquè fa molta calor. Llavors l'hem recuperat a les 6 de la tarda, a les 7 farem la xocolatada fresca, com cada any amb melindros, i llavors ja a les 9, dos quarts de 10, començarà ja el monòleg, farem l'orquestra, i entre més doncs, farem un sopar de germanor. Val, que intentarem que sigui una mica de gala, no? Un sopar de germanor. Val, que intentarem que sigui una mica de gala, no? Ho estem pensant, però bueno, ja ho avançarem. Però
0: quan ho tinguin allò tot tancat.

0: Però sí que està previst, perquè facilita molt l'accés, es redueixen...
1: Doncs, com a mínim, allò per divendres i dissabte,
0: sí,
1: no?
0: Sí, divendres i dissabte, sí. Sobretot la nit de DJ, també hem demanat el punt Lila. I sí, sí, sí, sí. Mm-hmm. Va bé el bus, va superbé.
1: I tindrà caràcter també reivindicatiu?
0: Una mica.
1: Sí?
0: Una...
1: No, ho dic allò perquè la Festa Major de Gallecs es caracteritza per alguna cosa, més enllà allò d'aquestes activitats festives, és que sempre, ja sigui o en el lema, o en el cartell, o d'alguna
0: sí,
1: manera...
0: Sí, ja l'ha apuntada. Sí. Sí, aquest any també m'avanço. El que és el cartell serà un porc senglar.
1: Molt bé.
0: Vale. Llavors la reivindicació ve una mica per aquí pel sentit de l'amenaça, no? D'aquest animal que ha estat malauradament amenaçat i Gallecs també, que com un símil, no? De l'amenaça també que pateix Gallecs per diversos motius, no? Entre les infraestructures que volen construir i els compadecets, no? Que ens han anat agafant. Doncs llavors també comparem una mica aquest porc senglar, doncs, amb la situació actual de Gallecs, no? Que estem així una mica amenaçats.
1: Li heu demanat allò algun un dissenyador, dissenyadora d'aquí del municipi?
0: Aquest any no.
1: No,
0: aquest any...
1: Ho feu vosaltres o la IA?
0: Aquest any, malauradament, ens ha agafat una mica el porc senglar. I llavors la idea sí que ha sortit del conjunt, però si sí, el disseny no serà de cap dissenyador, malauradament. L'any que ve intentarem recuperar els dissenyadors, sí.
1: Molt bé. Bé. Doncs res, doncs, no sé si us heu fixat. Jo és que l'altre dia també vaig veure que hi ha senyals de trànsit amb un porc senglar.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: No m'havia fixat.
0: Sí,
1: és a dir, doncs,
0: i lluminoses. Doncs, a vegades es posen lluminoses, també.
1: Doncs ja sabeu, no sé si serà també amb, com a el cartell, allò, com a senyal de trànsit, però bueno, el porc senglar serà protagonista.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Sí.
0: Bueno, mira, aquest any toca el porc senglar.
1: Bueno,
0: també
1: fet,
0: que és un animal que
1: clar,
0: està
1: si de fet,
0: Gallecs molt.
1: Si de fet, animalons sempre heu tingut en els cartells, no?
0: Sí.
1: Potser altres allò més bucòlics, més, no?
0: Sí, però no sempre... tan estigmatitzats,
1: exacte,
0: no?
1: Exacte.
0: El porc senglar, pobret.
1: Ivana, ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies
0: a
1: per haver-nos
0: Emma.
1: Acompanyat. Bon estiu i una vegada tingueu ja el programa ben definit... Ho sí. Compartirem també nosaltres.
0: Molt bé, Emma, doncs moltes gràcies i un plaer per convidar-nos.
1: Com sempre. Adéu-siau.
0: Adéu.

0: I tot seguit el que fem és donar pas a l'agenda, agenda de tota la setmana fins dimecres vinent. Ens acull totes les activitats que tindrem a la ciutat i ens les explica el nostre company en Josep Casasnovas. Bon dia.
1: Bon dia, benvinguts una setmana més al repàs de les activitats programades a la nostra ciutat des d'avui i fins dimecres 24 de juny. Ba-ba-ra-ra, ba-ba-ra-ra. Comencem l'agenda amb l'exposició Des del Cor, un tas d'il·lustracions. Exposició del col·lectiu d'il·lustradores Tocades pel Foc. Es pot visitar fins al 18 de juliol al Centre Cultural La Marineta.

organitza l'Ajuntament de Mollet. Exposició Reconstruint les Galeries del Mau. Aquest projecte vol recuperar, des de la nostra contemporaneïtat, el treball que van fer aquestes galeries per a destacar aspectes poc aprofundits. Es pot visitar fins l'11 d'octubre al Museu Abelló. Organitza l'Ajuntament de Mollet. Primavera Jove 2026. Vespres gastronòmics. El món de la cuina italiana, més enllà de la pizza. Taller participatiu amb una proposta dinàmica on coneixeràs d'una manera diferent aquesta gastronomia i aprendràs receptes tradicionals elaborades pas a pas, acabant el taller amb una degustació final. Activitat dirigida a joves entre 18 i 35 anys. Les places són limitades. Dijous 18 de juny a les 7 de la tarda al Museu Abelló. Organitza l'Ajuntament de Mollet. Festa del barri de Lourdes, Revetlla de Sant Joan, del divendres 19 al 24 de juny a la pista coberta per Rafael Alberti. Podeu consultar tota la programació a l'agenda del web municipal molletvallès.cat. Organitza l'Associació de Veïns del Barri de Lourdes. També per divendres 19, discoteca per a petits i grans amb el DJ Alex Ferti. Vine a ballar els èxits i gaudir d'una bona música. Serà de 5:45 de la tarda al Centre Cívic de Camp Antiguet. Organitza l'Ajuntament de Mollet. Primavera Jove 2026, festa final de curs. Prepara't per una nit plena de ritme i bon rotllo per acomiadar el curs com es mereix. El DJ Belberry Hits i Pepe Sound faran vibrar l'ambient amb sessions carregades de sons actuals que et faran ballar sense parar el divendres al Parc de les Pruneres, de les 10 del matí fins a la 1 de la matinada. Una cita imprescindible per donar la benvinguda a l'estiu amb energia i molta música. Organitza l'Ajuntament de Mollet. Anem cap a dissabte 20 de juny amb el Mercadillo de segona mà, de 9 a 2 del migdia a la Rambla de la Unió. Organitza l'Associació Social del Rastrillo de Parados de Mollet. També per dissabte 20 tenim l'Esplai Tuareg, tancament del curs 2025-2026, de 10 del matí a 1:45 de la matinada, amb jocs infantils, dinar, karaoke, bingo, concerts de zig-zag-zoo, sopar i DJ. I final d'acte serà el Mercat Vell, organitza l'Esplai Tuareg. Pre-revetlla del barri de Santa Rosa. Dissabte 20, de 7 a 9 de la nit, ballada de country, tot seguit a 11:15, sopar de germanor, repartiment de coques i cava, i fins a la 1 de la matinada, festa pre-revetlla amb el DJ Jordi Sanyol i animacions d'Oriol González. Serà al carrer Sant Francesc, entre el carrer Sant Josep i Santiago Tifón. Organitza l'Associació de Veïns de Santa Rosa. The words of the song. Concert d'estiu a càrrec de l'associació musical Pau Casals. Dissabte 20 a les 8 de la tarda al Parc de les Pruneres. Organitza l'associació musical Pau Casals. Ja per diumenge 21 de juny tenim el ball de la gent gran a 6:15 de la tarda a l'Esplai Sant Jordi. Organitza l'associació de gent gran de l'Esplai Sant Jordi. També diumenge 21, assaig obert de la banda de tambors del Centre Cultural Aragonès de Mollet. Serà al Parc de les Pruneres fins a la 1 del migdia. Organitza el Centre Cultural Recreatiu Aragonès de Mollet. Anem cap a dilluns 22, que tenim la visita guiada a la col·lecció Casa Coberta Marsans, que té la seva seu a l'Hospital de Sant Sever, una construcció de principis del segle XV situada al carrer de la Palla, que ha estat rehabilitat per restituir la seva memòria i amb l'objectiu d'habilitar un espai d'exposicions per a la col·lecció. Més informació i reserves al telèfon 93 544 5099 o bé al correu museuabelló@molletvallès.cat. Organitza l'Ajuntament de Mollet. Sant Joan 2026, ballada de sardanes de Sant Joan, a càrrec de la Cobla Sabadell. Dimarts 23 de juny a 6:45 de la tarda a la plaça Catalunya. Organitza Tradicions i Costums.
Sant Joan 2026, cercavila amb la colla llegantera, Castellers de Mollet i Club Muntanyenc per rebre la flama del Canigó. Dimarts 23 a 7:15 del vespre des de la Rambla Nova, a l'alçada de Via Ronda. Posteriorment, arribada de la flama del Canigó a 9:15 de la nit a la plaça Catalunya. Organitza l'Ajuntament de Mollet i la Comissió d'Entitats de Sant Joan. També dimarts 23 tenim la Revetlla a Sant Joan de l'Associació de Veïns de l'Estació del Nord. Serà a 9:00 de la nit a l'Escola Sant Jordi. Organitza l'Associació de Veïns de l'Estació del Nord. Sant Joan 2026, sopar popular. Porta el sopar, la taula i la cadira i afegeix-te a la festa. Dimarts 23, a 9:45 de la nit, al Parc de Cal Estrada. Organitza l'Ajuntament de Mollet i la Comissió d'Entitats de Sant Joan. Sant Joan 2026, encensa de la foguera amb Valls de Diables de Mollet. Serà dimarts 23 a 10:45 de la nit al Parc de Cal Estrada. Organitza l'Ajuntament de Mollet i la Comissió d'Entitats de Sant Joan. Seguim amb Sant Joan 2026, Ball de Revetlla amb el duo Dava, aforament limitat i servei de bar. Dimarts 23 de juny a 10:45 a la pista del pavelló municipal d'Esport Riera Seca. Organitza l'Ajuntament de Mollet i la Comissió d'Entitats de Sant Joan. També dimarts 23, la Revetlla amb el DJ Arnau Raya i DJ Lady Viking. Mollet en Cuba, cafès i mojitos. Els beneficis obtinguts aniran destinats a projectes de cooperació en Cuba. La colla de morats, refresc, cervesa, combinats, coca, cava, etc. Serà d'11 a 3 de la matinada al Parc de Cal Estrada. Organitza l'Ajuntament de Mollet i la Comissió d'Entitats de Sant Joan. I fins aquí les propostes que us oferim per aquesta setmana a l'agenda.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Els Estats Units i l'Iran han signat electrònicament l'acord que posa fi a la guerra iniciada al febrer i reobre l'estret d'Hormuz. El pacte inclou un alto al foc, l'aixecament de sancions contra Teheran i el compromís iranià de no fabricar armes nuclears. També preveu ajuda econòmica per la reconstrucció i noves negociacions sobre el programa nuclear. A banda, també els líders de la Unió Europea reuneixen avui i demà a Brussel·les per abordar, entre altres qüestions, l'augment del dèficit comercial amb la Xina i possibles mesures també per reforçar la indústria europea. La cimera també tractarà el suport a Ucraïna, el futur pressupost comunitari i la situació al Pròxim Orient. I en clau nacional, el Parlament ha aprovat la nova llei catalana per erradicar l'amiant, un material altament contaminant i perjudicial per la salut que encara és present en milers d'edificis i instal·lacions. Tortosa és una de les ciutats catalanes amb més presència d'amiant per davant de ciutats més poblades com l'Hospitalet de Llobregat o Badalona. La nova norma obliga les administracions a eliminar-lo dels seus equipaments i preveu sancions de fins a 100.000 euros per als propietaris que incompleixin les ordres de retirada. La llei també reconeix les víctimes afectades per aquest material i creen nous organismes de seguiment per tal de garantir que el procés d'erradicació es compleixi arreu del país. I la comitiva judicial amb suport dels Mossos d'Esquadra ha iniciat aquest matí al barri de la mina de Sant Adrià del Besòs els primers tres desallotjaments dels blocs de la Rambla ocupats des del 2017. Els pisos de titularitat pública es volen recuperar per reallotjar veïns afectats pel futur enderroc del bloc Venus i els Mossos hi han intervingut davant la concentració de veïns a les portes dels edificis i han executat les ordres judicials. I els bombers de la Generalitat treballen per controlar, diuen, aquest migdia l'incendi de vegetació agrícola de Talavera, la Segarra, que es va començar ahir dimecres, ahir a la tarda, i es va donar per estabilitzat poques hores després. El dispositiu, format avui per una quinzena de dotacions, continua revisant punts calents dins del perímetre. El foc va obligar també a Protecció Civil a ordenar confinaments temporals en diversos nuclis que es van aixecar un cop estabilitzades les flames. I els bombers també han localitzat el cos sense vida d'un home de 64 anys a la zona de la Torreta de Montsià, a Ulldecona, després d'un dispositiu de recerca que es va activar ahir a la nit. I la Guàrdia Civil ha intervingut 59 armes blanques en 15 comerços turístics de la Costa Brava que les venien de manera il·legal. Les inspeccions fetes el 4 de juny en municipis com Roses, Empúria Brava, Blanes, Lloret de Mar i Platja d'Aro han detectat la venda de navalles i ganivets que incompleixen la normativa vigent. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: I tot seguit, després de la pausa habitual que tenim en el Posa't les piles els dijous, aquesta recta final del programa la compartim amb la biblioteca i amb el llibreter en Carles Penyes a l'espai d'Albà de Lletra. Avui toca biblioteca, ho fem de forma quincenal, i la persona que es trasllada fins a la biblioteca de Can Mulà és la nostra companya Carla Ramos. A veure amb quin material que tenim a la biblioteca ens sorprenen. Molt bon dia, Carla.
1: Bon dia, Emma. Doncs, com cada 15 dies, tornem a reunir aquí la biblioteca de Can Mulà Jordi Soler Turà per oferir-vos tot un seguit de recomanacions literàries que podeu trobar aquí a la biblioteca. I avui aquestes recomanacions ens les porta la Susana Rincón, que és tècnica de la Biblioteca Municipal. I aquí saludem. Bon dia, Susana.
2: Bon dia pel matí.
1: Bon dia pel matí. Ja tenim calor des de fa moltes setmanes.
2: Ai, sí, déu-n'hi-do.
1: Però, precisament, arriba l'estiu i com que tenim més temps lliure, crec que la gent doncs, també té més temps per poder dedicar a la lectura, no? De fet, a l'estiu doncs, sempre algun llibre crec que bastant agafen més popularitat i crec que avui anem parlant bastant en aquest sentit.
2: Doncs sí, mireu, segur que molts de vosaltres en algun moment heu dit ui, aquest llibre m'encantaria llegir-me'l, però ara no és el moment, el deixo per l'estiu. Doncs aquest és el tema d'avui.
1: Llibres
2: que deixem per l'estiu.
1: Doncs han arribat aquestes recomanacions ja perquè just comencem l'estiu, així que tenim uns mesos per davant per poder gaudir d'aquestes lectures, no, que potser són més llargues, que ens costa més trobar aquests moments en el dia a dia.
2: Efectivament, són llibres, doncs la majoria d'ells diríem que totxo, aquesta categoria, no, de llibres que potser tenen més de 500 pàgines, però també n'he triat dos que tenen menys pàgines, però tots ells tenen en comú és que necessiten una lectura profunda, és a dir, necessiten doncs, un esforç doncs, per poder llegir i comprendre doncs, la complexitat d'aquestes obres. I l'estiu és un gran moment.
1: Tenim més temps, així que també doncs, ens podem endinsar més en aquestes lectures. Estem més relaxats també, per tant, entren millor també poder reflexionar sobre segons quins temes.
2: Efectivament.
1: Doncs, Susana, si et sembla, comencem amb les recomanacions. Què ens portes?
2: Doncs, primer de tot, us porto un clàssic de la literatura victoriana, de la literatura gòtica, i és La dama de blanc de l'escriptor Wilkie Collins. Aquest llibre ho té tot. Vull dir, té misteri, té romans, té intriga, té un personatge dolent, molt dolent. O sigui, és un dels personatges més dolents de la literatura que us podeu trobar. I la veritat és que és una lectura molt i molt amena, perquè ja us dic, és que té tots els ingredients que ens poden interessar doncs, per això, per una gran lectura per les tardes d'estiu. No es faci por, perquè és veritat que té 700 pàgines, però de veritat que és una lectura que us agradarà molt i no us faci vessar de dir és que a mi el terror no m'acaba d'agradar. No, la veritat. Acosteu-vos a aquest llibre, a La dama de blanc, perquè la veritat que us ho passareu en gran.
1: Comentaves aquest llibre que és de gènere de terror. No sé si està recomanat per la gent que ja està acostumada a llegir aquest tipus de gènere o ment oberta endavant.
2: Doncs mireu, no cal ser un fan del gènere de terror, perquè com us dic és un llibre que té molts ingredients que podem trobar en qualsevol altre gènere. Sí que és veritat que té aquest component de terror, que té el component diríem doncs d'un esperit o d'un ent, no? Que pulula, no? Per aquests escenaris una mica atmosfèrics, però com us dic és un llibre doncs, que toca totes les tecles per pues, passar una bona estona llegint.
1: I ja darrera qüestió d'aquest llibre, recomanat per totes les edats, potser públic més adult?
2: A veure, ja que és un llibre una mica feixuc, potser jo el recomanaria doncs, a nois i noies a partir dels 16 anys, no? Que potser ja han començat a fer alguna incursió en el gènere de terror. Però no és un llibre complicat, és un llibre doncs, llarg, és un llibre dens, però molt i molt agraït.
1: Doncs primera recomanació, La dama de blanc, llibre de terror. Què més tenim? Continuem amb aquest gènere o ens desplacem?
2: Doncs no, passem amb la literatura històrica. I històrica basada en fets reals. I aquest llibre es diu Les noches de la peste i és de l'escriptor turc Orhan Pamuk. un clàssic, no? El Pamuk va ser Premi Nobel de Literatura fa uns 15 anys. Uh-huh. I ens parla d'un fet molt concret, que és una epidèmia de pesta negra que hi ha en una illa a prop de Turquia. I la veritat és que fa una reflexió que la podríem comparar molt amb el que hem viscut nosaltres darrerament amb l'epidèmia del Covid. Uh-huh. Vull dir, ens explica tot aquest tema administratiu d'aquesta epidèmia, no? De que hi ha un inspector que ha d'anar a decidir si en aquella illa hi ha pesta o no. I podem trobar, doncs, això, no? Moltes, moltes coses en comú, moltes similituds amb, doncs, això, no? Amb aquesta epidèmia que fa molt poquet que tots hem patit.
1: Mm-hmm. És que, de fet, quan vam patir la Covid, la peste, no? Va tornar a estar molt en voga, perquè hi ha molta gent, tot i que la diferència de temps, doncs, mm-hmm, que molta gent va començar a comentar també el tema de les similituds. No sé si en aquest cas comentaves que hi ha moltes similituds amb el que vam viure nosaltres, però no sé si és un llibre feixuc, històric, o potser és més entenedor.
2: A veure, és un llibre històric. Hi ha moltes dades, hi ha molts noms, mm-hmm, vull dir, és un llibre sobretot per a aquelles persones amant del gènere històric. Perquè és veritat, és un gènere més feixuc, no? Moltes vegades hi ha gent que et diu, és que tants noms, tantes batalles, tants... i al final se'n fa una mica complicada la lectura, no? Doncs sí, l'Orhan Pamuk fa una dissecció total d'aquest fet històric i ens la ofereix amb totes les dades del món mundial. Amb la qual cosa, doncs sí, heu d'estar preparats, doncs, per fer una immersió, no? en aquesta època, en aquest context històric.
1: Mm-hmm. Hem parlat de terror, novel·la històrica, cap on anem? Perquè el que ve ara és, jo crec que molt més gruixut.
2: És el més gruixut de tots. És el més gruixut de tots que us he portat.
1: Perquè tingui més temps.
2: Jo us he de dir que aquest no me l'he llegit, vull dir, jo el tinc pendent. Vull dir,
1: perquè és estiu.
2: És una lectura d'estiu, efectivament, i és el llibre Stalingrado, de Vasily Grossman, basat també en fets reals, uh-huh, en les pròpies vivències del Vasily Grossman, corresponsal de guerra ni més ni menys que a la Segona Guerra Mundial per el diari Estrella Roja. I el que fa, doncs, és això, explicar-nos fil per randa les seves vivències en un fet històric, que va ser, doncs, com els nazis perden mm-hmm la guerra amb l'exèrcit soviètic a la batalla de Stalingrado. No només ens parla del context històric, sinó també ens parla de la situació personal del propi Grossman. Ell acaba de perdre la seva mare, acaba de perdre també el seu fill, es troba en una situació de depressió total, d'una situació vital angoixosa, mm-hmm, però aquest llibre destila positivisme. O sigui, en una època completament fosca i negra, doncs aquesta obra, d'alguna manera, entre línies, ens està guiant cap a un raig de llum.
1: Mm-hmm. També, en aquest cas, parlem d'una novel·la històrica, no?, però molt mm-hmm més recent, per també potser podem connectar més, no?, amb aquesta història.
2: Sí, perquè qui més ni menys haurà vist algun documental, haurà mm-hmm vist alguna pel·lícula sobre, doncs, això, la batalla de Stalingrado, i la veritat que t'ho expliqui algú que ho ha viscut en primera persona com a periodista, com a corresponsal de guerra, crec que té molt de valor afegit.
1: Mm-hmm. En aquest cas, no sé si és un llibre que potser recomanaries a la gent que és amant d'aquest període històric, perquè entenc que està molt, molt enfocat, no?
2: Sí, la veritat és que sí. Us ha d'interessar moltíssim, sobretot, doncs, això, no? La Segona Guerra Mundial, doncs, les batalles, no? Perquè hi ha gent que és molt fan de les batalles, no? Mm-hmm. De com són les batalles les que guien, no?, el curs de la guerra, no? Mm-hmm. Però també us dic, no hem d'oblidar, doncs, aquesta vessant més personal que aboca Grossman en el llibre.
1: Mm-hmm. Entenc també que potser és un llibre més humà, no? Que sí, que narra una història, no?
2: Però... Totalment, sí, sí. No és... No, explicar-vos dades sobre com va succeir tot, sinó doncs, posar-hi doncs, aquest component humà, aquest component més personal.
1: Continuem amb novel·la històrica o cap on anem, Susana?
2: Doncs no, ara ens n'anem ja al segle XX i anem amb un clàssic de la literatura contemporània a Estats Units, que és el Jonathan Franzen, i el llibre que us porto és Llibertat. Llibertat no deixa de ser una crítica social a la societat americana, una societat conservadora, una societat dual, no? On uns arriben als privilegis, tenen accés a la informació, tenen accés a la riquesa i els altres no. I sobretot de com la política, que a vegades veiem que és una cosa com molt allunyada nostra, no? Doncs com la política es va infiltrant a les nostres vides gairebé sense adonar-nos.
1: Veiem que temes històrics, temes aquí també entenc que també hi haurà part d'història, no? Però també és potser un llibre més polític. Veiem que són temes
2: candents. Sí, ja us dèiem, no? Que al final l'estiu dona per això, no? Doncs que el dia a dia se'ns menja i moltes vegades el que volem és una lectura més amena, no? Per un viatge de tren, per llegir unes quantes pàgines abans de dormir. És veritat que aquests llibres doncs, ens reclamen la nostra atenció.
1: I amb Llibertat també, a quin públic ho recomanaries? Has de ser un amant de la política o en general és un llibre que si et crida la curiositat podries llegir?
2: Jo crec que és un llibre adreçat a tothom, que tingui la ment ben oberta i sobretot que no pensi en finals feliços. No? I no té, no, o sigui, molta gent et diu és que no passa res en el llibre. Efectivament, és un llibre on sembla que no passa res. Aquí no hi ha intrigues ni girs, no? No hi ha res de tot això. Llavors, per molta gent pot ser que sigui un llibre doncs,
1: molt planer,
2: on no passa res.
1: Que entenc que és una mica la dinàmica d'aquests llibres. És possible que ho comentàvem, que és de terror, sí que potser hi ha una mica més de saber, de curiositat,
2: exacte.
1: Però nosaltres al final un llibre històric, un llibre de política, narren els fets com succeeixen.
2: Són llibres molt reflexius. Són llibres per fer-nos pensar, per fer-nos reflexionar i qüestionar-nos, sobretot qüestionar-nos.
1: Què més tenim, Susana, per avui?
2: Doncs l'últim totxo és un llibre que molta gent diu que s'ha de llegir i és La muntanya màgica de l'autor alemany Thomas Mann. La muntanya màgica doncs, ens parla de la vida en un sanatori, no? En un hospital per tuberculosos a Alemanya, en el període d'entreguerres, però al final és la metàfora que fa servir Mann per parlar del que està succeint a Europa en aquell moment. Penseu que el Thomas Mann pertanyia doncs, a la República de Weimar. La República de Weimar podria ser comparada amb la nostra Segona República, un moment de gran explosió democràtica, doncs, d'apropar la cultura, l'educació a tothom. I el que fa Mann a la muntanya màgica és doncs, fer servir la metàfora de la malaltia per explicar l'auge del nazisme a Europa. Un llibre molt, molt complicat. Un llibre molt difícil,
1: sí.
2: Que exigirà doncs, les nostres màximes capacitats per llegir-lo i acabar-lo.
1: Quan dius que és complicat, creus que hi ha molta informació i és difícil de disseccionar-la o potser d'adquirir-la o...
2: Clar, penseu que molta part del llibre són les reflexions del propi protagonista, no? I el que farà en tot moment és passar-nos la pilota perquè fem la reflexió amb ell.
1: O sigui, ens fa partíceps del...
2: Exacte.
1: Del llibre. Doncs com deia la Susana, amb això acabem aquest bloc dels llibres totxos, sí. Però encara ens en queden un parell més.
2: Queden dos, de petits, d'aquells que tenen
1: que no
2: 100 i pico pàgines. I el penúltim és Según venga el juego, d'una autora americana, la Joan Didion. Diuen que és una de les millors novel·les del segle XX. Una novel·la contemporània, una novel·la molt moderna. que sobretot va de què significa o què significava ser dona als anys 60 als Estats Units. Uh-huh. Una novel·la, doncs, per això molt moderna, doncs, que posa el punt de mira, doncs, a la dona, i sobretot què és el que la societat ha construït del que ha de ser una dona.
1: Mm-hmm. Un tema que, de fet, continua sent molt...
2: candent.
1: Molt actualitat, sí.
2: Totalment. Sí, sí. Autores com la Betty Friedan van escriure La mística de la feminitat, doncs, que parlava justament d'això, no? De com la societat ha construït a la dona perfecta, com ha de ser la dona perfecta, i totes aquelles dones que no encaixem, doncs... doncs ja no entrem dins d'aquest cànon, no? Uh-huh. I justament estem una altra vegada igual i han passat 60 i pico d'anys, no?
1: Sí, que de fet semblava, no, que s'estigués començant a deconstruir aquesta imatge, però uh-huh. en els darrers anys s'ha tornat a agafar aquest ideal de feminitat que s'havia establert.
2: Sí, de feminitat i sobretot de dona supeditada a l'home.
1: Uh-huh, completament. Uh-huh. Ens queda una recomanació, Susana.
2: Doncs mireu, l'últim també era un llibre molt modern, és un llibre escrit a principis del segle XX per la Juna Barnes, i és El bosc de la nit. I per què l'he triat? Perquè és una de les primeres novel·les LGTBIQ on es parla directament de l'homosexualitat. Sense metàfores, sense disfresses, és un llibre molt directe que parla, doncs, això, d'homes, dones, de persones que viuen la seva sexualitat com volen, ja us dic, a principis del segle XX.
1: Uh-huh. Un tema també, doncs, molt punyent, tenint en compte que estem al mes de juny, per tant, també...
2: Efectivament, estem celebrant l'orgull, i per això he volgut acabar, doncs, amb aquesta novel·la, una de les pioneres, doncs, amb la literatura LGTBIQ, que, per sort, doncs, també està de moda i s'està publicant molt sobre temes, i autors i autores LGTBIQ, que durant molts anys no han vist la llum, no? Han estat, diríem, doncs, amb aquesta, bueno, aquesta metàfora que no m'agrada gaire, no? Però que han estat tancats a l'armari.
1: Mm-hmm. Doncs una de totes aquestes recomanacions de llibres per l'estiu, que tot i que tenim vacances, la Susana ens fa treballar.
2: Sí, i ens posa deures.
1: Ens posa deures. També te'ls poses a tu, perquè hi havia el llibre el de Stalingrad, sí, que no l'havíem llegit. Sí. Potser nosaltres tenim molta més feina que la Susana, també us dic, perquè no hem llegit cap. Però en tot cas, doncs, tenim totes aquestes recomanacions de cara a l'estiu, doncs, per poder entrenar el cervell i que no perdem en aquestes vacances aquesta connexió, no, amb el món. Susana, agrair-te, doncs, una vegada més que ens hagis recomanat tots aquests llibres. Les persones que ens escoltin, que els han agradat, doncs, que sàpiguen que la biblioteca els poden venir a buscar i passar, doncs, aquesta bona estona en aquests mesos d'estiu. Gràcies, fins la propera. Que vagi molt bé, Susana.
2: Moltíssimes gràcies.

0: Posa't les piles, un programa dels serveis informatius i tècnics de Ràdio Mollet.
1: D'aquesta manera hem arribat a la fi del programa pel dia d'avui. Com sempre, gràcies per la vostra atenció i companyia. Tingueu una molt bona jornada. Adéu-siau.

0: Salutacions, són 2:15, us parla Joel Gascón. L'Ajuntament de Mollet licita l'execució de les obres de millora de les voreres del polígon d'activitat econòmica de Can Magarola, una actuació inclosa dins del pla d'intervenció per la millora dels polígons industrials. El pressupost base del contracte és de 312.000 euros i la presentació d'ofertes finalitza el 6 de juliol, una actuació que inclou treballs de renovació de paviments i voreres, millora de la jardineria i plantacions, instal·lacions d'enllumenat, clavegueram, immobiliari urbà i millora de la senyalització. El termini d'execució de les obres és de 3 mesos. Recordem, les ofertes es poden presentar fins al 6 de juliol. I sobre el període de preinscripció per al curs 2026-2027, al Centre de Formació de Persones Adultes de Mollet, les persones interessades podran presentar la seva sol·licitud des d'aquest divendres, 19 de juny, fins al dia 29. Actualment el centre compta amb 650 alumnes i gestiona prop de 800 matrícules cada any. Segons ha explicat el professor del centre, Àlex Carretero, han detectat un augment de les consultes arran del procés de regularització d'immigrants impulsat pel govern. Moltes persones s'estan apropant a l'escola perquè necessiten acreditar la seva matrícula en cursos com ara català o castellà per complementar tràmits administratius.
1: Divendres comencem les prescripcions i bueno, nosaltres sempre tenim força gent que ha de preguntar, tot i que el gruix principal d'alumnes ens arriba al setembre, perquè tothom té molt al cap que els cursos comencen al setembre, però sí que és veritat que ara doncs, hi ha un degoteig de gent que ens arriba, que pregunta i tal, i suposo que tothom està al cas del tema aquest de la regularització d'immigrants, aleshores doncs, ens esquitxa en primera persona. Perquè sí que és veritat que ens arriba molt perfil d'immigrant, que ha de justificar unes hores de català o de castellà, i aleshores doncs, a nosaltres se'ns gira feina, sobretot burocràtica, perquè els seus advocats i tal, a moda legal, els hi demanen un justificant de matrícula.
0: Com a novetat, aquest proper curs tindran alumnes d'universitat fent pràctiques al centre. Per més informació, les persones interessades poden adreçar-se directament al Centre de Formació de Persones Adultes de Mollet, situat al carrer Roger de Llúria, número 47. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels anys 70, 80, 90 i 2000. Cada dijous a les 6 i el diumenge en remissió a les 11 del matí. El que es ballava al Vallès,

0: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut els dijous a 12:45 del migdia, repetició diumenge a la mateixa hora. Fem Salut.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Els Estats Units i l'Iran han signat electrònicament l'acord que posa fi a la guerra iniciada al febrer i reobre l'estret d'Hormuz. El pacte inclou un alto al foc, l'aixecament de sancions contra Teheran i el compromís iranià de no fabricar armes nuclears. També preveu ajuda econòmica per la reconstrucció i noves negociacions sobre el programa nuclear. A banda, també els líders de la Unió Europea reuneixen entre avui i demà a Brussel·les per abordar, entre altres qüestions, l'augment del dèficit comercial amb la Xina i possibles mesures per reforçar també la indústria europea. La cimera també tractarà el suport a Ucraïna, el futur pressupost comunitari i la situació al Pròxim Orient. I en clau nacional, el Parlament ha aprovat la nova llei catalana per erradicar l'amiant, un material altament contaminant i perjudicial per la salut que encara és present en milers d'edificis i instal·lacions. Tortosa, de fet, és una de les ciutats catalanes amb més presència d'amiant per davant de ciutats molt més poblades, com són l'Hospitalet de Llobregat o Badalona. La nova norma obliga les administracions a eliminar-lo dels seus equipaments i preveu sancions de fins a 100.000 euros per als propietaris que incompleixen les ordres de retirada. I la mina de Sant Adrià del Besòs es manté avui en tensió després que els Mossos hagin executat els primers tres desallotjaments dels 58 previstos als blocs de la Rambla. L'operació ha començat cap a les 8 d'aquest matí amb l'arribada de la comitiva judicial i un ampli desplegament policial amb furgons de l'Arro en una actuació per recuperar uns pisos públics ocupats des del 2017 i que el Consorci de la Mina vol recuperar per reallotjar veïns del bloc Venus pendent d'enderroc el proper 2028. I els bombers de la Generalitat continuen treballant per controlar aquest migdia l'incendi de vegetació agrícola de Talavera, a la Segarra, que va començar ahir a la tarda i es va donar per estabilitzat poques hores després. El dispositiu, format avui per una quinzena de dotacions, continua revisant punts calents dins del perímetre. El foc va obligar també a Protecció Civil a ordenar confinaments temporals en diversos nuclis que es van aixecar un cop es van estabilitzar les flames. I els bombers de la Generalitat també han localitzat el cos sense vida d'un home de 64 anys a la zona de la Torreta de Montsià o Idecona després d'un dispositiu de recerca que es va activar ahir a la nit. I la Guàrdia Civil ha intervingut 59 armes blanques en 15 comerços turístics de la Costa Brava que les venien de manera il·legal. Les inspeccions fetes el 4 de juny en municipis com Roses, Empúria Brava, Blanes, Lloret de Mar i Platja d'Aro han detectat la venda de navalles i ganivets que incompleixen la normativa vigent. I pel que fa al temps, avui a la tarda creixeran nuvolades al Pirineu i Prepirineu, amb possibilitat també d'algun ruixat aïllat, sobretot al sector occidental. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Mans i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
1: Hola a tothom, benvinguts al Pals i Botes número 706, l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. La setmana passada vàrem finalitzar la sèrie de capítols del Montblanc. Aquesta setmana hauríem de continuar amb l'època dels anglesos, però farem un break i parlarem d'un esdeveniment d'actualitat, la Flama del Canigó. Com va començar tot i quin significat té per tots nosaltres? La Flama del Canigó és una tradició vinculada al solstici d'estiu i que té lloc en diversos indrets dels Països Catalans. Cada any, entre el 22 i el 23 de juny, s'inicia amb la renovació del foc al cim del Canigó i culmina amb l'encesa de les fogueres de la nit de Sant Joan, després que la flama, portada per voluntaris, es reparteixi per tot el país. Però més enllà d'aquest fet, la Flama del Canigó és un símbol de resistència vinculat amb la vitalitat de la cultura catalana. Ara seguim amb uns petits trets sobre la història de la Flama del Canigó. Tot va començar l'any 1956. En Francesc Pujada, veí d'Arles, al Vallespí, inspirat pel poema èpic Canigó escrit pel 1886 per mossèn Cinto Verdaguer, va tenir la iniciativa, juntament amb Esteve Albert i Josep de l'Oncle, d'encendre els focs de la nit de Sant Joan al cim d'aquesta muntanya. El 1963, Pujada i Joan Iglesias, impulsor de les fogueres de Sant Joan a la Catalunya Nord, van iniciar el costum de baixar el foc del cim i encendre les fogueres de la Catalunya Nord. L'any 1966, el foc va creuar per primera vegada la frontera entre els estats francès i espanyol i va arribar a Vic. Malgrat la dictadura franquista, la tradició es va escampar pel Principat de Catalunya, sovint en la clandestinitat, com a símbol de resistència de la cultura catalana. Amb el temps, la flama es va estendre per totes les contrades dels Països Catalans. S'iniciava així la tradició de la Flama del Canigó, que entroncava amb la celebració mil·lenària del solstici d'estiu vinculada al foc i al seu significat col·lectiu. Actualment hi ha un gran nombre d'entitats, entre les quals es compta el Club Muntanyenc Mollet, que celebren la festa repartint arreu la flama que s'encén al cim del Canigó i que es conserva encesa durant tot l'any en el Castellet de Perpinyà. Cada 22 de juny, un grup d'excursionistes del Cercle de Joves de Perpinyà agafa el foc que des de 1965 resta encès a la cuina del Museu de la Casa Pairal al Castellet de Perpinyà i pugen al cim del Canigó de 2.784 metres on encenen una nova foguera després de la lectura d'un manifest. El 23 de juny, un cop passada la mitjanit, s'inicia el descens amb la flama renovada i l'espectacle de veure la filera de centenars de llanternes baixant del cim és emocionant. Així s'inicia el recorregut cap a diferents punts dels Països Catalans, fent relleus a peu, en bicicleta, en cotxe i fins i tot en llaüt a l'Ebre, per fer possible que la flama s'escampi per pobles i ciutats i arribi a temps a encendre les fogueres de la nit de Sant Joan. Mossèn Cinto Verdaguer, en el cant primer del poema Canigó, ja recull la tradició de fer un aplec festiu en aquesta muntanya, per Sant Joan, on les falles enceses són les protagonistes. Vet aquí una estrofa. Del bosc del Canigó són los fallaires, que dansen fent coetejar pels aires ses 30 enceses falles com 30 cers de foc. En sardana fantàstica voltegen i de mà en mà tirades espurnegen de bruixes i dimonis com estrafent un joc.
0: Pals i Botes, l'agenda.
1: Us faig el comentari de que el dilluns 22 tothom pot participar, qui vulgui, a anar a buscar la Flama del Canigó i portar-la fins a Mollet. Podeu viure aquesta tradició catalana vinculada al solstici d'estiu que té lloc arreu dels Països Catalans cada any. Entre el 22 i el 23 de juny, les persones interessades a fer el viatge contacteu amb els vocals. En aquest cas, en Lluís Mas. El dijous 18 hi ha una matinal del grup dels dijous, el Turó Ros. Els vocals són Francisco Vera i Carlos Revilla. Un recorregut de 10 quilòmetres, de 4 hores de durada, dificultat baixa, cal portar esmorzar, aigua, botes i bastons. El lloc de sortida és el pavelló de la Riera Seca a les 7:30 del matí, amb vehicles particulars. Els dies 20 i 21 del grup Extrem, Refugi Estany de la Pera, Turó Ponsó, Montorull, Perafita i Tossal Bobinà. Els vocals són Omar Fernández i en Carlos Revilla. Informació i inscripcions, contacteu amb Omar Fernández.

Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Salutacions, són 11:45, us parla Joel Gascón. L'Ajuntament de Mollet ha establert un any més restriccions en l'ús del material pirotècnic a motiu de les revetlles de Sant Joan i Sant Pere. La mesura anunciada a les xarxes socials té com a objectiu reforçar la seguretat, prevenir incendis i reduir les molèsties que els petards poden ocasionar a col·lectius sensibles. L'Ajuntament ha fet una crida a la ciutadania perquè faci aquest ús responsable i només es podran llançar petards en horaris concrets. La vigília de Sant Joan, el 23 de juny, es podran utilitzar articles pirotècnics entre les 6 de la tarda i les 3 de la matinada del dia següent. Pel que fa a la revetlla de Sant Pere, els petards només es podran fer servir entre les 6 de la tarda i la mitjanit. També queda prohibit encendre petards a menys de 500 metres de zones forestals o arbrades. Igualment, no es podran llançar petards contra el mobiliari urbà i altres elements de la via públic, amb unes sancions que poden comportar una multa d'entre 1.500 i 3.000 euros. I ara canviem de tema i parlem de que Mollet ha posat el punt i final al programa Mouta, una iniciativa municipal que fomenta l'activitat física, la salut i el benestar de les persones adultes i de la gent gran, a través d'una àmplia oferta d'activitats esportives adaptades a diferents nivells, com ara gimnàstica, ioga o pilates. El programa ajuda participants a mantenir-se actius física i socialment. De fet, d'aquesta segona manera, socialment, n'ha parlat una de les participants, la Rosa Cervantes, que ha dit que gràcies a aquestes activitats fa amistats i això ajuda a cuidar la salut mental.
1: Aparte de las amistades, lo divertido que te lo pasas, lo bien que te va para la cabeza, para el cuerpo, para los dolores, y te vas de aquí todos los días como nueva. Llegas a casa con una vitalidad que pa' qué.
0: L'alcaldessa Mireia Dionisio ha anunciat que s'estan treballant per incrementar en 80 places les places disponibles i ampliar l'oferta d'activitats en horari de tardes, que és la franja més demanades pels usuaris. Afegir que aquesta ampliació permetria incorporar 4 noves classes setmanals i donar resposta a la creixent demanda del programa.
2: Ja estem treballant des de l'Ajuntament per ampliar l'any que ve les places del Mouta en torn a 80 places més i també ampliarem el nombre d'activitats. Per tant, contenta de veure això, no? El gran èxit que té aquest programa esportiu de la nostra ciutat i estem treballant per ampliar l'aforament i al final també les classes dirigides.
0: I és que enguany uns 300 molletans i molletanes han participat en els tallers de tonificació, ball en línia o pilates amb l'objectiu de mantenir-se actius i fer xarxa. Això és tot, més informació d'aquí una hora.

0: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut els dijous a 12:45. Repetició diumenge a la mateixa hora. Fem Salut.
1: Racó Animal.
2: Un programa de la Red Solidària Pro Animal. Posem veu a qui no la té.
1: Els dijous a 6:45 de la tarda i els dissabtes a 12:45.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Els bombers treballen amb 12 dotacions en un nou incendi de vegetació a l'Albi, a les Garrigues. L'avís s'ha rebut a 11:45 del matí i el foc afecta la zona de vegetació del municipi. Els equips d'emergència treballen per controlar les flames i de moment no s'ha informat d'afectacions personals. A conseqüència d'aquest incendi, la circulació de trens d'alta velocitat està interrompuda entre les estacions de Lleida, Pirineus i Barcelona. Aquest nou incendi, de fet, se suma al declarat ahir a la tarda a Talavera, a la Segarra, on hi continuen també treballant una quinzena de dotacions i que ha afectat prop de 102 hectàrees de vegetació. Els bombers creuen poder donar-lo per controlat aquest migdia. I també els bombers de la Generalitat han localitzat el cos sense vida d'un home de 64 anys a la zona de la Torreta de Montsià, Ulldecona, després d'un dispositiu de recerca que es va activar ahir a la nit. I pel que fa a la mobilitat, un accident a l'AP7 a Vilafranca del Penedès deixa vehicles al voral direcció Girona i provoca circulació intensa en aquest punt. També una avaria a l'AB10 a Santa Coloma de Gramenet direcció Nus de Trinitat continua deixant també un carrer tallat en aquest punt i congestions importants. A banda també retencions habituals a les rondes, a la C31 al Prat i a la B23 a Sant Feliu de Llobregat. I la mina de Sant Adrià del Besòs es manté en tensió després que els Mossos hagin executat els primers 3 desallotjaments dels 58 previstos als blocs de la Rambla. L'operació ha començat cap a les 8 del matí amb l'arribada de la comitiva judicial i un ampli desplegament policial en una actuació per recuperar uns pisos que són públics i que estan ocupats des del 2017 i que el consorci de la mina vol recuperar per reallotjar veïns del bloc Venus que està pendent d'un enderroc al 2028. I nova jornada de vaga a l'educació de 0 a 3 anys a Catalunya. La protesta afecta escoles bressol públiques i privades i reclama el reconeixement del primer cicle d'infantil com a etapa plenament educativa. Els convocants exigeixen també més recursos, reducció de ràtios i millores laborals i salarials. I en aquest sentit també la CGT ha anunciat que no assistirà a la mesa sectorial d'educació del divendres en protesta perquè considera una manca de negociació real amb el departament. El sindicat denuncia el caràcter burocràtic d'aquestes reunions i reclama abordar el conflicte amb els docents i les seves reivindicacions laborals. I en plana internacional, els Estats Units i l'Iran han signat electrònicament l'acord que posa fi a la guerra iniciada al febrer i reobre l'estret d'Hormuz. El pacte inclou un alto al foc, l'aixecament de sancions contra Teheran i el compromís iranià de no fabricar armes nuclears. També preveu ajuda econòmica per a la reconstrucció i noves negociacions sobre el programa nuclear. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: un mateix actor o actriu pot ser una escena de dramàtic o i una de comèdia en la mateixa obra.
1: Venim cada any i els encanta la presentació del Mollet Mollet i mai se la volen perdre.
2: Som centenaris aquí a Mollet i va el meu avi, Joaquim Tarrés, va començar a la plaça Prat de la Riba número 1.
3: Allà on hi és la notícia, hi és Ràdio Mollet.
4: Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels anys 70, 80, 90 i 2000. Cada dijous a les 6 i els diumenges en remissió a les 11 del matí. El que es ballava al Vallès.

0: L'actualitat de Mollet, l'opinió dels grups municipals, cada dia a Ràdio Mollet. Portaveus municipals de dilluns a divendres a 2:15 del migdia i en redifusió a 9:15 del vespre.
1: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Salutacions, són 1:15. Us parla Joel Gascon. Mollet tornarà a ser la capital de les bombolles els dies 26, 27 i 28 de juny amb espectacles de bombolles pels carrers de la ciutat i també en espai tancats. Enguany els diners recaptats es donaran a Mollet contra el càncer. I l'Ajuntament de Mollet licita l'execució de les obres de millora de les voreres del polígon de Can Magarola. El cost és de 312.000 euros i el termini d'execució és de 3 mesos. I Mollet del Vallès limita l'ús de petards a les revetlles de Sant Joan i Sant Pere amb horaris específics i mesures per prevenir incendis, fer ús de la pirotècnia fora dels dies i hores autoritzats o encendre fogueres sense permís pot comportar multes d'entre 1.500 i 3.000 euros. I Mollet fa la cloenda del programa esportiu Mouta, que fomenta l'activitat física entre la gent gran. Enguany, 300 persones han estat apuntades a les diferents disciplines. Això i més d'aquí mitja hora a l'informatiu Mollet al dia.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: ¿Estáis cansados de que vuestra pareja se duerma en el cine? ¿Habéis ido al cine y habéis tenido que salir corriendo a los 10 minutos? Este es vuestro programa, Cine Sótano, tu espacio de cine subterráneo. Todos los jueves de 9 a 10 de la noche y si te lo has perdido, los sábados de 7 a 8. Que no te lo cuenten.
1: El racó dels animals, un programa de Red Solidària Pro Animal. Posem veu a qui no la té.
2: Els dijous a 6:15 de la tarda i els dissabtes a 12:15 del migdia. Racó Animal, a Ràdio Mollet.
3: De la rutina amb Calidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó. Escolta'l cada dilluns a partir de 6:00 de la tarda i sempre que ho vulguis al web radiomollet.com.

0: Fem Salut, un programa realitzat amb la col·laboració de l'Hospital de Mollet.
1: Benvinguts i benvingudes al programa Fem Salut. En el dia d'avui volem parlar d'anestèsia, els dubtes i les pors que ens genera abans d'una intervenció. Sempre ens diuen, heu de passar per l'anestesista. Doncs bé, doncs precisament tenim al cap del Servei d'Anestesiologia de la Fundació Sanitària Mollet, el doctor Ernest Millán. Benvingut.
2: Moltes gràcies, Lola, bon dia. Per mi és un plaer assistir aquí.
1: Anem a parlar això de les anestèsies, no? Hi ha diferents tipus d'anestèsia, segons el tipus d'intervencions, diuen, ai, doncs s'ha de posar, doncs serà parcial o no, serà total, i sempre ens fa una miqueta de respecte.
2: Correcte.
1: L'anestèsia és perquè no notem res, no?, quan ens fan allò una intervenció?
2: Sí, de fet, la paraula anestèsia prové del grec anaestèsia i vol dir insensibilitat, i això és el que intentem.
1: I perquè sigui efectiu, m'imagino que s'ha de tenir en compte el pes de la persona, s'han de tenir diferents paràmetres, no?
2: L'anestèsia avui dia és dirigida i, efectivament, pues, es té en compte pues, l'edat del pacient, el pes i tota la patologia prèvia o medicació que pren aquest pacient per de cara a fer una anestèsia pues, el més dirigida i personalitzada possible.
1: Perquè si una persona no passa aquests paràmetres, pot ser que des del Servei d'Anestesiologia doncs, ens diguin que aquesta persona no pot passar per quiròfan?
2: Nosaltres, però la consulta preanestèsica realment és la clau de la seguretat de qualsevol intervenció d'avui dia, i no és que nosaltres batem l'accés al quiròfan, sinó que hi ha persones que per les seves comorbilitats o enfermetats prèvies pues, no són assumibles en un centre com el nostre, i es, en aquest cas no és que no puguin operar-se, sinó que es deriven a un hospital de nivell 3, com pugui ser pues, bueno, hospitals del nostre sistema sanitari més grans amb més mitjans.
1: Què és el que deia major, l'edat, les patologies del pacient, el pes, no?, de determinar aquesta anestèsia, i el que es faci doncs, que sigui més local o més general, què és el que ho determina?
2: Hi ha dues coses importants que ho determinen, que són l'estat del pacient i el tipus d'intervenció al que anem a fer. La comunicació de nostra amb els cirurgians o els especialistes de la intervenció que s'hagi de fer pot determinar que es decideixi una anestèsia pues, local, que seria d'una zona concreta, una anestèsia regional, que seria, pues, de, per exemple, pues, d'un canell o d'una extremitat superior o d'una extremitat inferior o de les dues extremitats, com pugui ser una pròtesi de genoll, per exemple, o una pròtesi de maluc, o que les característiques de la cirurgia fan que es necessiti pues, una anestèsia general, que seria pues, amb monitorització i amb respirador.
1: I és el mateix allò, una anestèsia, que una sedació o no?
2: Aquesta és una pregunta molt divertida, perquè jo ara et diré, una sedació és una anestèsia general, i la gent, o ara em diràs com, no és el que jo tenia entès.
1: No?
2: Una sedació és una anestèsia general, però en un pla més superficial. La sedació, o en la sedació, normalment el pacient està adormit, però amb respiració o amb ventilació espontània. I en l'anestèsia general hi ha més profunditat que en la sedació, i el pacient normalment, per les característiques que es necessiten de la cirurgia, perd la respiració espontània, i per això necessitem un respirador.
1: El que és cert és que quan un entra a quiròfan, habitualment entra amb molts neguits, i també habitualment et donen abans allò doncs, com una pastilleta, no?, perquè vagis més relaxat.
2: Per baixar l'ansietat.
1: Sí.
2: Sí.
1: Sense que això arribi a treure't la consciència, no?
2: No, és simplement per que estiguis més tranquil i menys pendent de l'entorn o del que se t'acosta, que tothom està amb els nervis a flor de pell, no?
1: En la visita allò pre-operatòria que es fa sí. amb l'anestesista, què és el que es té en compte? Quines preguntes se'ns faran?
2: Normalment és de què supera el pacient, les al·lèrgies, el tipus de medicació, tota la medicació o llista de fàrmacs que pren el pacient, patologies prèvies i importants que ens puguin influir en determinar si es requereix un tipus d'anestèsia o un altre tipus d'anestèsia o un tipus de monitorització concret o un altre. Per exemple, un pacient que és al·lèrgic al làtex, sí. perquè no hi hagi pols a l'ambient, doncs nosaltres el que fem és fer-lo a primera hora, quan el quiròfan ha estat en repòs tota la nit, per evitar pols i partícules en suspensió de cara a optimitzar pues, la patologia de cada pacient, com ja et deia.
1: Mm-hmm. Estava pensant si a les persones ens fa més respecte la cirurgia en si o l'anestèsia.
2: Hi ha molta gent que ve més preocupada per l'anestèsia que per la cirurgia en si, i de fet ens trobem preguntes com... sobretot, pot ser que em desperti a mitja intervenció amb dolor, o també la por de... pot ser que no em desperti mai, o una altra cosa que em fa molta gràcia és... la gent té por de revelar algun secret o alguna cosa mentre que ens explica a nosaltres mentre estigui adormida, que és, sí, hi ha moltes anècdotes divertides.
1: De fet, el que sí que és habitual és que vosaltres també tenia jo les tècniques aquesta. Ara començarem a comptar enrere i llavors un no serà
2: sí,
1: acaba jo
2: de 10 cap a sota i no arribem ni al 5
1: i sí. no arribem fins al 5. Amb això de que d'aquestes pors, no?, que manifestem, allò de dir, em podré despertar? Jo sí que he sentit allò, persones que s'han sotmès a una cirurgia amb una anestèsia doncs, localitzada, i que de cop i volta diuen, escolta'm, que jo m'estic notant que m'esteu fent, no? Això passa? És a dir, o no hauria de passar?
2: El despertar intraoperatori en una sedació... sí que pot passar, però en una anestèsia general no, perquè hi ha monitorització contínua i en temps real de l'activitat cerebral i de totes les constants, i anem adaptant la medicació a la profunditat anestèsica que necessitem. Llavors, el despertar intraoperatori en una general no. En una sedació que consisteix en tenir el pacient diguéssim, fent una petita siesta mentre se li fa el procediment, que pot ser a més de la sedació amb una mica d'anestèsia local, sí que pot ser que en algun moment estigui més superficial i es desperti en algun moment, però no és lo habitual.
1: El que sí que us deveu trobar són sobretot les dones quan van de part, que diuen, em posarà anestèsia, no?
2: Sí, bueno, de fet la peridural per nosaltres és un procediment que és molt habitual, i també és veritat que hi ha moltes dones que tenen por, però escolta, els invents, els bons invents, que dic jo, estan per fer-los servir, en posem moltes, i sempre és una anestèsia que és molt efectiva i va molt bé, i les pacients són molt agraïdes.
1: Tot i que te fa respecte, perquè no? Allò de la punció en un moment allò concret, bé...
2: Sempre hi ha també molta por perquè no, hi ha la creença, o venen moltes dones pensant-se que la punció aquesta pot donar dolor d'esquena, no només en els dies posteriors, sinó a nivell crònic. Però realment dolor crònic d'esquena o lumbar associat a la punció peridural, no hi ha relació, i realment és, com deia abans, una anestèsia molt agraïda i va molt bé.
1: L'anestèsia té, però, sintomatologia, efectes allò posteriors, secundaris, després de la intervenció?
2: Sí, i n'hi ha alguns que són... Hi ha una llista que són més habituals i una altra llista que són més greus i molt més rars. Lo habitual, per exemple, és tenir... lo típic és una mica de somnolència, una mica de, per exemple, dolor de tipus muscular, que és per un tipus de medicació que es fa servir si es necessita una anestèsia general, que són els relaxants musculars. Què més hi pot haver?
1: Nàusees, vòmits,
2: sí,
1: no? A vegades.
2: Nàusees, vòmits també ve derivat per l'ús de, dels medicaments que es fan servir per l'analgèsia, per evitar, o sigui, per, pel control del dolor, que són sobretot els opioides, tot i que ara sempre està molt protocolitzat i en quan es fan servir opioides, de seguida es fan també fem servir medicaments antiemètics per disminuir al màxim aquests efectes secundaris.
1: De fet, jo crec que l'anestèsia ha evolucionat força, no? Ara, sense allò... Bé, no sé, si jo no ho dic amb criteri científic, però sí que tinc la sensació... No?
2: Ha evolucionat molt per dos parts, sobretot a nivell de monitorització, perquè ara es fa monitorització tant de l'aparell circulatori com de l'aparell respiratori, com de la relaxació muscular i de la profunditat anestèsica en temps real, i també ha evolucionat molt a nivell de tecnologia i de fàrmacs, perquè es fan servir fàrmacs que tenen una vida curta i, per tant, són fàcils de titular i que són pràcticament reversibles de forma immediata.
1: De titular vol dir allò d'eliminar?
2: D'enganxar la dosi
1: correcta.
2: Titular vull dir enganxar la dosi correcta.
1: No, ho deia jo perquè sempre et diuen allò després, allò, doncs, beu força aigua, no és important que eliminis, no?, l'anestèsia.
2: Avui en dia, amb els fàrmacs que tenim, l'anestèsia, l'eliminació de l'anestèsia pràcticament són poques hores i

0: les necessitats de cada pacient. Llavors, no és que l'anestèsia sigui més perillosa en nens o en gent gran. Sí que és veritat que en gent d'edat avançada, despistar-se o perdre la ubicació després de l'anestèsia, sobretot si és amb ingrés hospitalari i es queden uns dies, sí que és més freqüent.
1: Com es treballa des del servei d'anestesiologia? És a dir, quan hi ha una intervenció, intervé només un anestesista, és tot un equip? Quanta gent tenim allò, més enllà dels cirurgià, els infermers?
0: Nosaltres som tot un equip i es distribueixen les consultes preoperatòries, com que és molt complicat per la quantitat d'intervencions quirúrgiques anuals que tenim, que ara estem sobre les 7.500 intervencions anuals, que és molt. Dividim segons el nivell de risc anestèsic, hi ha una classificació, i els pacients de risc baix els fem amb consulta telemàtica, i els pacients que tenen més patologia o considerem més de risc alt, els hi posem una consulta presencial i venen a l'hospital. Normalment, si de risc baix ho fem per telèfon, i si ja ens queda algun dubte o hi ha alguna cosa que no hem acabat d'aclarir, o amb el pacient no ens hem acabat d'entendre i amb un familiar tampoc, llavors també el citem per venir i acabar de resoldre tots els dubtes, i de risc més elevat venen tots.
1: I és a dir, hi ha aquest contacte, no? I després allò, la persona és coneixedora de quin serà l'anestesista que tindrà al costat durant
0: realment,
1: la intervenció?
0: Realment, al coincidir que el mateix anestesiòleg hagi fet la trucada, tenir un anestesiòleg personal, diguem, que hagi fet la trucada,
1: no.
0: I després trobar-se'l el dia de la intervenció, a vegades passa, però és molta casualitat. Normalment el dia de la trucada és un, i el dia de la intervenció, com que som 18 a l'equip, sol ser un altre, però bé, la gent s'ho pren bé i no hi ha problema.
1: I és una anestesiòleg per intervenció o n'hi han dues persones?
0: A dintre el quiròfan hi ha un anestesiòleg per cada quiròfan. Sí.
1: Uh-huh. I quan la intervenció és ambulatòria, com funciona? És a dir,
0: S'adapta el tipus d'anestèsia i el tipus d'analgèsia a que aquell pacient pugui, o tenim en compte que aquell pacient marxarà cap a casa. Jo, per exemple, si un pacient se li fa una intervenció, per exemple, de genoll, com una artroscòpia, Jo sé que aquell pacient, l'artroscòpia sol ser ambulatòria, i aquell pacient a la tarda marxa cap a casa. Jo no li puc deixar, per exemple, amb una anestèsia intradural les cames bloquejades 4 hores, perquè sé que aquell pacient ha de caminar en breu i ha de marxar. Llavors nosaltres intentem adaptar sempre les dosis a tenir en compte de si el pacient marxa cap a casa o es quedarà ingressat.
1: Es fa una comprovació, entenc, allò de que, doncs, evidentment, no?
0: Sí.
1: No, ho dic perquè sempre, normalment...
0: Per aixecar-se i provar i que ens ho torni.
1: A
0: no.
1: Veure, anem a provar, no? No, si realment vostè té sensibilitat.
0: En aquest aspecte, a nivell postquirúrgic, pues, tenim la sort de tenir grans professionals d'infermeria que fan una gran labor i que estan pendents de tot, i evidentment pues, no és allò de dir pues, aixequis i provi a caminar a veure si pot marxar.
1: Hi ha allò, doncs, aquesta atenció, aquests protocols de seguretat, entenc, no?
0: Sí.
1: Una persona que ha estat, doncs, una intervenció i ràpidament es complica i ha de tornar novament allò a entrar a quiròfan, imagino que sí, però no sé si es complica més el tema de les dosis d'anestèsia. S'ha de dispensar de forma...
0: Ha passat alguna vegada, i jo que sé, per exemple, de vegades tenim... Això no és raro en pediatria, en nens que se'ls opera de les amígdales, i és una zona molt friable i que sagna molt, i a vegades tornen a sagnar un cop hem sortit de la intervenció, i es pot tornar a entrar per revisar tota la zona que s'ha operat, i realment s'ha d'anar amb el mateix cuidado que has anat la primera vegada, però no té especialment més risc una segona anestèsia durant el mateix dia que una primera.
1: I hi ha intervencions que potser, evidentment, la persona ha de

0: està en aquest procés de mig adormit, però que ha d'estar despert perquè us requereix la intervenció?
1: Sí, hi ha intervencions que requereixen col·laboració.
0: Sí,
1: Per part del pacient, i per tant intentem que el pacient estigui confortable però que no estigui completament adormit. Per exemple, en intervencions de catarates, que és una cirurgia molt freqüent que fem aquí en l'Hospital Sociosanitari de Mollet, el pacient s'asseda una mica però ha d'estar superficial perquè l'oftalmòleg va parlant amb ell i li va dir, pues, i li va dient, pues, miri amunt, miri avall, ara miri al centre. I, bueno, és sempre adaptar una mica l'anestèsia a les condicions del pacient i de la cirurgia que requereix.
0: D'anècdotes d'aquestes també deuen haver-hi forces en les que es demana col·laboració o que el pacient no està del tot allò adormit, no?
1: Sí,
0: perquè
1: el que passa que...
0: Llavors l'anècdota l'expliquen les persones que han estat intervingudes. Mira, m'estaven fent la intervenció i estaven parlant de... No?
1: N'hi ha per les dues parts.
0: Sí?
1: N'hi ha perquè el pacient es posa a explicar coses que...
0: Que no toca.
1: Que no toca, però nosaltres ensenyem el secret professional i també hi ha pacients que se sorprenen, a vegades, això m'ha passat moltes vegades, de pacients que se sorprenen de l'ambient no de disbauxa, sinó una mica distès que hi ha al quiròfan, que a nosaltres també ens ajuda a treballar i aguantar el dia a dia i totes les intervencions que portem a sobre. Perquè si haguéssim d'estar pues, serios des de les 8 del matí fins a 3:45 que acaba la nostra jornada i sense poder explicar res, pues, evidentment seria insuportable.
0: Una qüestió, a l'estar, aquesta col·laboració, a l'estar així, semiconscient, no pot generar que una persona tingui més por? És a dir, d'una banda, no?, que es subministri anestèsia pot generar dubtes o por de dir, escolta, me'n despertaré, perquè, clar, jo perdré la consciència, però quan la tens, si estàs sentint que estan donant cops, no?, per exemple, quan són intervencions sí. De traumatologia, em sembla que...
1: Realment, hi ha de tot i hi ha molta varietat. Jo m'he trobat pacients, per exemple, en una pròtesi de genoll, que el que fem és adormir a la cama i el pacient està despertant, i jo sempre dic té dues opcions un cop hagi fet l'anestèsia de la cama: el deixo despert i es queda mirant les musaranyes i si vostè està bé, perfecte, i hi ha gent que em diu, miri, jo independentment de que ja m'hagi fet l'anestèsia de la cama em poso molt nerviós, no vull sentir cap cop, i després de l'anestèsia a la cama faci'm una sedació i vull estar adormit fins que acabem. Hi ha gent que ho porta molt bé, lo d'estar despert mentre l'operen i sentint els cops, i hi ha gent que realment ho tolera zero i diu, a mi em sedeu fins que acabem.
0: I és millor una cosa que l'altra? És a dir, pot...
1: No és millor una cosa que l'altra, lo millor és l'autonomia del pacient i que el pacient se senti bé amb l'opció que li has donat a escollir, i ja està.
0: Avui estem parlant amb Ernest Millán, que és el cap del Servei d'Anestesiologia de la Fundació Sanitària Mollet. Una darrera recomanació, jo quan ens truquin perquè tenim una intervenció i el trucarà o es posarà en contacte amb vostè al Servei d'Anestesiologia, algun consell? Allò, no hem de patir, hem d'estar tranquils.
1: Estar tranquils, evitar fer un Google, perquè quan més informació tenim però no la sabem estructurar és quan ens posem més nerviosos, i a vegades també les opinions de familiars i veïns, intentar evitar-les i venir amb la nostra pròpia, perquè les opinions a vegades de... És que la veïna ha tingut una mala experiència, o a mi m'han explicat això o m'han explicat l'altre. Al final és, normalment nosaltres a la trucada resolem la majoria de dubtes i venir tranquil.
0: I de fet això, no?, que aprofitem aquesta trucada, no?, o aquesta conversa per plantejar tots els neguits o dubtes que tinguem. No, és a dir, que no només sigui el professional qui ens pregunti d'al·lèrgies i coses d'aquestes, sinó que nosaltres també tinguem...
1: Nosaltres, particularment a la trucada preanestèsica, no només parlem nosaltres, sinó que sobretot deixem parlar i deixem preguntar, que també és molt important.
0: I qui pregunta més? Els homes o les dones? Qui té més por?
1: No, jo crec que per igual.
0: Per igual?
1: De veritat, no, ara no estic intentant quedar bé.
0: Ernest Millán, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i explicar-nos allò el que és la vostra professió, no? I que de vegades passa desapercebuda, no? Perquè dius, sí, vaig tenir allò una conversa, però ja no l'he tornat a veure, perquè normalment això sí que després ja no torneu a passar, o sí?
1: A mi m'ha passat de que després em paren l'altre dia, amb això em va passar fa un parell de setmanes, em van parar pel carrer i em van dir, ai, ets el meu anestesista.
0: Ah, personalitzat, sí. Aquesta vegada sí, eh?
1: Sí. Molt bé. Bona experiència.
0: Que vagi bé, fins una altra, gràcies.
1: Moltes gràcies, un plaer, moltes gràcies.
0: Adéu-siau.

0: Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels anys 70, 80, 90 i 2000. Cada dijous a les 6 i els diumenges en remissió a les 11 del matí. El que es ballava al Vallès.
1: Núvol de fum, un programa de música ambient i electrònica minimalista, amb Jaume Montsant.
2: Divendres a les 11 de la nit i repetició dissabte a la mateixa hora a Ràdio Mollet.

0: parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que en farem.
1: Hi ha moltes formes de desejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a una nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
2: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí, què era exactament?
3: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi germanat de Mollet.
4: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.

0: Mollet al dia.
1: Bona tarda i benvinguts i benvingudes a l'informatiu Mollet al dia corresponent a dijous 18 de juny del 2026. Abans de començar, repassem les notícies més importants del dia d'avui. Mollet tornarà a ser la capital de les bombolles els dies 26, 27 i 28 de juny amb espectacles de bombolles pels carrers de la ciutat i també en espais tancats enguany. Els diners recaptats es donaran a Mollet contra el càncer. I l'Ajuntament de Mollet licita l'execució de les obres de millora de les voreres del polígon de Can Magarola. El cost és de 312.000 euros i el termini d'execució de l'obra de 3 mesos. I Mollet del Vallès limita l'ús de petards a les revetlles de Sant Joan i Sant Pere amb horaris específics i mesures per prevenir incendis i reduir les molèsties a persones vulnerables i animals. Fer ús de pirotècnia fora dels dies i hores autoritzats o encendre fogueres sense permís pot comportar multes d'entre 1.500 i 3.000 euros. I Mollet fa la cloenda del programa esportiu Mouta, que fomenta l'activitat física entre la gent gran. Enguany, 300 persones han estat apuntades a les diferents disciplines. Abans de començar, rebeu una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que som Josep Casasnovas, al control tècnic, Carla Ramos, Emma Balear i qui us parla, Jordi Gascón, a la redacció.
0: Mollet al dia, notícies.
1: Mollet del Vallès tornarà a ser la capital de les bombolles. Des del divendres 26 de juny fins al diumenge 28, la ciutat s'omplirà de sabó, colors i festa gràcies a la segona edició del Festival de Bombolles de Mollet, dirigit per Un Toc de Festa i amb l'organització del Consistori Molletà. Si bé el festival celebra la seva novena edició, enguany tornen a comptar amb l'ajuda de l'Ajuntament de Mollet, un fet que ha permès novament fer un pas endavant i oferir més qualitat i quantitats d'espectacles. Així doncs, el Festival de Bombolles arrencarà divendres 26 de juny amb una cercavila que anirà des de l'Avinguda Llibertat fins a la plaça Prat de la Riba. Ja a les 8 del vespre serà el torn de l'espectacle animació a quatre mans i a 8:45 de la nit la companyia italo-argentina Babel on Circus oferirà una tempesta de bombolles. D'aquesta primera jornada n'ha fet 5 cèntims Adrià Vinyes. Ell és el director del festival i més conegut a la ciutat com el doctor Bombolles.
2: Comencem amb una activitat de cercavila de carrer. El divendres 26 a les 7 de la tarda començarem amb un cercavila amb electrorauxa barrejat amb bombolles i acabarem a Prat de la Riba, on primer farem una mica d'animació a quatre mans, amb Pol Bombolles, i portem una instal·lació des d'Itàlia que es diu La Tempesta de les Bombolles, que podeu imaginar què pot ser, no? No vendre Nadal, però com nosaltres diem sempre a tots els bombolleres, nosaltres farem les bombolles, després elles aniran on vulguin, no?
1: El segon dia del festival, dissabte 27, és el torn dels espectacles tancats. A les 12 del migdia, la companyia Malabufa portarà al Mercat Vell l'espectacle Espimae. I a 6:45 de la tarda serà el torn per Un viaje por Jabón de P&P. El darrer espectacle del dia serà a 9:45 de la nit amb la companyia internacional Babylon Circus, sota el títol L'home dins la bombolla, que es durà a terme a la plaça Prat de la Riba. Diumenge continuarà el festival, al matí a les 11 hi haurà una cercavila amb el carro de les meravelles que recorrerà els carrers de Mollet de la mà de Papaseitos Bum Bum i l'AFA de Can Vila, i a la tarda de diumenge tindrà lloc el component solidari del festival. Adrià Vinyes ha comentat que enguany tots els diners es destinaran a l'associació Mollet contra el Càncer.
2: Acabarem a part de Comulà i allà podrem començar la part solidària del festival, que també està molt vinculada al nostre festival, que sempre fem una part solidària. Aquest any és a favor de l'Associació Molletana contra el Càncer i fem el taller solidari a les 12 en el Camp Mulà i a la tarda fem la gala solidària del Casal Cultural, que la fem anar al Mercat Vell.
1: Ha estat gràcies a la col·laboració de l'Ajuntament de Mollet que el Festival de Bombolles també gaudeix de la gratuïtat dels espectacles que es duran a terme. Mercè Pérez, regidora de Cultura a l'Ajuntament de Mollet, ha comentat que el festival posa la cultura al centre i està pensat perquè tots els públics gaudeixin d'escenaris màgics.
3: Sempre posem en primer pla la cultura, ens sembla que és important pel que té de creixement personal per tots els nens, en aquest cas un públic molt familiar, i per tant venen els nens, venen els pares, venen els avis, i sobretot per el que és de descobriment pels nens, no? Aquest espai màgic, i més en aquesta disciplina tan especial com són les bombolles, no? Que et creen aquests escenaris màgics i on et fan pensar i imaginar.
1: El Festival de Bombolles de Mollet d'enguany ha tornat a quedar il·lustrat per la molletana Sara López, artísticament coneguda com Slow Fox. En declaracions s'ha mostrat agraïda per la confiança de fer el cartell i ha comentat que s'ha inspirat en les companyies convidades per fer-lo.
4: Només volia dir que estic molt agraïda a l'Adrià perquè cada any col·laborem junts. I estic, bueno, m'agrada moltíssim, cada any descobrim, bueno, descobreixo jo, perquè ja els coneix totes les companyies que n'hi ha, i llavors hi ha una feina, doncs, de veure una mica què és el que fan cadascuna d'elles, i a partir d'allà establim uns elements perquè apareguin cada any els cartells, i molt contenta.
1: Així doncs, Mollet ja ho té tot a punt per viure un cap de setmana ple de màgia, color i espectacles únics. Recordem la setmana vinent, del 26 al 28 de juny.
0: Mollet al dia, notícies.
1: L'Ajuntament de Mollet licita l'execució de les obres de millora de les voreres del polígon d'activitat econòmica de Can Magarola, una actuació inclosa dins del pla d'intervenció per la millora dels polígons industrials 2025-2026. El pressupost base de licitació del contracte és de 312.000 euros i la presentació d'ofertes finalitza el 6 de juliol. El projecte té com a objectiu millorar l'accessibilitat, la seguretat i la qualitat de les voreres en aquest polígon estratègic per l'activitat econòmica de la ciutat. L'actuació inclou treballs de renovació de paviments i voreres, millora de la jardineria i plantacions, instal·lacions d'enllumenat, clavegueram, immobiliari urbà i senyalització. El termini d'execució de l'obra serà de 3 mesos. A banda de la millora de l'espai urbà, el projecte incorpora criteris de sostenibilitat i actuacions en el verd urbà. Recordem, un pressupost de 312.000 euros amb una presentació d'ofertes que finalitzarà el 6 de juliol. S'obre el període de preinscripció per al curs 2026-2027 al Centre de Formació de Persones Adultes de Mollet. Les persones interessades podran presentar la seva sol·licitud des del 19 de juny fins al dia 29. El procés consta de 3 fases. Primer, cal formalitzar la preinscripció dins del termini establert, després consultar les llistes definitives d'admesos a mitjans de juliol i, finalment, formalitzar la matrícula durant els primers dies de setembre. Actualment, el centre compta amb uns 650 alumnes i es gestionen prop de 800 matrícules cada any. Segons ha explicat el professor del centre, Àlex Carretero, han detectat un augment de les consultes arran del procés de regularització d'immigrants impulsat pel govern. Moltes persones s'estan apropant a l'escola perquè necessiten acreditar la seva matrícula en cursos com ara català o castellà per complementar i completar tràmits administratius.
5: Divendres comencem les preinscripcions i bueno, nosaltres sempre tenim força gent que ve a preguntar, tot i que el gruix principal d'alumnes ens arriba al setembre, perquè tothom té molt al cap que els cursos comencen al setembre, però sí que és veritat que ara doncs, hi ha un degoteig de gent que ens arriba, que pregunta i tal, i suposo que tothom està al cas del tema aquest de la regularització d'immigrants, aleshores doncs, ens esquitxar en primera persona. Perquè sí que és veritat que ens arriba molt perfil d'immigrant, que ha de justificar unes hores de català o de castellà, i aleshores doncs, a nosaltres se'ns gira feina, sobretot burocràtica, perquè els seus advocats i tal, a moda legal, els hi demanen un justificant de matrícula.
1: Tots els futurs alumnes participaran en una entrevista d'acollida personalitzada per valorar les seves necessitats formatives i orientar-los en el seu itinerari educatiu. Concretament, a l'escola d'adults s'imparteixen estudis com anglès, informàtica, proves d'accés a la universitat i escola d'adults, secundària o ensenyament instrumentals. És per això que el professor ha lamentat la manca de recursos que pateixen els centres de formació d'adults. Ha recordat que el professorat també és docent de ple dret i ha reclamat més suport per atendre les necessitats necessitats de l'alumnat. Entre les mancances ha destacat l'absència d'un psicòleg al centre, una figura que considera necessària per donar resposta a alumnes que sovint requereixen un acompanyament emocional.
5: Sí, nosaltres estem una miqueta cansats sempre de ser els últims de la fila. Les escoles d'adults existeixen, per si hi ha algú que estigui escoltant ara mateix a Ràdio Mollet i no ho sàpiga, existim. I clar, si ens col·loquen al final de la fila, el que passa és que els recursos normalment se'ls queden els que estan davant, escoles de primària, escoles de secundària i tal. Però sí que és veritat que les escoles d'adults també estem necessitats d'aquests recursos. Tema suport psicològic, suport emocional, nosaltres no en tenim a les escoles d'adults, i hem de tenir en compte que nosaltres el perfil d'alumnat que ens arriba, sobretot per treure's l'ESO en aquest cas, és un alumnat molt tocat anímicament, amb situacions familiars molt complexes, i que potser aquest perfil psicològic d'un psicòleg, d'un suport emocional, ens aniria perfecte.
1: Àlex Carretero ha destacat que com a novetat aquest proper curs tindran alumnes d'universitat fent pràctiques al centre.
5: Però l'any que ve tirarem també des d'alguna universitat, com per exemple la Central, la UB o l'Autònoma, de que puguem comptar com a mínim amb un o dos alumnes que vinguin a fer pràctiques i que vegin també, que visquin la realitat d'una escola d'adults, que a vegades des de la carrera ni tan sols s'imaginen del que som capaços.
1: Per més informació, les persones interessades poden adreçar-se directament al Centre de Formació de Persones Adultes de Mollet, situat al carrer Roger de Llúria, número 47.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Mollet al dia, informacions de servei.
2: I comencem les informacions de servei parlant del temps amb crònica que ens porta el Luismi Pérez des de la xarxa. Aquí saludem, molt bona tarda.
3: Bon dia, continua aquesta situació completament estiuenca, canicular de fet, i estem avançats gairebé mes i mig en el calendari, temperatures de ple mes d'agost, i és que a més avui està pujant una mica la humitat i per tant la xafogó també s'està fent més palesa arran de mar. Aquesta mateixa humitat també està portant alguns núvols baixos, boirines i tot, que hi ha arrapades a la costa, especialment del Barcelonès fins al Baix Empordà, però en general són núvols de passo que t'emboli. Al llarg d'aquesta tarda algun núvolet una mica més potent que creixerà l'Alt Pirineu, cap a l'Aran, al voltant del Principat d'Andorra, l'Alta Cerdanya, arribaran fins i tot a caure alguns ruixadets, però molt poca cosa. També al llarg del vespre i aquesta propera nit, atenció, arribaran algunes tempestes seques que sobretot afectaran les comarques de Tarragona primer i aquesta propera matinada la resta del país. Molt poca pluja, però acompanyada de fang, per tant, pluja bruta. El divendres, dia tranquil i temperatura que no vol afluixar ni un grau. N'estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies, Luismi. Pel que fa a la farmàcia de guàrdia, la nostra ciutat és la farmàcia Planellador de l'Avinguda Caldes de Montbui, número 16, aquí al barri de Planellador.

0: No petis la rebella repeteix com a lema de la campanya de prevenció per Sant Joan. Des de la Generalitat de Catalunya, l'objectiu d'Interior és conscienciar la ciutadania a través d'un conjunt de consells i indicacions que remarquen que cal evitar la compra de petards no autoritzats, no llançar-los a més de 500 metres del bosc ni encendre fogueres o espais no autoritzats en altres prohibicions. En aquest desplegament, el govern preveu realitzar més de 600 controls d'alcoholèmia i reforçarà la presència dels cossos de bombers. També reforçarà el grup de recolzament d'actuacions forestals i, en aquest cas, la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parrón, ha afirmat que els incendis declarats aquest passat cap de setmana fan que calgui estar alerta perquè, tot i que la revetlla se celebri entre setmana, diu que hi haurà molt moviment que tot just començarà demà divendres.
1: Tenim un cap de setmana previ que es preveu una sortida de 610.000 vehicles i un retorn de 290.000. Després tenim la revetlla, que es preveu una sortida de vehicles de 490.000 i 240.000 de vehicles de retorn. Tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és la que comporta una festa com la de Sant Joan, doncs és poc.
0: Parlon demana extremar la prudència després dels 1.356 avisos que es van enregistrar l'any passat. I si el que escoltàvem ara eren consells a nivell de Catalunya, ara posem el focus també a nivell local, i és que l'Ajuntament de Mollet ha establert un any més restriccions en l'ús de material pirotècnic amb motiu de les revetlles de Sant Joan i Sant Pere. L'Ajuntament ha fet una crida a un ús responsable i, de fet, ja va sent habitual, no és el primer any que es fa, només es permetrà llançar petards en uns horaris concrets i estarà molt limitat. Només es podrà fer la vigília de Sant Joan el dia 23 de juny a partir de les 6 de la tarda i fins les 3 de la matinada, i després ja prohibir llançar petards fins al dia 28 de juny a la revetlla de Sant Pere, que es podrà llançar entre les 6 de la tarda i la mitjanit. També quedarà prohibit encendre petards a menys de 500 metres de zones forestals o, en aquest cas, a fer fogueres en zones no autoritzades. L'incompliment d'aquestes normes es considera una infracció molt greu i pot anar, segons l'Ordenança Municipal de Convivència Ciutadana, a una sanció d'entre 1.500 i 3.000 euros. I tot i que aquest cap de setmana encara no és Sant Joan, l'Associació de Veïnes i Veïns de Santa Rosa ha organitzat per dissabte la prerevetlla. Les activitats s'iniciaran a les 7 de la tarda amb una ballada de country seguida del sopar de germanor i actuacions musicals i animació fins a la 1 de la matinada. De la prerevetlla del barri de Santa Rosa ens ha fet 5 cèntims la presidenta de l'entitat veïnal, Teresa Prades.
2: Comencem a les 7 amb una ballada de country amb el José Coronado, que jo com a profe jo crec que ho fa molt bé perquè és molt didàctic, llavors ens val la pena. I si en saps, doncs també, perquè realment serà una ballada. Llavors, a les 9 comença el sopar de germanor, que la gent ha de portar el menjar, no la beguda ens l'ha de comprar nosaltres. I llavors hi haurà doncs les coques, no?, que aquest any també seran de l'àvia, igual que l'any passat, perquè ens han agradat molt i llavors cada any ho anem fent. Després hi haurà l'animació a partir de les 10 amb el Jordi Sayol, que és un DJ, i animacions de l'Oriol González.
0: La prerevetlla del barri de Santa Rosa es farà al carrer Sant Francesc, en el tram complet entre els carrers Sant Josep i Santiago Tifón. Els organitzadors esperen la participació aproximada de 250 persones.
3: Mollet al dia, els esports.
0: Mollet del Vallès ha posat el punt final al programa Mou't, una iniciativa municipal que fomenta l'activitat física, la salut i el benestar de les persones adultes i de la gent gran a través d'una àmplia oferta d'activitats esportives adaptades a diferents nivells, com ara gimnàstica, ioga, pilates, aigua gym, ball o caminades. El programa ajuda els participants a mantenir-se actius físicament i socialment. Després d'un curs intens ple d'activitats, el pavelló de Riera Seca ha acollit aquest dimecres la festa de cloenda del programa. Durant l'acte, els participants han ofert una petita mostra de les disciplines que han practicat al llarg de l'any. La Rosa Cervantes és una de les participants del taller de tonificació i ha valorat molt positivamente la iniciativa.
4: Me lo estoy pasando pipa. Esto es súper divertido y os animo a todos a que vengáis, porque se pasa súper bien y no te acuerdas que te duele nada. La edad no importa.
0: A més de promoure hàbits saludables, el Mouta també afavoreix les relacions socials i contribueix a un envelliment actiu i de qualitat. La mateixa Rosa Cervantes ha explicat que gràcies a aquestes activitats ha fet noves amistats i això és cuidar la salut mental.
4: Aparte de las amistades, lo divertido que te lo pasas, lo bien que te va para la cabeza, para el cuerpo, para los dolores, y te vas de aquí todos los días como nueva. Llegas a casa con una vitalidad que pa' qué.
0: Enguany, uns 300 mulletans i mulletanes han participat en els tallers de tonificació, de ball en línia, pilates, entre d'altres, tot amb l'objectiu de mantenir-se actius i fer xarxa amb gent de la mateixa edat. Per aquest acte de cloenda, la temàtica ha estat els anys 80 i 90, música representativa d'aquesta època, on els participants han fet una petita mostra de ball. Merche Expósito, professora d'alguns tallers de Riera Seca, ha comentat la gran família que formen.
5: La idea és passar-ho bé i, bueno, ells rebran un obsequi amb gratitud d'haver estat tot l'any junts i amb aquesta fidelitat, no, que tenen. I hem fet molta conya, molta pinya i estem molt contents perquè al final es fa una família. Jo dic que són la meva segona família. Estic molt contenta, la veritat.
0: L'èxit de participació del programa ha portat l'Ajuntament a plantejar-se una ampliació de cara al pròxim curs. L'alcaldessa de Mollet ha anunciat que s'està treballant per incrementar en 80 les places disponibles i ampliar l'oferta d'activitats en horari de tarda, que és la franja més demandada pels usuaris. Mireia Dionisio ha afegit que aquesta ampliació permetria incorporar 4 noves classes setmanals i donar resposta a la creixent demanda del programa.
6: Ja estem treballant des de l'Ajuntament per ampliar l'any que ve les places del Mouta, en torno a 80 places més, i també ampliarem el nombre d'activitats. Per tant, contenta de veure això, no? El gran èxit que té aquest programa esportiu de la nostra ciutat, i estem treballant per ampliar l'aforament i al final també les classes dirigides.
0: Després d'una nova edició marcada per l'alta participació, el programa Mouta tanca el curs reafirmant el seu paper com a espai de salut, convivència i envelliment actiu, mentre que l'Ajuntament ja treballa per fer créixer l'oferta de cara a l'any vinent.

I fins aquí l'informatiu Mollet al dia, però abans de marxar repassem les notícies més destacades del dia d'avui. Mollet tornarà a ser la capital de les bombolles els dies 26, 27 i 28 de juny amb espectacles de bombolles pels carrers de la ciutat i també en espais tancats. Enguany els diners recaptats es donaran a Mollet contra el càncer. I l'Ajuntament de Mollet licita l'execució de les obres de millora de les voreres del polígon de Can Magarol amb un cost de 312.000 euros i un termini d'execució de l'obra de 3 mesos. I Mollet limita l'ús de petards a les revetlles de Sant Joan i Sant Pere amb horaris específics i mesures per prevenir incendis i reduir les molèsties a persones vulnerables i als animals. I ho acabem d'escoltar, Mollet fa la cloenda del programa esportiu Mou-te, que fomenta l'activitat física entre la gent gran. I fins aquí l'informatiu. Nosaltres ens hi retrobem demà divendres. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM, Ràdio Mollet. Aquell any.

0: Guants i botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet amb Carles Matute.
1: Hola a tothom, benvinguts al Pals i Botes número 706, l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. La setmana passada vàrem finalitzar la sèrie de capítols del Montblanc. Aquesta setmana hauríem de continuar amb l'època dels anglesos, però farem un break i parlarem d'un esdeveniment d'actualitat, la flama del Canigó. Com va començar tot i quin significat té per tots nosaltres. La flama del Canigó és una tradició vinculada al solstici d'estiu i que té lloc en diversos indrets dels Països Catalans. Cada any, entre el 22 i el 23 de juny, s'inicia amb la renovació del foc al cim del Canigó i culmina amb l'encesa de les fogueres de la nit de Sant Joan després que la flama, portada per voluntaris, es reparteixi per tot el país. Però més enllà d'aquest fet, la flama del Canigó és un símbol de resistència vinculat amb la vitalitat de la cultura catalana. Ara seguim amb uns petits trets sobre la història de la flama del Canigó. Tot va començar l'any 1956. En Francesc Pujada, veí d'Arles, al Vallespí, inspirat pel poema èpic Canigó escrit pel 1886 per mossèn Cinto Verdaguer, va tenir la iniciativa, juntament amb Esteve Albert i Josep de l'Oncle, d'encendre els focs de la nit de Sant Joan al cim d'aquesta muntanya. El 1963, Pujada i Joan Iglesias, impulsor de les fogueres de Sant Joan a la Catalunya Nord, van iniciar el costum de baixar el foc del cim i encendre les fogueres de la Catalunya Nord. L'any 1966, el foc va creuar per primera vegada la frontera entre els estats francès i espanyol i va arribar a Vic. Malgrat la dictadura franquista, la tradició es va escampar pel Principat de Catalunya, sovint en la clandestinitat, com a símbol de resistència de la cultura catalana. Amb el temps, la flama es va estendre per totes les contrades dels Països Catalans. S'iniciava així la tradició de la flama del Canigó, que entroncava amb la celebració mil·lenària del solstici d'estiu vinculada al foc i al seu significat col·lectiu. Actualment hi ha un gran nombre d'entitats, entre les quals es compta el Club Muntanyenc Mollet, que celebren la festa repartint arreu la flama que s'encén al cim del Canigó i que es conserva encesa durant tot l'any en el Castellet de Perpinyà. Cada 22 de juny, un grup d'excursionistes del Cercle de Joves de Perpinyà agafa el foc que des de 1965 resta encès a la cuina del Museu de la Casa Pairal al Castellet de Perpinyà i pugen al cim del Canigó de 2.784 metres on encenen una nova foguera després de la lectura d'un manifest. El 23 de juny, un cop passada la mitjanit, s'inicia el descens amb la flama renovada i l'espectacle de veure la filera de centenars de llanternes baixant del cim és emocionant. Així s'inicia el recorregut cap a diferents punts dels Països Catalans, fent relleus a peu, en bicicleta, en cotxe i fins i tot en llaüt a l'Ebre, per fer possible que la flama s'escampi per pobles i ciutats i arribi a temps a encendre les fogueres de la nit de Sant Joan. Mossèn Cinto Verdaguer, en el cant primer del poema Canigó, ja recull la tradició de fer un aplec festiu en aquesta muntanya, per Sant Joan, on les falles enceses són les protagonistes. Vet aquí una estrofa. Del bosc del Canigó són los fallaires, que dansen fent coetejar pels aires ses 30 enceses falles com 30 cers de foc. En sardana fantàstica voltegen i de mà en mà tirades espurnegen de bruixes i dimonis com estrafent un joc.
0: Pals i botes. L'agenda.
1: Us faig el comentari de que el dilluns 22 tothom pot participar, qui vulgui, anar a buscar la flama del Canigó i portar-la fins a Mollet. Podeu viure aquesta tradició catalana vinculada al solstici d'estiu que té lloc arreu dels Països Catalans cada any. Entre el 22 i el 23 de juny, les persones interessades a fer el viatge contacteu amb els vocals. En aquest cas, en Lluís Mas. El dijous 18 hi ha una matinal del grup dels dijous, el Turó Ros. Els vocals són Francisco Vera i Carlos Revilla. Un recorregut de 10 quilòmetres, de 4 hores de durada, dificultat baixa, cal portar esmorzar, aigua, botes i bastons. El lloc de sortida és el pavelló de la Riera Seca a les 7:30 del matí, amb vehicles particulars. Els dies 20 i 21 del grup extrem, Refugi Estany de la Pera, Turó Ponsó, Monturull, Perafita i Tossal Bobinar. Els vocals són Omar Fernández i en Carlos Revilla. Informació i inscripcions, contacteu amb Omar Fernández.

0: portaveus municipals.
1: Bona tarda i benvinguts a l'espai de portaveus municipals. Avui ens acompanya via telefònica Susana Calvo del Partit Popular. Aquí saludem. Molt bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Susana, parlem de diversos temes que han anat succeint aquests dies aquí a la nostra ciutat, entre d'altres. Les distincions cíviques que es van donar el passat divendres en van ser moltes, i és que feia anys també doncs, que no es feia una tongada tan gran de distincions cíviques d'aquesta gent que ho donen tot per Mollet.
2: Home, jo crec que va ser un acte molt emotiu, no? Perquè és veritat que ara ja portaven uns anys sense fer-ho, no sé el per què, com que jo tampoc hi era, no sé si era per algun motiu, però sincerament era un acte que es tenia que recuperar, perquè ja no solament el reconeixement, no, que fas a la ciutat, sinó a cada una d'aquestes persones que han fet tant per Mollet. Jo sempre he dit que cadascú amb el seu... Amb el seu estil, vull dir, un pot ser un empresari, un altre pot ser un treballador, una mestra, un metge, una entitat, que amb totes les activitats que fan per la ciutat, també es van haver-hi distincions a nivell pòstum, a títol pòstum, que jo crec que aquesta gent també s'ho mereixia, encara, tot i que malauradament no ens han pogut acompanyar, però les seves famílies sí, i jo crec que és molt maco que se'ls reconeixi, no solament la trajectòria que han tingut, sinó tot el que han fet per la ciutat. I encara queden moltíssimes. Jo me'n recordo que a l'última comissió que vam fer sobre això de les sobre el tema de les distincions, hi havia tantes a sobre la taula que no podien ser totes, perquè, clar, s'hagués allargat l'acte moltíssim. Però sí que és veritat que ho vam repartir, no?, per la pròxima vegada. Vull dir, amb això vull dir que hi ha moltíssims molletans, moltes entitats que es mereixen doncs, aquesta condecoració, com se sol dir, no?, i jo crec que totes aquelles persones que han dedicat tota la seva vida a treballar per la ciutat, i a vegades no per la ciutat, sinó per un projecte, però que dona vida a la mateixa ciutat, es té que reconèixer, perquè és esforç, és constància, i sobretot han fet que Mollet sigui el Mollet que tots desitgem. Per tant, era un acte emotiu, un acte mereixedor, i sobretot jo vaig veure doncs, que la gent estava molt contenta, i a més... Tal com ho sabeu, ens vam posar molt fàcil d'acord tots els grups municipals per coincidir en quines persones aquest any doncs, tenien aquesta distinció, que això també és molt maco, perquè no és tan fàcil, eh? I no va haver-hi cap problema en arribar a un consens total.
1: Això anava a dir, ho tenia apuntat ara per preguntar-t'ho, d'aquesta unanimitat, no?, entre tots els partits.
2: Sí, això és el maco, no?, perquè te n'adones que tots anem a la mateixa línia. A veure, jo sempre ho dic, tots nosaltres, els partits polítics, tots tenim la nostra ideologia i, per tant, és una ideologia que tu defenses a mort. Però realment, en l'àmbit més petit, en l'àmbit municipal, ens presentem tots per millorar la nostra ciutat. La ideologia aquí, per molt que la portis, és més fàcil separar-la una mica, a no ser que siguin aquells punts que realment són purament polítics. Però per millorar alguna cosa de la nostra ciutat, per donar un reconeixement a una persona, per veure quina trajectòria ha portat... És molt fàcil posar-se d'acord, perquè tothom ens coneixem. I sí que és veritat que a vegades surt algú una proposta sobre la taula que millor no coneixes tant i t'informes i veus la trajectòria que està aquesta persona i que es mereix doncs, aquesta distinció. Per tant, va ser molt fàcil i jo me n'alegro perquè a mi les discrepàncies no m'agraden gaire.
1: Doncs queda dit i, per tant, doncs, esperem ara doncs, quants anys haurem de passar per aquestes distincions, si més no. Ara sí que s'haurà de donar una mica de temps també per no saturar sí. Doncs, a tothom i veurem també doncs, quins personatges o entitats van sorgir i no són mereixedors en els propers anys.
2: Després, home, n'hi ha molts.
1: Sí, perquè crec que n'havien quedat, també.
2: I tant, que van quedar sobre la taula.
1: Després també volem comentar-te doncs, d'altres temes, com hem vist que l'Ajuntament destinarà 3 milions d'euros a la millora de les escoles públiques a la nostra ciutat, un anunci que es feia a principis de setmana.
2: Sí, ja ho vaig veure i la veritat és una bona notícia. Jo m'he reunit amb algunes escoles, no ara mateix, però ja fa uns mesos, i moltes tenien queixes de conservació de la mateixa escola. Finestres, portes, alguna no tancava bé, inclús una cosa que se'm va proposar i que li vaig fer de transmetre amb un dels pressupostos al regidor era que hi havia patis d'escoles on feia molt sol i vam demanar la possibilitat de posar tendals, no?, per evitar doncs, que aquests nens, quan surten al pati, no puguin tenir una mica d'ombra. Jo crec que totes aquestes mesures ajuden a les escoles, en aquest cas són les públiques, per suposat, però jo crec que són coses que s'han d'anar fent i actualitzant a cada vegada. El pas passa i ja sabem que tot porta una amortització, tot porta una... amb el pas del temps es té que anar una mica fent un manteniment. Llavors, jo sé que hi ha hagut algunes propostes per diverses escoles i s'han tingut en compte i, per tant, jo crec que aquests 3 milions aniran molt ben destinats a tot el que siguin obres petites de reparació més que res d'aquestes escoles que tant ho necessiten a la ciutat. Perquè no hem d'oblidar mai que escola no solament són els mestres i els alumnes, és tot el que és el propi escola que es té que tenir un manteniment perquè els nens se sentin còmodes i puguin doncs, dedicar tantes hores com dediquen durant tota l'època d'estudi.
1: Després també volem comentar que a part d'aquesta notícia també n'hem tingut d'altres, i una és aquest arranjament, o si més no, aquest pàrquing públic provisional que es farà doncs, per Can Filosa, que és entre el Teatre de Can Gomà i la Policia Municipal. Aquells descampats que hi ha, doncs, n'hi ha un que és de titularitat municipal i allà es faria doncs, unes 70 places públiques que imagino que seran molt benvingudes.
2: Molt benvingudes. A més, això és una reivindicació també molt històrica. El que passa que sempre que s'ha demanat en l'equip de govern mai ha quedat clar perquè, com que hi ha, són dos terrenys, un és municipal però l'altre no, no se sabia quin es podia, quin no es podia, però és una reivindicació que ho hem dit, perquè aquell terreny està molt mort. I la veritat és que quan la gent sapiguent el problema que tenim aquí a Mollet d'estacionament era necessari, però és que, a més, sempre que es fa qualsevol acte a Can Gomà, falta l'aparcament. L'altre dia ho parlàvem amb l'acte de les distincions cíviques. No hi havia molta gent que es queixava allà quan fèiem una mica de berenar, o a l'entrada, que havien tingut molts problemes per poder arribar i aparcar, i que uns deien que havien tingut que aparcar al Capravo, altres al Tanatori, vull dir, que és un lloc on és difícil i tindrien que intentar doncs, millorar-ho, ja dic. Hi ha moltíssima gent que encara, malauradament, o perquè és necessari, s'utilitza el cotxe privat. Jo sempre defenso el cotxe privat perquè no s'arriba a tot arreu amb el públic i sobretot perquè hi ha moments en què és necessari. I, a més, hi ha gent gran que la pots portar fins a la porta i això és necessari. Però l'aparcament era tan i tan reivindicat que jo me n'alegro moltíssim perquè 70 places no és que siguin gaires, però que sí que ajudaran molt a que tinguem doncs, aquesta ampliació de places que tant es necessitava i tant en un lloc tan concret com és a Filosa. No?
1: I després va ser un cap de setmana també que es va presentar una candidata a l'alcaldia, en aquest cas la Marina Escribano. Hem vist també doncs, el Sergi, ara fa potser una miqueta més d'un mes. Des del Partit Popular, com ho teniu de tot programat, si voldreu esperar, si no, podríem dir que aquests dos són els que més avançats van, perquè queden ara uns 11 mesos per les eleccions.
2: Sí, ja tothom sabeix que s'estan posant les piles amb les pròximes eleccions municipals. Nosaltres no tenim pressa. Vull dir, nosaltres no farem cap, presentarem res, com a mínim, fins després de l'estiu. És una línia que segueix el Partit Popular a nivell general, no és aquí a Mollet, és a tot arreu, i tot i així us tinc a dir que encara ni hem parlat aquí a la Junta Local de la pròxima candidatura. Sí que és cert que tenim propostes a sobre la taula, però que realment és que ni hem parlat. Ens estem centrant més en el dia a dia. Jo crec que ara les vacances la gent també necessita una mica desconnectar i venir amb les piles una mica més carregades perquè ens esperen uns mesos molt potents amb unes pròximes eleccions municipals. I jo m'agradaria marxar doncs, desitjant a la gent això, que passin un bon estiu i que quan vinguem doncs, parlo a nivell local, ens reunirem i parlarem d'aquesta llista. No us puc dir gaire, ja us dic, eh? Sí que és veritat que l'última reunió de la Junta Local que vam tenir va sortir el tema, però vam arribar a l'acord que, bueno, que tothom s'ho pensés, tothom mirés què és el que creien més convenient per enfocar aquesta llista, i una vegada la tornada de vacances doncs, ja en parlaríem. Jo me n'alegro moltíssim doncs, que el Sergi ja s'hagi presentat i la Marina ho va fer aquest dissabte, i bueno, jo crec que són directrius que tenen ells mateixos des dels seus propis partits. Jo crec que cada un té que fer-ho quan més consideració tingui, i m'alegro doncs, que els hagi anat bé. Són dos candidats que ja coneixem, per tant, ja sabem per on van els tiros, i res, i desitjar-li doncs, que tinguin molt en sort amb el que els vulguin fer, i ja veurem el que ens presenten de programa. Nosaltres presentarem el nostre, que, clar, això ja sabeu tots que en algunes coses coincidirem, i en algunes coses pues, segur que tenim moltes discrepàncies, perquè és veritat que en un programa electoral municipal és estrictament municipal, però sempre hi ha alguna cosa que tira d'ideologia, i les ideologies, tant amb Esquerra com en Comuns, són completament oposades. Però estic segura que a nivell municipal, amb tots aquests projectes que puguem presentar que millori la ciutat, serà fàcil arribar a acord.
1: Uh-huh. I després ahir es va presentar el Festival de Bombolles, que es farà a la nostra ciutat el proper cap de setmana, que no, sinó la setmana següent, i que en aquest cas doncs, podíem dir que ja s'han fet 9 edicions, però en fa 2 que l'Ajuntament hi és al darrere, i d'aquesta manera s'ajuda doncs, econòmicament, que això es traduï doncs, a més espectacles i un millor format que al final se'n beneficia a la ciutadania.
2: És que és un espectacle molt xulo. La veritat és que això de les bombolles, jo me'n recordo les primeres vegades que allò que t'esperes, pues, una mica, no? Però cada vegada veus no sé, que s'ha ampliat moltíssim, i sobretot que hi ha moltes més activitats, com tal dius, i sobretot perquè és que és molt maco de veure. Els nanos disfruten moltíssim, i no solament els petits. A veure, jo crec que és una de les activitats més que fa Mollet. Mollet sempre, jo ho he dit sempre, té una gran oferta cultural a la nostra ciutat, i això és engrescador, més que res perquè no solament és per l'activitat que es fa, sinó que amb aquesta activitat doncs, fa que l'hostaleria, els comerços, doncs, puguin tenir una mica més d'activitat durant el cap de setmana, i això sempre s'agraeix. És veritat que el participar a l'Ajuntament amb aquesta ajuda econòmica afavoreix més perquè es puguin haver-hi més espectacles, i jo crec que és una fira molt maca, és un cap de setmana molt xulo, i ve molta gent, no solament de Mollet, i això és el que us dic, que jo qualsevol cosa que es faci a Mollet i que permeti doncs, que el comerç recuperi una mica, doncs benvingut sigui, ojalà que en tinguessin cada dia. Perquè, a més, tota l'activitat que es fa a Mollet dona vida a la ciutat, no solament socialment, sinó econòmicament, i això falta fa de cara als nostres petits i mitjans empreses, i sobretot als petits comerciants, no? I sobretot també l'hostaleria. Llavors, a l'estiu sempre s'incrementa moltíssim aquesta activitat, i això els comerços també ho noten molt.
1: Uh-huh. I ràpidament, que ens queden 30 segons, hem vist també doncs, aquest anunci de millora de les voreres dels polígons de Can Magarola.
2: Bueno, jo vull veure-ho fet, perquè jo estic cansada de parlar de millora d'accessibilitat en els carrers, com a les voreres, com a les carreteres, i sí, es van fent pedaços, però hi ha moltes queixes, no solament al mateix poble, sinó encara també molt més als polígons. Per tant, sí, la notícia és molt bona, però fins que no estiguin els fets, la veritat, ho deixo sobre la taula. Crec que encara queda molt per fer.
1: Mm-hmm. Doncs, Susana, fins aquí l'espai de portaveus, i de tot el que vagi passant en parlem després de Sant Joan. Que vagi molt bé.
2: Gràcies, com sempre, per escoltar-me.

0: aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM, Ràdio Mollet. Aquell any.
1: Us convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 del vespre i els diumenges en redifusió a les 9 de la nit.
2: El racó dels animals, un programa de Red Solidària Pro Animal. Us en veu a qui no la té.
3: Els dijous a 6:15 de la tarda i els dissabtes a 12:15 del migdia. Racó Animal, a Ràdio Mollet.
4: Mollet i Ventana al Sur se abren con el flamenco. Jero García lo guía con pasión y sentimiento.
0: Dilluns a 5:15 de la tarda i en redifusió dissabte a 4:15 de la tarda a Ràdio Mollet.
5: A fons, entrevista en profunditat amb els grups municipals de l'Ajuntament de Mollet.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Naila Martínez, què tal? Bon dia, benvinguda.
2: Hola, bon dia.
1: My Nutritionist.
2: Gràcies.
1: Tot bé?
2: Tot molt bé.
1: Gràcies per ser-hi una setmana més. Ja saps que ens omples d'energia, que ens donen ganes d'escoltar-te, perquè sempre ens dones, a més, molt bons consells. I avui parlarem de la menopausa, perimenopausa, és a dir, l'alimentació amb l'edat adulta de les dones. I més que l'alimentació és tot allò que ens diuen que ens hem de prendre.
2: Ai, sí, aquí tornem a utilitzar, ja saps, Piri, que a mi m'encanta aquella paraula d'infoxicació.
1: Infoxicació.
2: Estem intoxicats d'informació i amb la part de menopausa, doncs, sobretot el que escoltem és que si ens hem de suplementar, si hem de prendre més proteïna, si
1: ara
2: hem de prendre col·làgen...
1: Ara et diré una cosa que em van dir l'altre dia al mercat.
2: Què et van dir al mercat?
1: Una persona que estimo molt, l'altra banda, que li cau molt bé i és molt maca, però em va dir que de coll avall estava molt bé, però de coll amunt estava molt vella.
2: Un dia... Jo explotaré. Digues,
1: home,
2: un dia
1: veure,
2: jo explotaré.
1: Estic vella perquè és que ho soc. Diguéssim, no soc una noia jove, soc una senyora.
2: Però jo no sé si hi ha persones que creuen que no tenim espills a casa nostra per veure com ens passa el pas del temps, si creuen que no tenim fotos per veure com ens passa el pas del temps, i si no tenen un puntet per posar-se a la boca per no opinar sobre els cossos dels altres. Val? Amb molt amor t'ho diem. Sabem que aquestes coses moltes vegades no les diem amb cap mala intenció, però fan mal.
1: Home, li ha donat tom, sí.
2: Fan mal. Per tant, o sigui...
1: Per les dues coses, eh? Pel tema de partir el coll, diguéssim.
2: Sí.
1: Per la cintura avall, que sí. Tampoc ho entenc. Per sí. La cintura amunt... Ai, perdó, la cintura amunt.
2: El coll.
1: Pel coll avall i pel coll amunt, sí. Diguéssim. Les dues. Les dues.
2: Jo és que, de veritat, envellir forma part de la vida. I envellir... ostres, jo vull envellir molt, Pili?
1: Sí,
2: vull que em
1: sortiguin
2: moltes arrugues, moltes. Totes les que hi pugui, i més. Perquè això voldrà dir que vic, no? I que... I ostres, tant de bo tinguéssim moltes arrugues, tots i totes, els que ens estan escoltant, perquè això voldrà dir doncs, que complir anys és viure. Per tant, jo des d'aquí, ja saps que ho he dit moltes vegades, deixem d'opinar. Deixem d'opinar sobre el cos, sobre la cara, sobre l'aspecte de les persones, perquè, mira, hi ha una cosa que crec que n'hem comentat alguna vegada, però que jo parlo molt als instituts, i, però que crec que ho hauríem de parlar també per les persones adultes, i és tot allò que li diem a una persona que no ho pot canviar en 10 segons,
1: ah, sí.
2: És millor no dir-li. Per exemple...
1: Sí.
2: Ai, mira,
1: està bé que ho recordem,
2: se t'ha cagat un mixó, un pardal, un ocellet al cap. No?
1: Sí.
2: Ostres, això dius meu perquè vull anar-m'ho a treure. Tens algo entre les dents? Vale, vaig a treure-m'ho. Tens la cara tacada? Val. Mira, que t'has tacat els pantalons. Val. Depèn d'on estiguem, compte, però vaja, que em puc tapar, no? Vull dir que és algo que jo puc canviar en 10 segons. Però dir-li a algú, no m'agrada el pentinat que portes. O no m'agrada el color de cabell. O, ostres, estàs molt envellida. O, no, o sigui, aquestes opinions que... ningú pot canviar en 10 segons, ens les hauríem de callar. Perquè això no sabem com pot afectar a la persona que tenim a davant. I moltes vegades pot afectar molt malament. Perquè, primer, no sabem com aquesta persona està avui, no? Si està més vulnerable, si no. No sabem si arrossega un complex amb això. I que, per tant, que tu diguis que a vegades pot ser, com molt bé has dit, Pili, no? Que sigui algú que ens estimem moltíssim, però a vegades inclús fa més mal. No, vaig a fer una reflexió, no sé si estic fent una reflexió molt reflexiva, molt... però a mi que una persona que no conec de res em digui algo sobre mi, no m'importa, però ostres, que m'ho digui algú que conec, potser m'afecta una mica més, no? Sí. Per tant, allò de... No, és que a mi m'agrada ser sincer.

0: sé, bueno, hi ha sinceritats que val més que et callis. I ja està, no dic res més perquè he dit que explotaria.
1: Va, avui parlem del col·làgen i les dones, perquè tenim aquesta pressió de la pell, precisament, per això sí. Que dèiem, no? De la cara, de la pell, de la flacidesa, de les arrugues, etc etc. I arriba una edat que, bé, doncs, això passa, la pell envelleix.
0: Sí.
1: Llavors venen tot de coses miraculoses. Jo n'he sentit, des de brous de col·làgen...
0: Sí, de ossos.
1: Ossos, sí. Ah, tota una sèrie de suplements.
0: A veure, segurament hem vist primer molts anuncis, perquè clar, perquè nosaltres creguem que el col·làgen fa alguna cosa, la indústria ha hagut de fer-nos molta publicitat, no?, i màrqueting sobre doncs, anuncis que prometen que si tu prens col·làgen tindràs la pell més jove, menys arrugues, les articulacions com a noves,
1: ah, sí?
0: No? El cabell millor, les ungles superfortes, o fins i tot doncs, que ens faran aquesta prevenció de l'envelliment, no? I que, per tant, doncs és com el xarop de la joventut, no?, eterna. I primer de tot hem de saber que el col·làgen és una proteïna, val?, que forma part de la pell, que forma part dels tendons, dels ossos, no?, per aquest motiu, a cap dels anys es va perdent aquesta producció de col·làgen i, per tant, doncs, tant la pell com els ossos, com alguns teixits del cos, doncs, van perdent la seva que no em surt la paraula.
1: Elasticitat.
0: Exacte, sí. O sigui, sobretot pues, aquesta part més jove, no? Amb l'edat, uh-huh. Especialment a partir dels 30-40, doncs aquesta producció de col·làgen va disminuint progressivament. Forma part de la vida. Sí, la disminució del col·làgen forma part de la vida. No t'està passant algo diferent. O sigui, simplement és que el teu cos decideix que... decideix. O sigui, va envellint, no? I llavors aquesta producció de col·làgen va disminuint. Ara bé... Què passa, o sigui, què passa si nosaltres prenem col·làgen? Perquè, clar, o sigui, l'associació que fem és, val? Si el meu cos no està produint col·làgen, doncs jo el que puc fer és prendre col·làgen extern, no? Clar, aquí he de dir que la gran majoria, el que ens diu la evidència és que la gran majoria de suplements de col·làgen o de col·làgen que nosaltres podem prendre, això quan és aquesta proteïna, val? Uh-huh. Quan entra al nostre intestí, a veure com ho explico perquè s'entengui, val? Quan entra al nostre intestí, aquesta proteïna es digereix... És a dir, se desfà i es desfà en altres estructures que es diuen aminoàcids, val? I aquests aminoàcids se'n van a fer la seva funció, no van a les teves articulacions. El col·làgen s'ha desfet, sí? És a dir, que tu prenguis col·làgen, és molt poc probable que aquest col·làgen que tu t'estàs prenent se'n vagi a fer la funció de col·làgen del teu cos, sinó que un cop se digereix, se'n van a fer altres funcions, perquè les proteïnes tenen altres funcions, els aminoàcids tenen altres funcions. Per tant... Realment, fa algo aquest consum de col·làgen, alguns hidrolitzats puntuals, en tractaments puntuals de 6-8 setmanes, poden ser beneficiosos, però això ens ho ha de receptar el metge per alguna afectació en concret. Però si no, el més efectiu realment és prendre ingredients que fan que el nostre cos generi col·làgen. Sí? Els ingredients que fa, o sigui, el nostre cos en produeix, no?
1: Uh-huh.
0: Doncs, val, pot ser que per l'envelliment estigui perdent aquesta capacitat de producció, però és que si a sobre no li donem els ingredients per produir col·làgen, doncs no anirem bé. Quins són aquests ingredients? Proteïna. D'aquí la importància de prendre proteïna diàriament, de qualitat. No és necessari que anem al supermercat a prendre ara tot lo pro. Mira, que la Naila ha dit proteïna más pro todo. No, allò fora, no, allò no. Val? Proteïna, on hi ha proteïna? A la carn, al peix, als ous, als llegums. Sí? Que n'hi hagi diàriament, tant a dinar com a sopar. Val? I que formin part de l'àpat. Tampoc és necessari que en mengem moltíssim ara de repent, però sí que hi sigui perquè... Amb el temps anem reduint una miqueta la quantitat de proteïna que mengem en els nostres àpats. Després també, important, vitamines, minerals, vitamina C, per exemple, que això també, a part de... Bueno, no me'n vull anar del tema. On ho trobarem, això? Perquè si no, m'extem massa. On ho trobarem, això? Doncs a les verdures, a les fruites, sí? També és important que mengem, que el nostre cos tingui energia. Per fabricar necessitarà combustible, no? Doncs que mengem cereals integrals. Per tant, tornem sempre a la mateixa base, Pili. Una alimentació saludable, sense extres, val? Sense haver de posar 50.000 suplements, val? Cuidar-nos, fer activitat física, sortir a caminar a l'aire lliure, posar-nos protecció solar, sobretot en les èpoques de major exposició, perquè l'exposició solar envelleix la pell, val? Molt. Per tant, doncs cuidar, no? El fet d'intentar no posar expositors que ens facin envellir la pell. I ara em vaig a dir algun altre. Prendre alcohol, fumar...
1: Clar.
0: Val? El consum alt d'ultraprocessats, amb molt sucre, olis que no són saludables, sí? Clar, si jo estic fent que la meva pell envelleixi molt més ràpid per aquests factors i poso, no? Estic com cremant, per molt que hi posi aigua, clar, o sigui, allò continuarà cremant. Llavors, sempre és millor reduir els factors que fan que el meu cos envelleixi més ràpidament de lo que és biològicament normal, no? I després, doncs potser sí que podem incorporar alguna ajuda, sobretot amb aquests aliments que ens poden ajudar. I el que deies del brou és que la quantitat que hi queda al brou és ínfima.
1: De col·lagen?
0: Sí. Ah. Llavors, que ho voleu fer? Perfecte. Però un brou, ell per el sol, no és nutritiu. Poseu-hi altres coses. Està bé que feu un brou d'ossos, però aquí hi hem de posar, doncs poseu-hi uns cigrons, poseu-hi verdures, val? O sigui, poseu-hi carn, val? Per poder donar la proteïna al nostre cos perquè fabriqui el col·lagen. És que a vegades, mireu, és que el cos, Pili, és una màquina meravellosa que fa coses increïbles, que fabrica moltes coses, d'altres no, les hem d'ingerir, però per què ens empenyem a donar-li coses de fora? Si és que el nostre cos és capaç, confiem en el nostre cos. Ara li hem de donar tot aquell materials que necessite per construir.
1: Gràcies, Naila.
0: De res.
1: Un peto.
0: Un peto molt gran.
2: Continguts en xarxa.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Més de la meitat de les persones ateses a Projecte Home el darrer any són addictes a la cocaïna. Es tracta de la xifra més elevada dels últims anys i l'organització alerta que aquesta droga es consolida com la més demandada de la darrera dècada. Això sí, l'alcohol continua sent la substància més consumida entre les dones. La portaveu de Projecte Home, Elisabet Bono, alerta de la bretxa de gènere en l'accés als tractaments.
2: L'alcohol respon més a aquesta part d'un consum més invisibilitzat que ajuda a preservar el doble estigma. No, que pateixen les dones, doncs és molt més fàcil fer-lo compatible amb seguir mantenint el rol de cures.
0: És dijous 18 de juny de 2026 i tenim més titulars. L'Ajuntament de Barcelona denuncia un bomber per agredir sexualment una dona al parc de la Zona Franca. Sònia Kerr.
3: L'home, que està suspès de feina i sou, hauria portat a una dona que no forma part del cos a les dependències de la Zona Franca després d'haver consumit alcohol i drogues. El tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, lamenta els fets.
4: Està clar que, de confirmar-se, es tractaria d'uns fets d'una extrema gravetat, absolutament incompatibles amb els valors de servei públic i amb les normes que regeixen el funcionament dels parcs de bombers.
0: Justament avui hem sabut que gairebé 3 de cada 10 dones diu que algun cop s'ha vist forçada a fer coses que no volien en una relació sexual.
3: Ho alerta una enquesta del Ministeri d'Igualtat i també el Centre d'Investigacions Sociològiques.
0: El jutge que investiga el clas Plus Ultra cita de quedar com a investigades les filles de l'expresident Rodríguez Zapatero i la seva secretària.
3: José Luis Calama considera que hi ha indicis que l'empresa Alba d'Alba i Laura Rodríguez Espinosa té un paper instrumental en la canalització, ocultació o facilitació d'operacions rellevants.
0: Els bombers confien en controlar l'incendi agrícola de Talavera, a la Segarra, les properes hores.
3: El foc ha afectat més de 100 hectàrees, paral·lelament un incendi de vegetació a l'Albi, a les Garrigues, ha fet interrompre l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona.
0: En cultura arrenca la 33a edició del Sónar amb tots els concerts reunits a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat.
3: El festival més d'un centenar d'actuacions, entre les quals des de la banda de culte The Prodigy o el raper Skepta. Més enllà de la música, el Sonar Més D convida a explorar nous models de convivència amb la tecnologia.
0: Els esports, el Barça de bàsquet comença la lluita pel títol, Joan Barberà.
5: Arranca avui la final de la Lliga CB, l'últim títol del curs. El Barça de Xavi Pascual s'enfrontarà al València en el primer duel que jugarà a partir de les 8 del vespre al Roig Arena.
0: I cop d'ull al temps, com ha d'anar la calor, Luis Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Continua aquesta situació completament estiuenca, canicular, de fet, i estem avançats gairebé mes i mig en el calendari, temperatures de ple mes d'agost. I és que, a més, avui està pujant una mica la humitat i, per tant, la xafogó també s'està fent més palesa arran de mar. Aquesta mateixa humitat també està portant alguns núvols baixos, boirines i tot, que hi ha arrapades a la costa, especialment del Barcelonès fins al Baix Empordà, però en general són núvols de passo que t'emboli. Al llarg d'aquesta tarda, algun núvolet una mica més potent creixerà al Pirineu, cap a l'Aran, al voltant del Principat d'Andorra, l'Alta Cerdanya, arribaran fins i tot a caure alguns ruixadets, però molt poca cosa. També al llarg del vespre i aquesta propera nit, atenció, arribaran algunes tempestes seques que sobretot afectaran les comarques de Tarragona primer, i aquesta propera matinada la resta del país. Molt poca pluja, però acompanyada de fang, per tant, pluja bruta. El divendres, dia tranquil i temperatura que no vol afluixar ni un grau. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de Soibal López a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Projecte Home alerta que la cocaïna es consolida com la droga amb més demanda de l'última dècada. Més de la meitat de les persones a qui han atès el darrer any en són addictes. Entre les dones, en canvi, l'alcohol és la droga més consumida i per això Projecte Home alerta que la bretxa de gènere volíem dir en l'accés als tractaments. El darrer any han atès prop de 1.800 persones en els 7 centres que l'entitat té a Catalunya. Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Villarroel.
7: Des de fa aproximadament una dècada, la cocaïna és la substància que genera més demandes de tractament. Aquest 2025, el 53% dels usuaris atesos la tenien com a principal substància de consum. Tot i que tradicionalment s'associava a l'oci i a un perfil concret d'home de mitjana edat amb feina estable, actualment el seu consum s'estén a perfils i estrats socials molt diversos. Ara bé, la cocaïna no és l'única substància present en els casos atesos. Molts usuaris presenten un patró de policonsum en què l'alcohol actua sovint com a substància complementària. dia. En el cas de les dones, l'alcohol és la substància principal amb un 45,5% dels casos atesos. El fet que sigui una substància legal facilita que moltes dones en consumeixin dins l'àmbit domèstic, sovint amagades de l'entorn social i de l'estigma associat a les addiccions. Escoltem Elisabet Bono, de Projecte Home.
2: L'alcohol respon més a aquesta part d'un consum més invisibilitzat, que ajuda a preservar el doble estigma, no?, que pateixen les dones. Doncs és molt més fàcil fer-lo compatible amb seguir mantenint el rol de cures.
7: De cara al 2026, Projecte Home vol continuar donant resposta a les noves tendències de consum des d'una perspectiva de gènere que garanteixi la igualtat d'accés als tractaments.
0: No deixem la salut perquè un equip d'investigació de l'Hospital del Mar i altres centres de Catalunya i Espanya han descobert que bloquejant una proteïna contra el càncer de pàncreas activen el sistema immunitari.
3: És una proteïna que ajuda a reparar l'ADN de les cèl·lules tumorals i en bloquejar-la aquestes cèl·lules no es poden reparar i moren. L'aspecte més innovador de l'estudi és que bloquejant aquesta proteïna anomenada PARP2 faciliten que les defenses de l'organisme accedeixin al tumor, que és un dels més agressius. L'estudi l'han fet en ratolins i s'ha publicat a la revista Science Advance.
1: Notícies en xarxa.
0: L'Ajuntament de Barcelona ha denunciat un bomber per agredir presumptament una dona sexualment al parc de bombers de la Zona Franca. Els fets s'haurien produït el cap de setmana del 6 al 7 de juny, quan un membre del cos hauria portat una dona que no forma part d'ell a les dependències de la Zona Franca, després d'haver consumit alcohol i drogues. Judit Vallès, bon dia.
8: Bon dia. Segons la informació recollida, l'accés al parc de bombers es va fer amb el cotxe d'ell abans que comencés la seva jornada laboral diumenge a primera hora i després d'haver consumit alcohol i drogues amb la presumpta víctima. Després, mentre ell estava de servei, ell es va despertar en estat de desorientació i va trucar al 112. El SEM la va traslladar a l'Hospital Clínic i es va activar el protocol d'agressió sexual. El mateix 8 de juny es va iniciar un expedient disciplinari i es va suspendre de funció i sou el presumpte agressor que portava 2 anys al cos de bombers. Ara el cas s'ha traslladat a la Fiscalia i l'Ajuntament de Barcelona s'està plantejant personar-se com a acusació particular. Ho ha explicat el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle.
4: Està clar que, de confirmar-se, es tractaria d'uns fets d'una extrema gravetat, absolutament incompatibles amb els valors de servei públic i amb les normes que regeixen el funcionament dels parcs de bombers. És per això que volem manifestar la nostra total disposició a col·laborar amb l'autoritat judicial per aportar tota la informació que pugui ser requerida i que no renunciem a un possible exercici de l'acusació particular.
8: A més, el consistori ha anunciat que prendrà mesures com la instal·lació de càmeres de vigilància i la revisió dels codis deontològics i de les normes sobre el consum d'alcohol als parcs de bombers.
0: Justament avui hem sabut que gairebé 3 de cada 10 dones diu que algun cop s'ha vist forçada a fer coses que no volia en una relació sexual.
3: Ho diu l'Enquesta Nacional de Salut Sexual del 2025, impulsada pel Ministeri de Sanitat i el Centre d'Investigacions Sociològiques. En canvi, el percentatge entre els homes és de menys de la meitat. La bretxa de gènere també es veu entre els qui reconeixen que han obligat algú a fer alguna cosa que no desitjaven en el context sexual, en què els homes doblen el pes de les dones. D'altra banda, prop del 80% d'espanyols creu que una relació sexual homosexual és igual de respectable que entre un home i una dona, una xifra que duplica la de l'última enquesta elaborada el 2008.
0: A Girona, els Mossos han desarticulat una organització criminal dedicada al tràfic de marihuana i al blanqueig de capitals. 6 dels principals responsables d'aquesta xarxa han ingressat ja a la presó, mentre que la investigació continua oberta. Girona FM, Pau Villafañe.
9: La investigació ha acabat amb 28 detinguts, més de 6.000 plantes de marihuana intervingudes i el bloqueig de més de 30 propietats immobiliàries valorades en prop de 3 milions d'euros. La investigació es va iniciar fa uns 7 mesos arran de la detecció de connexions fraudulentes a la xarxa elèctrica vinculades a possibles plantacions. Els investigadors van acabar descobrint una estructura criminal estable i jerarquitzada que controlava tot el procés, des del cultiu fins a la distribució de la droga. Carles Martínez és el cap de la Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Girona.
10: Avui podem parlar que hem desmantellat l'organització criminal. Hem atacat tot allò que hem tingut coneixement, o sigui, totes aquelles plantacions, evidentment, com a organització criminal dedicada al tràfic de drogues, al cultiu intensiu, doncs hi havia diferents rols, evidentment, hi havia plantacions, que hi havia lloc on es guardava la marihuana, hi havia gent que es dedicava a blanqueig, hi havia gent que es dedicava a contactar amb compradors externs a l'organització. El dia d'avui podem dir que hem desmantellat tot això.
9: L'operatiu, en què van participar més de 600 agents, es va desplegar en diversos municipis gironins i també va permetre intervenir 310.000 euros en efectiu, 19 comptes bancaris, 8 vehicles i diverses armes de foc.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Entrem a matèria política. El jutge que investiga el cas Plus Ultra es crida a declarar com a investigades les filles de l'expresident Rodríguez Zapatero i la seva secretària.
3: Després de la declaració ahir de l'expresident, el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha inclòs en la investigació Alba i Laura Rodríguez Espinosa i també la secretària Gertrudis Alcázar. A totes tres les incorpora a la causa com a investigades perquè considera que hi ha indicis que l'empresa de les filles de Zapatero té un paper instrumental en la canalització, ocultació o facilitament d'operacions rellevants en el cas pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
0: El doctor en Ciència Política, Ernesto Pascual, creu que aquest cas desgasta de mica en mica el govern de Sánchez.
3: En una entrevista a la xarxa ha explicat que el silenci de l'expresident en l'afer de les joies encara afegeix més llenya al foc.
11: El problema per al president del govern, per a Sánchez, és l'acumulació. En aquests moments, cada cas nou reforça el relat de l'oposició, que tot l'entorn socialista està sota sospita, que és corrupte. El govern conserva els vots, però per aire.
0: En la crònica internacional, el govern espanyol celebra l'acord de pau a l'Orient Mitjà, que ja s'ha rubricat entre els Estats Units i l'Iran per separat. Mentre el president de la República Islàmica ho ha fet des de Teheran, Donald Trump ha rubricat l'acord en un sopar a Versalles, en la cimera del G7. Carina Bellbé, bon dia.
12: Bon dia. Aquest acord de pau entre Washington i Teheran satisfà el govern espanyol. Des del Fòrum de la Mediterrània, a Barcelona, el ministre d'Afers Exteriors l'ha titllat de bona notícia i ha fet una crida a convertir el Mediterrani en un exemple de la defensa del multilateralisme i el respecte al dret internacional, amb el diàleg i la diplomàcia com a pilars. José Manuel Álvarez.
13: La firma de l'acuerdo entre Estados Unidos e Irán es una buena noticia. Un acuerdo que debe de permitir abrir el estrecho de Hormuz de manera libre, segura y sin ningún tipo de pago o de canon. Y debe abrir también un camino para que la diplomacia y la negociación resuelvan el resto de temas pendientes, incluido el expediente nuclear iraní, y abrir una vía para la paz y la estabilidad más allá del Golfo.
12: Al seu torn, el rei Felip VI, com a cloenda del fòrum, ha defensat la necessitat de preservar els espais de diàleg i la confiança en les institucions davant del context internacional. L'acte oficial de rúbrica de l'acord de pau està previst per demà a Suïssa, un pacte que inclou 14 punts, entre els quals desbloquejar l'estret d'Hormuz després de 3 mesos de tancament i el compromís de l'Iran de no produir més armes nuclears.
0: Els bombers confien que l'incendi agrícola declarat a Talavera, a la Segarra, pugui quedar controlat en les properes hores. El foc, que ja està estabilitzat, ha afectat més de 100 hectàrees i els agents rurals investiguen ara les causes. Lleida TV, Encel Márquez.
14: Els primers indicis de la investigació apunten als treballs amb una recolectora com a principal hipòtesi de l'origen del foc. Les flames també van comportar el confinament preventiu de diversos nuclis de Talavera i Ribera d'Ondara, una mesura que es va aixecar un cop l'incendi va quedar estabilitzat. L'alcalde de Talavera, Ramon Trullols, posa en valor la coordinació entre bombers, ADF i pagesos, que van treballar conjuntament per frenar l'avanç del foc.
15: Es va agafar embranzida molt ràpidament perquè apretava molt la marinada. El franc surt, doncs, d'aviat va estar controlat perquè només cremava contra vent i cremava molt a poc, i els bombers, juntament amb les ADFs i els tractors, doncs, el van apagar ràpidament, però clar, el cantó del nord, doncs, com que apretava el vent, doncs, corria bastant.
14: Aquest matí, 13 dotacions terrestres continuen treballant sobre el terreny per assegurar la zona i evitar possibles represes. Tot i l'afectació sobre camps de cereal i algunes zones forestals, no s'han registrat danys personals ni afectacions greus en habitatges o explotacions ramaderes.
0: Justament aquest migdia ha quedat estabilitzat un incendi de vegetació declarat a l'Albi a les Garrigues, que ha obligat a interrompre fins i tot la circulació de l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona.
3: Els bombers han rebut l'avís a quarts d'11 del matí i han activat 12 dotacions, de les quals hi ha 3 mitjans aèries. El foc afecta camps de Rostoll, en una zona propera a la carretera LV-7031, i també la línia ferroviària. S'espera que properament es pugui ja reprendre la circulació.
0: Tensió aquest matí al barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs pel desallotjament de 3 dels edificis coneguts com a blocs de la Rambla, que estan ocupats des del 2017. Es tracta de pisos públics que van caure en l'oblit de les administracions, però que ara el Consorci de la Mina vol recuperar per destinar-los a veïns que han de ser reallotjats del bloc Venus.
3: Prop de 40 persones s'han concentrat a les portes dels blocs amb tanques d'obra per evitar el desallotjament, però els Mossos han retirat els elements i han esbotjat la porta. Dels tres desallotjaments d'avui, dos afecten famílies amb infants a càrrec que no tenen alternativa d'habitatge, segons denuncia el Sindicat de l'Habitatge. També denuncien que des de fa anys les famílies reclamen regularitzar la situació i accedir a contractes de lloguer adaptats a la seva renda. En canvi, el Consorci de la Mina argumenta que no es tracta de famílies vulnerables a qui oferir una alternativa. Hi ha més desnonaments previstos dilluns, dijous i divendres vinent.
0: I satisfacció dels col·lectius que lluiten per l'eliminació de l'amiant davant de la llei pionera que ha aprovat el Parlament i que preveu agilitzar aquest procés.
3: Ara bé, s'esperen que la llei sigui efectiva a la pràctica. Miquel Moreno, que és portaveu de l'associació Macosa als Tom Afectats per l'Amiant, ho ha reivindicat en una entrevista a la xarxa.
16: Que s'aplique al 100% la llei de erradicación del amianto y empiecen a trabajar de una forma seria, responsable y con dinero para la erradicación de una forma segura y se hiciera de cualquier manera, donde no se garantizara la seguridad a la hora de retirarlo, sería más peligroso que dejarlo donde está.
3: La norma és el resultat de més de 20 anys de lluita per enretirar aquest material que, segons l'Organització Mundial de la Salut, provoca més de 100.000 morts anuals arreu del món.
1: Notícies en xarxa.
0: El Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç del Bages augmenta la seva capacitat assistencial per fer front al creixement sostingut de la demanda. L'equipament atén actualment més del 15% dels infants de 0 a 6 anys de la comarca, una xifra que supera la mitjana de Catalunya. Ràdio Sallent, Joel Bogunyà.
17: Les instal·lacions del Servei d'Atenció Precoç de la comarca del Bages s'inicien avui una nova etapa gràcies a una inversió de gairebé 530.000 euros. L'associació Montserrat Claret Arimany ha adquirit un local adjacent que permet guanyar 8 nous despatxos d'atenció individualitzada i una aula multisensorial adaptada per als casos més greus de pluridiscapacitat o d'espectre autista. La gerent del centre, Montse Díaz, adverteix que les dificultats en el desenvolupament infantil han crescut arran de la pandèmia per l'alta exposició a les pantalles i per diversos factors socioeconòmics. El president de l'entitat gestora, Pep Claret, es mostra molt emocionat per culminar un procés que ha durat 3 anys de feina.
18: Teníem clar que havíem d'apostar per poder fer aquesta ampliació. Tot l'equip està molt content i emocionat de poder ampliar els serveis i poder atendre a la població infantil com es mereix.
17: Els responsables del Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç del Bages celebren, a més de les millores de les instal·lacions, que la Generalitat de Catalunya hagi anunciat una propera ampliació de les hores de prestació sanitària.
0: A Palamós, al Baix Empordà, la depuradora d'aigües residuals ha recuperat ja el seu funcionament normal, gairebé 5 mesos després que el temporal Harry la avariés greument. Durant aquest temps ha abocat al mar aigua amb un tractament parcial, fet que han criticat diverses entitats ecologistes. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
19: La depuradora dona servei a Palamós i a 4 municipis més de l'entorn. El 20 de gener passat, les pluges del temporal Harry la van inundar inutilitzant tot el sistema elèctric. Fa unes setmanes, la instal·lació va recuperar ja la funció al 50% i ara en la seva totalitat, unes setmanes abans del que estava previst. L'alcaldessa de Palamós, Maria Puig, destaca la implicació que ha tingut la Generalitat des del primer minut.
20: Però que el govern, el dia 22 de gener, l'endemà del Harry, la preocupació era màxima i vam començar a treballar des d'aquest moment. I que si això no hagués sigut així, no seria possible haver retallat el calendari.
19: El Consorci d'Aigües de la Costa Brava ha invertit 3,6 milions d'euros per reparar la depuradora de Palamós i refer un tram avariat de l'emissari submarí. Entitats ambientalistes han denunciat l'abocament d'aigua no tractada al mar per bé que les analítiques diuen que la zona és apta pel bany.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. Començant per una última hora, el Tribunal Europeu dels Drets Humans avala el 25% de castellà a l'escola. L'acord d'Estrasburg no admet una demanda de famílies de l'escola Turó del Drac a Canet de Mar contra la sentència que imposa una assignatura més de castellà al centre.
3: El tribunal argumenta que la pràctica mantinguda durant anys per l'escola d'impartir l'ensenyament exclusivament en català situava les famílies castellanoparlants en una situació de desavantatge. El tribunal remarca que el castellà és l'idioma oficial a tot l'Estat i considera que prohibir-ne l'ús com a llengua d'ensenyament primària privaria els ciutadans del seu dret a ser educats en la llengua nacional. També subratlla que l'educació exclusiva en català al centre dificultava la reintegració dels alumnes al sistema educatiu estatal quan es traslladaven a una altra comunitat on l'única llengua oficial era el castellà.
0: Nova jornada de vaga a les escoles Bressol per reclamar ràtios més baixes i millors condicions laborals. A Barcelona, centenes de treballadores del 03 han sortit al carrer per reclamar canvis legislatius i millorar l'atenció als alumnes.
3: El col·lectiu reclama dignificar aquesta etapa educativa i també demana unificar els diferents models de gestió. La manifestació s'ha fet a la plaça Universitat fins a la delegació del govern, amb càntics com el 03 existeix i l'educació comença a la Bressol.
0: I 200 bombers de la Generalitat surten al carrer també a Barcelona per exigir més inversió.
3: Reclamen també millores laborals i de formació, un pla de xoc per renovar infraestructures i equips de protecció individual, així com el compliment dels acords pactats. El col·lectiu ha alertat d'una situació de crisi estructural al cos, fruit de dècades de desinversió i manca de planificació. La protesta ha començat davant del Departament d'Interior i ha recorregut el passeig de Sant Joan fins a l'Arc de Triomf per posteriorment anar fins al Parlament.
0: És moment per la cultura. Avui amb l'electrònica com a protagonista, perquè ja ha arrencat la 33a edició del Sonar, enguany amb tots els concerts reunits a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. El festival articula una programació amb més d'un centenar d'actuacions, entre les quals des de la banda de culte de Prodigy, a qui estem escoltant, també el raper Skepta o les sessions de Charlotte DeWitt, Amelie Lenz i Chris Tussi. Però més enllà del menú musical, el Sonar Més D ens convida a explorar nous models de convivència amb la tecnologia, i ho fa des de la Llotja de Mar de Barcelona. Allà hi tenim el David Navarro. Bon dia, David.
5: Bon dia. La jornada d'avui fins a les 3 de la matinada els protagonistes seran noms com els del grup Cabaret Voltaire, que portarà el seu so industrial i d'avantguarda en una parada explosiva per celebrar els seus 50 anys de carrera. També els dels DJs Chris Stassi, Ketama, la Sophie o Oriana, o la cantant de trap Mètrica. Però paral·lelament, el Sonar Més D ha ocupat la Llotja de Mar i convida a participar activament en la tecnologia. Un bon exemple és l'Expo Més D, amb instal·lacions i projectes futuristes, o la participació dels projectes de l'Arts Korea Lab. És el cas de la instal·lació de la Yalu, que ha convertit la seva àvia Shinino en una pirata.
21: Així que quan es posen aquestes ulleres de realitat virtual, veuran la Shinino com una pirata en un turó roig, brillant i ardent, ballant amb el seu vaixell pirata al darrere. I llavors s'embarca en una aventura pirata, on va d'un lloc a un altre robant dades dels centres de dades.
5: Així, a la Llotja podem trobar, per exemple, una màquina que dibuixa a canvi d'un euro o un robot que prediu el destí, entre moltes altres propostes. Això a un Sonar Més D que ha arrencat amb un duet entre el pianista Santi Terraza i la intel·ligència artificial.
0: Més qüestions. En clau cultural, l'Ajuntament de Barcelona comprarà els locals del taller de músics per tal de preservar-ne l'activitat.
3: L'equipament està situat al Raval i consagrat des de fa més de 40 anys a la formació i l'activitat musical. En les seves més de 4 dècades d'activitat, el taller de músics s'ha convertit en un centre d'ensenyament musical de referència a Catalunya. També ha esdevingut un agent fonamental per a la millora i transformació social del seu entorn.
0: I tenim nou avançament de la programació del Festival Temporada Alta de Girona. S'incorporen les obres Poncia, protagonitzada per Loli de Flores, la nova comèdia amb Ramon Madaula, Loop, i la revisió de la comèdia de Jordi Galzeran, Dakota.
3: Jordi Oriol també tornarà al festival amb una tragicomèdia apocalíptica i el monòleg de Carles Sanz, que servirà per acomiadar-se dels escenaris. El muntatge dirigit per David Salvas, Perfectes Desconeguts, també formarà part de la programació de la 35a edició de la Mostra d'Arts Escèniques.
0: I ho acabem de saber, el director Josep Maria Mestre serà el nou responsable del Teatre Nacional de Catalunya.
3: Ho ha decidit el Consell d'Administració de la institució mitjançant un concurs públic que va rebre inicialment 40 candidatures. Mestres assumirà el càrrec per un mandat inicial de 4 temporades, de la 27-28 a la 30-31, prorrogable fins a 3 temporades més. El nou director s'incorporarà aquest mes de setembre i fins juliol de l'any vinent hi haurà un període de traspàs amb l'actual responsable del TNC, Carme Portacelli.
0: I és moment per la informació esportiva. I per en Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça de bàsquet comença la lluita pel títol.
22: Bon dia, Marta. Arranca la final de la Lliga ACB, l'últim títol del curs. El Barça de Xavi Pascual s'enfrontarà al València en el primer duel, que jugarà avui a les 8 del vespre al Roig Arena. La sèrie, recordem, és el millor de 5 i el factor pista és favorable als valencians. Escoltem el tècnic blaugrana, Xavi Pascual.
23: Serà una eliminatòria molt bonica per l'espectador. Jo crec que és la part més important. Aquestes finals, el principal objectiu sempre ha de ser que la gent tingui ganes de connectar la tele, de que tingui ganes de veure aquests partits, de que disfruti del nostre esport, de que gent jove s'enganxi amb el bàsquet, que realment el que els jugadors donen a la pista i el que els entrenadors intentem no espatllar des de les banquetes ajudi a que quan acabi la sèrie hi hagi més gent que estimi el bàsquet, no? I que s'ho hagi passat molt bé.
22: En futbol sala, el Barça vol tornar a fer vol factor pista. Els de Javi Rodríguez reben el Pozo Murcia en el segon partit de la final de la Lliga. Els catalans volen encarar el títol amb un segon triomf al Palau avui a partir de les 9 de la nit.
2: Va ser un partido totalmente diferente en el que espero que podamos conseguir el segundo punto que nos dé un poquito más de fuerza para ir a Murcia.
22: I en futbol, el Centre d'Esports Sabadell última la gran final que juga demà, duel definitiu per pujar a la segona divisió A. A les 9 de la nit s'enfronten contra el Zamora a la nova Creu Alta en un match on han de guanyar, sigui pel resultat que sigui, si volen assolir l'ascens. El tècnic arlequinat Ferran Costa ha parlat fa pocs minuts.
4: Això no és una festa, és un partit de final de playoff que ens hem guanyat nosaltres amb el nostre rendiment seri, i això vol dir que estem capacitats per competir-lo, i nosaltres tenim la total decisió de que quan acabi el temps reglamentari, si a 90, si a 100.000, puguem oferir-li a la nostra afició el que tanta il·lusió els hi fa. El que penso que és molt important, que tots tinguem clar que no podem passar-nos el partit imaginant o pensant en què ens agradaria viure quan acabi. O sigui, això és una errada.
22: Les declaracions de Ferran Costa. El Centre d'Esports Sabadell juga demà al darrer partit de la temporada. A Caixa ho faci jugar l'ascens a la categoria de plata del futbol estatal. A la Lliga F, Pere Romeu ha renovat amb el Barça. L'entrenador del conjunt blaugrana continuarà dirigint el millor equip del món després de renovar fins al 2028. I l'Espanyol i el Badalona Women s'enfrontaran en pretemporada, partit amistós que es disputarà a la ciutat esportiva d'Ani Jarque el pròxim 15 d'agost, i demà comença la Volta Ciclista a Catalunya Femenina.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Nosaltres fem una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
6: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
7: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
24: Picades a la platja, medusa, peix aranya, garoines, què fer si ens piquen i com evitar-les?
25: Si us pica una medusa, renteu la zona amb aigua salada i traieu les restes de tentacles amb una targeta o alguna cosa similar. Per picades de peix aranya, submergiu la zona afectada en aigua calenta, sense cremar-vos, durant almenys 30 minuts. En el cas que trepitgeu una garoina, retireu les espines amb cura i desinfecteu la ferida. Per evitar aquestes picades, eviteu nedar en zones amb meduses i utilitzeu sabates d'aigua. I, naturalment, estigueu atents als avisos dels socorristes de la platja.
7: Salut Activa.
26: Mercè Pallarès, metgessa d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
27: Doncs si ens pica una medusa, el primer que hem de fer és sortir de l'aigua amb tranquil·litat, evitar que no ens piquin més, llavors aplicar aigua salada a la zona, no aplicar mai aigua dolça perquè ens podria fer més reacció, i podem intentar treure els filaments amb un objecte com una targeta de plàstic. En el cas de que trepitgem accidentalment un peix aranya, el que hem de fer és sortir de l'aigua amb tranquil·litat, intentar no moure gaire, i hem d'aconseguir una galleda d'aigua calenta per poder posar l'extremitat el més aviat possible a dins de la galleda amb uns 45 graus, perquè la toxina que tenen és termolàbil, i contra abans ho fem, abans la desactivarem. En cas de les punxades de garoina, el que hem de fer és, quan sortim, intentar treure-les, si es pot, és complicat perquè són trencadisses, es trenquen, i després hem d'aplicar un antisèptic i mantenir la zona neta fins que surten. I també ens poden vendre un preparat a la farmàcia per facilitar això.
8: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
9: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:15.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Més de la meitat de les persones ateses a Projecte Hom el darrer any són addictes a la cocaïna. Es tracta de la xifra més elevada dels últims anys i l'organització alerta que aquesta droga es consolida com la més demandada de l'última dècada. Això sí, l'alcohol continua sent la substància més consumida entre les dones. De fet, la portaveu de Projecte Hom, Elisabet Bono, alerta de la bretxa de gènere en l'accés als tractaments.
2: L'alcohol respon més a aquesta part d'un consum més invisibilitzat que ajuda a preservar el doble estigma, no? Que pateixen les dones, doncs és molt més fàcil fer-lo compatible amb seguir mantenint el rol de cures.
0: És dijous 18 de juny de 2026 i tenim més titulars. L'Ajuntament de Barcelona denuncia un bomber per agredir sexualment una dona al parc de la Zona Franca. Sònia Kerr.
3: L'home, que ha estat suspès de feina a Isou, hauria portat a una dona que no forma part del cos a les dependències de la Zona Franca després d'haver consumit alcohol i drogues. El tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, lamenta els fets.
4: Està clar que, de confirmar-se, es tractaria d'uns fets d'una extrema gravetat, absolutament incompatibles amb els valors de servei públic i amb les normes que regeixen el funcionament dels parcs de bombers.
0: El jutge que investiga el cas Plus Ultra crida a declarar com a investigades les filles de l'expresident Rodríguez Zapatero i la seva secretària.
3: José Luis Calama considera que hi ha indicis que l'empresa d'Alba i Laura Rodríguez Espinosa té un paper instrumental en la localització, ocultació o facilitació d'operacions rellevants.
0: El Tribunal Europeu dels Drets Humans avala el 25% de castellà a l'escola catalana.
3: L'acord d'Estrasburg no admet una demanda de famílies de l'escola Turó del Drac de Canet de Mar contra la sentència que imposa una assignatura més en castellà al centre.
0: En cultura arrenca la 33a edició del Sónar amb tots els concerts reunits a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat.
3: El festival acull més d'un centenar d'actuacions, entre les quals les de la banda de culte The Prodigy o el raper Skepta. Més enllà de la música, el Sónar Més D convida a explorar nous models de convivència amb la tecnologia.
0: Els esports, el Barça de bàsquet comença la lluita pel títol. Joan Barberà.
5: Avui arrenca la final de la Lliga CB, l'últim títol del curs. El Barça de Xavi Pascual s'enfrontarà al València en el primer duel que jugarà a les 8 del vespre al Roig Arena.
0: I fem un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Continua aquesta situació completament estiuenca, canicular, de fet, i estem avançats gairebé mes i mig en el calendari. Temperatures de ple mes d'agost. I és que, a més, avui està pujant una mica la humitat i, per tant, la xafogó també s'està fent més palesa arran de mar. Aquesta mateixa humitat també està portant alguns núvols baixos, boirines i tot, que hi ha arrapades a la costa, especialment del Barcelonès fins al Baix Empordà, però en general són núvols de passo que t'emboli. Al llarg d'aquesta tarda, algun núvolet una mica més potent creixerà a l'Alt Pirineu, cap a l'Aran, al voltant del Principat d'Andorra, l'Alta Cerdanya, arribaran fins i tot a caure alguns ruixadets, però molt poca cosa. També al llarg del vespre i aquesta propera nit, atenció, arribaran algunes tempestes seques que sobretot afectaran les comarques de Tarragona primer, i aquesta propera matinada la resta del país. Molt poca pluja, però acompanyada de fang, per tant, pluja bruta. El divendres, dia tranquil i temperatura que no vol afluixar ni un grau. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de 2:15.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Projecte Hom alerta que la cocaïna es consolida com la droga amb més demanda de l'última dècada. Més de la meitat de les persones a qui han atès el darrer any, de fet, en són addictes. Entre les dones, en canvi, l'alcohol és la droga més consumida. I per això Projecte Hom alerta de la bretxa de gènere en l'accés als tractaments. El darrer any han atès prop de 1.800 persones en els 7 centres que l'entitat té a Catalunya. Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Villarroel.
7: Des de fa aproximadament una dècada, la cocaïna és la substància que genera més demandes de tractament. Aquest 2025, el 53% dels usuaris atesos la tenien com a principal substància de consum. Tot i que tradicionalment s'associava a l'oci i a un perfil concret d'home de mitjana edat amb feina estable, actualment el seu consum s'estén a perfils i estrats socials molt diversos. Ara bé, la cocaïna no és l'única substància present en els casos atesos. Molts usuaris presenten un patró de policonsum en què l'alcohol actua sovint com a substància complementària. En el cas de les dones, l'alcohol és la substància principal amb un 45,5% dels casos atesos. El fet que sigui una substància legal facilita que moltes dones en consumeixin dins l'àmbit domèstic, sovint amagades de l'entorn social i de l'estigma associat a les addiccions. Escoltem Elisabet Bono, de Projecte Home.
2: L'alcohol respon més a aquesta part d'un consum més invisibilitzat, que ajuda a preservar el doble estigma, no?, que pateixen les dones. Doncs és molt més fàcil fer-lo compatible amb seguir mantenint el rol de cures.
7: De cara al 2026, Projecte Home vol continuar donant resposta a les noves tendències de consum des d'una perspectiva de gènere que garanteixi la igualtat d'accés als tractaments.
1: Notícies en xarxa.
0: L'Ajuntament de Barcelona ha denunciat un bomber per una presumpta agressió sexual a una dona al parc de bombers de la Zona Franca. Els fets s'haurien produït el cap de setmana del 6 al 7 de juny, quan un membre del cos hauria portat una dona que no en forma part a les dependències de Zona Franca després d'haver consumit alcohol i drogues. Judit Vallès, bon dia.
8: Bon dia. Segons la informació recollida, l'accés al parc de bombers es va fer amb el cotxe d'ell abans que comencés la seva jornada laboral diumenge a primera hora i després d'haver consumit alcohol i drogues amb la presumpta víctima. Després, mentre ella estava de servei, ella es va despertar en estat de desorientació i va trucar al 112. El SEM la va traslladar a l'Hospital Clínic i es va activar el protocol d'agressió sexual. El mateix 8 de juny es va iniciar un expedient disciplinari i es va suspendre de funció i sou el presumpte agressor que portava 2 anys al cos de bombers. Ara el cas s'ha traslladat a la Fiscalia i l'Ajuntament de Barcelona s'està plantejant personar-se com a acusació particular. Ho ha explicat el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle.
4: Està clar que, de confirmar-se, es tractaria d'un fets d'una extrema gravetat, absolutament incompatibles amb els valors de servei públic i amb les normes que regeixen el funcionament dels parcs de bombers. És per això que volem manifestar la nostra total disposició a col·laborar amb l'autoritat judicial per aportar tota la informació que pugui ser requerida i que no renunciem a un possible exercici de l'acusació particular.
8: A més, el consistori ha anunciat que prendrà mesures com la instal·lació de càmeres de vigilància i la revisió dels codis deontològics i de les normes sobre el consum d'alcohol als parcs de bombers.
0: Justament avui hem sabut que gairebé 3 de cada 10 dones diu que algun cop s'ha vist forçada a fer coses que no volia en una relació sexual.
3: Ho diu l'Enquesta Nacional de Salut Sexual del 2025, impulsada pel Ministeri de Sanitat i el Centre d'Investigacions Sociològiques. En canvi, el percentatge entre els homes és de menys de la meitat. La bretxa de gènere també es veu entre els qui reconeixen que han obligat algú a fer alguna cosa que no desitjaven en el context sexual, en què els homes doblen el pes de les dones. D'altra banda, prop del 80% dels espanyols creu que una relació sexual homosexual és igual de respectable que entre un home i una dona, una xifra que duplica la de l'última enquesta elaborada el 2008.
0: A Girona, els Mossos han desarticulat una organització criminal dedicada al tràfic de marihuana i al blanqueig de capitals. 6 dels principals responsables d'aquesta xarxa ja han ingressat a la presó, mentre que la investigació continua encara oberta. Girona FM, Pau Villafañe.
9: La investigació ha acabat amb 28 detinguts, més de 6.000 plantes de marihuana intervingudes i el bloqueig de més de 30 propietats immobiliàries valorades en prop de 3 milions d'euros. La investigació es va iniciar fa uns 7 mesos arran de la detecció de connexions fraudulentes a la xarxa elèctrica vinculades a possibles plantacions. Els investigadors van acabar descobrint una estructura criminal estable i jerarquitzada que controlava tot el procés, des del cultiu fins a la distribució de la droga. Carles Martínez és el cap de la Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Girona.
10: Avui podem parlar que hem desmantellat l'organització criminal. Hem atacat tot allò que hem tingut coneixement, o sigui, totes aquelles plantacions, evidentment, com a organització criminal dedicada al tràfic de drogues, al cultiu intensiu, doncs hi havia diferents rols, evidentment, hi havia plantacions, que hi havia lloc on es guardava la marihuana, hi havia gent que es dedicava a blanqueig, hi havia gent que es dedicava a contactar amb compradors externs a l'organització. El dia d'avui podem dir que hem desmantellat tot això.
9: L'operatiu, en què van participar més de 600 agents, es va desplegar en diversos municipis gironins i també va permetre intervenir 310.000 euros en efectiu, 19 comptes bancaris, 8 vehicles i diverses armes de foc.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen els agents de mobilitat de Caldes de Montbui, al Vallès Oriental, per un possible frau a l'empresa pública Gestió Municipal de Serveis. Tot apunta que aquests treballadors públics haurien permès l'accés gratuït dels seus vehicles al pàrquing municipal.
3: Una pràctica que també haurien estès a familiars i coneguts. En total, el perjudici a les arques públiques seria d'uns 17.000 euros.
0: Ràdio Caldes, Xavi Sala.
11: L'empresa pública de serveis municipals va presentar la denúncia als Mossos d'Esquadra i va acomiadar els agents de mobilitat implicats tan bon punt va conèixer la notícia. Durant l'últim mig any, la policia ha dut a terme les investigacions corresponents i s'ha pres declaració a més d'una desena de persones implicades. El president de l'empresa pública, Gestió Municipal de Serveis i regidor de Serveis Municipals de Caldes, David Través, explica que els agents haurien manipulat el sistema informàtic que gestiona l'accés al pàrquing municipal, introduint directament les matrícules dels cotxes escollits.
12: Sembla ser, doncs, que a l'aparcament hi deixaven entrar algú més que aquells que tenien tiquet o aquells que pagaven mensualment. Davant d'aquesta situació es va, com a deia, comunicar i és quan es va interposar la denúncia.
11: Encara no se sap quantes persones s'haurien beneficiat d'aquesta pràctica, tot i que s'estima que hauria comportat un perjudici econòmic d'uns 17.000 euros a les arques públiques. Ara la Fiscalia ha de decidir com actua davant d'aquest cas.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: 20 minuts i seran les 3 de la tarda. Obrim plana política. El jutge que investiga el cas Plus Ultra crida a declarar com a investigades les filles de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero i també la seva secretària.
3: Després de la declaració ahir de l'expresident, el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha inclòs en la investigació Alba i Laura Rodríguez Espinosa i també la secretària Gertrudis Alcázar. A totes tres les incorpora la causa com a investigades perquè considera que hi ha indicis que l'empresa de les filles de Zapatero té un paper instrumental en la canalització, ocultació o facilitament d'operacions rellevants en el cas pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
0: En la crònica internacional, el govern espanyol celebra l'acord de pau a l'Orient Mitjà que han signat els Estats Units i l'Iran per separat. Mentre el president de la República Islàmica ho ha fet des de Teheran, Donald Trump ha rubricat l'acord en un sopar a Versalles, a França, durant la cimera del G7. Carina Bellbé, bon dia.
13: Bon dia. Aquest acord de pau entre Washington i Teheran satisfà el govern espanyol. Des del Fòrum de la Mediterrània, a Barcelona, el ministre d'Afers Exteriors l'ha titllat de bona notícia i ha fet una crida a convertir el Mediterrani en un exemple de la defensa del multilateralisme i el respecte al dret internacional, amb el diàleg i la diplomàcia com a pilars. José Manuel Álvarez.
14: La firma del acuerdo entre Estados Unidos e Irán es una buena noticia. Un acuerdo que debe de permitir abrir el estrecho de Hormuz de manera libre, segura y sin ningún tipo de pago o de canon. Y debe abrir también un camino para que la diplomacia y la negociación resuelvan el resto de temas pendientes, incluido el expediente nuclear iraní, y abrir una vía para la paz y la estabilidad más allá del Golfo.
13: Al seu torn, el rei Felip VI, com a cloenda del fòrum, ha defensat la necessitat de preservar els espais de diàleg i la confiança en les institucions davant del context internacional. L'acte oficial de rúbrica de l'acord de pau està previst per demà a Suïssa, un pacte que inclou 14 punts, entre els quals desbloquejar l'estret d'Hormuz després de 3 mesos de tancament i el compromís de l'Iran de no produir més armes nuclears.
0: Els bombers confien que l'incendi agrícola de Talavera, a la Segarra, pugui quedar controlat en les properes hores. El foc, que ja està estabilitzat, ha afectat més de 100 hectàrees i els agents rurals investiguen ara les causes del sinistre. Lleida Televisió, Cel Márquez.
15: Els primers indicis de la investigació apunten als treballs amb una recol·lectora com a principal hipòtesi de l'origen del foc. Les flames també van comportar el confinament preventiu de diversos nuclis de Talavera i Ribera d'Ondara, una mesura que es va aixecar un cop l'incendi va quedar estabilitzat. L'alcalde de Talavera, Ramon Trullols, posa en valor la coordinació entre bombers, ADF i pagesos, que van treballar conjuntament per frenar l'avanç del foc.
16: Es va agafar embranzida molt ràpidament perquè apretava molt la marinada. El franc surt, doncs, d'aviat va estar controlat perquè només cremava contra vent i cremava molt a poc i els bombers, juntament amb els ADFs i els tractors, doncs, el van apagar ràpidament, però clar, el cantó del nord, doncs, com que apretava el vent, doncs, corria bastant.
15: Aquest matí, 13 dotacions terrestres continuen treballant sobre el terreny per assegurar la zona i evitar possibles represes. Tot i l'afectació sobre camps de cereal i algunes zones forestals, no s'han registrat danys personals ni afectacions greus en habitatges o explotacions ramaderes.
0: No és l'únic incendi encara actiu a Catalunya. Aquest migdia ha quedat estabilitzat un altre foc, en aquest cas de vegetació, a l'Albi, a les Garrigues. De fet, ha obligat a interrompre el servei d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona.
3: Els bombers han rebut l'avís a quarts d'11 del matí i han activat 12 dotacions, entre les quals hi ha 3 mitjans aeris. El foc afecta camps de Rostoll, en una zona propera a la carretera LB-7031 i la línia ferroviària. S'espera que properament es reprengui la circulació.
1: Notícies en xarxa.
0: Gairebé 3:15. El Centre de Desenvolupament Infantil i d'Atenció Precoç del Bages augmenta la seva capacitat assistencial per tal de fer front al creixement sostingut de la demanda. L'equipament atén actualment més del 15% dels infants de 0 a 6 anys de la comarca, una xifra que supera la mitjana de Catalunya. Ràdio Sallent, Joel Bogunyà.
17: Les instal·lacions del Servei d'Atenció Precoç de la comarca del Bages s'inicien avui una nova etapa gràcies a una inversió de gairebé 530.000 euros. L'associació Montserrat Claret Arimany ha adquirit un local adjacent que permet guanyar 8 nous despatxos d'atenció individualitzada i una aula multisensorial adaptada per als casos més greus de pluridiscapacitat o d'espectre autista. La gerent del centre, Montse Díaz, adverteix que les dificultats en el desenvolupament infantil han crescut arran de la pandèmia per l'alta exposició a les pantalles i per diversos factors socioeconòmics. El president de l'entitat gestora, Pep Claret, es mostra molt emocionat per culminar un procés que ha durat 3 anys de feina.
18: Teníem clar que havíem d'apostar per poder fer aquesta ampliació. Tot l'equip està molt content i emocionat de poder ampliar els serveis i poder atendre a la població infantil com es mereix.
17: Els responsables del Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç del Bages celebren, a més de les millores de les instal·lacions, que la Generalitat de Catalunya hagi anunciat una propera ampliació de les hores de prestació sanitària.
0: A Palamós, al Baix Empordà, la depuradora d'aigües residuals ha recuperat ja el seu funcionament normal, gairebé 5 mesos després que el temporal Harry la variés greument. Durant aquest temps ha abocat al mar aigua amb un tractament parcial, fet que han criticat diverses entitats ambientalistes. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
19: La depuradora dona servei a Palamós i a 4 municipis més de l'entorn. El 20 de gener passat, les pluges del temporal Harry la van inundar inutilitzant tot el sistema elèctric. Fa unes setmanes, la instal·lació va recuperar ja la funció al 50% i ara en la seva totalitat, unes setmanes abans del que estava previst. L'alcaldessa de Palamós, Maria Puig, destaca la implicació que ha tingut la Generalitat des del primer minut.
20: Però que el govern, el dia 22 de gener, l'endemà del Harry, la preocupació era màxima i vam començar a treballar des d'aquest moment, i que si això no hagués sigut així, no seria possible haver retallat el calendari.
19: El Consorci d'Aigües de la Costa Brava ha invertit 3,6 milions d'euros per reparar la depuradora de Palamós i refer un tram avariat de l'emissari submarí. Entitats ambientalistes han denunciat l'abocament d'aigua no tractada al mar, per bé que les analítiques diuen que la zona és apta pel bany.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. El Tribunal Europeu dels Drets Humans avala el 25% de castellà a l'escola catalana. L'acord d'Estrasburg no admet una demanda de famílies de l'escola Turó del Drac de Canet de Mar en contra de la sentència que imposa una assignatura més en castellà al centre.
3: El tribunal argumenta que la pràctica mantinguda durant anys per l'escola d'impartir l'ensenyament exclusivament en català situava les famílies castellanoparlants en una situació de desavantatge. El tribunal remarca que el castellà és l'idioma oficial a tot l'Estat i considera que prohibir-ne l'ús com a llengua d'ensenyament ensenyament privaria els ciutadans del seu dret a ser educats en la llengua nacional. També subratlla que l'educació exclusiva en català al centre

0: un pla de xoc per renovar infraestructures i equips de protecció individual, així com el compliment dels acords pactats. El col·lectiu ha alertat d'una situació de crisi estructural al cos, fruit de dècades, diuen, de desinversió i manca de planificació. La protesta ha començat davant del Departament d'Interior i ha recorregut el passeig de Sant Joan fins a l'Arc de Triomf per posteriorment anar fins al Parlament.
1: I és moment per a la cultura. Avui amb l'electrònica com a protagonista, perquè ja ha arrencat la 33a edició del Sonar. Enguany amb tots els concerts reunits a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. El festival articula una programació amb més d'un centenar d'actuacions, entre les quals les de la banda de culte de Prodigy, a qui estem escoltant, però també el raper Skepta o les sessions de Charlotte DeWitt, Amelie Lenz i Chris Stassi. Més enllà del menú musical, el Sonar Més D ens convida a explorar nous models de convivència amb la tecnologia, i ho fa en aquest cas des de la Llotja de Mar de Barcelona. Allà hi tenim el David Navarro. David, bon dia.
2: Bon dia. La jornada d'avui fins a les 3 de la matinada els protagonistes seran noms com els del grup Cabaret Voltaire, que portarà el seu so industrial i d'avantguarda en una parada exclusiva per celebrar els seus 50 anys de carrera. També els dels DJs Chris Stassi, Ketama, La Sophie o Oriana, o la cantant de trap Mètrica. Però paral·lelament, el Sonar Més D ha ocupat la Llotja de Mar i convida a participar activament en la tecnologia. Un bon exemple és l'Expo Més D, amb instal·lacions i projectes futuristes, o la participació dels projectes de l'Arts Korea Lab. És el cas de la instal·lació de la Yalu, que ha convertit la seva àvia Shinino en una pirata. So when they
3: wear this VR... Així que quan es posen aquestes ulleres de realitat virtual, veuran la Shinino com una pirata en un turó roig, brillant i ardent, ballant amb el seu vaixell pirata al darrere, i llavors s'embarca en una aventura pirata on va d'un lloc a un altre robant dades dels centres de dades.
2: Així, a la Llotja podem trobar, per exemple, una màquina que dibuixa a canvi d'un euro o un robot que prediu el destí, entre moltes altres propostes. Això a un Sonar Més D que ha arrencat amb un duet entre el pianista Santi Terraza i la intel·ligència artificial.
1: Més música ara amb els Figaflaues, que encapçalen el cartell de la segona edició del Calço Fest. Tindrà lloc del 21 de novembre, coincidint amb l'inici de la temporada de calçotades a Valls. Avui han presentat un cartell musical amb alguns dels noms més potents de l'escena catalana. Anem fins allà, Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
4: Els ballencs Figaflaues seran els caps de cartell i tancaran a casa l'última arrencada, la gira de comiat del disc La Calçotada. Pep Velasco, un dels integrants del grup, parla de la importància d'oferir aquest concert a la ciutat que els ha vist néixer.
5: Esperem amb moltes ganes aquest concert, perquè també forma d'una gira i aquest seria l'últim, el tancament d'aquesta etapa.
4: També hi actuaran els Tiets, els Pets, Amics de les Arts, 31 Fam, Malifeta o Maria Jaume, entre d'altres. El festival reforça també la vessant de cultura popular amb la participació de les colles castelleres de Valls, la Unió en Elles de la Flama i diverses figures del seguici festiu. En aquest sentit, l'alcaldessa de la ciutat, Dolors Ferrer, destaca l'èxit de la primera edició.
6: I la veritat és que el resultat va superar totes les expectatives. El Calço Fest va omplir la ciutat de gent, va generar molt bon ambient, va situar Valls com a capital cultural i musical del país i va tenir el calçot com a gran protagonista.
4: Després d'una primera edició amb 10.000 entrades exaurides, el Calço Fest ja n'ha venut més de 2.000 per aquest 2026 i confia tornar a penjar el cartell de complet.
1: I encara un apunt més en clau cultural, perquè el director Josep Maria Mestre serà el nou responsable del Teatre Nacional de Catalunya.
0: Ho ha decidit el Consell d'Administració de la institució mitjançant un concurs públic que va rebre inicialment 40 candidatures. Mestre assumirà el càrrec per un mandat inicial de 4 temporades, de la 27-28 a la 30-31, prorrogable fins a 3 temporades més. El nou director s'incorporarà aquest mes de setembre i fins juliol de l'any vinent, i hi haurà un període de transports amb l'actual responsable del TNC, Carme Portacelli.
1: I ara és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Barça de bàsquet comença la lluita pel títol.
7: Bon dia, Marta. Avui arrenca la final de la Lliga ACB, l'últim títol del curs, i el Barça de Xavi Pascual s'enfronta al València. Primer duel, una sèrie que juga al millor de 5. Avui, al partit a les 8 del vespre, al Roig Arena. Escoltem el tècnic del conjunt català, Xavi Pascual.
8: Serà una eliminatòria molt bonica per l'espectador. Jo crec que és la part més important. Aquestes finals El principal objectiu sempre ha de ser que

0: la gent tingui ganes de connectar la tele, de que tingui ganes de veure aquests partits, de que disfruti del nostre esport, de que gent jove s'enganxi amb el bàsquet, que realment el que els jugadors donen a la pista i el que els entrenadors intentem no espatllar des de les banquetes ajudi a que quan acabi la sèrie hi hagi més gent que estimi el bàsquet, no? I que s'ho hagi passat molt bé.
1: En futbol sala, el Barça vol tornar a fer bo el factor pista. Els de Javi Rodríguez reben el Pozo de Múrcia, segon partit de la final de la Lliga de Primera Divisió. Els catalans volen encarar el títol amb un segon triomf al Palau, avui a partir de les 9 de la nit.
2: Va a ser un partido totalmente diferente en el que espero que podamos conseguir el segundo punto que nos dé un poquito más de fuerza para ir a Murcia.
1: En futbol, al Centre d'Esport Sabadell, última, la gran final que juga demà és el duel definitiu per pujar a la segona divisió A. A les 9 de la nit s'enfronten al Zamora a la Nova Creu Alta en un match on han de guanyar, sigui pel resultat que sigui, si volen assolir l'ascens. Fa pocs minuts ha parlat Ferran Costa, el tècnic arlequinat.
3: Això no és una festa, és un partit de final de playoff que ens hem guanyat nosaltres amb el nostre rendiment seri, i això vol dir que estem capacitats per combatir-lo, i nosaltres tenim la total decisió de que quan acabi el temps reglamentari, si a 90, si a 120, puguem oferir-li a la nostra afició el que tanta il·lusió els hi fa. El que penso que és molt important, que tots tinguem clar que no podem passar-nos el partit imaginant o pensant en què ens agradaria viure quan acabi. O sigui, això és una errada.
1: Demà hi haurà novament 12.000 espectadors a l'estadi del Centre d'Esport Sabadell.
3: Jo penso que és una setmana per tenir el cap fred i el cor calent. És un partit que mou a tota una ciutat. Ja no només els 12.000 que estaran al temple. S'està visquent ara, quan sortia del vestidor, passat un col·legi, cantant Sabadell, Sabadell.
1: A la Lliga F, Pere Romeu renova amb el Barça femení. L'entrenador del conjunt blaugrana continuarà dirigint l'equip català després de renovar fins al 2028. L'Espanyol i el Badalona Women s'enfrontaran a la pretemporada, un amistós que es disputarà a la ciutat esportiva Dani Jarque el pròxim dissabte 15 d'agost. I demà comença la Volta Ciclista a Catalunya Femenina, una cursa que reunirà algunes de les millors ciclistes del món i tornarà a situar el Maresme en l'epicentre del ciclisme internacional. La competició arrenca amb una primera etapa que sortirà i acabarà demà a Santa Susana després d'un recorregut de 92 quilòmetres que travessarà diversos municipis del Maresme. Dissabte la jornada unirà Sant Vicenç de Castellet amb la Molina, mentre que diumenge es disputarà la tercera i última etapa entre Mataró i Barcelona.
4: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Aquí ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels anys 70, 80, 90 i 2000. Cada dijous a les 6 i els diumenges en remissió a les 11 del matí. El que es ballava al Vallès.
1: A fons, entrevista en profunditat amb els grups municipals de l'Ajuntament de Mollet. Tots els dijous a les 5 de la tarda. Redifusió el diumenge a les 4. Escolta el podcast a radiomollet.com.
2: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Hola, molt bon dia, sigueu benvingudes i benvinguts al magazín matinal de Ràdio Mollet, el Posa't les Piles. Rebé una cordial salutació dels serveis informatius i tècnics d'aquesta emissora municipal, que és la vostra, Ràdio Mollet. En el dia d'avui us acompanyant en Josep Casasnovas i Emma Balea, que és el que farem en aquesta jornada. Doncs, primerament, tindrem el tastet informatiu que compartirem amb el nostre company, en Joel Gascón. Després, avui hem convidat a portaveus de Protecció Civil d'aquí de Mollet al Vallès, i és que s'acosta allò la Revetlla de Sant Joan i volem tenir doncs, això, aquests consells que ens puguin facilitar des de Protecció Civil a l'hora doncs, del tema dels petards, de les fogueres i també doncs, de cara a l'estiu, perquè ara amb aquestes elevades temperatures s'ha d'anar molt de compte pel risc d'incendis. Després també tindrem precisament la presidenta de l'Associació de Veïnes i Veïns de Gallecs, la Ivana Moreno, qui ens acompanyarà, i amb ella parlarem precisament de l'incendi que feia doncs, escassament una setmana, uns dies, no?, que afectava Santa Perpètua i que va repercutir a l'àrea de Gallecs. En parlarem amb ella. I també tindrem l'agenda de tota la setmana, amb totes les activitats des d'avui i fins la setmana vinent. Per acabar, tindrem a l'espai d'Alba de Lletra, avui compartit amb la Biblioteca de Can Molà, Jordi Soletura. Tot això en aquesta jornada, en aquest dijous 18 de juny de 2026, que comença ja.

0: Molt bon dia, Joel.
1: Bon dia.
0: Anem a parlar de festivals, potser?
1: Sí? Sí, parlem del Festival de Bombolles, i és que la nostra ciutat tornarà a ser la capital de les bombolles. Això serà des del divendres 26 de juny fins al diumenge 28, on la ciutat s'omplirà de sabor, colors i festa gràcies a aquesta segona edició del Festival de Bombolles de Mollet, per molt que ja porten 9 edicions també fent-ho d'una manera o altra, però en fa dos, doncs, que l'Ajuntament també hi dona un cop de mà i fa que els espectacles, doncs, puguin ser molt més espectaculars. En aquest sentit, el festival arrenca, com dèiem, la setmana vinent, divendres, amb una cercavila que anirà des de l'Avinguda Llibertat fins a la plaça Prat de la Riba. Ja a les 8 del vespre serà el torn de l'espectacle animació A Quatre Mans, i a 2:15 de la nit la companyia italo-argentina Babylon Circus oferirà una tempesta de bombolles. D'aquesta jornada n'ha fet 5 cèntims Adrià Vinyes, que és el director del festival i també més conegut a la ciutat com el doctor Bombolles.
2: Comencem amb una activitat de cercavila de carrer, el divendres 26 a les 7 de la tarda. Començarem amb un cercavila amb electrorauxa barrejat amb bombolles i acabarem a Prat de la Riba, on primer farem una mica d'animació a quatre mans, amb en Pol Bombolles, i portarem una instal·lació des d'Itàlia que es diu La Tempesta de les Bombolles, que podeu imaginar què pot ser, no? No vendre Nadal, però com nosaltres diem sempre a tots els bombolleres, nosaltres farem les bombolles, després elles aniran on vulguin, no?
1: El segon dia del festival és el torn dels espectacles tancats. A les 12 del migdia, la companyia, atenció al nom, Malabufa, portarà al Mercat Vell l'espectacle Espimai. A 6:45 de la tarda serà el torn de Un viaje por Jabón. El darrer espectacle del dia serà a 9:15 de la nit amb la companyia internacional Babylon Circus, i val a dir, doncs, que enguany tots els diners es destinaran a l'associació Mollet contra el Càncer. Diumenge tornarà a haver-hi aquesta cercavila amb d'altres també, doncs, activitats, i per tant, doncs, un cap de setmana comptant divendres, dissabte i diumenge ple de bombolles a la nostra ciutat.
0: Llàstima que no sigui aquest que anuncien allò, temperatures tan elevades, perquè t'esclati allò una bombolla d'aquestes, que s'agrairia també amb les temperatures. En tot cas, reserveu-vos les dates, del 26 al 28 de juny, doncs el segon festival de bombolles aquí a Mollet del Vallès. Més coses, Joel.
1: Doncs que ahir es va posar el punt i final el programa Mouta, una iniciativa municipal que fomenta l'activitat física, la salut i el benestar de les persones adultes i la gent gran a través d'una àmplia oferta d'activitats esportives adaptada a diferents nivells, i fan això, gimnàstica, ioga, pilates, aigua gim, ball o caminades. Després, doncs, això d'un curs ple d'activitats, que normalment ho han fet en el pavelló de Riera Seca, doncs ahir dimecres es feia la cluenda del programa. La Rosa Cervantes és una de les participants del taller de tonificació, i en declaracions a Ràdio Mollet ha valorat molt positivament aquesta iniciativa.
3: Me lo estoy pasando pipa. Esto es súper divertido y os animo a todos a que vengáis, porque se pasa súper bien y no te acuerdas que te duele nada. La edad no importa.
1: I sobretot també, doncs, a aquesta persona, la Rosa, doncs, explicava que gràcies a les activitats el que han fet són noves amistats i que, per tant, cuiden la salut física alhora que també la salut mental.
3: Aparte de las amistades, lo divertido que te lo pasas, lo bien que te va para la cabeza, para el cuerpo, para los dolores, y te vas de aquí todos los días como nueva. Llegas a casa con una vitalidad que pa' qué.
1: I és que són moltes persones les que fan, doncs, formen part d'aquest programa al Mouta. Enguany 300 molletans i molletanes han participat en tots aquests tallers, també de tonificació, de ball en línia i pilates, entre d'altres. I ahir, doncs, la temàtica, doncs, concretament va ser triada pels anys 80 i 90, música representativa d'aquesta època, i els participants, doncs, van fer una petita mostra de ball.
0: Ha de ser divertit, més enllà allò de fer l'exercici, i com comentava, doncs, aquesta veïna de Mollet, no? Sociabilitzar, doncs, també crec que s'ho passen molt bé. Estava pensant que a les escoles, ara si passeges per la ciutat, totes estan fent allò, festes de fi de curs. Aquesta ho era també del Mouta, però avui també en el Mercat Vell també hi ha la fi de curs dels tallers de la gent gran, que s'han desenvolupat al llarg de tot l'any, i I també hi haurà festa de final de curs dels tallers joves aquest divendres vinent, allò el Primavera Jove al Parc de les Pruneres, és a dir, que tenim allò festetes.
1: I de tot això del Molta, per aquella gent que ens escolti, aquella gent gran que, doncs, que estan apuntades a aquesta activitat, saben que en horari de tarda les places volen i que molta gent, doncs, es queda fora, que és l'horari més demanat, i en aquest cas l'alcaldessa, doncs, anunciava, doncs, que s'està treballant per incrementar en 80 places disponibles i ampliar l'oferta d'activitats en aquest horari de tarda.
0: Ah, molt bé. Doncs a veure si encara el curs vinent, no? És viable. Molt bé, Joel, ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Més informació a la una. Sempre
1: exacte,
0: ho diem,
1: que
0: tothom se'n recordi. Que vagi bé. Anem a saber de la previsió meteorològica. Ens n'informa en Luismi Pérez. Molt bon dia, Luismi.
4: Bon dia. Situació molt tranquil aquest dijous. En general, molt pocs núvols i només alguns que aniran esquitxant el cel arran de mar, sobretot aquest matí. També d'altres que creixeran aquesta tarda a l'Alt Pirineu amb algun ruixat, bàsicament ja al nord de l'Alt Urgell, del Pallars Sobirà i cap a l'Aran, i alguns núvols que a última hora arribaran per les comarques de Tarragona, per la costa en general, que aquesta propera nit, bàsicament, deixaran algun tro o alguna gotellada de fang. Molt poca cosa, sempre amb calor i avui amb més humitat, per tant, més xafogó. N'estem pendents a la xarxa.
5: Les piles, el magazín de Ràdio Mollet.

0: Avui us hem dit que hem convidat a la gent de Protecció Civil. El seu representant és Sant Jordi Robles i amb ell volem parlar perquè s'acosta la revetlla de Sant Joan. Diuen que és la nit més curta, però jo crec que per ells és la nit més llarga de l'any. Molt bon dia, Jordi, com estem?
1: Bon dia, què tal? Gràcies.
0: De fet, ens estaves comentant això, que l'estiu, que tothom diu, època de vacances, per vosaltres és l'època que us genera més feina, també, no?
1: Sí, pràcticament el gruix d'hores entre, sobretot, la Festa Major i el Music Week, doncs, bueno, i vigilàncies que fem per gallecs, és la temporada que més feina tenim, quasi.
0: Mm-hmm. Deia jo que per Sant Joan, això, doncs, que tenim allò ficat en el cap, que és la nit més curta, a nivell de, no?, de temps de franja solar, però per vosaltres és molt llarga, perquè quan comenceu ja? Tot el
1: nosaltres
0: que és prevenció.
1: Sí, el dispositiu de Sant Joan són 12 hores. Comencem a les 6 de la tarda del dia 23 i l'acabem als voltants de les 6 del matí. Fem tota la nit, sí.
0: Uh-huh. I en què consisteix aquest dispositiu de prevenció? Perquè estàvem comentant, el Jordi s'ha portat allò, volem compartir amb vosaltres aquests consells que de vegades... diem, però si això és de, no? És de lògica, no? Qui farà això? Però s'ha de tenir en compte, no? Allò de quins petards, en quines franges horàries, perquè tenim una regulació també aquí a Mollet del Vallès, tenint en compte doncs, que hi ha persones més sensibles, no? Al so dels petards i també als animalets, no?
1: Sí.
0: Els peluts.
1: Sí, correcte. Aquí a Mollet, doncs, bueno, per norma general, està prohibit tirar petards durant tot l'any, per les molèsties que poden ocasionar i de més, però es fa una excepció, evidentment, per la revetlla de Sant Joan i per la de Sant Pere, i es permet tirar petards entre les 6 i les 3 del matí. Es poden tirar petards a la revetlla de Sant Joan i a la de Sant Pere entre les 6 i mitjanit.
0: Mm-hmm. I això és tenint en compte això, no? Doncs, sobretot infants o persones que són més sensibles.
1: Clar, per una part és per temes de convivència en general, però també doncs, fa una miqueta referència a que la convivència amb aquestes persones, amb aquestes sensibilitats i amb els animals, doncs, sigui el més curta possible aquest malson que puguin patir.
0: Jordi, la vostra feina, jo, Protecció Civil, és això, protegir, no?, a la ciutadania. No sé si ara, doncs, quan esteu fent allò passejades, no?, pel municipi, amb el tema dels petards, precisament el dia de la revetlla, també us fixeu en quina mena de petards, les edats, allò de dir, és que aquest nen té un petard que no s'adequa a la seva edat, parleu amb els pares, no sé. Si hi ha aquesta tasca també pedagògica.
1: Sí, la veritat és que no. Nosaltres fem més la tasca de la protecció eliminant els incidents i les emergències o evitant que es puguin produir. Sí que és cert que doncs, això de que un nen petit estigui manipulant petards doncs, d'adult seria un problema. Però no és una cosa que nosaltres directament fem, això ho faria més la policia, però sí que és cert que si veiem alguna cosa que és evident, doncs un nen de 6-8 anys manipulant un tro de classe F3, doncs, ostres, doncs potser sí que li cridarem l'atenció al final. Per fer això hauríem d'estar pràcticament tots els dies al carrer i aquella nit no podem estar vigilant quins petards tira cadascú, això al final ha de ser responsabilitat sobretot dels pares.
0: Aquesta responsabilitat, fem aquesta crida a la responsabilitat dels adults. Anem a parlar, sobretot el que teniu en compte, això sí, és on es llencen aquests petards. Tenim risc d'incendi a l'estiu, no?, sobretot
1: sí.
0: On s'han de fer aquestes fogueres, on s'han de llançar aquests petards.
1: Fogueres, que ara ho dius, fogueres no estan permeses.
0: No estan permeses.
1: Directament.
0: Només tenim una, no?
1: La municipal.
0: La municipal.
1: Només està en tot el municipi, no es poden fer cap tipus de fogueres, només es pot fer la que munta l'Ajuntament, perquè ho fa amb unes condicions de seguretat, per exemple, i som nosaltres, i en uns espais controlats i de més. Llavors, qualsevol altra folguera que es faci en un punt d'un municipi, si nosaltres la detectem o la policia la detecta, es procedeix a la seva extinció immediata. Siguin petites, sigui gran, sigui com sigui, associacions... És que, si per llei s'ha de tenir autorització i l'Ajuntament no n'emet cap.
0: Està bé dir-ho, perquè és veritat que la gent que tingui una certa edat se'n recordarà que anys enrere, doncs igual, no? A cada barri, no? Hi havia petites fogueres, no?
1: Sí, doncs
0: ara, ja, ara això ha passat a la història, ja no estan permeses, de manera que aquelles persones que vulguin viure el que és la nit de Sant Joan amb una foguera, que s'adrecin allò a Calestrada.
1: A Calestrada,
0: que es farà
1: on
0: aquesta...
1: hi ha sopar, hi ha festa, hi ha la foguera, i és, hi ha un espai bastant ampli per tirar petards, una zona delimitada. Allà, el seu seria fer-ho tot allà. Tota l'activitat de Sant Joan, de petards, coets, foguera, tot això, fer-ho allà. I que la resta del municipi, doncs, no se'n faci. Llavors, la gent que vulgui descansar, podria estar tranquil·la a casa seva, sense cap problema, i tot el soroll estaria a Calestrada. Però, bueno, al final, doncs, no passa. No passa, i una cosa que sí que és important és que no es llencin coets, sobretot coets, perquè no es pot acabar de valorar cap a on caurà a zones a menys de 500 metres de zones boscoses, perquè podem provocar doncs un incendi forestal.
0: Que seria allò... La veritat és que molt, molt greu, Ja han començat l'època allò d'incendis, amb la qual cosa estem veient que té uns efectes devastadors. Jordi, deies, a les 6 de la tarda nosaltres ja comencem.
1: Correcte.
0: Teniu un dispositiu a Calestrada, però més enllà d'això, perquè, clar, de vegades allò, no sé si també quan actueu, dèiem allò que fèiem una crida a la responsabilitat, especialment dels adults. De vegades també el que es produeixen és que es malmeten coses del mobiliari urbà, i això també és un risc. No? Estàvem parlant d'incendis forestals, però de vegades són contenidors, al costat hi ha un cotxe...
1: Correcte. Sí, sí. De fet, l'any passat va ser dels més... moguts, que jo recordo des que estic aquí a Protecció Civil, sobretot amb el que es va fer molt, molt, molt viral, es va veure molt a l'incendi d'aquí en el pàrquing del cap de Planellador. Doncs, bueno, la gent llença petards a llocs on no els han de llançar, i doncs passen aquestes coses.
0: Es va fer viral, entre altres coses, perquè hi havia una colònia de gatets.
1: Correcte, sí. Bueno, i per la intensitat.
0: Bueno, i per la intensitat.
1: La intensitat de la flama, sortia per sobre dels edificis al voltant, des de qualsevol punt de Mollet veies flames per sobre dels edificis. Ostres, què està passant? Però sí, i passen aquestes coses, i a vegades doncs, són focs que no és el mateix una paperera, que potser doncs això, doncs, la colònia de gatets, que això agafa un arbre, que aquest arbre agafa vehicles... Ostres, estem parlant de vehicles, saps? I és un foc...
0: Important
1: i complicat.
0: Entenc que vosaltres esteu coordinats amb policia, Mossos, bombers, no?
1: Amb la policia i amb bombers. De fet, aquest any tindrem un voluntari que estarà a la sala de control de bombers per fer una connexió més directa entre ells i nosaltres, i després, mitjançant una emissora que tenim de coordinació entre la policia municipal i nosaltres, doncs, al final doncs, tots tres equips anem treballant en conjunt.
0: Deies, ara a l'estiu és quan tenim més feina, però també és veritat que la gent vol vacances. No sé com us ho feu a nivell d'efectius, i si hem d'aprofitar per fer una crida per si alguna persona vol interessar-se i formar part de Protecció Civil. Recordem que és una tasca voluntària i que reverteix en benefici de la ciutadania, de la comunitat.
1: Clar, una crida sempre està bé. O sigui, al final sempre...
0: No estava més.
1: Sí que és cert que fa un parell de mesos estàvem plens. No podíem admetre ningú. Bàsicament, estàvem plens perquè no teníem més taquilla, no teníem més guixetes per posar la uniformitat dels voluntaris, per tant, no podíem admetre ningú més. Però ara, bueno, per diferents raons, doncs, ja tenim algun foradet. I, bueno, el Sant Joan, sobretot, sempre va bé, sempre anem bé de personal, perquè és un servei molt esperat per tots els voluntaris. Hi ha molta acció aquella nit, i al final, bueno, qui està en un cos d'emergències és perquè les emergències li agraden. No que li agradin els desastres.
0: T'entenem. Llavors... Us agrada ajudar.
1: Exacte, és una nit molt, molt moguda. I, de fet, al Sant Joan, doncs, si no vaig equivocat, hi han 4 hores on som... uns 12 voluntaris treballant al moment. Durant 4 hores som 12. Entre la mitjanit i les 3 o les 4, no recordo ben bé el quadrant, però en aquella franja horària som 12 voluntaris treballant. Abans i després, doncs, potser som 11, 10, 8... Però és una nit que sempre som molta gent. Tampoc podríem ficar més gent perquè no tenim més lloc al cotxe.
0: Perquè quanta gent sou ara en total?
1: Doncs ara... ostres, una vintena.
0: Una vintena.
1: Una vintena, sí. Uh-huh. Sí, sí. Ara ja et dic, com que hi ha hagut aquests moviments i jo porto unes setmanes ocupats amb altres coses, doncs no estic gaire al dia amb el que estan fent des del Departament de Recursos Humans de l'associació, o sigui, no ho sé ben bé, però una vintena.
0: Bueno, d'unidó,
1: Sí.
0: S'ha dit, d'unidó la feina que feu per l'extensió del municipi, no?, i per la quantitat d'activitat que té el municipi.
1: Sí, la veritat,
0: no?,
1: que...
0: És a dir, que necessitaríeu més taquilles, més guixetes per poder disposar de més efectius, jo crec.
1: La veritat és que sí. Sí, sí, sí, ens aniria bé per poder anar més a calma, perquè Mollet no s'atura, sempre està fent alguna cosa. Quan acabem un acte, diu, bueno, ara, ara, demà o demà passat hi ha una altra cosa. Ostres, doncs vinga, som-hi.
0: Quina diferència hi ha entre una revetlla i el que tu comentaves, és que tindrem el Mollet Music Week, abans tindreu allò, el que és la Festa de l'Orgull, que també m'imagino que hi sereu presents a
1: Correcte.
0: Can Molà. No sé si també per la Festa Major de Gallecs.
1: També. Correcte, també. També hi serem.
0: Ho dic allò perquè són caps de setmana seguits, eh?
1: Sí.
0: Tots allò, els primers caps de setmana de juliol.
1: Sí.
0: Quina diferència hi ha en la vostra manera de ser-hi presents, d'actuar?
1: Bé, el Sant Joan bàsicament és un servei preventiu d'incendis, per tant, tots anem equipats i amb la mentalitat i la idea de que el que farem serà apagar focs directament. Als altres actes, com dius, per exemple, el Music Week, el Pride, la Festa Major de Gallecs, doncs som pel que pugui sorgir, pel que pugui ser. No sabem què pot passar, però hi som perquè pugui sorgir. Una emergència que s'hagi de desallotjar una zona, un incendi, potser un petit embús de trànsit per aparcaments, el que sigui, el que faci falta.
0: Perquè si una persona doncs, es troba malament, també actueu vosaltres, aviseu també a l'equip d'emergències... Estic pensant, quan hi ha concentracions d'aglomeració de gent, pot donar-se, no sé si vosaltres també dieu, escolta'm, nosaltres estem aquí, avisem nosaltres emergències, no us preocupeu.
1: Sí, clar, o sigui, al final el control d'aglomeracions i és una de les nostres tasques principals de la protecció civil, és aquesta, el control de les aglomeracions d'actes multitudinaris. Llavors, fem el que fem sempre, si hi ha alguna emergència sanitària o alguna cosa, doncs mitjançant les emissores nosaltres ho demanem a la sala de policia que s'activin els recursos necessaris.
0: Deies que l'any passat, per exemple, doncs havia estat una revetlla moguda, no?, i recordàvem aquest incendi que es va provocar al centre d'atenció primària d'aquí de Planellador. Curiós, no?, perquè un igual va amb la idea de dir estem a la zona de la foguera, serà per aquí que es provocarà, però els incendis de vegades us sorprenen això en punts on no s'haurien de produir.
1: Clar, sí, lo correcte seria que si hi haguessin incidències passessin al costat a la vora de la foguera, que de fet allà sempre hi tenim a un equip fixe, perquè als voltants de Calestrada al final doncs és tot matoll i allà és on si tiren més pirotècnia, doncs és molt fàcil que allò pugui cremar i llavors sempre tenim un equip allà, però clar, la pirotècnia es tira tota la ciutat i per això doncs tenim dos vehicles que van circulant, una furgoneta que ens deixa la policia i la tenim equipada, i llavors hi ha dos vehicles que van circulant per la ciutat per poder respondre a aquestes incidències.
0: Més enllà de la ciutat, també esteu vigilants al que és la zona de Gallecs. Ho dic perquè just avui ens visitarà la presidenta de l'Associació de Veïnes i Veïns de Gallecs. Fa pocs dies hi havia un incendi a Santa Perpètua que també doncs era perillós, no?, per la zona de Gallecs. No sé si vosaltres us van avisar, si vau estar actuant d'alguna manera.
1: Nosaltres hi vam ser-hi, però perquè estàvem fent una vigilància extraoficial, perquè no... El CEA a Santa Perpètua i, de fet, tots els equips que hi havia allà i tècnics que hi havia allà, doncs consideraven que no hi havia cap afectació a Mollet, no ens van activar ni res. Però sí que nosaltres hi vam anar al límit de Termes i des d'allà doncs observàvem, havia cap a on va el fum, veiem cap a on van les olors, per si entraven al municipi, en el cas que entressin al municipi, doncs donar l'avís al CECAT de, ei, que el fum ve cap a Mollet, per tant, activeu els mecanismes. No va passar això. O sigui, sí que és cert que la columna era molt gran i potser per perspectiva semblava que la teníem a sobre, però no. Estava diguem, a la zona de Gallecs, cap a Palau i demés.
0: És la zona que us preocupa més a nivell d'incendis, també, com a Protecció Civil? És a dir, o us dediqueu més al que és la trama urbana?
1: Podríem dir que en la nostra feina és 90% urbà i llavors, doncs, evidentment, Gallecs no l'oblidem, ens l'estimem moltíssim, però sí que és cert que hi ha una associació, l'ADF, que és la que té les competències exclusives amb la protecció forestal. Llavors, si hi ha algú que té la tasca exclusiva en forestal, doncs ens ho repartim, donant-hi pràcticament tot el protagonisme a ells. Però, clar, ara estem acabant de preparar uns quadrants de vigilància a forestal a Gallecs per vigilar la circulació, sobretot, que al final la gent no ho pensa, però circular amb cotxe per allà doncs, pot provocar un incendi. Uh-huh. I llavors, en breu, doncs, començarem a fer aquestes vigilàncies.
0: I una darrera qüestió, Jordi. Comentaves, bé, un altre espai de temps que ens requereix molts efectius és la Festa Major.
1: Correcte. Sí,
0: enguany al bell mig del mes d'agost. Uh-huh. A més, ara les colles us ho han posat més complicat perquè han allargat la festa, abans eren 4 o 5 dies, i ara tenim gairebé 10.
1: Sí, bueno, ja ens hem acostumat a que la Festa Major comenci el dilluns d'abans d'aquella setmana.
0: Previ del pregó, sí.
1: Exacte, ja, bueno, tampoc dona molta feina aquests 4 dies, perquè al final el dijous, si no vaig equivocat, el dijous ja hi ha la primera nit de concerts a Can Molà, aquests 4 primers dies són tranquil·lets, potser hi ha un sol acte o dos actes i ja està, una cosa tranquil·leta, per anar escalfant.
0: I llavors després els 5 dies ben bé de Festa Major, que heu de dedicar allò, un gruix d'efectius importants, sí. Allò, aquests 12 que comentaves, els que estem allò al vell mig de Revetlla, doncs també esteu, si fa o no fan una...
1: Bueno, això va ja per la disponibilitat de cadascú. Al final, doncs, nosaltres, quan tinguem el programa, anem publicant en una aplicació que tenim nosaltres per la gestió dels serveis, anem publicant, doncs, el que tenim i que la gent es vagi apuntant. Jo puc aquest dia, jo no puc aquell dia, i amb això anem organitzant, repartint una miqueta la feina també entre tothom perquè no es carregui, perquè
0: I
1: són molts dies i moltes hores.
0: I m'imagino que valoreu també el tipus d'acte, no?
1: Correcte, sí, no és el mateix l'acompanyament a la passejada que al pregó o als correfocs o les nits al parc de Can Molà. No són el mateix, no fa falta el mateix tipus i perfil de voluntari. Llavors, sí, amb això ho anem jugant i valorant.
0: Jordi, se'ns acaba el temps. Darrer consell per la Revetlla des de Protecció Civil.
1: Bé, doncs el més important seria ser responsables, els pares, ser responsables amb quins petards deixen que tirin els petits. Sí que és cert que els pares podran comprar qualsevol tipus de petard de les tres classes que es venen, però que no els deixin tirar els nens. Que els nens ho vegin, si les bengales i coses així, doncs no hi ha cap problema que ho facin els nens, però petards amb tro i això, doncs que mirin, perquè es poden fer mal i després doncs les mans, ferides, i encara que sí pugui semblar divertit, que no s'esgencin uns als altres, perquè després veus gent corrents al darrere d'un altre que li està tirant petards i pots provocar alguna ferida o de més. I ja com a últim, sobretot, de coses que més habituals passen, ficar els petards a llocs estranys. Petard al terra amb certa distància de seguretat a articles i a coses, no ficar-lo a dins d'ampolles, a dins de totxanes, a dins del clavegueram, que després ens enfadem perquè el clavegueram no se'n passa l'aigua, si ho destrossem tot, doncs després les coses no funcionen.
0: Doncs esperem allò, que aquest missatge arribi a la ciutadania, que siguem cívics, responsables i una miqueta de seny, no demanem res més.
1: Exacte, si fos una cosa molt sèria, doncs es demanaria titulació, i això en tenim els diables, que ja en saben de tirar petards importants.
0: Molt bé, gràcies, Jordi, per haver-nos acompanyat. En Jordi Robles, de l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil d'aquí de Mollet del Vallès.
1: Gràcies a vosaltres per convidar-nos.
0: Adéu-siau.
1: Adéu.

0: Hem fet referència a gallecs i justament li comentàvem amb en Jordi Robles que avui ens acompanyava la presidenta de l'Associació de Veïnes i Veïns de Gallecs, la Ivana Morera. Benvinguda.
1: Hola, gràcies, Emma.
0: Com estem, Ivana?
1: Bé.
0: Com és el darrer espai d'entitats veïnals i, bé, doncs acaba jo el que és el curs radiofònic a Ràdio Mollet, doncs volíem fer allò amb la Ivana una miqueta també repàs de com ha anat tot plegat aquest any a Gallecs. I nosaltres que estàvem tafanejant xarxes hem vist allò el tema de que a la tardor vau acollir allò la presentació del Batec de la Terra, però també ara, a la primavera, heu fet també, heu acollit aquesta trobada, no? Aquest aplec d'arrels de lluita.
1: Sí.
0: I en tot esteu allò implicats l'Associació de Veïnes i Veïns, no?
1: Sí, bé, col·laborem, no organitzem el documental, ho fa la Plataforma per la Defensa de Gallecs, però nosaltres col·laborem en el que necessitin. I el passat 4 de juny vam assistir al Casal Cultural que feien la presentació i bé, vam aportar la nostra petita aportació explicant una mica doncs, el gallecs actual i el futur, no? Que ens preveu.
0: Això pel que fa al Batec, però també deia que també acollíeu doncs, aquestes entitats que ja han reivindicant en el territori, no? Tot el que és la comarca del Vallès Oriental i també del Baix Montseny, crec que també van participar d'aquesta trobada que es deia Aplec Arrels de Lluita.
1: Correcte, sí. L'acte, bueno, el carrer posava taula rodona i també... de part de Salvem el Calderí ens van proposar si volíem col·laborar en aquest acte i per suposat els hi vam dir que sí, els vam ajudar i bé, va estar molt bé. Vam fer un dia allà a la era, vam fer una paella, es va poder fer la xarra, no?, entre activistes i reivindicar doncs, les lluites del territori, no?, de la defensa del territori entre els vallesos.
0: És a dir, que això, que també doneu allò suport i això pluc, no?, aquelles iniciatives que d'altres entitats que potser es posin en contacte amb vosaltres i diguin, escolta'm, ens agradaria fer això a gallecs
1: Sí, nosaltres, sí, tot el que podem col·laborem, intentem fer xarxa, fer cohesió social i bé, igual que algun millor nosaltres necessitem a vegades també recolzament i en recolzen, doncs també ens agrada recolzar les altres entitats, sobretot per la lluita i la defensa del territori.
0: Abans parlàvem amb el Jordi de Protecció Civil, no?, pel tema de la revetlla i una miqueta allò de cara a l'estiu, perquè ells també són presents a les festes majors. Ara en parlarem de la festa major de Gallecs, que també té lloc allò el mes de juliol, però també comentàvem l'incendi que va haver-hi a Santa Perpètua, no sé si ho vau passar malament, crec que no.
1: Sí, va ser una cosa molt sobtada. Vam començar el divendres al migdia a veure fum i res, al cap de poca estona doncs ja ens queien aquests com meteorits, no?, petits meteorits de carbó. Llavors ens vam quedar una mica flipats, la veritat, perquè era impressionant, no?, tot el que va caure. Vull dir, el jardí de casa ho tenia ple, menys mal que el dia anterior va ploure i estava tot bastant humit. Si no, no sé què hagués passat. Si hagués estat més sec i haguessin caigut potser una mica encesos, potser estaríem parlant d'una altra desgràcia molt més gran.
0: Ja.
1: I ara a nivell medioambiental és un impacte, s'ha de recollir, s'han de responsabilitzar, perquè molts pagesos, clar, havien de fer just la collita. Clar, i no poden passar la segadora amb tot això, perquè llavors es tritura i, saps, també els mossos ho van portar a analitzar.
0: Sí.
1: A part del consorci també va haver-hi una queixa, van venir els Mossos i llavors doncs, estem esperant a veure
0: els resultats d'aquestes anàlisis.
1: Sí, la veritat és que encara n'hi ha, encara hi ha trossos pels camins i pels camps. Però no sé què passarà amb això, la veritat.
0: S'ha de fer allò, aquesta recollida encara, no?
1: Sí, s'han de responsabilitzar, no? Qui... hauran de reparar els danys, no?, per lo menys.
0: Bueno, de fet, allò a Gallecs està sent notícia i encara ho serà més, jo crec que ara a la tardor, perquè està amb el tema de la regularització, no?, de les cases, de les terres...
1: No parem, Emma.
0: I no sé si s'està portant allò de forma tranquil·la o hi ha sectors en peu de guerra.
1: Bé,
0: hi ha de tot, eh?
1: Sí, com sempre dic, restem a l'espera... Ara sí que és veritat que han començat el diagnòstic social, que ara falten molts habitatges per fer-ho, i res, això serà lent, com tot lo de Gallecs és lent, doncs això també pinta que serà lent.
0: Sí. Escolta'm una cosa, Ivana, també heu fet un homenatge a en Lluís Sansó. Vam veure en l'acte de les distincions cíviques per Mollet, hi havia doncs, un reconeixement pòstum a diferents persones, entre elles doncs, en Lluís Sansó, vam veure el Pol, que anava a recollir aquesta distinció.
1: Sí, nosaltres vam ser els acompanyants del Pol, que així ens ho va demanar, i bé, és un reconeixement...
0: Bueno, el Pol i la seva filla, crec que...
1: Bueno, no era la neboda.
0: La neboda.
1: La filla del seu germà, el David. Sí, i bé, va ser molt emotiu, i bé, i molt bé per l'Ajuntament de Mollet per recuperar no, aquests premis i aquests reconeixements cívics, perquè em sembla que des del 2015 no n'otorgaven, no? I està molt bé no, que l'Ajuntament doncs, faci aquest reconeixement a les persones no, que han lluitat per Mollet, que han fet de Mollet una ciutat millor, i crec que aquest reconeixement és molt just, no? Sobretot per part del Lluís.
0: I per vosaltres, com a associació de veïnes i veïns, que s'hagi reconegut la tasca del Lluís, que va estar al capdavant allò de l'associació durant molts anys, eh?
1: Doncs sí.
0: A més, un lluitador nat.
1: Home, i tant, doncs ens omple d'orgull, no? Perquè crec que s'ho mereixia, que ha fet molt per Gallecs, que podem gaudir del Gallecs actual per aquesta lluita, no?, que va fer el Lluís i molta gent, no?, als anys 70-80, i doncs gràcies a ells tenim el Gallecs que tenim i nosaltres doncs continuarem amb aquesta lluita amb la mesura pública de lo possible.
0: Anem a parlar de festa. Us heu trobat, no? Allò, a veure,
1: justament
0: 24, 25 i 26.
1: Correcte.
0: Sí? 3 dies de festa major.
1: Sí.
0: Aquest any coincidint en Sant Jaume, eh? Que sempre ho feu a l'entorn de... Doncs aquest any us coincideix.
1: Sí, aquest any tampoc coincideix amb la Music Week, després de 2 anys de coincidir. Llavors hem tornat una mica al format original, no? Farem el dijous el concurs de truites, però més per a l'àmbit veïnal. I després, doncs ja està, continuarem amb el format que fèiem doncs, fa 3 anys, no? Que no coincidia amb la Week. Farem el divendres jove, que aquest any serà nit de DJs. Vale, portarem el DJ Bacardit, que és un noi bastant famós. Llavors, a última hora punxarà ell, d'una a 5, i previs doncs, tindrem un parell de DJs també per amenitzar, no? Per començar a amenitzar. Vull dir que de 8 a 10 ja començarem la festa el divendres. Volem fer sangria, també, i animar la gent que vingui d'hora, no? I que gaudeixi de tota la nit del divendres a Gallecs, que pot estar molt bé.
0: Mm-hmm. Això serà divendres.
1: Divendres, nit de DJs, sí.
0: El dissabte?
1: El dissabte doncs, recuperem també a la festa de l'escuma, que hi ha una miqueta més d'aigua, doncs podem recuperar aquest acte, que seria allà a les 6, una mica més tard, perquè o sigui, els anys que l'hem fet a les 5 no ve molta gent perquè fa molta calor. Llavors l'hem recuperat a les 6 de la tarda, a les 7 farem la xocolatada fresca, com cada any amb melindros, i llavors ja a les 9, 9:45, començarà ja el monòleg, farem l'orquestra, i entre més doncs, farem un sopar de germanor. Val, que intentarem que sigui una mica de gala, no? Ho estem pensant, però bueno, ja ho avançarem. Però
0: quan ho tinguin allò tot tancat, sí, ens ho faran saber.
1: Sí, la idea és que ahir vam fer reunió de junta i bé, tenim les idees, però encara no.
0: I el diumenge tindrem castellers?
1: Sí, sí. Com sempre, tindrem els castellers i llavors les avaleres.
0: A les 12 del migdia, però, o no? O ho passareu a la tarda?
1: No, es fan al matí. El que passa és que es fan a la plaça de darrere de l'església, que hi ha ombra, i llavors allà doncs estan bé. Els hi farem el pica-pica i a la tarda, doncs, com sempre, les avaneres...
0: I el rom cremat.
1: I el rom cremat, que no falti. I ja donem per finalitzada la festa.
0: Tindreu bus?
1: Sí, l'hem de demanar encara, però sí que està previst, perquè facilita molt l'accés, redueixen...
0: Doncs, com a mínim allò per divendres i dissabte,
1: sí,
0: no?
1: Sí, divendres i dissabte, sí. Sobretot la nit de DJ, també hem demanat el punt lila... I sí. Mm-hmm. Va bé, el bus va superbé.
0: I tindrà caràcter també reivindicatiu?
1: Una mica.
0: Sí? No, ho dic allò perquè la Festa Major de Gallecs es caracteritza per alguna cosa, més enllà allò d'aquestes activitats festives, és que sempre, ja sigui o en el lema, o en el cartell, o d'alguna manera...
1: Sí, ja l'ha apuntada. Sí, aquest any també m'avanço. El que és el cartell serà un porc senglar.
0: Molt bé.
1: Llavors la reivindicació ve una mica per aquí pel sentit de l'amenaça, no?, d'aquest animal que ha estat malauradament amenaçat, i Gallecs també, que com un símil, no?, de l'amenaça també que pateix Gallecs per diversos motius, no?, entre les infraestructures que volen construir i els compadecets, no?, que ens han anat agafant. Doncs llavors també comparem una mica aquest porc senglar, doncs, amb la situació actual de Gallecs, no?, que estem així una mica amenaçats.
0: Li heu demanat allò a algun dissenyador, dissenyadora d'aquí del municipi?
1: Aquest any no.
0: No,
1: aquest any...
0: Ho feu vosaltres aquest... o la IA?
1: Aquest any, malauradament, ens ha agafat una mica el porc senglar. I llavors la idea sí que ha sortit del conjunt, però sí, el disseny no serà de cap dissenyador, malauradament. L'any que ve intentarem recuperar els dissenyadors, sí.
0: Molt bé, doncs res. Doncs, no sé si us heu fixat, jo és que l'altre dia també vaig veure que hi ha senyals de trànsit amb un porc senglar.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
0: No m'havia fixat.
1: Sí, és a dir, doncs, i lluminoses, doncs, a vegades les posen lluminoses també.
0: Doncs ja sabeu, no sé si serà també amb, com a el cartell, allò com a senyal de trànsit, però bueno, el porc senglar serà protagonista.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Sí.
1: Bueno, mira, aquest any toca el porc senglar. Bueno, també fet, que és un animal que està a Gallecs molt.
0: Sí, de fet, animalons sempre heu tingut en els cartells, no?
1: Sí.
0: Potser altres allò més bucòlics, més, no?
1: Sí, però no sempre... tan estigmatitzats,
0: exacte,
1: no? El porc senglar, buret.
0: Ivana, ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies
1: a
0: per haver-nos acompanyat. Bon estiu, i una vegada tingueu ja el programa ben definit, ho compartirem també nosaltres.
1: Molt bé, Emma, doncs moltes gràcies i un plaer per convidar-nos.
0: Com sempre. Adéu-siau.
1: Adéu.

0: I tot seguit el que fem és donar pas a l'agenda, agenda de tota la setmana fins dimecres vinent. Ens acull a totes les activitats que tindrem a la ciutat i ens les explica el nostre company en Josep Casasnovas. Bon dia.
1: Bon dia, benvinguts una setmana més al repàs de les activitats programades a la nostra ciutat des d'avui i fins dimecres 24 de juny. Comencem l'agenda amb l'exposició Des del Cor, un tas d'il·lustracions. Exposició del col·lectiu d'il·lustradores Tocades pel Foc. Es pot visitar fins al 18 de juliol al Centre Cultural La Marineta. Organitza l'Ajuntament de Mollet. Exposició Reconstruint les Galeries del Mau. Aquest projecte vol recuperar des de la nostra contemporaneïtat el treball que van fer aquestes galeries per a destacar aspectes poc aprofundits. Es pot visitar fins l'11 d'octubre al Museu Abelló. Organitza l'Ajuntament de Mollet. Primavera Jove 2026. Vespres gastronòmics. El món de la cuina italiana, més enllà de la pizza. Taller participatiu amb una proposta dinàmica on coneixeràs d'una manera diferent aquesta gastronomia i aprendràs receptes tradicionals elaborades pas a pas, acabant el taller amb una degustació final. Activitat dirigida a joves entre 18 i 35 anys. Les places són limitades. Dijous 18 de juny a les 7 de la tarda al Museu Abelló. Organitza l'Ajuntament de Mollet. Festa del barri de Lourdes, Revetlla de Sant Joan, del divendres 19 al 24 de juny a la pista coberta per Rafael Alberti. Podeu consultar tota la programació a l'agenda del web municipal molletvallès.cat. Organitza l'Associació de Veïns del Barri de Lourdes. També per divendres 19, discoteca per a petits i grans amb el DJ Alex Ferti. Vine a ballar els èxits i gaudir d'una bona música. Serà de 6:15 de la tarda al Centre Cívic de Camp Antiguet. Organitza l'Ajuntament de Mollet. Primavera Jove 2026, festa final de curs. Prepara't per una nit plena de ritme i bon rotllo per acomiadar el curs com es mereix. El DJ Berberi Hits i Pepe Sound faran vibrar l'ambient amb sessions carregades de sons actuals que et faran ballar sense parar el divendres al Parc de les Pruneres, de les 10 del matí fins a la 1 de la matinada. Una cita imprescindible per donar la benvinguda a l'estiu amb energia i molta música. Organitza l'Ajuntament de Mollet. Anem cap a dissabte 20 de juny amb el Mercadillo de segona mà, de 9 a 2 del migdia a la Rambla de la Unió. Organitza l'Associació Social del Rastrillo de Parados de Mollet. També per dissabte 20 tenim l'Esplai Tuareg, tancament del curs 2025-2026, de 10 del matí a 12:15 de la matinada, amb jocs infantils, dinar, karaoke, bingo, concerts de zig-zag-zoo, sopar i DJ. I final d'acte serà el Mercat Vell, organitza l'Esplai Tuareg. Prerevetlla del barri de Santa Rosa, dissabte 20, de 7 a 9 de la nit, ballada de country, tot seguit a 11:15, sopar de germanor, repartiment de coques i cava, i fins a la 1 de la matinada, festa Prerevetlla amb el DJ Jordi Sanyol i animacions d'Oriol González. Serà al carrer Sant Francesc.

És entre el carrer Sant Josep i Santiago Tifón. Organitza l'Associació de Veïns de Santa Rosa. Concert d'estiu a càrrec de l'associació musical Pau Casals. Dissabte 20 a les 8 de la tarda al Parc de les Pruneres. Organitza l'associació musical Pau Casals. Let's go! Ja per diumenge 21 de juny tenim el ball de la gent gran a 6:15 de la tarda a l'Esplai Sant Jordi. Organitza l'Associació de Gent Gran de l'Esplai Sant Jordi. També diumenge 21, assaig obert de la banda de tambors del Centre Cultural Aragonès de Mollet. Serà al Parc de les Pruneres fins a 1 del migdia. Organitza el Centre Cultural Recreatiu Aragonès de Mollet. Anem cap a dilluns 22, que tenim la visita guiada a la col·lecció Casa Coberta Marsans, que té la seva seu a l'Hospital de Sant Sever, una construcció de principis del segle XV situada al carrer de la Palla, que ha estat rehabilitat per restituir la seva memòria i amb l'objectiu d'habilitar un espai d'exposicions per a la col·lecció. Més informació i reserves al telèfon 93 544 5099 o bé al correu museoabelló@molletvallès.cat. Organitza l'Ajuntament de Mollet. Sant Joan 2026, ballada de sardanes de Sant Joan, a càrrec de la Cobla Sabadell. Dimarts 23 de juny a 6:45 de la tarda a la plaça Catalunya. Organitza Tradicions i Costums. Sant Joan 2026, cercavila amb la colla llegantera, Castellers de Mollet i Club Muntanyenc per rebre la flama del Canigó. Dimarts 23 a 7:45 del vespre des de la Rambla Nova, a l'alçada de Via Ronda. Posteriorment, arribada de la flama del Canigó a 8:45 de la nit a la plaça Catalunya. Organitza l'Ajuntament de Mollet i la Comissió d'Entitats de Sant Joan. També dimarts 23 tenim la revetlla a Sant Joan de l'Associació de Veïns de l'Estació del Nord. Serà a 9:00 de la nit a l'Escola Sant Jordi. Organitza l'Associació de Veïns de l'Estació del Nord. Sant Joan 2026, sopar popular. Porta el sopar, la taula i la cadira i afegeix-te a la festa. Dimarts 23 a 9:45 de la nit al Parc de Cal Estrada. Organitza l'Ajuntament de Mollet i la Comissió d'Entitats de Sant Joan. Sant Joan 2026, encesa de la foguera amb balls de diables de Mollet, serà dimarts 23 a 10:45 de la nit al Parc de Cal Estrada. Organitza l'Ajuntament de Mollet i la Comissió d'Entitats de Sant Joan. Seguim en Sant Joan 2026, ball de revetlla amb el duo Dava, aforament limitat i servei de bar. Dimarts 23 de juny a 10:45 a la pista del pavelló municipal d'Esport Riera Seca. Organitza l'Ajuntament de Mollet i la Comissió d'Entitats de Sant Joan. També dimarts 23, la revetlla amb el DJ Arnau Raya i DJ Lady Viking, Mollet en Cuba. Cafès i mojitos, els beneficis obtinguts aniran destinats a projectes de cooperació en Cuba. La colla de morats, refresc, cervesa, combinats, coca, cava, etc. Serà d'11 a 3 de la matinada al Parc de Cal Estrada. Organitza l'Ajuntament de Mollet i la Comissió d'Entitats de Sant Joan. I fins aquí les propostes que us oferim per aquesta setmana a la gent.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Rura. La circulació de l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona ha quedat restablerta un cop estabilitzat l'incendi de l'Albi a les Garrigues, segons ha informat Renfe i Adif. Els trens que havien quedat aturats reprenen progressivament la marxa. La circulació havia quedat interrompuda entre les estacions de Lleida Pirineus i Camp de Tarragona a causa del foc de vegetació que s'ha declarat a 11:15 del matí. L'incendi ha afectat camps de rostoll a la zona propera a la carretera LV-7031 i també la línia ferroviària. Més qüestions. L'Ajuntament de Barcelona denuncia un bomber per agredir sexualment una dona al parc de bombers de la zona franca. L'home, que està suspès de feina i sou, hauria portat a la dona, que no forma part del cos, a les dependències de la zona franca després d'haver consumit alcohol i drogues. El tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, lamenta els fets.
2: Està clar que, de confirmar-se, es tractaria d'uns fets d'una extrema gravetat, absolutament incompatibles amb els valors de servei públic i amb les normes que regeixen el funcionament dels parcs de bombers. És per això que volem manifestar la nostra total disposició a col·laborar amb l'autoritat judicial per aportar tota la informació que pugui ser requerida i que no renunciem a un possible exercici de l'acusació particular.
1: Justament avui hem sabut que gairebé 3 de cada 10 dones diu que algun cop s'ha vist forçada a fer coses que no volia en una relació sexual. Ho alerta una enquesta del Ministeri d'Igualtat i el Centre d'Investigacions Sociològiques. En canvi, el percentatge entre els homes és menys de la meitat. La bretxa de gènere també es veu entre els qui reconeixen que han obligat algú a fer alguna cosa que no desitjaven en un context sexual en què els homes doblen el pes de les dones. I avui nova jornada de vaga a les escoles bressol per reclamar ràtios més baixes i millors condicions laborals. A Barcelona, centenars de treballadores del 03 han sortit al carrer per reclamar canvis legislatius per millorar l'atenció als alumnes. El col·lectiu reclama dignificar aquesta etapa educativa i unificar els diferents models de gestió. La manifestació s'ha fet a la plaça Universitat fins a la delegació del govern en càntics de 03 existeix i l'educació comença a la bressol. I avui amb l'electrònica com a protagonista parlem de cultura perquè ha arrencat la 33a edició del Sonar enguany en tots els concerts reunits a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. El festival articula una programació amb més d'un centenar d'actuacions entre les quals la banda The Prodigy, el raper Skepta i les sessions de Charlotte de White. I el Barça de bàsquet comença la lluita pel títol, arrenca la final de la Lliga CB, l'últim del curs. El Barça de Xavi Pasqual s'enfronta al València en el primer duel que juga a les 8 del vespre.
3: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
4: L'actualitat de Mollet, l'opinió dels grups municipals, cada dia a Ràdio Mollet. Portaveus municipals de dilluns a divendres a 13:45 del migdia i en redifusió a 9:15 del vespre.
5: Col·lectius en xarxa, un programa que té com a objectiu mostrar la realitat dels col·lectius LGTBI. Així, en plural, perquè existeixen realitats diverses i les etiquetes no són la manera més correcta de referir-se a qualsevol persona. Col·lectius en xarxa, el 96.3 de la FM. Dimarts a les 9 del vespre i en reemissió diumenge a 5:15 de la tarda a Ràdio Mollet.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: I tot seguit, després de la pausa habitual que tenim en el Posa't les piles els dijous, aquesta recta final del programa la compartim amb la biblioteca i amb el llibreter Carles Penyes a l'espai del Bar de Lletra. Avui toca biblioteca, ho fem de forma quincenal, i la persona que es trasllada fins a la biblioteca de Can Mulà és la nostra companya Carla Ramos. A veure amb quin material que tenim a la biblioteca ens sorprenen. Molt bon dia, Carla.
1: Bon dia, Emma. Doncs, com cada 15 dies, tornem a reunir aquí a la biblioteca de Can Mulà Jordi Soler Turà per oferir-vos tot un seguit de recomanacions literàries que podeu trobar aquí a la biblioteca. I avui aquestes recomanacions ens les porta la Susana Rincón, que és tècnica de la Biblioteca Municipal. I aquí saludem. Bon dia, Susana.
2: Bon dia pel matí.
1: Bon dia pel matí. Ja tenim calor des de fa moltes setmanes.
2: Ai, sí, déu-n'hi-do.
1: Però, precisament, arriba l'estiu i com que tenim més temps lliure, crec que la gent doncs, també té més temps per poder dedicar a la lectura, no? De fet, a l'estiu doncs, sempre algun llibre crec que bastant agafen més popularitat i crec que avui anem parlant bastant en aquest sentit.
2: Doncs sí, mireu, segur que molts de vosaltres en algun moment heu dit ui, aquest llibre m'encantaria llegir-me'l, però ara no és el moment, el deixo per l'estiu. Doncs aquest és el tema d'avui.
1: Llibres
2: que deixem per l'estiu.
1: Doncs han arribat aquestes recomanacions ja perquè just comencem l'estiu, així que tenim uns mesos per davant per poder gaudir d'aquestes lectures, no, que potser són més llargues, que ens costa més trobar aquests moments en el dia a dia.
2: Efectivament, són llibres, doncs la majoria d'ells diríem que totxo, aquesta categoria, no, de llibres que potser tenen més de 500 pàgines, però també n'he triat dos que tenen menys pàgines, però tots ells tenen en comú és que necessiten una lectura profunda, és a dir, necessiten doncs, un esforç doncs, per poder llegir i comprendre doncs, la complexitat d'aquestes obres. I l'estiu és un gran moment.
1: Tenim més temps, així que també doncs, ens podem endinsar més en aquestes lectures, estem més relaxats també, per tant, entren millor també poder reflexionar sobre segons quins temes.
2: Efectivament.
1: Doncs Susana, si et sembla, comencem amb les recomanacions. Què ens portes?
2: Doncs primer de tot us porto un clàssic de la literatura victoriana, de la literatura gòtica, i és La dama de blanc de l'escriptor Wilkie Collins. Aquest llibre ho té tot. Vull dir, té misteri, té romans, té intriga, té un personatge dolent, molt dolent. O sigui, és un dels personatges més dolents de la literatura que us podeu trobar. I la veritat és que és una lectura molt i molt amena, perquè ja us dic, és que té tots els ingredients que ens poden interessar doncs, per això, per una gran lectura per les tardes d'estiu. No es faci por, perquè és veritat que té 700 pàgines, però de veritat que és una lectura que us agradarà molt i no us faci vessar de dir és que a mi el terror no m'acaba d'agradar. No, la veritat. Acosteu-vos a aquest llibre, a La dama de blanc, perquè, de veritat, que us ho passareu en gran.
1: Comentaves aquest llibre, que és de gènere de terror. No sé si està recomanat per la gent que ja està acostumada a llegir aquest tipus de gènere o ment oberta endavant.
2: Doncs mireu, no cal ser un fan del gènere de terror, perquè, com us dic, és un llibre que té molts ingredients que podem trobar en qualsevol altre gènere. Sí que és veritat que té aquest component de terror, que té el component, diríem, doncs, d'un esperit o d'un ent, no?, que pulula, no?, per aquests escenaris una mica atmosfèrics, però, com us dic, és un llibre doncs, que toca totes les tecles per pues, passar una bona estona llegint.
1: I ja, darrera qüestió d'aquest llibre, recomanat per totes les edats, potser públic més adult?
2: A veure, ja que és un llibre una mica feixuc, potser jo el recomanaria doncs, a nois i noies a partir dels 16 anys, no?, que potser ja han començat a fer alguna incursió en el gènere de terror. Però no és un llibre complicat, és un llibre doncs, llarg, és un llibre dens, però molt i molt agraït.
1: Doncs primera recomanació, La dama de blanc, llibre de terror. Què més tenim? Continuem amb aquest gènere o ens desplacem?
2: Doncs no, passem amb la literatura històrica. I històrica basada en fets reals. I aquest llibre es diu Les noches de la peste i és de l'escriptor turc Orhan Pamuk. un clàssic, no? El Pamuk va ser Premi Nobel de Literatura fa uns 15 anys. Uh-huh. I ens parla d'un fet molt concret, que és una epidèmia de pesta, de pesta negra, que hi ha en una illa a prop de Turquia. I la veritat és que fa una reflexió que la podríem comparar molt amb el que hem viscut nosaltres darrerament amb l'epidèmia del Covid. Uh-huh. Vull dir, ens explica tot aquest tema administratiu d'aquesta epidèmia, no? De que hi ha un inspector que ha d'anar a decidir si en aquella illa hi ha pesta o no. I podem trobar, doncs, això, no? Moltes, moltes coses en comú, moltes similituds amb, doncs, això, no? Amb aquesta epidèmia que fa molt poquet que tots hem patit.
1: Mm-hmm. És que, de fet, quan vam patir la Covid, la peste, no?, va tornar a estar molt en voga, perquè hi ha molta gent, tot i que la diferència de temps, doncs, mm-hmm, que molta gent va començar a comentar també el tema de les similituds. No sé si en aquest cas comentaves que hi ha moltes similituds amb el que vam viure nosaltres, però no sé si és un llibre feixuc, històric, o potser és més entenedor.
2: A veure, és un llibre històric. Hi ha moltes dades, hi ha molts noms, uh-huh, vull dir, és un llibre, sobretot, per a aquelles persones amant del gènere històric. Perquè és veritat, és un gènere més feixuc, no? Moltes vegades hi ha gent que et diu, mas que tants noms, tantes batalles, tants... i al final se'n fa una mica complicada, mm-hmm, la lectura, no? Doncs sí, l'Orhan Pamuk fa una dissecció total d'aquest fet històric i ens la ofereix amb totes les dades del món mundial. Amb la qual cosa, doncs sí, heu d'estar preparats, doncs, per fer una immersió, no?, en aquest, en aquesta època, en aquest context històric.
1: Mm-hmm. Hem parlat de terror, novel·la històrica, cap on anem? Perquè el que ve ara és, jo crec que, molt més gruixut.
2: És el més gruixut de tots. És el més gruixut de tots que us he portat.
1: Perquè tingui més temps.
2: Jo us he de dir que aquest no me l'he llegit, vull dir, jo el tinc pendent.
1: Vull dir, perquè és d'estiu.
2: És una lectura d'estiu, efectivament, i és el llibre Stalingrado, de Vasily Grossman, basat també en fets reals, uh-huh, en les pròpies vivències del Vasily Grossman, corresponsal de guerra ni més ni menys que a la Segona Guerra Mundial per al diari Estrella Roja, i el que fa, doncs, és això, explicar-nos fil per randa les seves vivències en un fet històric, que va ser, doncs, com els nazis perden uh-huh, la guerra amb l'exèrcit soviètic a la batalla de Stalingrado. No només ens parla del context històric, sinó també ens parla de la situació personal del propi Grossman. Ell acaba de perdre la seva mare, acaba de perdre també el seu fill, es troba en una situació de depressió total, d'una situació vital angoixosa, uh-huh, però aquest llibre destila positivisme. O sigui, en una època completament fosca i negra, doncs aquesta obra, d'alguna manera, entre línies, ens està guiant cap a un raig de llum.
1: Mm-hmm. També, en aquest cas, parlem d'una novel·la històrica, no?, però molt, mm-hmm, més recent, per també potser podem connectar més, no?, amb aquesta història.
2: Sí, perquè qui més ni menys haurà vist algun documental, haurà, mm-hmm, vist alguna pel·lícula sobre, doncs, això, la batalla de Stalingrado, i la veritat que t'ho expliqui algú que ho ha viscut en primera persona com a periodista, com a corresponsal de guerra, crec que té molt de valor afegit.
1: Mm-hmm. En aquest cas, no sé si és un llibre que potser recomanaries a la gent que és amant d'aquest període històric, perquè entenc que està molt, molt enfocat, no?
2: Sí, la veritat és que sí. Us ha d'interessar moltíssim, sobretot, doncs, això, no? La Segona Guerra Mundial, doncs, les batalles, no? Perquè hi ha gent que és molt fan de les batalles, uh-huh, no? De com són les batalles les que guien, no?, el curs de la guerra, no? Uh-huh. Però també us dic, no hem d'oblidar, doncs, aquesta vessant més personal que aboca Grossman en el llibre.
1: Uh-huh. M'entenc també que potser és un llibre més humà, no?, que sí, sí que narra una història, no?
2: Però totalment, totalment, sí, sí. No és explicar-vos dades sobre com va succeir tot, sinó doncs, posar-hi doncs, aquest component humà, aquest component més personal.
1: Continuem amb novel·la històrica o cap on anem, Susana?
2: Doncs no, ara ens n'anem ja al segle XX i anem amb un clàssic de la literatura contemporània a Estats Units, que és el Jonathan Franzen, i el llibre que us porto és Llibertat. Llibertat no deixa de ser una crítica social a la societat americana, una societat conservadora, una societat dual, no? On uns arriben als privilegis, tenen accés a la informació, tenen accés a la riquesa i els altres no. I sobretot de com la política, que a vegades veiem que és una cosa com molt allunyada nostra, no? Doncs com la política es va infiltrant a les nostres vides gairebé sense adonar-nos.
1: Veiem que temes històrics, temes aquí també entenc que també hi haurà part d'història, no? Però també és potser un llibre més polític. Veiem que són temes
2: condens. Sí, sí, ja us dèiem, no? Que al final l'estiu dona per això, no? Doncs que el dia a dia se'ns menja i moltes vegades el que volem és una lectura més amena, no? Per un viatge de tren, per llegir unes quantes pàgines abans de dormir. És veritat que aquests llibres doncs, ens reclamen la nostra atenció.
1: I amb Llibertat també, a quin públic ho recomanaries? Has de ser un amant de la política o en general és un llibre que si et crida la curiositat podries llegir?
2: Jo crec que és un llibre adreçat a tothom, que tingui la ment ben oberta, i sobretot que no pensi en finals feliços. No? I no té, no, o sigui, molta gent et diu, és que no passa res en el llibre. Efectivament, és un llibre on sembla que no passa res. Aquí no hi ha intrigues ni girs, no? No hi ha res de tot això. Llavors, per molta gent pot ser que sigui un llibre doncs,
1: molt planer,
2: on no passa
1: sí.
2: res.
1: Que entenc que és una mica la dinàmica d'aquests llibres. Potser el primer que comentàvem que és de terror, sí que potser hi ha una mica més de saber, de curiositat,
2: exacte.
1: Però en els altres al final un llibre històric, un llibre de política, narren els fets com succeeixen.
2: Són llibres molt reflexius, són llibres per fer-nos pensar, per fer-nos reflexionar i qüestionar-nos, sobretot qüestionar-nos.
1: Què més tenim, Susana, per avui?
2: Doncs l'últim totxo és un llibre que molta gent diu que s'ha de llegir, i és La muntanya màgica de l'autor alemany Thomas Mann. La muntanya màgica doncs, es parla de la vida en un sanatori, no? En un hospital per tuberculosos a Alemanya, en el període d'entreguerres, però al final és la metàfora que fa servir Mann per parlar del que està succeint a Europa en aquell moment. Penseu que el Thomas Mann pertanyia doncs, a la República de Weimar. La República de Weimar podria ser comparada amb la nostra Segona República, un moment de gran explosió democràtica, doncs, d'apropar la cultura, l'educació a tothom. I el que fa Mann a la muntanya màgica és doncs, fer servir la metàfora de la malaltia per explicar l'auge del nazisme a Europa. Un llibre molt, molt complicat. Un llibre molt difícil,
1: sí.
2: Que exigirà doncs, les nostres màximes capacitats per llegir-lo i acabar-lo.
1: Quan dius que és complicat, creus que hi ha molta informació i és difícil de disseccionar-la o potser d'adquirir-la o...
2: Clar, penseu que molta part del llibre són les reflexions del propi protagonista, no? I el que farà en tot moment és passar-nos la pilota perquè fem la reflexió amb ell.
1: O sigui, ens fa partíceps del...
2: Exacte.
1: Del llibre. Doncs com deia la Susana, amb això acabem aquest bloc dels llibres totxos, sí. Però encara ens en queden un parell més.
2: Queden dos, de petits, d'aquells que tenen
1: que no
2: 100 i pico pàgines. I el penúltim és Según venga el juego, d'una autora americana, la Joan Didion. Diuen que és una de les millors novel·les del segle XX. Una novel·la contemporània, una novel·la molt moderna. que sobretot va de què significa o què significava ser dona als anys 60 als Estats Units. Uh-huh. Una novel·la, doncs, per això molt moderna, doncs, que posa el punt de mira, doncs, a la dona, i sobretot què és el que la societat ha construït del que ha de ser una dona.
1: Mm-hmm. Un tema que, de fet, continua sent molt actualitat, sí.
2: Totalment. Sí, sí. Autores com la Betty Friedan van escriure La mística de la feminitat, doncs, que parlava justament d'això, no? De com la societat ha construït a la dona perfecta, com ha de ser la dona perfecta, i totes aquelles dones que no encaixem, doncs ja no entrem dins d'aquest cànon, no? Uh-huh. I justament estem una altra vegada igual i han passat 60 i pico d'anys, no?
1: Sí, que de fet semblava, no, que s'estigués començant a deconstruir aquesta imatge, però uh-huh. en els darrers anys s'ha tornat a agafar aquest ideal de feminitat que s'havia establert.
2: Sí, de feminitat i sobretot de dona supeditada a l'home.
1: Uh-huh, completament. Uh-huh. Ens queda una recomanació, Susana.
2: Doncs mireu, l'últim també era un llibre molt modern, és un llibre escrit a principis del segle XX per la Juna Barnes, i és El bosc de la nit. I per què l'he triat? Perquè és una de les primeres novel·les LGTBIQ on es parla directament de l'homosexualitat. Sense metàfores, sense disfresses, és un llibre molt directe que parla, doncs, això, d'homes, dones, de persones que viuen la seva sexualitat com volen, ja us dic, a principis del segle XX.
1: Uh-huh. Un tema també, doncs, molt punyent, tenint en compte que estem al mes de juny, per tant, també...
2: Efectivament, estem celebrant l'orgull, i per això he volgut acabar, doncs, amb aquesta novel·la, una de les pioneres, doncs, amb la literatura LGTBIQ, que, per sort, doncs, també està de moda i s'està publicant molt sobre temes, i autors i autores LGTBIQ que durant molts anys no han vist la llum, no? Han estat, diríem, doncs, amb aquesta, bueno, aquesta metàfora que no m'agrada gaire, no? Però que han estat tancats a l'armari.
1: Mm-hmm. Doncs una de totes aquestes recomanacions de llibres per l'estiu, que tot i que tenim vacances, la Susana ens fa treballar.
2: Sí, i ens posa deures.
1: Ens posa deures. També te'ls poses a tu, perquè hi havia el llibre el de Stalingrad, sí, que no l'havíem llegit. Sí. Potser nosaltres tenim molta més feina que la Susana, també us dic, perquè no hem llegit cap. Però en tot cas, doncs, tenim totes aquestes recomanacions de cara a l'estiu, doncs, per poder entrenar el cervell i que no perdem en aquestes vacances aquesta connexió, no, amb el món. Susana, agrair-te, doncs, una vegada més que ens hagis recomanat tots aquests llibres. Les persones que ens escoltin, que els han agradat, doncs, que sàpiguen que la biblioteca els poden venir a buscar i passar, doncs, aquesta bona estona en aquests mesos d'estiu. Gràcies, fins la propera. Que vagi molt bé, Susana.
2: Moltíssimes gràcies.

0: Posa't les piles, un programa dels serveis informatius i tècnics de Ràdio Mollet.
1: D'aquesta manera hem arribat a la fi del programa pel dia d'avui. Com sempre, gràcies per la vostra atenció i companyia. Tingueu una molt bona jornada. Adéu-siau.

0: Bona tarda, són 4:45, us parla Carla Ramos. Mollet del Vallès tornarà a ser la capital de les bombolles. Des de divendres 26 de juny fins diumenge dia 28, la ciutat s'omplirà de sabó, colors i festa gràcies a la segona edició del Festival de Bombolles de Mollet, dirigit per un toc de festa i en organització del Consistori Molletà. Així doncs, el festival arrencarà el divendres dia 26 amb una cercavila que anirà des de l'Avinguda Llibertat fins a la plaça Prat de la Riba. Ja a les 8 del vespre serà el torn dels espectacles Animació a quatre mans i a 8:45 de la nit de companyia Italo Argentina Babylon Circus oferirà una tempesta de bombolles. D'aquesta primera jornada n'ha fet 5 cèntims Adrià Vinyes, director del festival i més conegut a la ciutat com a doctor Bombolles.
1: Comencem amb una activitat de cercavila de carrer, el divendres 26 a les 7 de la tarda. Començarem amb un cercavila amb electrorauxa barrejat amb bombolles i acabarem a Prat de la Riba, on primer farem una mica d'animació a quatre mans, amb Pol Bombolles, i portem una instal·lació des d'Itàlia que es diu La Tempesta de les Bombolles, que podeu imaginar què pot ser, no? No vendre Nadal, però com nosaltres diem sempre tots els bombolleres, nosaltres farem les bombolles, després elles aniran on vulguin, no?
0: El segon dia de festival, dissabte dia 27 de juny, és el torn dels espectacles tancats i diumenge continua. Pel matí a les 11 hi haurà una nova cercavila amb el Carro de les Meravelles que recorrerà els carrers de Mollet i ja a la tarda de diumenge tindrà lloc el component solidari del festival, que enguany tots els diners es destinaran a l'Associació de Mollet contra el Càncer. I també us informem que l'Ajuntament de Mollet del Vallès licita l'execució de les obres de millora de les voreres del polígon d'activitat econòmica de Can Mollet Garola, una actuació inclosa dins el Pla d'Intervenció per la Millora dels Polígons Industrials 2025-2026. El projecte té com a objectiu millorar l'accessibilitat, la seguretat i la qualitat de les voreres en aquest polígon estratègic per l'activitat econòmica de la ciutat. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
1: Salut, amics i amigues, què tal, com va? Si us agrada fer senderisme, conèixer llocs interessants i viatjar arreu del món, acabeu de confluir en una cruïlla de camins que porta per nom Sendes. Un programa de Ràdio Martorell per la xarxa que en 25 minuts desplega tres continguts relacionats amb aquestes temàtiques. Avui, en el capítol 574, tenim tres continguts preparats que repassem tot seguit en el nostre sumari. Començarem el programa amarant-nos del romànic al Berguedà. La Violant Bonet, restauradora, conservadora d'art i guia turística, traça una ruta a diverses esglésies de la comarca per conèixer els arrencaments, és a dir, les pintures murals que hi va haver en aquests temples i que en van ser extretes. Amb el Xavi Tió farem senderisme al Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. Una caminada que combina part de la interessant Ruta del Vent amb l'ascensió a la Roca Maura, amb panoràmica sobre les Medes, la platja de l'Estartit, el Golf de Roses i tot un reguitzell de muntanyes. Segon capítol dedicat a Sri Lanka, amb l'Helena Merín, responsable del blog Mochileros de Viaje. Després de visitar la capital Colombo i el Parc Nacional de Willpatu, avui continuem de safari i anem a un altre parc, a Minerilla. També coneixerem les ruïnes de l'antiga capital i moltes coses més. Tot això als quaderns del viatger. I comencem el programa. Què? Veniu amb nosaltres? Doncs va, que marxem. Poseu a funcionar la vostra imaginació. Davant el concepte d'arquitectura romànica, probablement el primer que us vingui al cap sigui una església de planta rectangular, amb poques finestres, foscor, frescor a l'interior i domini total de la pedra, tant dins com fora. Si el temple és més ric, l'imaginarem coronat per un campanar quadrat, robust, de varis pisos, amb arcs cecs i finestres geminades, com el cas de les esglésies de la Vall de Boí. Si és més auster, ens vindrà al cap una edificació més senzilla, coronada per una cadireta o espadanya sobre la façana. Tant en un cas com en l'altre, però, segur que a la vostra imatge mental no hi apareixen pintures a les parets. I és un error, perquè el romànic també va tenir en les pintures murals una forma de decoració important, exterior i sobretot interior. Per diverses raons, aquestes pintures murals van anar desapareixent dels temples. Al Berguedà n'hi ha molts casos i avui els rescatem. La conservadora i restauradora d'art Violant Bonet, propietària de l'empresa Bioguia, traça una ruta que uneix esglésies del Berguedà per recordar les pintures que hi van acollir i que avui són, sobretot, el MNAC i els museus de Vic i Solsona. Pintures murals que van ser extretes d'allà pel fenomen dels arrencaments, una praxis de principis del segle XX que ella mateixa comença a explicar-nos.
2: Quan comencen a haver-hi un cert interès per aquesta pintura romànica i en uns col·leccionistes catalans porten restauradors italians, potser la gent li sonarà el nom de Stefanoni, Cividini, etc, que són restauradors que saben fer aquesta tècnica, que consisteix en treure les pintures de la paret per poder-les transportar a un altre lloc. Qui diu un museu, qui diu doncs, traspassar-les sobre tela per poder-se-les emportar a casa amb una col·lecció particular, etc. Això comença el 1919 a Mur, a Santa Maria de Mur, en el qual doncs, es retira tota aquesta pintura per portar-la finalment, després de diverses vicissituds, a Boston. I actualment tenim les pintures de Mur al Museu de Boston, als Estats Units.
1: Entenem com a pintura mural la que s'aplica sobre un mur, sigui de pedra, de totxanes o de guix, usant diferents tècniques i pintures segons el moment històric. La pintura mural ja existia a la prehistòria, al neolític, i va continuar a l'antiga Mesopotàmia, a Egipte o a Roma. A casa nostra, la pintura mural té un exponent molt clar en el romànic. Com explica la Violant, majoritàriament es feia amb la tècnica al fresc.
2: Per fer pintura mural, per pintar els absis, estem parlant d'esglésies, doncs, el cas més paradigmàtic doncs, és el Pantocràtor de Sant Climent de Taüll. Totes aquestes esglésies, i concretament les del Berguedà també, normalment estaven pintades al fresc. És una tècnica tradicional que es feia amb morter de calç i s'aplicaven pigments amb aigua mentre el morter estava fresc. Per això es diu pintura al fresc, perquè el morter havia d'estar moll. Per tant, s'havia de fer amb una sèrie de jornades, és a dir, amb una sèrie de fragments, perquè no es podia pintar tot amb un sol dia i s'havien d'anar fent diferents fragments. Mentre estaven molls es podien pintar i un cop s'havia secat això doncs ja no es podia pintar.
1: No era pas, però, l'única tècnica per fer pintures murals en temps del romànic. També n'hi havia en sec.
2: Per exemple, hi havia la pintura al tremp, tot i que el tremp s'utilitzava més aviat per pintar sobre fusta, per pintar doncs, baldaquins, per pintar frontals d'altars. És un altre tipus de pintura que es feia amb bou, concretament, tot materials naturals, com anem veient. Podia haver-hi pintura al tremp de cola, amb cola animal, unes coles que es feien doncs, a partir de bullir pell i cartílegs de conill i d'animals més grossos, inclús. Hi havia diferents tècniques que es podien pintar amb el morter sec. I llavors ja no és la pintura al fresc, sinó que és una pintura al sec. Una pintura al tremp, a la calç, a la caseïna, etcètera, etcètera. Hi havia diferents tècniques.
1: I encara una altra tècnica, els daurats, basats en fins fulls metàl·lics que s'aplicaven sobre fusta policromada per imitar peces d'orfebreria i que trobem molt representada en estils posteriors, com per exemple en el barroc. I ara sí, anem amb la ruta de temples romànics berguedans, on la Violant hi explica les pintures murals que hi va haver en el seu dia. Comencem per un espectacular temple, el terme municipal de Cercs, i molt a prop del Cap i Casal Comarcal.
2: Sant Just de Pedret doncs, és una església, de fet, d'origen preromànic, en el qual tenim aquesta figura tan emblemàtica que és l'Orant i també el Cavaller, que són unes figures del segle X, unes pintures doncs, molt inèdites, inclús a nivell europeu s'estudien, i que actualment estan al Museu de Solsona. In situ tenim unes còpies, unes reproduccions, però bé, la importància que tenen aquestes pintures és la seva antiguitat, al segle X. Inclús la iconografia doncs, ha estat molt discutida per diferents historiadors de l'art, etc. I sobre d'aquesta pintura doncs, hi havia la pintura romànica, tot l'absis central, que està actualment doncs, també al Museu de Solsona. I a part d'això tenim les dues absidioles laterals que estan exposades al Museu Nacional d'Art de Catalunya.
1: No massa lluny de Sant Quirze de Pedret, uns quants quilòmetres avall, la segona parada pot ser Sant Pau de Casserres.
2: De fet, in situ es conserva un dels pocs exemples de pintura romànica tirant cap al gòtic lineal ja en principis del segle XIII, que és un dimoni, unes psicostes, i una pintura que representa el dimoni fent el passatge de les ànimes. No? És bastant divertit i bastant curiós perquè, a més, està fent trampa, està amb un peu apretant un cantó de la balança per emportar-se les ànimes cap a l'infern. És una imatge molt curiosa i bastant desconeguda. I és una imatge que formava part de tot un conjunt sepulcral que va ser arrencat i que es va portar al Museu de Solsona. De fet, està allà exposada a l'exposició permanent del Museu Comarcal de Solsona.
1: I encara una mica més al sud, sota el castell Sant Martí de Porreig. Un cas curiós perquè, tot i que aquesta església va patir arrencaments, les pintures originals s'hi van tornar a instal·lar a una altra paret.
2: Això, l'any 1954, doncs, la Diputació de Barcelona va fer una sèrie d'actuacions i les van arrencar, però les van tornar a col·locar a l'església i, per tant, estan allà i es poden veure, es poden visitar amb horari d'obertura de l'església. I tenim doncs, unes escenes molt boniques de l'Anunciació, de la Visitació, de la Verge amb el Nen, una enfisbena, que és una serp de dos caps que ha tingut una interpretació així relacionada amb el catarisme, inclús amb... són d'època templera, vull dir que són molt i molt interessants. I és un dels pocs exemples que tenim de pintura romànica conservada in situ al Berguedà.
1: Tanquem el pòquer d'aquests temples airejant-nos prop del naixement del Llobregat. Entre la Pobla de l'Illet i Castellar de Nuc, la Violant Bonet proposa una visita a Sant Vicenç del Rus.
2: En el qual doncs, hi havia tot l'absis també pintat amb una sèrie de sants, un pantocràtor, etcètera, etcètera, que també van ser arrencades i es conserven al Museu Diocesà i Comarcal de Solsona. In situ actualment hi tenim una reproducció que va fer Ramon Millet dels anys 80 i té la particularitat aquesta pintura de ser de les últimes pintures arrencades aquí a Catalunya. Va ser als anys 80. Desconec la causa exactament per la qual es va treure. Jo crec que potser va ser més per protocol i per inèrcia que per necessitat, però sí.
1: Una pràctica, la dels arrencaments, que es va deixar de fer perquè, com explica la conservadora d'art, és molt dràstica i delicada i precisa de molta tècnica, cura i mans especialitzades. Però no hem acabat l'itinerari. Al marge de les pintures murals, la Violant proposa visitar tres temples més, que contenen un altre element romànic molt interessant, els frontals d'altar. Són Sant Andreu de Sagàs, Santa Maria d'Avià i, ja fora dels límits comarcals, per molt poquet, Santa Maria de Lluçà, joia de la corona en aquest àmbit. A part, la Violant destaca altres exemples de romànic a la comarca amb arquitectura molt destacable. Sant Jaume de Frontanyà, Santa Maria de l'Illet i Sant Llorenç prop Bagà, a Guardiola, un dels monestirs medievals més importants. Avui, a pedra vista, però en un passat policromat.
2: i hem de pensar que aquestes esglésies segurament que en origen anaven policromades. És a dir, aquesta idea que tenim del romànic de pedra vista és una falsa idea que tenim, que malauradament doncs, hem d'anar fent pedagogia perquè la gent vagi de mica en mica anar-se fent al cap que no eren així les esglésies. De la mateixa manera que avui en dia no deixem una paret amb maó vist, per exemple, sinó que normalment hi fem un arrebossat i ho pintem, doncs l'edat mitjana el mateix. No es concebia una església acabada si no anava, com a mínim, encalada, amb calç. I si hi havia diners, doncs llavors es podia policromar. Per dintre l'interior, en programes iconogràfics que estaven establerts o que es podien demanar, doncs aquí vull que em pintis la Mare de Déu, aquí vull que em pintis el Sant Crist amb el tetramorf, etcètera, etcètera. I si no hi havia diners, doncs almenys es podien resseguir alguns finestrals, etcètera, etcètera, inclús per l'exterior.
1: Així doncs, potser haurem de desterrar una mica la sensació de foscor, de tenebres i de manca de color de l'art romànic a casa nostra.
2: Pensem que la il·luminació en aquella època no era com avui en dia, sinó que era la llum de les espelmes, amb la qual cosa doncs, veure el Crist de Taüll mirant-te amb aquell rostre tan tènsim i amb aquells dits a la llum de les espelmes havia de tenir un punt doncs, de tenebrós. I, de fet, alliçonador, no? Porteu-vos bé, perquè si no, doncs, passarà el que passarà, no? El dimoni, no? Per exemple, de Sant Pau de Casserres. Per tant, era una forma també doncs, d'alliçonar la gent i d'alguna forma doncs, de fer-li catequesis. Però sí que ens hem d'oblidar una miqueta d'aquesta idea de que no hi havia color a l'interior. Era un, de fet, els llocs on s'ha reproduït la pintura romànica, estic pensant, per exemple, doncs, en Sant Vicenç de Rus o Sant Joan de Boí, són unes esglésies amb uns colors, amb uns ocres, amb uns vermells, que no tenen absolutament res a veure amb aquesta idea que tenim doncs, de monocrom i de fosc i de pedra. No? Hem de pensar també que a part de lo que són les pintures, també hi ha molt mobiliari litúrgic que s'ha perdut. Hi havia tapissos, hi havia els objectes litúrgics, per tant, bastant allunyat de la idea que tenim avui dia d'aquest romànic doncs, auster i fosc.
1: Trencats aquests mites, què us sembla si fem una ruta guiada o part o totalment d'aquests temples que ha unit la Violant? Ella mateixa ens pot fer la visita guiada i per això cal consultar a la www.bioguia.com o al seu Instagram @bioguia, amb V-, recordeu-ho, o també a través dels companys de Civitas Cultura, www.civitascultura.org.
0: Sendes.
1: Temps per fer senderisme al costat del Xavi Tió, com sempre. Xavi, què tal, com estem?
3: Ah, Maria, Déu-vos guard, com anem?
1: Cap on ens portes avui, aviam?
3: Doncs mira, del Lluçanès que estàvem la setmana passada, saltem al Baix Empordà.
1: Molt bé.
3: Per anar a fer un recorregut que ens deixarà tastar mar i muntanya.
1: Caram.
3: Us proposo una excursió pel Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. És una excursió que combina part de la interessant Ruta del Vent amb l'ascensió a la Roca Maura i que ens oferirà unes panoràmiques fabuloses sobre les Illes Medes i la platja de l'Estartit, el Golf de Roses i tot un reguitzell de muntanyes. És una proposta circular en sentit antihorari que ens oferirà tot un seguit de construccions de pedra seca, testimonis del passat agrícola i ramader del massís del Montgrí, junt amb l'ascensió a un parell de cims, el passeig per antigues pinedes i encara alguna altra sorpresa.
1: Doncs vinga, som-hi. Comencem amb el punt de sortida.
3: Anem a començar a caminar al capdamunt de la urbanització Torrevella, a uns 3 quilòmetres de Torroella de Montgrí per la carretera de l'Estartit, i al final de l'avinguda del Maresme tenim una esplanada on podem aparcar el cotxe i arrenquem a caminar per dins d'una pineda, acompanyats de garric i llentiscle, per un senderó pedregós que ens puja pel darrere de les últimes cases a trobar un dels plafons informatius de la Ruta del Vent. Una ruta senyalitzada, una ruta que té 14 panells informatius que expliquen el patrimoni històric i etnològic d'aquest massís calcari que és el Montgrí. Aquest primer panell que trobem, que no és el primer de la Ruta del Vent, que comença més avall, ens parla de la pineda de pi blanc, un tipus de pi que s'adapta força bé al terreny càrstic. I al poc, seguint una antiga carrerada per on passaven els ramats, trobem el forn de calç del Coll de les Sorres, amb un altre plafó informatiu. És un forn mig excavat a la roca, mig construït, i de seguida arribem a l'Eixart d'en Busqueta, on un plafó ens explica la construcció de les barraques de pedra seca que es construïen als eixarts o clapers, aquests espais artigats, és a dir, netejats de bosc, sotabosc i pedres, on es cultivaven bàsicament vinya i oliveres, i que solien estar delimitats per murs de pedra que els protegien dels ramats, del vent i de la sorra. Al mig de l'Aixart hi ha un parell de pins pinyoners grandiosos, dels més antics del massís, i el que fem és continuem de pla, anem a passar per la barraca del Ricardo Major, força sencera, acompanyada de tot de gruixuts murs, i després ja iniciem una pujadeta que ens du al Tossal Gros, primer dels miradors que passarem, amb vistes a sud cap al tram final del Ter, la muntanya del Montgrí amb el castell al damunt, el Montpla al costat i tota la plana del Baix Empordà tancada per les Gavarres. Al costat del cim, arran del mirador final, podem baixar al cau del Tossal Gros,

0: amb vistes al sud cap a la platja de l'Estartit, amb els aigomolls del Ter Vell, la Gola del Ter, que és la desembocadura actual, i la llarga platja de Pals fins al Cap de Begur. Cap a llevant tenim ben bé sota nostra l'Estartit i les Illes Medes, i cap a nord tenim una vista impressionant cap al Golf de Roses, amb el cim del Paní al darrere, i a l'horitzó el castell de Sant Salvador Saverdera, a la Serra de Rodes, la Serra de l'Albera amb el Puig Neulós, veiem el Coll del Pertús sobre la Jonquera, el Massís de les Salines, i fins a la Mare de Déu del Món, el Bassegoda i el Coma Negra, ja a la Garrotxa. Des del cim baixem molt fort fins a la Torre Ponça, una gran masia fortificada reconvertida en una preciosa casa d'estiueig al mig d'una vasta finca, de les poques que encara mantenen l'activitat agrícola ramadera. I d'aquesta Torre Ponça el que fem és pugem a la carretera vella de l'Escala a l'Estartit, i dalt del Llom fem una anada i tornada curta pel camí de Cala Pedrosa per anar a veure la cova de l'avi Company. Realment és un ínfim avenc que quasi no justifica el viatge. I tornats dalt del Llom, anem a fer una altra anada i tornada, més curta encara, pel camí de les Pedreres per pujar al Puig Torró, amb vistes cap al vessant nord de la Torre Maura i de la Torre Moratxa. I d'aquest Puig Torró, desfent el camí i seguint els senyals del GR92, anem pel mig del Pinar Gran a retrobar la Ruta del Vent i passar pel Forn dels Hereus, un altre forn de calç, també de planta circular, testimoni de la forta activitat que hi va haver al massís, sobretot entre els segles XVII i XIX. Poc més enllà trobem el Pou del Mustinyà, també de pedra seca, d'uns 5 metres de profunditat. Passem un parell de plafons explicatius més, referents a les pinedes i a l'alzinar, i de nou per l'Eixart d'en Busqueta tanquem el cercle per recuperar el cotxe a la urbanització Torrevella.
1: Doncs bé, feta la ruta, el que toca ara és fer la fitxa tècnica, una fitxa tècnica que, com sabeu, comencem, com sempre, amb la distància recorreguda.
0: En aquest cas, 12,8 quilòmetres.
1: Desnivell.
0: 370 metres de desnivell positiu acumulat.
1: En quant de temps la farem?
0: Posem-hi unes 5 horetes perquè ens entretindrem amb les panoràmiques i amb tots els llocs interessants per on passarem.
1: Grau de dificultat de l'1 al 5.
0: 1 i mig sobre 5, només.
1: Referències a internet.
0: Doncs trobareu la proposta d'avui a Wikiloc amb el nom Torroella de Montgrí, urbanització Torrevella, Roca Maura, 100 cims, Ruta del Vent, d'un usuari que es diu Mr. Terry.
1: Mari Muntanya, essència de l'Empordà. Avui l'hem portada a la secció de senderisme. Gràcies, Xavi, fins la setmana vinent.
0: Salut i república.
2: Hola, sóc l'Helena Merín, del blog Mochileros de Viaje, i us continuo explicant el meu viatge per a Sri Lanka i Maldives.
1: Doncs seguim avançant per Sri Lanka, aquesta illa situada al sud-est de la Índia. Avui l'Helena ens proposa saltar a un altre parc natural per veure elefants. També veurem un jaciment arqueològic, unes coves i altres atractius. Descobriu-los amb nosaltres al segon capítol dels Quaderns del Viatger.
2: Com en els safaris a l'Àfrica, a Sri Lanka, quan vols visitar un parc, has d'anar la major part del temps dins del vehicle i només et deixen baixar en algunes zones habilitades. Per exemple, aquí a Wilpatu van baixar en una zona amb serveis per al lavabo, etc. Aquí, per exemple, ens van trobar molts micos que s'anaven pujant pels tuc-tucs i ens anaven perseguint. Llavors és una experiència similar al que pots trobar a l'Àfrica. Els elefants són els animals protagonistes de Sri Lanka, perquè és un país on en diversos punts del país, també al sud, també al nord, com va ser el cas del parc que vam visitar, el parc de Minerilla, pots veure elefants vivint en llibertat, en zones acotades, però en llibertat, i en grups grans. Nosaltres vam fer un safari d'una tarda al parc de Minerilla, també amb un conductor que ens va anar conduint per dins dels camins del parc, i la veritat és que en una tarda igual vam veure com 50 elefants pel preu d'uns 100 euros, que és relativament econòmic, sobretot comparat amb Àfrica, que sí que és veritat que veus molts més animals, però trobo que Sri Lanka és una bona destinació si us agraden els animals. És molt recomanable. Poder veure 50 elefants allà al seu rotllo, mentre estan a la tarda, quan s'estava fent fosc, amb el sol de fons, la veritat és que va ser una experiència genial i és un dels parcs més recomanables i és un dels

0: parcs on podeu trobar més elefants a Sri Lanka. Al nord del país, Sirigiya és el principal reclam. De fet, és un dels llocs més coneguts a nivell de turístic de Sri Lanka, perquè aquí podeu visitar, de fet, nosaltres hi vam anar durant una tarda, la Roca del Lleó. És una gran roca que s'eleva sobre uns 200 metres d'altura, rodejada de tots aquests boscos que té el país, tota una zona verda, i llavors, en pujar, les vistes són espectaculars i et fan realment sentir que estàs per sobre de la selva. Estàs envoltat d'un bosc verd, d'un mar verd. Llavors, aquesta roca té un temple a la part superior i a la part inferior té unes roques que semblen unes garres del lleó. Per això li diuen la Roca del Lleó. Per visitar la Roca del Lleó ho pots visitar en una tarda. Vas pujant a peu per unes zones amb escales que estan bé, amb seguretat, i a dalt pots passar el temps que vulguis. A dalt hi ha una zona amb temples, també amb unes vistes fantàstiques. Algunes de les millors fotos d'aquest mar verd que té Sri Lanka les vaig fer des de la Roca del Lleó. També és molt recomanable, a banda de visitar la Roca del Lleó, pujar a la muntanya que hi ha just del davant per veure la Roca del Lleó, també envoltada d'aquest mar verd. Així pots veure aquest monument tan famós de Sri Lanka en perspectiva. Llavors, la visita a aquestes dues roques les pots fer en una tarda. Hi ha molta gent que va veure la sortida de sol i també la posta de sol. En podeu escollir. Jo recomano una potser a la posta de sol. I és una de les millors experiències del país. Un altre dels punts del nord més recomanables si visitem Sri Lanka són les coves de Dambulla. Són unes coves budistes que són conegudes al país perquè a l'interior estan pintades amb frescos, amb imatges de Buda. Són realment molt espectaculars, hi ha moltíssimes pintures. També n'hi ha estàtues de Budes a dins, daurades, a reclinat, amb totes les formes representades de Buda. I es poden veure també en un matí. A nosaltres ens va agradar molt. Si aneu, també vigileu, perquè n'hi ha molts micos que estan per allà. Estan buscant menjar els micos, però són realment molt espectaculars. La següent destinació al nord del país va ser l'antiga capital, Polon Naruba. Aquí podem visitar unes restes arqueològiques esteses en un territori una mica gran. Per visitar-les podeu fer-ho amb bicicletes, allà podeu llogar-nes. És una experiència, per exemple, a mi em va recordar quan visitava Angkor, que també hi ha la possibilitat de fer-ho amb bicicletes i anar parant a les runes on tu veus que t'agrada. Però nosaltres, com anàvem amb el tuk-tuk, ho vam fer amb el tuk-tuk. Llavors, també va ser una experiència xula. Polon Naruba és on són unes restes arqueològiques, l'antiga capital, però al costat hi ha la ciutat. De fet, hi ha algunes zones amb hotels. Us podeu allotjar allà per veure amb tranquil·litat. És una de les, potser, de les coses que en més dies jo hagués fet, perquè ho vaig haver de fer una mica ràpid, tot a la velocitat que em permetia conduir el tuk-tuk. Vas trigar una estona en arribar. Però si realment, si teniu temps, jo recomano estar-vos un dia tranquil·lament i als voltants també hi ha rius i moltes zones per visitar.
1: Doncs se'ns ha acabat el nostre temps. Gràcies per acompanyar-nos en aquest recorregut en tres parades. Salutacions de qui fa possible aquest programa, l'Andreu Ortega a les vies de so, el Xavi Tió a la redacció i servidor de vosaltres a l'edició i presentació, Jaume Monés. Recordeu que podeu tornar a escoltar aquest programa i els anteriors al web martorelldigital.cat/ràdio a l'apartat del nostre programa, Sendes. Salut i que, com sempre, tingueu una molt bona ruta.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Rura. El jutge que investiga el cas Plus Ultra ha cridat a declarar com a investigades les filles de l'expresident Rodríguez Zapatero i la seva secretària. Després de la declaració d'ahir de l'expresident, el jutge de l'audiència, José Luis Calama, ha inclòs en la investigació Alba i Laura Rodríguez Espinosa i la secretària Gertrudis Alcázar. A totes tres les incorpora la causa com a investigades perquè considera que hi ha indicis que l'empresa de les filles de Zapatero té un paper instrumental, diu, en la canalització, ocultació i facilitament d'operacions rellevants pel cas del rescat de l'aerolínia. Precisament sobre aquest tema, el doctor en ciència política Ernesto Pascual creu que el cas de Zapatero desgasta de mica en mica el govern de Sánchez, ho ha dit en una entrevista en aquesta casa a la xarxa.
2: L'impacte no és immediat i no és tan aritmètic com a polític. El govern no caurà avui per aquesta declaració ni la que hagi avui, però governa amb menys marge i amb menys capacitat de controlar l'agenda. El problema per al president del govern, per a Sánchez, és l'acumulació. En aquests moments, cada cas nou reforça el relat de l'oposició, que tot l'entorn socialista està sota sospita, que és corrupta. I això dona més força negociadora als socis parlamentaris, que poden demanar moltes coses, com el PNV, que ha demanat pressupostos per continuar la legislatura. El govern conserva els vots, però per aire, cada vegada.
1: Tensió aquest matí al barri de la mina de Sant Adrià de Besòs pel desallotjament de tres dels edificis coneguts com a blocs de la Rambla que estan ocupats des de 2017. Es tracta de pisos públics que van caure en l'oblit de les administracions, però que ara el Consorci de la Mina vol recuperar per destinar-los a veïns que han de ser reallotjats del bloc Venus. Prop de 40 persones s'han concentrat a les portes dels blocs amb tanques d'obra per evitar el desallotjament, però els Mossos han retirat els elements i han esbutjat la porta dels tres desallotjats. Avui, dos afecten a famílies amb infants a càrrec que no tenen alternativa d'habitatge, segons ha denunciat el sindicat. I 200 bombers de la Generalitat han sortit al carrer Barcelona per exigir més inversió. Reclamen també millores laborals i de formació, un pla de xoc per renovar infraestructures i equips de protecció individual, així com el compliment dels acords pactats. I tenim un nou avançament de la programació del Festival Temporada Alta de Girona. S'incorporen les obres Poncia, protagonitzada per Lolita Flores, la nova comèdia de Ramon Madaula, Loop, i la revisió de la comèdia de Jordi Galzeran, de Cota. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Sou el 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
4: Us convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 del vespre i els diumenges en redifusió a les 9 de la nit.
5: Valors a l'alça. Reflexionem sobre el món que ens envolta des de l'òptica dels valors.
6: Dimecres a les 9 de la nit, aquí a Ràdio Mollet.
3: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: A fons, entrevista en profunditat amb els grups municipals de l'Ajuntament de Mollet.
1: Molt bona tarda, sigueu benvingudes i benvinguts al programa A Fons, un espai que consta d'entrevistes en profunditat amb els portaveus municipals dels diferents partits polítics de la nostra ciutat de Mollet del Vallès. Aquesta setmana l'espai A Fons és pel Partit Popular de Mollet i en la seva representació ens acompanya via telefònica la seva regidora i portaveu Susana Calvo, a qui saludem. Bona tarda, Susana.
2: Hola, bona tarda.
1: Gràcies per ser amb nosaltres una setmana més per comentar l'actualitat de Mollet doncs més en profunditat. I, de fet, aquest és el darrer espai A Fons que compartirem amb el vostre partit de cara doncs, a aquest curs, perquè ja estem finalitzant. Per tant, com no pot ser d'una altra manera, Susana, comencem fent un balanç, posant la mirada en aquest curs que deixem enrere. Quin seria el balanç que faríeu des del Partit Popular de Mollet?
2: Home, la veritat és que, i com que ja m'ho he dit diverses vegades, amb lo, quan em pregunteu lo del balanç, jo faig un... jo ho dividiria en dues coses, no? El que és l'activitat com a partit, que la veritat estic molt contenta, perquè des de que vam començar la legislatura hem fet molta tasca, tant dintre de l'Ajuntament com a fora. A mi m'agrada molt el que sempre se diu, no? El que sempre em sentiu dir, de que un regidor no està per estar dintre d'un despatx, està per estar al carrer, perquè és l'única manera de tenir contacte amb la gent. Hi ha moltíssima gent de Mollet, i no solament de Mollet, que els fa cosa encara anar a buscar algú a l'Ajuntament en un despatx, i sempre és més fàcil parlar doncs, amb el carrer, o amb una carpa, o amb una reunió, o simplement amb una trucada telefònica per quedar per fer un cafè i que t'expliquin la seva problemàtica. No? Jo puc dir que durant aquests anys, bueno, aquesta última legislatura que estem fent, m'he trobat encara més que amb altres anteriors, que he pogut fer més carrer, he tingut moltes més consultes, queixes també, per suposat, i moltes propostes de coses que han sentit, de que el Partit Popular havia proposat a l'Ajuntament, i han volgut molta més informació. Inclús també ha vingut gent que no és del Partit Popular, però que ha vingut a interessar-se perquè han sentit doncs, alguna de les propostes que hem proposat i que volien més informació. I tot això, a mi, sincerament, m'enriqueix. M'enriqueix perquè et dones compte que la gent també està atenta a el que tu fas com a polític, també està atenta perquè es preocupa realment del seu poble, i això ens enriqueix a tots. Això és la vessant de lo que és l'activitat interna de partit, amb les seves reunions. He fet un grup molt maco, s'ha incorporat gent jove, que a vegades costa incorporar la gent jove. Sembla que la gent jove no estigui per la política, estigui més, com jo dic, una mica més independents, però hi ha gent jove que sí, que està amoïnada i que li agrada participar, i sobretot he tingut el que em feia anys que no tenia, que han vingut dos o tres joves que no tenen ni la majoria d'edat, que no s'han pogut ni afiliar, i veus, ostres, això feia temps que no passava. I jo crec que també és la circumstància general del que s'està vivint a nivell de tota la nació, i jo crec que hi ha molta gent molt enfadada, cabrejada, decepcionada, i fan que s'acostin més doncs, als partits polítics que estan més al costat. Jo et dic, a nivell intern estic molt contenta per la feina que s'ha fet, en podríem haver fet molta més si ens hagués deixat l'Ajuntament. Què vull dir amb això? El que us anava a dir ara respecte a l'activitat de l'Ajuntament. Nosaltres vam començar a presentar propostes, perquè per això estem a l'Ajuntament, però a mi m'agrada presentar propostes que siguin municipals, coses que jo pugui millorar per la ciutat, perquè realment la ciutat, els veïns d'aquí Mollet estan preocupats pel dia a dia, per poder passejar pel carrer, perquè no hi hagi llistes d'espera, perquè no hi hagi... estiguin segurs, perquè aquesta plaça volen veure més neta, perquè no hi hagi barreres arquitectòniques. Vull dir, això és el que està preocupada la gent, i per tant a mi, com la resta de regidors que formem a l'Ajuntament, ens van votar per això. I què ens hem trobat? Que en un principi vam començar a presentar propostes i les nostres anaven molt encaminades amb accessibilitat, amb seguretat, fins al punt en què ens van dir que no es podien presentar doncs, pel nou criteri que hi ha a l'Ajuntament, no es podien presentar mocions municipals. I aquí va fer doncs, que millor l'activitat del meu grup baixés una mica, però no baixés perquè no tingui importància, ni molt menys. El que passa és que, sincerament, i no sé si sóc correcta políticament dir-ho, però a mi no m'han votat ningú per parlar ni de Franco, ni de la guerra d'Iraq, ni de Cuba, ni de res d'això. Llavors, home, crec que, sincerament, se'ns ha tallat bastant les ales al poder treballar per la ciutat, perquè per anar a actes i per fer coses al carrer, tots són bons. Jo el que vull és presentar mocions en les que pugui millorar, almenys aportar el meu granet de sorra a l'activitat diària que hi ha a Mollet. I això és el que, sincerament, no podem fer. Esperem que amb la modificació del RON que hem demanat, que encara està tot paralitzat, puguem aconseguir que, a veure si de cara al setembre, quan comencem aquest nou curs polític, doncs ho tinguem arreglat i puguem modificar entre tots quina és la manera perquè puguem tots actuar. Espero que això sigui al setembre, però mentrestant el que tenim és el que tenim, que és el que us he comentat sempre. Per això, sincerament, ens trobem una mica limitats amb l'activitat que podem fer, perquè és veritat, no diré que no podem presentar preguntes, que ho fem, no diré que no puguem presentar precs, que ho fem, però si volem debat, són mocions, i les mocions és el que no podem presentar.
1: Mm-hmm. Aprofitant, ara, Susana, que treus el tema doncs, d'aquesta modificació del ROM, que al final el que permetria és doncs, que la ciutadania també tingués més participació en els plens i que des dels partits municipals es poguessin presentar mocions que interpel·lin directament a l'Ajuntament. Quan es va presentar aquesta moció en el seu dia per part dels grups de l'oposició, des del govern es plantejava que perquè hi hagués aquesta modificació es creés una comissió de treball i ara ens comentes que està paralitzat aquesta feina. Fins a quin pas heu arribat, l'oposició?
2: A cap ni un. Vull dir, nosaltres hem presentat la proposta, la contestació de l'equip de govern va ser que presentéssim un projecte, una idea o alguna cosa. Es va presentar, firmada per tota l'oposició, i estem esperant que, que puguem estudiar-la, perquè realment sí, es crea una comissió, està molt bé, la comissió es va crear, hem assistit, però amb un compromís de que es miraria el que vam presentar i no tenim resposta. Per tant, està tot paralitzat. I ja, amb el pròxim ple ja no entrarà perquè no estem convocats, passarà l'agost, que és inhàbil, i estarem al setembre. O això es comença a preparar ja, o malauradament em dona a mi la sensació que acabarà la legislatura sense tenir la modificació del ROM que tots demanem.
1: Doncs queda comentat això, Susana, i en tot cas, doncs, a partir del curs vinent, si es torna a reactivar aquesta comissió de treball, doncs en continuarem parlant, perquè doncs, en principi haurien d'haver-hi canvis, no?, pel que fa al funcionament dels plens municipals. Parlem també d'un altre tema que l'hem comentat en altres converses de portaveus municipals, però aprofitant que avui compartim aquest darrer espai de fons, que és el tema de dotar el centre extremeny d'un local en el qual pugui desenvolupar la seva activitat. Com deia, aprofitant que aquest és el darrer espai a fons. No sé si hi ha hagut alguna novetat en aquest sentit.
2: Em sap molt greu dir-ho, però realment no hi ha cap novetat. Vull dir, ja portem el que portem de la legislatura sense contestació i ens tornem a plantar aquí, a les portes de l'estiu, en un setembre on la primera setmana de setembre tenim el dia d'Extremadura i estem iguals. No tenim ni local, ni tenim les coses que hi havia dintre del local on estava fins ara el centre extremeny situat. Ja sabeu, com us vaig comentar en diverses ocasions, allò està tancat i barrat i tot tancat perquè va haver-hi ocupació il·legal. Estem esperant perquè es veu que ha estat tot molt derruït i necessitem un informe per poder entrar de l'equip d'urbanisme, però aquest informe no arriba, no podem entrar, no sabem si queda alguna cosa del que hi havia del centre extremeny. Amb això vull dir que amb la reunió última que vaig tenir amb el seu actual president em va dir que estaven els trajes dels que ballen, els instruments, el mobiliari, els trajes de la verge, vull dir, és que no tenim res de res. Llavors sí, és molt fàcil quan em queixo que se'm digui, però és que pel setembre sí que es pot treure ondejar la bandera. Sí, clar que es pot ondejar la bandera, faltaria més que no es pogués ondejar però si el que volem és que el centre extremeny tiri endavant, com el gallec, com l'andalús, com l'aragonès, doncs necessitem motivar tots els socis, a tota aquella gent extremenya que vol fer activitats. Ara mateix, amb les circumstàncies que té el centre extremeny, no pot oferir ni activitats, ni reunions, ni res de res. I això què comportarà? Doncs que o fem alguna cosa o es començarà a perdre. Perquè ja sabeu tots vosaltres que quan es deixa de fer un seguiment o una activitat, la gent es comença a despenjar. I a mi, sincerament, em sabria molt greu que per tota aquella gent extremenya que viu a la nostra ciutat, que ha vingut d'aquella terra per fer una vida aquí i que fins ara ha estat actuant, que ara perquè no hi hagi una voluntat de poder tirar aquest projecte endavant, doncs això es perdi, la cultura extremenya es perdi. I jo em sap greu perquè la cultura extremenya, igual que les altres cultures, enriqueix la nostra ciutat, fa que ens agermanem amb ella, i això ara mateix no ho tenim. Per tant, poques notícies bones us puc donar, però imagineu-vos com ens trobem els que realment volem tirar aquest projecte endavant, que estem sols, ens sentim com orfes, com se sol dir, esperant una notícia que arribi de que podem entrar a aquesta sala a buscar el que tenim i a veure si algú pot veure com podem optar amb un local municipal. Que no, que teníem un previst, com us vaig comentar, però pel canvi de tarannà o pel canvi de normativa, no us ho he dit perquè tampoc ho entenem, doncs ara mateix no podem disposar d'ell.
1: Doncs en tot cas un projecte que ara per ara està paralitzat, però que de segur que en tornarem a parlar. I comentem també altres temes, Susana, perquè des del vostre partit sempre poseu molt el focus en els autònoms d'aquí de la ciutat, i tot just la setmana passada des de Mollet de la mà d'Info es va reconèixer les persones emprenedores, i de fet es va donar doncs un reconeixement a 230 persones, un acte en el qual doncs vosaltres hi vau assistir també.
2: Sí, la veritat és que a mi m'agrada molt aquests actes. Jo vaig acompanyar amb una noia que és emprenedora, que la van convidar perquè havia sigut una d'aquestes 200 persones, i la veritat és que l'acte va estar molt bé, la ponent va ser magnífica, però hem de tenir en compte una cosa. Ja podem fer actes per entusiasmar els emprenedors o per donar línia verda, com jo dic, perquè comencin. Però si no tenim un seguiment, els cuidem, els mimem, els ajudem, els reduïm la burocràcia, els donem més facilitats, això no funciona. Hi ha moltíssims autònoms a la ciutat que necessiten, doncs, molta més ajuda, ja no diré a nivell de govern central, que també, perquè ja sabeu com està la normativa avui en dia, i la veritat és que costa molt arribar al final de mes un autònom amb tots els impostos i tanta burocràcia que estan obligats, o que estem obligats, que m'incorporo també, a portar. Però a mi m'agradaria que anéssim una miqueta més enllà, ja no solament amb la moció que vam portar nosaltres també, de que exigim al govern central que s'apliqui aquest IVA franquiciat que Europa ja està portant a terme i que Espanya no vol, però sí que m'agradaria que l'Ajuntament, a més de fer força en aquest sentit, que la veritat no la fan, doncs miréssim una mica el que tenim aquí a Mollet, perquè no podem dir solament o parlar solament d'obrir negocis, que també hem de saber mantenir tots aquells comerços, tots aquells autònoms que tenim a la ciutat. Avui en dia un autònom per contractar una persona, s'ho veu i s'ho desitja, és impossible, perquè els costos són molt elevats. Llavors, si nosaltres poguéssim, des de l'Ajuntament, obrir una finestra dirigida a l'autònom per facilitar, ajudar, conscienciar, ja no solament amb ajudes econòmiques, que per mi crec que també són importants els primers anys d'activitats, però sí també per fer-li un recolzament i un acompanyament al negoci. Jo crec que això funcionaria molt bé, perquè és tan important obrir negocis a la ciutat per activar la vida econòmica a Mollet com mantenir els que tenim, perquè aquesta activitat econòmica diària segueixi perdurant, amb el relleu generacional, amb ajudes, amb menys burocràcia, amb més subvencions, amb més facilitat, amb més explicacions. Vull dir, hi ha moltes coses que des de l'Ajuntament es pot fer i que, sincerament, doncs, no veiem. Jo no dic que Info faci una feina extraordinària, que la veritat ho fa, i aquí vam veure la prova amb aquest acte, però una vegada que ja està muntat l'emprenedor, necessita un acompanyament, no es pot abandonar. I això és la pega que tenen molts dels que han començat ara mateix.
1: Doncs queda comentat aquest tema, però aprofitant que parlem d'aquestes distincions, comentem també que la setmana passada, el divendres, doncs, també tenia lloc la gala de distincions cíviques a totes aquestes persones que d'alguna manera o una altra han contribuït a formar el Mollet que coneixem.
2: Home, jo crec que és un acte molt emotiu i sobretot amb molta gran sensibilitat, perquè et quedes una mica així de l'emoció, no? de veure la gent quan rep una distinció del seu poble. Jo crec que això diu molt. Jo m'alegro molt que s'hagi recuperat aquest acte, que ja feia anys que no es feia i que sí que s'havia fet, i havíem tingut l'oportunitat jo mateixa de poder presenciar, doncs, aquestes distincions, i jo crec que és un acte que no es pot fer cada any, per suposat, però sí que es tindria que fer, des del nostre parannà, és una vegada a la legislatura. Jo crec que és molt important, perquè hi ha moltíssima gent que treballa per la ciutat, no de forma directa moltes vegades, però sí indirectament, i aporten el seu granet de sorra a convertir Mollet com el tenim. Parlo de comerciants, de metges, d'educadors, d'autònoms, d'entitats amb les grans activitats que fan a la ciutat, ja sigui culturals, socials, és igual, moltíssima gent que està darrere d'aquestes entitats, i també, doncs, aquest any hem pogut també donar aquestes distincions a títol pòstum per a aquelles persones que malauradament ja no ens acompanyen, però sí que estan les seves famílies i necessiten veure aquest reconeixement a tota aquella tasca i feina i què va fer, no?, aquesta persona. Jo crec que tots i cada un dels que van ser anomenats, tant les persones físiques com les entitats, s'ho mereixen. Jo no em cal una altra cosa que tornar-los a felicitar, i també dir una cosa, que quan ens reunim tots els grups per decidir quines són aquestes persones, ja diu molt que sempre siguin persones que hem pogut arribar a un consens. Això vol dir que tots reconeixem, no?, doncs, el tarannà d'aquestes persones i la feina que han fet. I tinc que dir que sobre la taula es van quedar moltes més persones que segur que la pròxima vegada que ho fem tindran aquesta distinció. I això és el que ens tenim que alegrar i enriquir, que hi hagin tantes persones a nivell individual o col·lectiu que treballin tant per la ciutat com per enriquir la nostra ciutat i al mateix temps, doncs, la seva vida personal. Jo crec que no cal més que dir. Vull dir, va ser un acte molt maco i ojalà que es torni a repetir, i esperem que sí, i siguin moltes més persones que puguem dir, doncs, la seva història, la seva biografia, què han fet, què han deixat de fer, i sobretot el que han enriquit a la ciutat. Crec que diuen molt elles.
1: Doncs amb aquest tema comentat en parlem també d'altres d'actualitat, i és que l'Ajuntament s'ha aprovat aquesta setmana el que és el projecte per habilitar un aparcament públic que ha de ser provisional al barri de Can Filosa, que està, doncs, entre el Teatre de Can Gomà i la comissaria de la policia. Bàsicament és una nova zona d'estacionament que tindria capacitat per aproximadament uns 70 vehicles fins que no es produeixi l'urbanització d'aquesta zona. Des del Partit Popular de Mollet, Susana, com valoreu aquest projecte?
2: Molt positivament, perquè és una reivindicació històrica. Jo crec que, bueno, nosaltres ja ho vam demanar en el seu dia, perquè no enteníem que allà hi ha dues parcel·les, una municipal i una privada, però no enteníem com aquest espai no s'havia fet un projecte de fer alguna cosa, i el millor era un aparcament. Ho dic un aparcament perquè tots coneixem, doncs, la falta d'estacionament que tenim a la ciutat i sobretot a aquella zona de Can Gomà, i sobretot, mira, l'altre dia quan vam fer l'acte del que parlàvem de les distincions cíviques, ho comentava moltíssima gent que hi va assistir, no?, que havien tingut moltes dificultats per poder estacionar, aparcar el seu cotxe durant aquest acte, i és veritat, si sempre estem apostant per Can Gomà, per les activitats que es fan, per les obres, pel teatre, però no oferim també una zona d'aparcament que al mateix temps garanteixi també la manca d'aparcament que hi ha en aquell barri, doncs no anàvem bé, i ho teníem a les mans, perquè ja entenc jo perfectament que la parcel·la que és privada, no es pot obligar, per suposat, però la parcel·la que era municipal, sí. I aquesta reivindicació no parlo d'un mes, ni de dos, ni de dos anys, ni de tres, vull dir, fa molt temps. Jo me n'alegro que ara, encara que sigui provisional, es puguin fer doncs, aquests aparcaments per 70 vehicles i esperem realment de que no sigui provisional i que puguem comptar doncs, amb unes places d'aparcament que es necessiten al barri. Però jo crec que això millorarà molt, ja us dic, no solament el barri, sinó tot l'aspecte, l'oferta cultural que hi ha a Can Gomà, perquè facilitarà molt que la gent vagi en cotxe. Sé i sóc conscient que molta gent diu, o que alguns partits polítics diuen, és que el que no tenim que potenciar és estar al cotxe. Bueno, a veure, jo sóc defensora del vehicle privat, això no vol dir que no vagi a favor del vehicle públic, ni molt menys, però hi ha llocs on arriba millor el vehicle privat i, sobretot, si tenim persones amb mobilitat reduïda o gent gran que necessita millor portar-los en cotxe fins a la porta d'on tinguin que anar. Llavors, tenir aparcament allà és un èxit i espero que aquesta idea doncs, es quedi fixa, que no sigui provisional com he llegit.
1: Doncs queda comentat aquest tema, però parlem també d'altres projectes. I és que també aquesta setmana ens hem assabentat que des de l'Ajuntament s'invertiran més de 3 milions d'euros pel que fa a la millora dels centres educatius públics de la ciutat en un projecte que s'ha de desenvolupar fins a l'any 2028 i que, de fet, doncs, preveu millores en tots els centres públics molletans. També, Susana, des del vostre partit, com valoreu doncs, aquestes inversions?
2: Pues molt positivament. Jo crec que com que s'acosten les eleccions municipals ara comença a reactivar-se totes les obres. Bueno, això és típic, però si tot això afavoreix doncs, la ciutat, pues benvinguda, sigui millor tard que mai. També és un tema que s'havia parlat. Nosaltres, a principis de la legislatura, vam apostar molt per el que era la renovació de parcs infantils, que també veig que hi haurà partides ara, però també perquè vam tenir reunions amb alguna dels equips de directius d'alguna escola municipal pública, vull dir, de Mollet, i ens havien traslladat doncs, moltes deficiències en mobiliari, en finestres, en portes, en rajoles, amb els patis una mica descuidats o sense a ombra per jugar als seus infants, i això ho vam traslladar en una reunió de pressupostos. El que passa que, bueno, com que sempre queda sobre la taula el que demana l'oposició, doncs allà va quedar. Però sí que és veritat que es necessitava una empenta, una inversió que fos no d'aquestes que dius, bueno, és que és una obra faraònica, no, és que són necessitats del dia a dia. Jo vaig tenir una reunió amb un professor que em deia que a la seva escola, al pati, tocava massa el sol i, clar, els nens no jugaven. Vam demanar en el seu dia que es posessin uns tendals, i el dia d'avui encara no s'ha aconseguit. Qui sap si amb aquestes inversions, a millor els tendals que demanaven, doncs es poden muntar, que benvingut seria en èpoques d'aquesta calor com la que estem patint. Però sí que és veritat que es necessiten moltes millores, perquè al pas del temps ja sabem el que comporta, i invertir amb educació, invertir en una porta, invertir en un pati, invertir en una simple finestra que dona una aula, és invertir en la ciutat, és invertir amb els nostres infants, que són el futur de la nostra ciutat. Per tant, tot el que sigui inversió en educació i en sanitat és necessari i vital.
1: Doncs queda comentat també aquest tema i, Susana, molt breument, en un minut, comentem que tot just aquesta setmana s'ha presentat el que és el Festival de Bombolles de Mollet, que tindrà lloc la setmana vinent. Comentem aquest tema molt breument.
2: Bueno, pues dic que és xulíssim. No, ja portem uns quants anys. Jo gaudeixo molt perquè porto les meves filles, que els encanta, i a més és un espectacle molt, molt agradable i molt innovador, i a més és que es veuen coses molt xules. I jo m'alegro que l'Ajuntament s'hagi involucrat, perquè això dona doncs, que amb els seus diners també es puguin fer encara molt més espectacles i més activitats i més números. I això vol dir que quanta més activitats es facin a Mollet durant aquest festival, doncs més vida es donarà, i també dona opció als comerços i a l'hostaleria doncs, aprofitar aquest cap de setmana amb aquesta oferta cultural. Això fa venir més gent al carrer, i no solament de Mollet, sinó d'altres pobles, i guanyem tots.
1: Doncs queda comentat això, Susana, i amb això posem punt i final a aquesta conversa de la Fons. Agrair-te que ens hagis acompanyat tot aquest curs escolar. Reprendrem aquestes converses a partir del setembre. Això sí, portaveus municipals encara s'allarga unes setmanes més, però si més no, doncs aquest espai més en profunditat per comentar l'actualitat de la ciutat no el tindrem. Així que agrair-te que ens hagis acompanyat tota aquesta temporada. Ens trobem a partir de la temporada vinent i molt bon estiu, Susana, que vagi molt bé.
2: Molt bon estiu a tots vosaltres i al contrari, agraïu-vos a vosaltres d'escoltar-me sempre.

0: Bona tarda, són 6:15, us parla Carla Ramos. Mollet del Vallès ha posat el punt final al programa Mou't, una iniciativa municipal que fomenta l'activitat física, la salut i el benestar de les persones adultes i també de la gent gran. Després d'un curs intens ple d'activitats, el pavelló de Riera Seca ha acollit aquest dimecres la festa de cloenda del programa. Durant l'acte, els participants han ofert una petita mostra de les disciplines que han practicat al llarg de l'any davant de familiars i també de amics. La Rosa Cervantes és una de les participants del taller de tonificació i ball i ha valorat molt positivament la iniciativa.
1: Me lo estoy pasando pipa. Esto es súper divertido y os animo a todos a que vengáis, porque se pasa súper bien y no te acuerdas que te duele nada. Y la edad no importa.
0: Enguany, uns 300 molletans i molletanes han participat en els tallers de tonificació, ball en línia i pilates, entre d'altres, tot amb l'objectiu de mantenir-se actiu i fer xarxa amb gent de la mateixa edat. Per aquest acte de cloenda, la temàtica ha estat als anys 80 i 90 i amb música representativa d'aquesta època els participants han fet una petita mostra de ball. I també us informem que sobre el període de preinscripció per al curs 2026-2027 al Centre de Formació de Persones Adultes de Mollet del Vallès. Les persones interessades podran presentar la seva sol·licitud des del 19 de juny fins al dilluns dia 29. El procés consta de 3 fases. Primer, cal formalitzar la preinscripció dins del termini establert. Després, consultar les llistes definitives d'admesos a mitjans de juliol i, finalment, formalitzar la matrícula durant els primers dies de setembre. Actualment, el centre compta amb uns 650 alumnes i gestiona prop de 800 matrícules cada any. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Tots els divendres a les 6 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet. Reemissió dissabtes a les 10 del matí. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori. Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Mollet, 96.3 FM.
0: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. De més enllà, un programa de Jordi García. Tots els divendres de 9 a 11 de la nit i els diumenges de 10 a 12 de la nit a la sintonia de Ràdio Mollet.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha insistit en manifestar la seva confiança en la innocència de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Sánchez, que assisteix avui a la reunió del Consell Europeu, ha aprofitat la seva arribada a Brussel·les per expressar el seu suport a l'expresident un dia després de la declaració de Zapatero davant l'Audiència Nacional. I el mateix dia que el jutge ha decidit investigar les filles de Zapatero i la seva secretària pel cas Plus Ultra. Sánchez ha explicat que per amb Zapatero i s'ha fet seva la nota escrita ahir mateix per l'expresident reivindicant la seva innocència.
2: El president Zapatero ayer en su comunicado dijo tres cosas con las cuales yo estoy completamente de acuerdo. La primera, proclama su inocencia. La segunda, respeto a la justicia. Y tercero, confianza en su inocencia. Y desde luego la confianza la tiene por parte de la familia socialdemócrata. Confiamos en su inocencia. Por supuesto, respetamos la labor de la justicia y, lógicamente, pues empatizamos con la situación que ahora mismo está atravesando su familia con la imputación de sus hijas.
1: El president del govern ha reiterat que el govern suarà la samarreta dit per negociar i aprovar els pròxims pressupostos generals de l'Estat i ha apel·lat a la responsabilitat de la resta de grups parlamentaris. I precisament el govern espanyol celebra l'acord de pau a l'Orient Mitjà que han signat els Estats Units i l'Iran per separat, mentre el president de la República Islàmica ho ha fet des de Teheran. Donald Trump ha rubricat l'acord en un sopar a Versalles durant la cimera del G7. Escoltem el ministre d'Exteriors, Manuel Álvarez.
3: La firma del acuerdo entre Estados Unidos e Irán es una buena noticia. Un acuerdo que debe de permitir abrir el estrecho de Hormuz de manera libre, segura y sin ningún tipo de pago o de canon. Y debe abrir también un camino para que la diplomacia y la negociación resuelvan el resto de temas pendientes, incluido el expediente nuclear iraní, y abrir una vía para la paz y la estabilidad más allá del Golfo.
1: I un equip d'investigació de l'Hospital del Mar i altres centres de Catalunya i Espanya han descobert que bloquejant una proteïna contra el càncer de pàncreas activen el sistema immunitari. És una proteïna que ajuda a reparar l'ADN de les cèl·lules tumorals i en bloquejar-la aquestes cèl·lules no es poden reparar i moren. I l'aspecte més innovador d'aquest estudi és que bloquejant aquesta proteïna faciliten les defenses de l'organisme i accedeixen al tumor, que és un dels més agressius. L'estudi l'han fet en ratolins i s'ha publicat al Science Advances. I els Figaflauas encapçalen el cartell de la segona edició del Calçó Fest, que tindrà lloc el 21 de novembre, coincidint amb la temporada de calçotades.
4: Sou el 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
5: El món és digital. Cada setmana ens apropem a aquesta nova realitat a través d'entrevistes i tertúlies amb destacats especialistes, directius, emprenedors i usuaris de les noves tecnologies. Cada dimecres a les 6 de la tarda i en remissió divendres a 4:45.
6: Parlem de cuina.
7: Programa de cuina participat per Marina Dunyac, Àngels Fries i Laia Oller.
6: Cada setmana ens aprovaran propostes, receptes, consells sobre el món de la cuina i l'alimentació. Parlem de cuina.
7: Dilluns a 1:15 del migdia i redifusió dissabte a 10:15 del matí.

0: El que es ballava al Vallès, amb Pele Bernial.
1: Hola a tothom, molt bona hora. Soc en Pele Bernial des de Ràdio Mollet amb el que es ballava al Vallès. Avui porto un programon, però un programon d'estiu que flipareu. Mira com anem. Think of You, de Whitfield, des de l'any 1995. He trobat que era una molt bona cançó per començar el programa d'avui, que ja estem a l'estiu. Bon rollete, bona música, que aneu a molts tardeos, a molts nocheos, a moltes coses que balleu. Jo fa molts anys que la ballo. Vinga, va, Whitfield!

Think of You de Wakefield. No us sona que l'estil d'aquesta cançó és com el Saturday Night. Són els mateixos. Són els mateixos també del de Two Times. Wakefield amb el Think of You des de l'any 1995. I del 95 anem fins l'any 1992 amb els... No, amb els no, amb el DJ del moment, que era Gigi D'Agostino, amb el seu Another Way. Aquesta la vau ballar, vamos, com que em dic Pele. On la vas ballar, aquesta? Un dia m'agradaria parlar amb tots vosaltres, que em féssiu recomanacions, que em diguéssiu, pues mira, jo ballava en aquesta, jo anava aquí, jo anava allà. Ai, a veure si un dia ho aconseguim. Vinga, va, Gigi D'Agostino.

Another Way. Oh, Gigi D'Agostino amb el seu Another Way des de l'any 1999. No em diràs que aquesta no la vas ballar i que és un temazo que encara sona, per sort. Vinga, va, baixem una miqueta les pulsacions. Anem amb els Ace of Base, amb el seu All That She Wants. Mira quin saxo més característic, aquesta entrada que fa. Pa, pa, pa, pa, pam.

Ba-ba-ba-bam-bam. All That She Wants, dels Ace of Base. Això no pot sonar més norantero. Jo me'n recordo que aquesta cançó, quan va sortir, jo era molt jovenet i vaig dir, ola, quina passada, no, això del pa-ba-ba-ba-pam amb el saxo. Vaig flipar. I aquesta ja em va agafar una miqueta més de grandet, perquè és de l'any 2003, de la Dove, I'll Be Loving You. M'encanta com canta aquesta noia, la Muni, des d'Itàlia. I aquesta cançó la trobo preciosa, elegant, de fiestera d'estiu, com estem ara. Vinga, va, mullet, aixequem-nos una miqueta.

La Mònica ens canta el seu Dove, I'll be loving you forever and ever. És que la trobo brutal, aquesta cançó. No sé si tu, si et sonava, si l'havies ballat. Jo me recordo que un cop la vaig ballar, però no era el Vallès, era el Maresme. Oh. És un temazo, com la que ve ara, Everybody's Free, de la Rosalía, des de l'any 1991. Everybody's Free.

Everybody's free to feel good. Doncs clar que sí, tothom és lliure de sentir-se bé, ens deia la Rosalía. Rosalía. No Rosalía, Rosalía amb Z. Vinga, va, anem amb els Fragma i el seu Tox Miracle. Aquest també, déu-n'hi-do, des de l'any 99 que sona i... Ah, feies que no la posava? I ells, ostres, aquesta l'he de posar, tu, aquesta és molt bona.

Diafragma, Tox Miracle. Mira que aquesta no l'havies ballada, no? Segon, però l'havies ballada a algun lloc. I need a miracle, I need a miracle. I la que ve ara també, per mi, és un dels millors DJs que m'encantaria veure en directe. I el senyor Bob Sinclair, des de França, el seu I Feel For You de l'any 2000. A més que són d'aquests DJs que dius, uah, aquest un dia l'he de veure. El que passa, fan concerts tan multitudinaris que també em talla una mica el rotllo. Vinga, va, Feel For You, Bob Sinclair. Som-hi, una mica de canya, mullet.

0: Bona tarda, són 6:45. Us parla Carla Ramos. L'Associació de Veïnes i Veïns de Santa Rosa ha organitzat per aquest dissabte, dia 20 de juny, la prerevetlla de Sant Joan. Les activitats s'iniciaran a les 7 de la tarda amb una ballada de country, seguida del sopar de germanor i actuacions musicals i animació fins a la 1 de la matinada. De la prerevetlla del barri de Santa Rosa n'ha fet 5 cèntims la presidenta de l'entitat veïnal, Teresa Prades.
1: Comencem a les 7 amb una ballada de country amb el José Coronado, que jo com a profe jo crec que ho fa molt bé perquè és molt didàctic, llavors ens val la pena. I si en saps, doncs també, perquè realment serà una ballada. Llavors a les 9 comença el sopar de germanor, que la gent ha de portar el menjar, no la beguda ens l'ha de comprar nosaltres. I llavors hi haurà doncs, les coques, no? Que aquest any també seran de l'àvia, igual que l'any passat, perquè ens han agradat molt i llavors cada any ho anem fent. Després hi haurà l'animació a partir de les 10 amb el Jordi Sayol, que és un DJ, i animacions de l'Oriol González.
0: La prerevetlla del barri de Santa Rosa es farà al carrer Sant Francesc, en el tram comprès entre els carrers Sant Josep i Santiago Tifón. Els organitzadors esperen una participació aproximada de 250 persones. I també us informem que No Petis, la revetlla repeteix com a lema de la campanya de prevenció per Sant Joan. L'objectiu d'Interior és conscienciar la ciutadania a través d'un conjunt de consells i indicacions que remarquen que cal evitar la compra de petards no autoritzats, no llançar-los a menys de 500 metres del bosc, ni encendre fogueres, espais no autoritzats, entre d'altres prohibicions. En aquest desplegament, el govern preveu realitzar més de 600 controls d'alcoholèmia i reforçarà la presència dels cossos de bombers amb un augment del 50% dels actius. També reforçarà el grup de recolzament d'actuacions forestals i els equips de prevenció activa forestal. A banda del desplegament de 200 agents rurals i l'implement de reforços a les sales CAT 112 de Barcelona i de Reus. Això és tot. Més informació de caire local a l'informatiu de les 8.

0: Núvol de fum, un programa de música ambient i electrònica minimalista amb Jaume Montsant.
1: Divendres a les 11 de la nit i repetició dissabte a la mateixa hora a Ràdio Mollet.

0: L'Angle de Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet, conduït i presentat per
1: Álvaro Rodríguez,
0: Eva Utrero
2: i Àlex Bermúdez.
1: En directe dilluns de 7 a 8 de la tarda.
2: I en remissió tots els dimarts de 6 a 7 de la tarda.
0: L'Angle de Miramar a Ràdio Mollet.

0: El que es ballava al Vallès, amb Pele Bernial.
1: Doncs sí, senyor, sóc en Pele Bernial des de Ràdio Mollet. Continuem amb el que es ballava al Vallès. Què us ha semblat aquesta primera mitja horeta de bona música? Bon rotllo, musiqueta d'estiu, de discoteca. Espero que us esteu passant molt bé. Vinga, va, anem fins l'any 1991. Una cançó que es diu Tonight, de la Chris i New Limit. Et sona aquesta? Tonight, you do not for me tonight. És aquesta.

Pot sonar molt maquineta aquesta cançó, però no em diràs que no dona bon rotllo. Ara quan l'escolto penso, bueno, quan va sortir potser era molt maquineta pel meu gust. Però ara amb 45 anys dic, ostres, quin bon rotllo de cançó, no? Ai, senyor, Tonight, dels New Limit. Aquests em van fer de bones, eh? Smile, Scream, Tonight, que guai. Vinga, anem al Sash, des de l'any 1998, amb el seu Mysterious Time. Aquesta cançó, a mi, és que m'encanta. La trobo elegant, la trobo canyera, la trobo misteriosa. Té aquest punt misteriós, ja ho diu, no? Mysterious Times. És brutal.

Mysterious Times, ens deien el Sash. Uah, ara estava llegint que sabeu que és un DJ dels anys 70 qui va fer aquest grup de Sash. I aquesta cançó la trobo brutal, Mysterious Times. No sé si l'havíeu ballat mai, però a mi no sé per què em recorda una discoteca a les 6 del matí ballant-la com a última cançó i passant-s'ho pipa. Oh, quins temps. Vinga, va, parlant de temps, anem fins l'any 1999 amb un grup que es diu Afromedusa, que va fer una cançó que es diu Pasilda. I la trobo brutal, mira com va creixent. Això és superdistiu, no? Superbisenc, Superbeach Club. Oh, quin bon rotllo de cançó.

fàcil de nacer a Afro Medusa des de l'any 1999 amb el seu megatemazo Pasilda. Vinga, va, continuem el programa amb una cançó que és molt guapa, va tenir molt èxit en el seu moment. Ah, et sona, eh? Play It Alive. Sí o no? Del Safri Duo. És bo que aquests dos eren percussionistes professionals de, em sembla que, l'Orquestra Nacional de Dinamarca. Mira com toquen els paios, tu. Safri Duo.

0: Play It Alive dels Safri Duo, aquesta que feia des que no l'escoltaves, però segur que l'havies ballat igual que jo. I la que ve ara, per favor, a mi és que... que sona, mare meva. Em té boig aquesta cançó. Em té boig des de fa molts anys. Pom of the Jam de Technotronic, des de l'any 1989. Jo és que la trobo una cançó ideal per ballar. I ara que estan tant de molts tardeus, doncs aquesta és ideal.
1: The jam, pump it up while your feet are stumping. And the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, 'cause that's where the party's at, and you find out if you

Make my day. Bomb up the jam, ens deien els Technotronic des de l'any 1989. És que aquesta cançó la trobo ideal per ballar-la tot hora. Com la que ve ara, el gatjo, el So Many Times. Aquesta també dona molt bon ambient d'estiuet. De tardeo, de tot.

so many times I'm watching you, que diuen els Gatjo. Quin bon rotllo de cançó, que estiuet, home. Fa una oloreta d'estiuet aquesta cançó. Doncs molt bé, família, em despedeixo de vosaltres amb un mega temazo que van fer els Funk Star Deluxe, que van versionar una cançó de Bob Marley, Sun is Shining, que van fer aquest himne. Jo aquesta, quan la posaven, me recordo a l'ABC ballar-la. Em despedeixo de vosaltres fins la setmana que ve, espero que hagueu dit del programa. Soc en Pele Bernial des de Ràdio Mollet.

0: El que es ballava al Vallès, amb Pele Bernial. ¿Conoces el restaurante Fresh House de Mollet? Oferta variada de brunch, hamburguesas y platos creativos. Cocina abierta de 10 de la mañana a 12 de la noche, de martes a domingo. Fresh House en la calle Alsenclave 19 de Mollet del Vallès. Combinamos calidad y modernidad. Consulta nuestra carta en Instagram. Vive una experiencia diferente en Fresh House Mollet.
1: Trenca amb el teu dia a dia amb Calidoscòpia. Cada setmana repassem els àlbums pop més emblemàtics i t'expliquem les millors històries darrere cada cançó. Tots els dilluns a les 6 de la tarda al 96.3 de l'FM i sempre que ho vulguis al web radiomollet.com.

0: prepara't perquè ara comença l'hora de conte!
1: Així m'agradaran. Començar amb un bon somriure i molta alegria. Sigueu tots molt benvinguts amb aquest viatge de la imaginació. Hola, Mercè. Hola, Aran.
2: Hola, Lluís. Hola, Mercè.
3: Hola, hola a tots dos i hola a tothom. Quina alegria tornar a saludar-vos.
1: Doncs sí, ja tornem a estar aquí, puntuals com cada setmana, preparats per compartir amb tots els nens i nenes, els amics i les famílies, noves històries plenes de màgia i encant.
3: I és que ens encanta obrir aquestes finestres que ens transporten directament a mons fantàstics, plens d'aventures trepidants i personatges que es quedaran per sempre amb nosaltres.
1: Però espavileu, que el menú d'avui ve ben carregat. Us portem tres contes: La Neguet Lleig, El Tres Porquets i La Caputxeta Vermella. Tres clàssics explicats a la nostra manera.
3: Doncs molt bé. I com sempre, anirem a la recerca d'aquella paraula amagada o oblidada. I el que farem serà rescatar-la del passat i us la portarem perquè la pugueu fer servir en el vostre dia a dia.
1: I tampoc ens oblidarem de la lectura. Remenarem de dalt a baix els prestatges de la nostra biblioteca per recomanar-vos un bon llibre de contes o llegendes. L'excusa perfecta per gaudir sols o en companyia d'una bona estona de relax.
3: I per tancar la festa, acabarem el programa movent el cos amb molt bona música. Ja sabeu que ens podeu sintonitzar cada setmana a la vostra ràdio de proximitat. Som a més de 30 emissores de Catalunya i Andorra, gràcies a la fantàstica feina de la xarxa de comunicació local.
1: Així que, sense esperar ni un segon més, engeguem els motors. Passem les pàgines del nostre llibre, de l'Hora del Conte, fins a arribar exactament a la pàgina 577. I la primera aventura d'avui és La Neguet Lleig. És un d'aquells contes que tots hem escoltat alguna vegada, un clàssic de clàssics, que ens ensenya que ser diferent dels altres, de vegades, pot ser una autèntica meravella.
3: Doncs i tant, Lluís. Viatgem fins a una granja on acaba de néixer un aneguet una mica més gran, més desmarxat i més gris que els seus germans. Tots el miren de reull i li diuen coses molt lletges, pobret, sense saber que el temps el convertirà en l'animal més elegant de tot el llac.
1: Obriu bé el cor i els ulls, que ja arriba l'hora del conte, l'aneguet lletge.

0: Com cada estiu, la senyora Ànega es va posar a covar els seus ous i totes les seves amigues del corral estaven desitjoses de veure els seus aneguets, que sempre eren els més bonics de tots. Va arribar el dia en què els aneguets van començar a obrir els ous a poc i tots es van reunir al voltant del niu per a veure'ls per primer cop. Un a un varen anar sortint, fins a 6 preciosos aneguets, cadascun d'ells acompanyat pels crits d'alegria de la senyora Ànega i de les seves amigues. Tan contentes estaven que van trigar una mica a adonar-se'n que un ou, el més gran de tots 7, encara no s'havia obert. Tots van concentrar la seva atenció en l'ou, que romania intacte, fins i tot els aneguets acabats de néixer, esperant veure algun signe de moviment. Al cap de poc temps, l'ou es va començar a trencar i en va sortir un ànec somrient, més gran que els seus germans, però, sorpresa, moltíssim més lleig i malgirbat que els altres 6. La senyora Ànega es moria de vergonya per haver tingut un aneguet tan lleig i el va apartar amb l'ala mentre s'atenia als altres 6.
1: Oics, aquest no pot ser, fill meu, és molt lleig.
0: L'aneguet es va quedar molt trist perquè se'n va adonar que allà no el volien. Van passar els dies i el seu aspecte no millorava, al contrari, empitjorava, ja que creixia molt ràpid, era molt prim i malgirbat, a més de bastant maldestre. Els seus germans li feien bromes pesades i se'n reien constantment dient-li lleig i maldestre.
2: Au, vés-te'n d'aquí, que tu no ets de la família. Lleig, més que lleig.
3: No m'estima la meva mare i els meus germans tampoc em volen. Me'n vaig lluny d'aquí.
0: L'aneguet va decidir que havia de buscar un lloc on pogués trobar amics que de veritat el volguessin, a pesar del seu aspecte desastrós. I un matí, molt aviat, abans que es llevés ningú del graner, va fugir per un forat de la tanca. Així arribà a una altra granja, on una vella el va acollir i l'aneguet va creure que havia trobat un lloc on per fi l'estimarien i el cuidarien. Però també es va equivocar, ja que la vella era malvada i només volia que el pobre aneguet li servís de primer plat i se n'anà d'allà corrent. Va arribar l'hivern i l'aneguet lleig quasi es mor de gana, doncs havia de buscar menjar entre el gel i la neu i havia de fugir de caçadors que pretenien disparar-li. Al final va arribar la primavera i l'aneguet va passar per un estany on va trobar les aus més velles que mai havia vist fins aleshores. Eren elegants, gràcils i es movien amb tanta distinció que es va sentir totalment acomplexat perquè ell era molt maldestre. De totes formes, com que no hi tenia res a perdre, s'hi va apropar i els va preguntar si podia banyar-se també. Els cignes, doncs eren cignes les aus que l'aneguet va veure a l'estany, li van respondre...
4: Doncs esclar que sí, ets un dels nostres.
3: No us burleu de mi. Ja sé que sóc lleig i malgirbat, però us heu de riure de mi per això.
4: Mira el teu reflex a l'estany i veuràs que no em mentim.
0: L'aneguet es va introduir incrèdul a l'aigua transparent i el que va veure el va deixar meravellat. Durant el llarg hivern s'havia transformat en un cigne preciós. Aquell aneguet lleig i malgirbat era ara el cigne més blanc i elegant de tots els que hi havia a l'estany. Així fou com l'aneguet lleig es va unir als seus i fou feliç per sempre.
5: I de l'estany de l'aneguet ens anem directes cap al bosc, perquè a la següent pàgina del nostre gran llibre hi ha 3 germans molt rodonets, de nas rosat i amb moltes ganes de construir-se una casa. Un es fa una cabana de palla, l'altre la fusta, i el més treballador de tots decideix fer-la de totxos i ciment. Us estem parlant del conte dels 3 porquets.
6: Sí, però alerta, perquè amagat darrere dels arbres hi ha un veí molt pelut, amb les urpes llargues i molta, molta gana. Escolteu, escolteu, sembla que ja s'acosta el llop ferotge. agafant aire amb ganes i cridant allò de «Bufaré, bufaré, i la casa en l'aire llançaré».
5: Ai, ai, ai, prepareu els totxos del ciment, que ja arriba l'hora del conte, els tres porquets.

0: Hi havia una vegada tres porquets que vivien tots junts al mig del bosc. El més petit era el trapella de la família. El mitjà era el més juganer. I el gran era el més assenyat i treballador dels tres. Un dia van decidir que viurien separats i que cada un es construiria una casa. El porquet petit va decidir fer-se una casa de palla.
1: La palla pesa poc i és fàcil de manejar. I així me'n podré anar a fer malifetes ben aviat.
0: El porquet mitjà, que també volia anar ràpid per anar a jugar amb son germà, va decidir fer-se la casa una mica més enllà, però de fusta.
2: Tot i que la fusta és més pesada que la palla, jo sóc més fort que el meu germà petit i acabaré molt ràpid.
0: Dit i fet, en ben poc temps ja s'havia fet la seva caseta i va marxar corrents a jugar. El porquet gran, però, va decidir que el més lògic era fer-se una casa de maons. Una mica més lluny d'on s'havia fet la casa al mitjà, va començar a apilar els maons i a posar-hi ciment, mentre els seus dos germans jugaven allà a prop. Però, amagat darrere un arbre, els estava espiant un llop que vivia per aquella contrada. Quan cada porquet va anar cap a casa seva, ell va sortir del seu amagatall i va anar cap a la casa del més petit. El porquet va mirar pel forat i, en veure que era el llop, va dir:
1: "Fora, llop! No t'obriré pas la porta."
3: "Oh, doncs, si no m'obres la porta, bufaré i la casa tiraré."
0: Va començar a bufar i la casa de palla va volar pels aires. El porquet petit va fugir corrents i es va refugiar a casa del seu germà mitjà. Al cap d'una estona, el llop es va acostar a la casa de fusta. Els porquets van mirar pel forat i, en veure que era el llop, van dir:
2: "Fora, llop!
4: No t'obrirem pas la porta."
3: "Oh, doncs, si no m'obriu la porta, bufaré i la casa tiraré."
0: Començar a bufar i... Oh, la casa de fusta! Tot i aguantant un primer moment, va acabar cedint i les fustes van anar caient una a una. Els dos porquets van sortir: "Cames, ajudeu-me, corrents!" I se'n van anar a refugiar a casa del seu germà gran. No havia passat gaire temps que el llop es va acostar a la casa de maons. Els tres porquets van mirar pel forat i, en veure que era el llop, van dir:
4: "Fora, llop! No t'obrirem pas la porta."
3: "Doncs, si no m'obres la porta, bufaré i la casa tiraré."
0: Va començar a bufar i a bufar, però la casa no va caure pas. Bufant, i quan ja no podia més, va veure que era impossible tirar a terra una casa tan ben construïda amb maons i ciment. Aleshores, se li va ocórrer entrar per dalt de la teulada, per on hi havia la xemeneia. Afortunadament, el porquet gran s'estava preparant el sopar abans que arribessin els seus dos germans i havia col·locat una olla amb aigua escalfar a la xemeneia. Quan el llop es va deixar anar a xemeneia avall, va caure dins l'olla amb l'aigua bullent. I es va escaldar tot. Cansat i adolorit, escaldat i derrotat, el llop va marxar cap al bosc i mai més no va tornar a molestar els tres germans porquets que, feliços i contents, van decidir viure conjuntament a la casa de maons. I vet aquí un llop, i vet aquí un gat, i mireu per la finestra, que aquest conte ja ha volat.
5: I per tancar la tanda de contes d'avui, ho farem amb una versió d'allò més sorprenent. Tots coneixem la història de la Caputxeta Vermella de Charles Perrault, oi, Mercè?
6: I tant que sí.
5: Però us imagineu que l'acció passés aquí mateix, a Catalunya?
6: Ui, doncs mira, prepareu-vos, perquè ens anem directes cap a la comarca de l'Alt Penedès, concretament a Sant Pere de Riudebitlles. L'aventura no comença al mig del bosc, sinó a la pastisseria de la plaça del poble. entre l'olor de brioixos i el xafardereig dels clients de tota la vida.
5: Sí, perquè mentre prenen el cafè, corre la veu per les taules. Diuen que s'ha sentit uns trets d'escopeta a la muntanya i que, molt a prop de les cases, s'hi ha vist passejar un llop ferotge. Ai, què hi farà la caputxeta entre els carrers del poble?
6: Doncs no ho sé, però s'haurà de vigilar molt el cistell dels pastissos. Gaudim de l'última història d'avui, la caputxeta vermella de Sant Pere de Riu de Bitlles.

0: La tardor havia arribat a Sant Pere de Riudebitlles i el bosc lluïa de mil colors. Les fulles ballaven amb el vent i les feia caure a terra, deixant els arbres despullats. Tot era calma i silenci fins que... Pam, pam, pam! Uns trets d'escopeta van resonir pel bosc endins espantant tota l'ocellada. Aquella tarda, a la plaça de l'Ajuntament, tothom en parlava. I dintre de la pastisseria de Calmora, un grup de dones deien...
1: Heu sentit quin on han passat aquest matí a la mestressa de Cal Cirerer?
2: A la Quimeta?
1: Sí, ella mateixa. Diuen que el llop ha entrat a casa seva i se la volia menjar.
2: I ara? Quina por! El llop, dius?
0: I un home, que hi era assegut a la taula del costat i que va escoltar la conversa, va dir...
3: Jo hi era. Si voleu, us ho explico com ha anat.
0: En un tres i no res, les dones van convidar l'home a la seva taula i totes l'escoltaven amb un gran interès. Fins i tot la Sílvia, la fornera, s'hi va afegir al grup.
3: Aquest matí, quan he sortit de cacera, he vist una nena que passejava tota sola pel bosc. Duia una caputxa vermella i un cistell sota el braç.
4: Ah, doncs era la Júlia, la neta de la senyora Quimeta. Avui ha vingut a comprar el pa i duia posada la seva caputxeta vermella. M'ha explicat que la seva àvia estava malalta i que el cistell hi portava tot de coses per ella, que no podia sortir de casa.
3: Doncs la caputxeta vermella és una noieta massa confiada. De camí a veure la seva àvia, el llop ha sortit al seu pas i ella li ha donat conversa. Li ha dit on anava i fins i tot li ha ensenyat el que duia el cistell.
1: Amb el llop s'ha aturat a parlar. No té dos dins de front aquesta nena.
3: Jo he pensat el mateix. Per això he decidit seguir-la de lluny fins a que hem arribat a Cal Cirerer. I he vist com hi entrava. La porta estava oberta i he sospitat que em passava alguna. Així que m'hi he acostat i he parat l'orella darrere la porta.
2: Quina intriga! Segueixi, segueixi! No s'aturi, sisplau.
3: Al bosc, després de parlar amb la caputxeta, el llop ha sortit a correcuita i ha agafat el camí més curt que porta a Can Cirerer.
5: I el llop l'esperava dins, oi?
3: No només l'esperava, sinó que, a més, li ha fet creure que era la seva àvia. S'ha posat el seu pijama de dormir i també les seves ulleres. I s'ha fet passar per la senyora Quimeta, amagat al seu llit.
2: I no se n'ha adonat, la nena, que era el llop? Com pot ser?
3: El cas és que, per el que es veu, la nena s'havia deixat les ulleres a casa.
4: Sí, és veritat. A mi ja m'havia estranyat que no les portés, perquè fins i tot es va equivocar a l'hora de pagar el pa. Confonia un euro amb una moneda de 50 cèntims. Però, disculpi, continuï.
3: El cas és que alguna cosa deu haver sospitat, perquè la nena li ha dit... Àvia, quins ulls més grossos que tens! I el llop, imitant la veu de l'àvia, li ha contestat... Som per veure't millor, filleta! I llavors ella hi ha tornat... Però, àvia, quin nas més gros que tens! I ell li ha contestat... És per olorar-te millor!
0: A aquestes alçades de la narració del caçador, tots qui hi eren dintre de la pastisseria tenien els ulls oberts com taronges i el cor encongit, i escoltaven atents les paraules d'aquell home. Tots estaven pendents de com s'acabaria la història.
5: I per què no hi entraves?
3: Quan he sentit a la caputxeta que deia... Àvia, quines dents més grosses que tens! I el llop que cridava... Són per menjar-te millor! He entrat corrents amb l'escopeta carregada i...
0: I de sobte, una veueta va dir...
6: I ara, per culpa teva, el meu amic és ara a l'hospital.
7: La caputxeta vermella? És aquí!
6: Què us empatulleu amb la caputxeta? Soc la Júlia, la neta del Cal Cirerer. I aquesta història no ha anat com us ha dit aquest home.
0: Allò es posava del més interessant. La gent se la mirava expectant, esperant que algú els aclarís què és el que havia passat aquell matí amb el llop, a Cal Cirerer.
6: Fa temps, quan jo encara duia bolquers, el caçador del poble van perseguir una família de llops que vivia a la rodalia del poble i els van fer fugir cap a les muntanyes. Però un dels jovetons que havia nascut aquella primavera es va quedar enrere i va perdre el rastre dels seus. La meva àvia el va trobar uns dies després, brut, prim i famolenc, afònic de tant cridar i plorar, i el vam acollir a casa seva per cuidar-lo.
4: Pobret, quin cor tan gran, la senyora Quimeta.
6: Com us deia, aquell jovetó va créixer com un mes de la família Cirerer. I és el llop que ara tu has disparat aquest matí.
3: Perquè se'n volia menjar. He sentit com t'ho deia.
6: Estàvem jugant. Ell i la meva àvia sempre fan bromes i jo el segueixo al fil. Que no sóc cap beneita, si es veia d'una hora lluny que era el llop.
8: Ja ho deia jo, que era estrany que no te n'haguessis adonat.
6: Ara bé, tinc que dir que al bosc sí que m'he espantat.
8: I com és això?
6: Quan m'he adonat que un desconegut em seguia d'amagat, he donat algunes voltes per despistar-lo. I he estat a punt d'arrencar a córrer cap a casa de la meva àvia. Quin malament ho he passat.
0: De cop i volta, el caçador es va adonar del seu error.
3: Disculpa'm, Júlia. Desconeixia allò del llop i jo el donava per un animal dolent. Pensava que t'ajudaria i he aconseguit just el contrari.
0: Ara hi havia un llop innocent ferit a l'hospital i una nena que tenia tota la raó d'estar enfadada. Els va demanar disculpes i va aprendre la lliçó. A Sant Pere de Riudevitlles encara se'n parla d'aquell dia, tot i que no tothom ho fa de la mateixa manera. Encara hi ha qui creu que un bon dia el llop va entrar a casa de l'àvia Quimeta i que, si no arribasse per un valent caçador, s'hauria cuspit la caputxeta vermella, una nena massa confiada i una mica beneita.
9: Després d'aquests magnífics contes, tornem a la secció de les paraules oblidades. Avui porto una paraula, Lluís, que té més d'un significat.
0: Molts?
9: Sí. La veritat és que feia temps que no la sentia. Tot i així, he estat jo qui l'ha dita. M'explico. La meva filla m'ensenya la bata del col·legi del meu net. S'havia de cosir perquè tenia el trau estripat. El trau. Quant de temps que no sentia aquesta paraula. Trau, aquella petita obertura feta en una peça de roba per la qual es fa passar un botó cosit en l'altra vora. Diuen que els orígens d'aquesta paraula és molt més antic que el llatí encara. Creuen? Sí. Creuen que és una paraula gàlica, de la Gàlia, que es deia traecom. Fixa't que estrany. Es veu que traecom vol dir forat.
0: Forat. Bé. Sí. Doncs sí, hi ha paraules que mica en mica van desapareixent del nostre dia a dia. Has dit que aquesta paraula té més d'un significat. I sí, una altra pot ser incisió profunda feta al cos d'una persona o animal per ferida d'instrument agut. I apa, que no ens havíem fet traus quan érem petits jugant pel carrer, oi?
9: I tant.
0: I no passava res. Acostumàvem a curar-se sols. Doncs apa, ja hem recordat una altra paraula. Esperem que no se'ns oblidi també. I ara, si voleu descobrir quin gran secret es trau d'entre les pàgines dels llibres més antics, anem a la nostra biblioteca.
9: Doncs molt agut, del verb traure. Perfecte,
0: exacte,
9: Lluís, genial.
0: Exacte.
9: Genial, genial.

0: La setmana passada presentàvem un conte dedicat als avis. Ho recordes?
1: Sí, sí.
0: Doncs mira, avui ho farem a les àvies. Aquestes persones també que sempre hi són i hi som. Avui proposem aquest llibre com un homenatge a totes les àvies que donen l'amor més especial del món. Els avis també, Lluís, ja ho sabem. I aquest llibre es diu Història d'un jersei blau. I com sempre, Lluís, ens en pots fer 5 cèntims?
1: I tant que sí, Mercè, com no. Explica una mica, va. En un jersei hi caben moltes coses, sobretot si el fa una àvia que sap teixir entre la llana maneres d'estimar-se i de créixer, també d'acomiadar-se. Una història amb una àvia, un net i un jersei, que acompanya amb calidesa les escenes quotidianes que la vida, de vegades, ens proposa.
0: M'agrada molt això que has dit, una àvia que sap teixir entre la llana maneres d'estimar-se. Tu creus? Entre tots aquells punts que hi ha en el jersei, quanta estimació hi ha cap al net o neta que ha de rebre aquest jersei? Doncs molt bé, visca les àvies i visca els avis, i tant que sí. Per tot això recomanem a tots els nens i nenes i avis i àvies el conte Història d'un jersei blau, de l'autor Florenci Gattari i editat per Pagès Editors. I a quines edats podem recomanar-ho? És que jo ho recomanaria
1: per tots,
0: a tothom.
1: Per totes les edats.
0: Jo ho recomanaria a tothom, exacte.
1: Molt bé, molt bé.
0: Molt bé. I un cop s'ha tancat el cistell de la caputxeta, arriba el moment més rítmic del programa, el nostre punt final preferit, que és la música.
1: Ai, avui ens acomiadem amb una lletra i una veu que a l'hora del conte ens encanta, la gran dama d'Isalabert.
0: Oh, que bé.
1: I és que ens porta una cançó que transmet una energia encomanadissa i que ens recorda que els dies ja són més llargs, que el sol pica i que comença l'estiu.
0: I pica, pica de debò, eh?
1: Molt, molt.
0: Sí, és una època fantàstica, de fet, perquè l'aneguet lleig nedi ben fresquet per l'estany, transformat en un gran cigne i preciós. I perquè els tres porquets surtin de les seves cases a prendre el sol sense por de cap llop.
1: Vinga, a ballar tothom, a riure i a gaudir dels jocs de l'aire lliure. Nosaltres marxem, però només per uns dies. Vaja, una setmana.
0: Sí.
1: Que passeu una setmana de llibre i recordeu
0: que la vostra setmana sigui com un conte d'allò més rebonic.

0: Mollet al dia.
1: Bona tarda i benvinguts i benvingudes a l'informatiu Mollet al dia corresponent a dijous 18 de juny del 2026. Abans de començar, repassem les notícies més importants del dia d'avui. Mollet tornarà a ser la capital de les bombolles els dies 26, 27 i 28 de juny amb espectacles de bombolles pels carrers de la ciutat i també en espais tancats. Enguany, els diners recaptats es donaran a Mollet contra el càncer. I l'Ajuntament de Mollet licita l'execució de les obres de millora de les voreres del polígon de Can Magarola. El cost és de 312.000 euros i el termini d'execució de l'obra de 3 mesos. I Mollet del Vallès limita l'ús de petards a les revetlles de Sant Joan i Sant Pere amb horaris específics i mesures per prevenir incendis i reduir les molèsties a persones vulnerables i animals. Fer ús de pirotècnia fora dels dies i hores autoritzats o encendre fogueres sense permís pot comportar multes d'entre 1.500 i 3.000 euros. I Mollet fa la cloenda del programa esportiu Mouta, que fomenta l'activitat física entre la gent gran. Enguany, 300 persones han estat apuntades a les diferents disciplines. Abans de començar, rebeu una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que som Josep Casasnovas, al control tècnic, Carla Ramos, Emma Balea i qui us parla, Jordi Gascón, a la redacció.
0: Mollet al dia, notícies.
1: Mollet del Vallès tornarà a ser la capital de les bombolles. Des del divendres 26 de juny fins al diumenge 28, la ciutat s'omplirà de sabó, colors i festa gràcies a la segona edició del Festival de Bombolles de Mollet, dirigit per Un Toc de Festa i amb l'organització del Consistori Molletà. Si bé el festival celebra la seva novena edició, enguany tornen a comptar amb l'ajuda de l'Ajuntament de Mollet, un fet que ha permès novament fer un pas endavant i oferir més qualitat i quantitats d'espectacles. Així doncs, el Festival de Bombolles arrencarà divendres 26 de juny amb una cercavila que anirà des de l'Avinguda Llibertat fins a la plaça Prat de la Riba. Ja a les 8 del vespre serà el torn de l'espectacle animació a quatre mans i a 8:45 de la nit la companyia italo-argentina Babel on Circus oferirà una tempesta de bombolles. D'aquesta primera jornada n'ha fet 5 cèntims Adrià Vinyes. Ell és el director del festival i més conegut a la ciutat com el doctor Bombolles.
2: Comencem amb una activitat de cercavila de carrer el divendres 26 a les 7 de la tarda. Començarem amb un cercavila amb electrorauxa barrejat amb bombolles i acabarem a Prat de la Riba, on primer farem una mica d'animació a quatre mans, amb Pol Bombolles, i portem una instal·lació des d'Itàlia que es diu La Tempesta de les Bombolles, que podeu imaginar què pot ser, no? No vendre Nadal, però com nosaltres diem sempre a tots els bombolleres, nosaltres farem les bombolles, després elles aniran on vulguin, no?
1: El segon dia del festival, dissabte 27, és el torn dels espectacles tancats. A les 12 del migdia, la companyia Malabufa portarà al Mercat Vell l'espectacle Espimae i a 6:45 de la tarda serà el torn per Un Viaje por Jabón de P en P. El darrer espectacle del dia serà a 9:45 de la nit amb la companyia internacional Babylon Circus sota el títol L'home dins la bombolla, que es durà a terme a la plaça Prat de la Riba. Diumenge continuarà el festival. Al matí a les 11 hi haurà una cercavila amb el carro de les meravelles que recorrerà els carrers de Mollet de la mà de Papaseitos Bum Bum i l'AFA de Can Vila. I a la tarda de diumenge tindrà lloc el component solidari del festival. Adrià Vinyes ha comentat que enguany tots els diners es destinaran a l'associació Mollet contra el Càncer.
2: Acabarem a part d'acumular i allà podrem començar la part solidària del festival, que també està molt vinculada al nostre festival, que sempre fem una part solidària. Aquest any és a favor de l'Associació Molletana contra el Càncer i fem el taller solidari a les 12 en el Camp Molà i a la tarda fem la gala solidària del Casal Cultural, que la fem en el Mercat Vell.
1: Ha estat gràcies a la col·laboració de l'Ajuntament de Mollet que el Festival de Bombolles també gaudeix de la gratuïtat dels espectacles que es duran a terme. Mercè Pérez, regidora de Cultura de l'Ajuntament de Mollet, ha comentat que el festival posa la cultura al centre i està pensat perquè tots els públics gaudeixin d'escenaris màgics.
3: Sempre posem en primer pla la cultura, ens sembla que és important pel que té de creixement personal per tots els nens, en aquest cas un públic molt familiar, i per tant venen els nens, venen els pares, venen els avis, i sobretot però que és de descobriment pels nens, no? Aquest espai màgic, i més en aquesta disciplina tan especial com són les bombolles, no? Que et creen aquests escenaris màgics i on et fan pensar i imaginar.
1: El Festival de Bombolles de Mollet d'enguany ha tornat a quedar il·lustrat per la molletana Sara López, artísticament coneguda com Slow Fox. En declaracions s'ha mostrat agraïda per la confiança de fer el cartell i ha comentat que s'ha inspirat en les companyies convidades per fer-lo.
4: Només volia dir que estic molt agraïda a l'Adrià perquè cada any col·laborem junts. I estic, bueno, m'agrada moltíssim. Cada any descobrim, bueno, descobreixo jo, perquè ja els coneix totes les companyies que n'hi ha, i llavors hi ha una feina, doncs, de veure una mica què és el que fan cadascuna d'elles, i a partir d'allà establim uns elements perquè apareguin cada any els cartells. I molt contenta.
1: Així doncs, Mollet ja ho té tot a punt per viure un cap de setmana ple de màgia, color i espectacles únics. Recordem la setmana vinent, del 26 al 28 de juny.
0: Mollet al dia, notícies.
1: L'Ajuntament de Mollet licita l'execució de les obres de millora de les voreres del polígon d'activitat econòmica de Can Magarola, una actuació inclosa dins del pla d'intervenció per la millora dels polígons industrials 2025-2026. El pressupost base de licitació del contracte és de 312.000 euros i la presentació d'ofertes finalitza el 6 de juliol. El projecte té com a objectiu millorar l'accessibilitat, la seguretat i la qualitat de les voreres en aquest polígon estratègic per l'activitat econòmica de la ciutat. L'actuació inclou treballs de renovació de paviments i voreres, millora de la jardineria i plantacions, instal·lacions d'enllumenat, clavegueram, immobiliari urbà i senyalització. El termini d'execució de l'obra serà de 3 mesos. A banda de la millora de l'espai urbà, el projecte incorpora criteris de sostenibilitat i actuacions en el verd urbà. Recordem, un pressupost de 312.000 euros amb una presentació d'ofertes que finalitzarà el 6 de juliol. S'obre el període de preinscripció per al curs 2026-2027 al Centre de Formació de Persones Adultes de Mollet. Les persones interessades podran presentar la seva sol·licitud des del 19 de juny fins al dia 29. El procés consta de 3 fases. Primer, cal formalitzar la preinscripció dins del termini establert, després consultar les llistes definitives d'admesos a mitjans de juliol i, finalment, formalitzar la matrícula durant els primers dies de setembre. Actualment, el centre compta amb uns 650 alumnes i es gestionen prop de 800 matrícules cada any. Segons ha explicat el professor del centre, Àlex Carretero, han detectat un augment de les consultes arran del procés de regularització d'immigrants impulsat pel govern. Moltes persones s'estan apropant a l'escola perquè necessiten acreditar la seva matrícula en cursos com ara català o castellà per complementar i completar tràmits administratius.
5: Divendres comencem les preinscripcions. I bueno, nosaltres sempre tenim força gent que ha de preguntar, tot i que el gruix principal d'alumnes ens arriba al setembre, perquè tothom té molt al cap que els cursos comencen al setembre, però sí que és veritat que ara, doncs, hi ha un degoteig de gent que ens arriba, que pregunta i tal, i suposo que tothom està al cas del tema aquest de la regularització d'immigrants, aleshores, doncs, ens esquitxa en primera persona. Perquè sí que és veritat que ens arriba molt perfil d'immigrant, que ha de justificar unes hores de català o de castellà, i aleshores, doncs, a nosaltres se'ns gira feina, sobretot burocràtica, perquè els seus advocats i tal, a moda legal, els hi demanen un justificant de matrícula.
1: Tots els futurs alumnes participaran en una entrevista d'acollida personalitzada per valorar les seves necessitats formatives i orientar-los en el seu itinerari educatiu. Concretament, a l'escola d'adults s'imparteixen estudis com anglès, informàtica, proves d'accés a la universitat i escola d'adults, secundària o ensenyament instrumentals. És per això que el professor ha lamentat la manca de recursos que pateixen els centres de formació d'adults. Ha recordat que el professorat també és docent de ple dret i ha reclamat més suport per atendre les necessitats de l'alumnat. Entre les mancances ha destacat l'absència d'un psicòleg al centre, una figura que considera necessària per donar resposta a alumnes que sovint requereixen un acompanyament emocional.
5: Sí, nosaltres estem una miqueta cansats sempre de ser els últims de la fila. Les escoles d'adults existeixen, per si hi ha algú que estigui escoltant ara mateix a Ràdio Mollet i no ho sàpiga, existim. I clar, si ens col·loquen al final de la fila, el que passa és que els recursos normalment se'ls queden els que estan davant, escoles de primària, escoles de secundària i tal. Però sí que és veritat que les escoles d'adults també estem necessitats d'aquests recursos. Tema suport psicològic, suport emocional, nosaltres no en tenim a les escoles d'adults, i hem de tenir en compte que nosaltres el perfil d'alumnat que ens arriba, sobretot per treure's l'ESO en aquest cas, és un alumnat molt tocat anímicament, amb situacions familiars molt complexes, i que potser aquest perfil psicològic d'un psicòleg, d'un suport emocional, ens aniria perfecte.
1: Àlex Carretero ha destacat que com a novetat aquest proper curs tindran alumnes d'universitat fent pràctiques al centre.
5: Però l'any que ve tirarem també des d'alguna universitat, com per exemple la Central, la UB o l'Autònoma, de que puguem comptar com a mínim amb un o dos alumnes que vinguin a fer pràctiques i que vegin també, que visquin la realitat d'una escola d'adults, que a vegades des de la carrera ni tan sols s'imaginen del que som capaços.
1: Per més informació, les persones interessades poden adreçar-se directament al Centre de Formació de Persones Adultes de Mollet, situat al carrer Roger de Llúria, número 47.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa-te'n al teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Mollet al dia, informacions de servei.
2: I comencem les informacions de servei parlant del temps amb crònica que ens porta el Luismi Pérez des de la xarxa. Aquí saludem, molt bona tarda.
3: Bon dia, continua aquesta situació completament estiuenca, canicular de fet, i estem avançats gairebé mes i mig en el calendari, temperatures de ple mes d'agost, i és que a més avui està pujant una mica la humitat i per tant la xafogó també s'està fent més palesa arran de mar. Aquesta mateixa humitat també està portant alguns núvols baixos, boirines i tot, que hi ha arrapades a la costa, especialment del Barcelonès fins al Baix Empordà, però en general són núvols de passo que t'emboli. Al llarg d'aquesta tarda algun núvolet una mica més potent creixerà l'Alt Pirineu, cap a l'Aran, al voltant del Principat d'Andorra, l'Alta Cerdanya, arribaran fins i tot a caure alguns ruixadets, però molt poca cosa. També al llarg del vespre i aquesta propera nit, atenció, arribaran algunes tempestes seques que sobretot afectaran les comarques de Tarragona primer, i aquesta propera matinada la resta del país. Molt poca pluja, però acompanyada de fang, per tant, pluja bruta. El divendres, dia tranquil i temperatura que no vol afluixar ni un grau. N'estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies, Luismi. Pel que fa a la farmàcia de guàrdia, la nostra ciutat és la farmàcia Planellador de l'Avinguda Caldes de Montbui, número 16, aquí al barri de Planellador.

0: No petis la rebella repeteix com a lema de la campanya de prevenció per Sant Joan. Des de la Generalitat de Catalunya, l'objectiu d'Interior és conscienciar la ciutadania a través d'un conjunt de consells i indicacions que remarquen que cal evitar la compra de petards no autoritzats, no llançar-los a més de 500 metres del bosc ni encendre fogueres o espais no autoritzats en altres prohibicions. En aquest desplegament, el govern preveu realitzar més de 600 controls d'alcoholèmia i reforçarà la presència dels cossos de bombers. També reforçarà el grup de recolzament d'actuacions forestals i, en aquest cas, la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parrón, ha afirmat que els incendis declarats aquest passat cap de setmana fan que calgui estar alerta perquè, tot i que la revetlla se celebri entre setmana, diu que hi haurà molt moviment, que tot just començarà demà divendres.
1: Tenim un cap de setmana previ, que es preveu una sortida de 610.000 vehicles i un retorn de 290.000. Després tenim la revetlla, que es preveu una sortida de vehicles de 490.000 i 240.000 de vehicles de retorn. Tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és la que comporta una festa com la de Sant Joan, doncs és poc.
0: Parlon demana extremar la prudència després dels 1.356 avisos que es van enregistrar l'any passat. I si el que escoltàvem ara eren consells a nivell de Catalunya, ara posem el focus també a nivell local, i és que l'Ajuntament de Mollet ha establert un any més restriccions en l'ús de material pirotècnic amb motiu de les revetlles de Sant Joan i Sant Pere. L'Ajuntament ha fet una crida a un ús responsable i, de fet, ja va sent habitual, no és el primer any que es fa, només es permetrà llançar petards en uns horaris concrets i estarà molt limitat. Només es podrà fer la vigília de Sant Joan el dia 23 de juny, a partir de les 6 de la tarda i fins a les 3 de la matinada, i després ja prohibir llançar petards fins al dia 28 de juny a la revetlla de Sant Pere, que es podrà llançar entre les 6 de la tarda i la mitjanit. També quedarà prohibit encendre petards a menys de 500 metres de zones forestals o, en aquest cas, fer fogueres en zones no autoritzades. L'incompliment d'aquestes normes es considera una infracció molt greu i pot anar, segons l'Ordenança Municipal de Convivència Ciutadana, a una sanció d'entre 1.500 i 3.000 euros. I tot i que aquest cap de setmana encara no és Sant Joan, l'Associació de Veïnes i Veïns de Santa Rosa ha organitzat per dissabte la prerevetlla. Les activitats s'iniciaran a les 7 de la tarda amb una ballada de country seguida del sopar de germanor i actuacions musicals i animació fins a la 1 de la matinada. De la prerevetlla del barri de Santa Rosa ens ha fet 5 cèntims la presidenta de l'entitat veïnal, Teresa Prades.
2: Comencem a les 7 amb una ballada de country amb el José Coronado, que jo com a profe jo crec que ho fa molt bé perquè és molt didàctic, llavors val la pena. I si en saps, doncs també, perquè realment serà una ballada. Llavors a les 9 comença el sopar de germanor, que la gent ha de portar el menjar, no la beguda, la beguda ens l'ha de comprar nosaltres. I llavors hi haurà doncs, les coques, no? Que aquest any també seran de l'àvia, igual que l'any passat, perquè ens han agradat molt i llavors cada any ho anem fent. Després hi haurà l'animació a partir de les 10 amb el Jordi Sayol, que és un DJ, i animacions de l'Oriol González.
0: La prerevetlla del barri de Santa Rosa es farà al carrer Sant Francesc, en el tram complet entre els carrers Sant Josep i Santiago Tifón. Els organitzadors esperen la participació aproximada de 250 persones.
3: Mollet al dia, els esports.
0: Mollet del Vallès ha posat el punt i final al programa Mou't, una iniciativa municipal que fomenta l'activitat física, la salut i el benestar de les persones adultes i de la gent gran a través d'una àmplia oferta d'activitats esportives adaptades a diferents nivells, com ara gimnàstica, ioga, pilates, aiguagym, ball o caminades. El programa ajuda els participants a mantenir-se actius físicament i socialment. Després d'un curs intens ple d'activitats, el pavelló de Riera Seca ha acollit aquest dimecres la festa de cloenda del programa. Durant l'acte, els participants han ofert una petita mostra de les disciplines que han practicat al llarg de l'any. La Rosa Cervantes és una de les participants del taller de tonificació i ha valorat molt positivamente la iniciativa.
4: Me lo estoy pasando pipa. Esto es súper divertido y os animo a todos a que vengáis, porque se pasa súper bien y no te acuerdas que te duele nada. Y la edad no importa.
0: A més de promoure hàbits saludables, el Mouta també afavoreix les relacions socials i contribueix a un envelliment actiu i de qualitat. La mateixa Rosa Cervantes ha explicat que gràcies a aquestes activitats ha fet noves amistats i això és cuidar la salut mental.
4: Aparte de las amistades, lo divertido que te lo pasas, lo bien que te va para la cabeza, para el cuerpo, para los dolores, y te vas de aquí todos los días como nueva. Llegas a casa con una vitalidad que pa' qué.
0: Enguany, uns 300 mulletans i mulletanes han participat en els tallers de tonificació, de ball en línia, pilates, entre d'altres, tot amb l'objectiu de mantenir-se actius i fer xarxa amb gent de la mateixa edat. Per aquest acte de cloenda, la temàtica ha estat els anys 80 i 90, música representativa d'aquesta època, on els participants han fet una petita mostra de ball. Merche Expósito, professora d'alguns tallers de Riera Seca, ha comentat la gran família que formen.
5: La idea és passar-ho bé i, bueno, ells rebran un obsequi amb gratitud d'haver estat tot l'any junts i amb aquesta fidelitat, no?, que tenen. I hem fet molta conya, molta pinya i estem molt contents perquè al final es fa una família. Jo dic que són la meva segona família. Estic molt contenta, la veritat.
0: L'èxit de participació del programa ha portat l'Ajuntament a plantejar-se una ampliació de cara al pròxim curs. L'alcaldessa de Mollet ha anunciat que s'està treballant per incrementar en 80 les places disponibles i ampliar l'oferta d'activitats en horari de tarda, que és la franja més demandada pels usuaris. Mireia Dionisio ha afegit que aquesta ampliació permetria incorporar 4 noves classes setmanals i donar resposta a la creixent demanda del programa.
6: Ja estem treballant des de l'Ajuntament per ampliar l'any que ve les places del Mouta en torn a 80 places més i també ampliarem el nombre d'activitats. Per tant, contenta de veure això, no?, el gran èxit que té aquest programa esportiu de la nostra ciutat i estem treballant per ampliar l'aforament i al final també les classes dirigides.
0: Després d'una nova edició marcada per l'alta participació, el programa Mouta tanca el curs reafirmant el seu paper com a espai de salut, convivència i envelliment actiu, mentre que l'Ajuntament ja treballa per fer créixer l'oferta de cara a l'any vinent.

I fins aquí l'informatiu Mollet al dia, però abans de marxar repassem les notícies més destacades del dia d'avui. Mollet tornarà a ser la capital de les bombolles els dies 26, 27 i 28 de juny amb espectacles de bombolles pels carrers de la ciutat i també en espais tancats. Enguany els diners recaptats es donaran a Mollet contra el càncer. I l'Ajuntament de Mollet licita l'execució de les obres de millora de les voreres del polígon de Can Magarol amb un cost de 312.000 euros i un termini d'execució de l'obra de 3 mesos. I Mollet limita l'ús de petards a les revetlles de Sant Joan i Sant Pere amb horaris específics i mesures per prevenir incendis i reduir les molèsties a persones vulnerables i als animals. I ho acabem d'escoltar, Mollet fa la cloenda del programa esportiu Mou-te, que fomenta l'activitat física entre la gent gran. I fins aquí l'informatiu. Nosaltres ens hi retrobem demà divendres. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: Hola, sóc l'Albert Puig i us he de dir que sóc un fidel oient i seguidor del programa Camps de Cotó de l'Andreu Fàbregas i us recomano que vosaltres també ho sigueu.
1: I a l'igual que l'Albert, jo t'espero aquí a Ràdio Mollet. I quan? Tots els dijous de 10 a 12 de la nit.
2: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil 680 843 721 i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula baixa. 680 843 721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.

0: Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
1: Hola a tothom, benvinguts al Pals i Botes número 706, l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. La setmana passada vàrem finalitzar la sèrie de capítols del Montblanc. Aquesta setmana hauríem de continuar amb l'època dels anglesos, però farem un break i parlarem d'un esdeveniment d'actualitat, la flama del Canigó. Com va començar tot i quin significat té per tots nosaltres? La flama del Canigó és una tradició vinculada al solstici d'estiu i que té lloc en diversos indrets dels Països Catalans. Cada any, entre el 22 i el 23 de juny, s'inicia amb la renovació del foc al cim del Canigó i culmina amb l'encesa de les fogueres de la nit de Sant Joan després que la flama, portada per voluntaris, es reparteixi per tot el país. Però més enllà d'aquest fet, la flama del Canigó és un símbol de resistència vinculat amb la vitalitat de la cultura catalana. Ara seguim amb uns petits trets sobre la història de la flama del Canigó. Tot va començar l'any 1956. En Francesc Pujada, veí d'Arles, al Vallespí, inspirat pel poema èpic Canigó escrit pel 1886 per mossèn Cinto Verdaguer, va tenir la iniciativa, juntament amb Esteve Albert i Josep de l'Oncle, d'encendre els focs de la nit de Sant Joan al cim d'aquesta muntanya. El 1963, Pujada i Joan Iglesias, impulsor de les fogueres de Sant Joan a la Catalunya Nord, van iniciar el costum de baixar el foc del cim i encendre les fogueres de la Catalunya Nord. L'any 1966, el foc va creuar per primera vegada la frontera entre els estats francès i espanyol i va arribar a Vic. Malgrat la dictadura franquista, la tradició es va escampar pel Principat de Catalunya, sovint en la clandestinitat, com a símbol de resistència de la cultura catalana. Amb el temps, la flama es va estendre per totes les contrades dels Països Catalans. S'iniciava així la tradició de la flama del Canigó, que entroncava amb la celebració mil·lenària del solstici d'estiu vinculada al foc i al seu significat col·lectiu. Actualment hi ha un gran nombre d'entitats entre les quals es compta el Club Muntanyenc Mollet, que celebren la festa repartint arreu la flama que s'encén al cim del Canigó i que es conserva encesa durant tot l'any en el Castellet de Perpinyà. Cada 22 de juny, un grup d'excursionistes del Cercle de Joves de Perpinyà agafa el foc que des de 1965 resta encès a la cuina del Museu de la Casa Pairal al Castellet de Perpinyà i pugen al cim del Canigó, de 2.784 metres, on encenen una nova foguera, després de la lectura d'un manifest. El 23 de juny, un cop passada la mitjanit, s'inicia el descens amb la flama renovada i l'espectacle de veure la filera de centenars de llanternes baixant del cim és emocionant. Així s'inicia el recorregut cap a diferents punts dels Països Catalans, fent relleus a peu, en bicicleta, en cotxe i fins i tot en llaüt a l'Ebre, per fer possible que la flama s'escampi per pobles i ciutats i arribi a temps a encendre les fogueres de la nit de Sant Joan. Mossèn Cinto Verdaguer, en el cant primer del poema Canigó, ja recull la tradició de fer un aplec festiu en aquesta muntanya, per Sant Joan, on les falles enceses són les protagonistes. Vet aquí una estrofa. Del bosc del Canigó són los fallaires, que dansen fent coetejar pels aires ses 30 enceses falles com 30 cers de foc. En sardana fantàstica voltegen i de mà en mà tirades espurnegen de bruixes i dimonis com estrafent un joc.
0: Pals i Botes, l'agenda.
1: Us faig el comentari de que el dilluns 22 tothom pot participar, qui vulgui, anar a buscar la flama del Canigó i portar-la fins a Mollet. Podeu viure aquesta tradició catalana vinculada al solstici d'estiu que té lloc arreu dels Països Catalans cada any. Entre el 22 i el 23 de juny, les persones interessades a fer el viatge contacteu amb els vocals. En aquest cas, en Lluís Mas. El dijous 18 hi ha una matinal del grup dels dijous, el Turó Ros. Els vocals són Francisco Vera i Carlos Revilla. Un recorregut de 10 quilòmetres, de 4 hores de durada, dificultat baixa, cal portar esmorzar, aigua, botes i bastons. El lloc de sortida és el pavelló de la Riera Seca a les 7:30 del matí, amb vehicles particulars. Els dies 20 i 21 del grup Extrem, Refugi Estany de la Pera, Turó Ponsó, Montorull, Perafita i Tossal Bobinà. Els vocals són Omar Fernández i en Carlos Revilla. Informació i inscripcions, contacteu amb la Mar Fernández.

0: sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa. Portaveus municipals.
1: Bona tarda i benvinguts a l'espai de portaveus municipals. Avui ens acompanya via telefònica Susana Calvo del Partit Popular. Aquí saludem. Molt bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Susana, parlem de diversos temes que han anat succeint aquests dies aquí a la nostra ciutat, entre d'altres. Les distincions cíviques que es van donar el passat divendres en van ser moltes, i és que feia anys també doncs, que no es feia una tongada tan gran de distincions cíviques d'aquesta gent que ho donen tot per Mollet.
2: Home, jo crec que va ser un acte molt emotiu, no? Perquè és veritat que ara ja portaven uns anys sense fer-ho, no sé el per què, com que jo tampoc hi era, no sé si era per algun motiu, però sincerament era un acte que es tenia que recuperar, perquè ja no solament el reconeixement, no, que fas a la ciutat, sinó a cada una d'aquestes persones que han fet tant per Mollet. Jo sempre he dit que cada un amb el seu estil, vull dir, un pot ser un empresari, un altre pot ser un treballador, una mestra, un metge, una entitat, que amb totes les activitats que fan per la ciutat, també es van haver-hi distincions a nivell pòstum, a títol pòstum, que jo crec que aquesta gent també s'ho mereixia, encara, tot i que malauradament no ens han pogut acompanyar, però les seves famílies sí, i jo crec que és molt maco que se'ls reconeixi no solament la trajectòria que han tingut, sinó tot el que han fet per la ciutat. I encara queden moltíssimes. Jo me'n recordo que a l'última comissió que vam fer sobre això de les sobre el tema de les distincions, hi havia tantes a sobre la taula que no podien ser totes, perquè, clar, s'hagués allargat l'acte moltíssim. Però sí que és veritat que ho vam repartir, no?, per la pròxima vegada. Vull dir, amb això vull dir que hi ha moltíssims molletans, moltes entitats que es mereixen doncs, aquesta condecoració, com se sol dir, no? I jo crec que totes aquelles persones que han dedicat tota la seva vida a treballar per la ciutat, i a vegades no per la ciutat, sinó per un projecte, però que dona vida a la mateixa ciutat, es té que reconèixer, perquè és esforç, és constància, i sobretot han fet que Mollet sigui el Mollet que tots desitgem. Per tant, era un acte emotiu, un acte mereixedor, i sobretot jo vaig veure doncs, que la gent estava molt contenta, i a més, tal com ho sabeu, ens hem posat molt fàcil d'acord tots els grups municipals per coincidir en quines persones aquest any doncs, tenien aquesta distinció, que això també és molt maco, perquè no és tan fàcil, eh? I no va haver-hi cap problema en arribar a un consens total.
1: Això anava a dir, ho tenia apuntat ara per preguntar-t'ho, d'aquesta unanimitat, no?, entre tots els partits.
2: Sí, això és el maco, no?, perquè te n'adones que tots anem a la mateixa línia. A veure, jo sempre ho dic, tots nosaltres, els partits polítics, tots tenim la nostra ideologia i, per tant, és una ideologia que tu defenses a mort. Però realment, en l'àmbit més petit, en l'àmbit municipal, ens presentem tots per millorar la nostra ciutat. La ideologia aquí, per molt que la portis, és més fàcil separar-la una mica, a no ser que siguin aquells punts que realment són purament polítics, però per millorar alguna cosa de la nostra ciutat, per donar un reconeixement a una persona, per veure quina trajectòria ha portat, és molt fàcil posar-se d'acord, perquè tothom ens coneixem. I sí que és veritat que a vegades surt algú una proposta sobre la taula que millor no coneixes tant i t'informes i veus la trajectòria que està aquesta persona i que es mereix doncs, aquesta distinció. Per tant, va ser molt fàcil i jo me n'alegro perquè a mi les discrepàncies no m'agraden gaire.
1: Doncs queda dit i, per tant, doncs, esperem ara doncs, quants anys hauran de passar per aquestes distincions. Si més no, ara sí que s'haurà de donar una mica de temps també per no saturar, sí, doncs, a tothom, i veurem també doncs, quins personatges o entitats van sorgir i no són mereixedors en els propers anys.
2: Després, home, n'hi ha molts, eh? Sí. Hi ha molts, eh?
1: Sí, perquè crec que n'havien quedat, també.
2: I tant, que van quedar sobre la taula.
1: Després també volem comentar-te doncs, d'altres temes, com hem vist que la L'Ajuntament destinarà 3 milions d'euros a la millora de les escoles públiques a la nostra ciutat, un anunci que es feia a principis de setmana.
2: Sí, ja ho vaig veure i la veritat és una bona notícia. Jo m'he reunit amb algunes escoles, no ara mateix, però ja fa uns mesos, i moltes tenien queixes de conservació de la mateixa escola. Finestres, portes, alguna no tancava bé, inclús una cosa que se'm va proposar i que li vaig fer de transmetre amb un dels pressupostos al regidor, era que hi havia patis d'escoles on feia molt, molt sol i vam demanar la possibilitat de posar tendals, no?, per evitar doncs, que aquests nens, quan surten al pati, no puguin tenir una mica d'ombra. Jo crec que totes aquestes mesures ajuden a les escoles, en aquest cas són les públiques, per suposat, però jo crec que són coses que s'han d'anar fent i actualitzant a cada vegada. El pas passa i ja sabem que tot porta una amortització, tot porta una... Amb el pas del temps es té que anar una mica fent un manteniment. Llavors, jo sé que hi ha hagut algunes propostes per diverses escoles i s'han tingut en compte i, per tant, jo crec que aquests 3 milions aniran molt ben destinats a tot el que siguin obres petites de reparació més que res d'aquestes escoles que tant ho necessiten a la ciutat. Perquè no hem d'oblidar mai que escola no solament són els mestres i els alumnes, és tot el que és el propi escola que es té que tenir un manteniment perquè els nens se sentin còmodes i puguin doncs, dedicar tantes hores com dediquen durant tota l'època d'estudi.
1: Després també volem comentar que a part d'aquesta notícia també n'hem tingut d'altres i una és aquest arranjament, o si més no, aquest pàrquing públic provisional que es farà doncs, per Can Filosa, que és entre el Teatre de Can Gomà i la Policia Municipal. Aquells descampats que hi ha, doncs, n'hi ha un que és de titularitat municipal i allà es faria doncs, unes 70 places públiques que imagino que seran molt benvingudes.
2: Molt benvingudes. A més, això és una reivindicació també molt històrica. El que passa que sempre que s'ha demanat en l'equip de govern mai ha quedat clar perquè, com que són dos terrenys, un és municipal però l'altre no, no se sabia quin es podia, quin no es podia, però és una reivindicació que ho hem dit, perquè aquell terreny està molt mort. I la veritat és que quan la gent sàpiguen el problema que tenim aquí a Mollet d'estacionament era necessari, però és que, a més, sempre que es fa qualsevol acte a Can Gomà, falta l'aparcament. L'altre dia ho parlàvem amb l'acte de les distincions cíviques. No hi havia molta gent que es queixava allà quan fèiem una mica de berenar, o a l'entrada, que havien tingut molts problemes per poder arribar i aparcar, i que uns deien que havien tingut que aparcar al Caprabo, altres al Tanatori, vull dir, que és un lloc on és difícil i tindrien que intentar doncs, millorar-ho, ja et dic. Hi ha moltíssima gent que encara, malauradament, o perquè és necessari, s'utilitza el cotxe privat. Jo sempre defenso el cotxe privat perquè no s'arriba a tot arreu amb el públic i sobretot perquè hi ha moments en què és necessari. I, a més, hi ha gent gran que la pots portar fins a la porta i això és necessari. Però l'aparcament era tan i tan reivindicat que jo me n'alegro moltíssim perquè 70 places no és que siguin gaires, però que sí que ajudaran molt a que tinguem doncs, aquesta ampliació de places que tant es necessitava i tant en un lloc tan concret com és a Filosa. No?
1: Uh-huh. I després va ser un cap de setmana també que es va presentar una candidata a l'alcaldia, en aquest cas la Marina Escribano. Hem vist també doncs, el Sergi, ara fa potser una miqueta més d'un mes. Des del Partit Popular, com ho teniu de tot programat, si voldreu esperar, si no, podríem dir que aquests dos són els que més avançats van, perquè queden ara uns 11 mesos per les eleccions.
2: Sí, ja tothom sabeix que s'estan posant les piles amb les pròximes eleccions municipals. Nosaltres no tenim pressa. Vull dir, nosaltres no farem cap, presentarem res, com a mínim, fins després de l'estiu. És una línia que segueix el Partit Popular a nivell general, no és aquí a Mollet, és a tot arreu, i tot i així us tinc a dir que encara ni hem parlat aquí a la Junta Local de la pròxima candidatura. Sí que és cert que tenim propostes a sobre la taula, però que realment és que ni hem parlat. Ens estem centrant més en el dia a dia. Jo crec que ara les vacances la gent també necessita una mica desconnectar i venir amb les piles una mica més carregades perquè ens esperen uns mesos molt potents amb unes pròximes eleccions municipals. I jo m'agradaria marxar doncs, desitjant a la gent això, que passin un bon estiu i que quan vinguem doncs, parlo a nivell local, ens reunirem i parlarem d'aquesta llista. No us puc dir gaire, ja us dic, eh? Sí que és veritat que l'última reunió de la Junta Local que vam tenir va sortir el tema, però vam arribar a l'acord que, bueno, que tothom s'ho pensés, tothom mirés què és el que creien més convenient per enfocar aquesta llista, i una vegada la tornada de vacances, doncs, ja en parlaríem. Jo me n'alegro moltíssim, doncs, que el Sergi ja s'hagi presentat, i la Marina ho va fer aquest dissabte, i bueno, jo crec que són directrius que tenen ells mateixos des dels seus propis partits. Jo crec que cada un té que fer-ho quan més consideració tingui, i m'alegro, doncs, que els hagi anat bé. Són dos candidats que ja coneixem, per tant, ja sabem per on van els tiros, i res, i desitjar-li, doncs, que tinguin molt en sort amb el que els vulguin fer, i ja veurem el que ens presenten de programa. Nosaltres presentarem el nostre, que, clar, això ja sabeu tots que en algunes coses coincidirem, i en algunes coses, doncs, segur que tenim moltes discrepàncies, perquè és veritat que en un programa electoral municipal és estrictament municipal, però sempre hi ha alguna cosa que tira d'ideologia, i les ideologies, tant amb Esquerra com en Comuns, són completament oposades. Però estic segura que a nivell municipal, amb tots aquests projectes que puguem presentar que millorin la ciutat, serà fàcil arribar a acord.
1: Uh-huh. I després ahir es va presentar el Festival de Bombolles, que es farà a la nostra ciutat el proper cap de setmana, que no, sinó la setmana següent, i que en aquest cas, doncs, podíem dir que ja s'han fet 9 edicions, però en fa 2 que l'Ajuntament hi és al darrere, i d'aquesta manera, doncs, s'ajuda econòmicament, que això és traduït, doncs, a més espectacles i un millor format que al final se'n beneficia a la ciutadania.
2: És que és un espectacle molt xulo. La veritat és que això de les bombolles, jo me'n recordo les primeres vegades que allò que t'esperes, doncs, una mica, no? Però cada vegada veus no sé, que s'ha ampliat moltíssim, i sobretot que hi ha moltes més activitats, com tal dius, i sobretot perquè és que és molt maco de veure. Els nanos disfruten moltíssim, i no solament els petits. A veure, jo crec que és una de les activitats més que fa Mollet. Mollet sempre, jo ho he dit sempre, té una gran oferta cultural a la nostra ciutat, i això és engrescador, més que res perquè no solament és per l'activitat que es fa, sinó que amb aquesta activitat, doncs, fa que l'hostaleria, els comerços, doncs, puguin tenir una mica més d'activitat durant el cap de setmana, i això sempre s'agraeix. És veritat que el participar a l'Ajuntament amb aquesta ajuda econòmica afavoreix més perquè es puguin haver-hi més espectacles, i jo crec que és una fira molt maca, és un cap de setmana molt xulo, i ve molta gent, no solament de Mollet, i això és el que us dic, que jo qualsevol cosa que es faci a Mollet i que permeti, doncs, que el comerç recuperi una mica, doncs benvingut sigui, ojalà que en tinguessin cada dia. Perquè, a més, tota l'activitat que es fa a Mollet dona vida a la ciutat, no solament socialment, sinó econòmicament, i això falta fa de cara als nostres petits i mitjanes empreses, i sobretot als petits comerciants, no? I sobretot també l'hostaleria. Llavors, a l'estiu sempre s'incrementa moltíssim aquesta activitat, i això els comerços també ho noten molt.
1: Uh-huh. I ràpidament, que ens queden 30 segons, hem vist també, doncs, aquest anunci de millora de les voreres dels polígons de Can Magarola.
2: Bueno, jo vull veure-ho fet, perquè jo estic cansada de parlar de millora d'accessibilitat en els carrers, com a les voreres, com a les carreteres, i sí, es van fent pedaços, però hi ha moltes queixes, no solament al mateix poble, sinó encara també molt més als polígons. Per tant, sí, la notícia és molt bona, però fins que no estiguin els fets fets, la veritat, ho deixo sobre la taula, crec que encara queda molt per fer.
1: Mm-hmm. Doncs, Susana, fins aquí l'espai de portaveus, i de tot el que vagi passant en parlem després de Sant Joan. Que vagi molt bé.
2: Gràcies, com sempre, per escoltar-me.

0: Us convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 del vespre i els diumenges en redifusió a les 9 de la nit.
1: Vols escoltar un programa fet i dirigit per gent gran?
2: Sí, on el puc escoltar?
1: Es diu La Gent Gran, a Ràdio Mollet, cada dimecres a 12:15 i els dissabtes a les 11 del matí en redifusió.
3: El Club del Country. Bring home the teardrops. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
4: Dimarts, a les 11 de la nit, en 96.3 de la FM.

Esteu escoltant Ràdio Mollet, emissora municipal. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa. Continguts en xarxa.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Naila Martínez, què tal? Bon dia, benvinguda.
2: Hola, bon dia.
1: Nutritionist.
2: Gràcies.
1: Tot bé?
2: Tot molt bé.
1: Gràcies per ser-hi una setmana més. Ja saps que ens omples d'energia, que ens donen ganes d'escoltar-te, perquè sempre ens dones, a més, molt bons consells. I avui parlarem de la menopausa, perimenopausa, és a dir, l'alimentació amb l'edat adulta de les dones. Uh-huh. I més que l'alimentació és tot allò que ens diuen que ens hem de prendre.
2: Ai, sí, aquí tornem a utilitzar, ja saps, Piri, que a mi m'encanta aquella paraula d'infoxicació.
1: Infoxicació.
2: Estem intoxicats d'informació i amb la part de menopausa, doncs, sobretot el que escoltem és que si ens hem de suplementar, si hem de prendre més proteïna, si
1: ara
2: hem de prendre col·làgen...
1: Ara et diré una cosa que em van dir l'altre dia al mercat.
2: Què et van dir al mercat?
1: Una persona que estimo molt, l'altra banda, que li cau molt bé i és molt maca, però em va dir que de coll avall estava molt bé, però de coll amunt estava molt vella.
2: Un dia... Jo explotaré. Dius,
1: home,
2: un dia
1: veure,
2: jo explotaré.
1: Estic vella perquè és que ho soc. Diguéssim, no soc una noia jove, soc una senyora.
2: Però jo no sé si hi ha persones que creuen que no tenim espills a casa nostra per veure com ens passa el pas del temps, si creuen que no tenim fotos per veure com ens passa el pas del temps i si no tenen un puntet per posar-se a la boca per no opinar sobre els cossos dels altres. Val? Amb molt amor t'ho diem. Sabem que aquestes coses moltes vegades no les diem amb cap mala intenció, però fan mal.
1: Home, li ha donat tom, sí.
2: Fa mal. Per tant, o sigui...
1: Per les dues coses, eh? Pel tema de partir el coll, diguéssim.
2: Sí.
1: Per la cintura avall, que
2: sí.
1: Tampoc ho entenc. Per
2: sí.
1: La cintura amunt... Ai, perdó, la cintura amunt.
2: El coll.
1: Pel coll avall i pel coll amunt,
2: sí.
1: Diguéssim. Les dues.
2: Les dues. Jo és que, de veritat, envellir forma part de la vida. I envellir... ostres, jo vull envellir molt, Pili?
1: Sí,
2: vull que em surtin
1: sí.
2: Moltes arrugues, moltes. Totes les que hi pugui, i més. Perquè això voldrà dir que vic, no? I que... I ostres, tant de bo tinguéssim moltes arrugues, tots i totes, els que ens estan escoltant, perquè això voldrà dir doncs, que complir anys és viure. Per tant, jo des d'aquí, ja saps que ho he dit moltes vegades, deixem d'opinar sobre el cos, sobre la cara, sobre l'aspecte de les persones, perquè, mira, hi ha una cosa que crec que n'hem comentat alguna vegada, però que jo parlo molt als instituts, i, però que crec que hauríem de parlar també per les persones adultes, i és tot allò que li diem a una persona que no ho pot canviar en 10 segons,
1: ah, sí.
2: És millor no dir-li.
1: Uh-huh.
2: Per exemple...
1: Sí.
2: Ai, mira,
1: està bé que ho recordem,
2: se t'ha
1: això.
2: Cagat un mixó, un pardal, un ocellet al cap, no?
1: Sí.
2: Ostres, això dius meu perquè vull anar-m'ho a treure. Tens algo entre les dents? Vale, vaig a treure-m'ho. Tens la cara tacada? Val.
1: Uh-huh.
2: Mira, que t'has tacat els pantalons? Val. Depèn d'on estiguem, compte, però vaja, que em puc tapar, no? Vull dir que és algo que jo puc canviar en 10 segons. Però dir-li a algú, no m'agrada el pentinat que portes? O no m'agrada el color de cabell? O, ostres, estàs molt envellida? O, no, o sigui, aquestes opinions que... ningú pot canviar en 10 segons, ens les hauríem de callar. Perquè això no sabem com pot afectar a la persona que tenim a davant.
1: Uh-huh.
2: I moltes vegades pot afectar molt malament. Perquè, primer, no sabem com aquesta persona està avui, no? Si està més vulnerable, si no. No sabem si arrossega un complex amb això. I que, per tant, que tu diguis que a vegades pot ser, com molt bé has dit, Piri, no? Que sigui algú que ens estimem moltíssim, però a vegades inclús fa més mal. No, vaig a fer una reflexió, no sé si estic fent una reflexió molt però a mi que una persona que no conec de res em digui algo sobre mi, no m'importa, però ostres, que m'ho digui que conec, potser m'afecta una mica més, no? Per tant, allò de... No, és que a mi m'agrada ser sincer. Bueno, hi ha sinceritats que val més que et callis.
1: Exacte.
2: I ja està, no dic res més perquè he dit que explotaria.
1: Va, avui parlem del col·làgen i les dones perquè tenim aquesta pressió de la pell, precisament, per això
2: sí.
1: Que dèiem, no? De la cara, de la pell, de la flacidesa, de les arrugues, etcètera, etcètera. I arriba una edat que, bé, doncs, això passa, la pell envelleix.
2: Sí.
1: Llavors venen tot coses miraculoses. Jo n'he sentit, des de brous de col·làgen...
2: Sí, de ossos.
1: Ossos, sí. Tota una sèrie de suplements.
2: A veure, segurament hem vist primer molts anuncis, perquè clar, perquè no

0: i per tant, doncs, tant la pell com els ossos, com alguns teixits del cos, doncs, van perdent la seva no em surt la paraula.
1: Elasticitat.
0: Exacte, sí. O sigui, sobretot pues, aquesta part més jove, no? Amb l'edat, uh-huh. especialment a partir dels 30-40, doncs aquesta producció de col·làgen va disminuint progressivament. Forma part de la vida. Sí, la disminució del col·làgen forma part de la vida. No t'està passant algo diferent. O sigui, simplement és que el teu cos decideix que... decideix. O sigui, va envellint, no? I llavors aquesta producció de col·làgen va disminuint. Ara bé... Què passa, o sigui, què passa si nosaltres prenem col·làgen? Perquè, clar, o sigui, l'associació que fem és, val? Si el meu cos no està produint col·làgen, doncs jo el que puc fer és prendre col·làgen extern, no? Clar, aquí he de dir que la gran majoria, el que ens diu la evidència és que la gran majoria de suplements de col·làgen o de col·làgen que nosaltres podem prendre, això quan és aquesta proteïna, val? Uh-huh. Quan entra al nostre intestí, a veure com ho explico perquè s'entengui, val? Quan entra al nostre intestí, aquesta proteïna es digereix... És a dir, se desfà i es desfà en altres estructures que es diuen aminoàcids, val? I aquests aminoàcids se'n van a fer la seva funció, no van a les teves articulacions. El col·làgen s'ha desfet, sí? És a dir, que tu prenguis col·làgen, és molt poc probable que aquest col·làgen que tu t'estàs prenent se'n vagi a fer la funció de col·làgen del teu cos, sinó que un cop se digereix, se'n van a fer altres funcions, perquè les proteïnes tenen altres funcions, els aminoàcids tenen altres funcions. Per tant... Realment, fa algo aquest consum de col·làgen, alguns hidrolitzats puntuals en tractaments puntuals de 6-8 setmanes poden ser beneficiosos, però això ens ho ha de receptar el metge per alguna afectació en concret. Però si no, lo més efectiu realment és prendre ingredients que fan que el nostre cos generi col·làgen, sí? Els ingredients que fa, o sigui, el nostre cos en produeix, no? Uh-huh. Doncs val, pot ser que per l'envelliment estigui perdent aquesta capacitat de producció, però és que si a sobre no li donem els ingredients per produir col·làgen, doncs no anirem bé. Quins són aquests ingredients? Proteïna, d'aquí la importància de prendre proteïna diàriament, de uh-huh. qualitat. No és necessari que anem al supermercat a prendre ara tot lo pro. Mira, que la Naila ha dit proteïna más pro todo. No, allò fora, no, allò no. Val? Proteïna, on hi ha proteïna? A la carn, al peix, als ous, als llegums. Sí? Que n'hi hagi diàriament, tant a dinar com a sopar. Val? I que formin part de l'àpat. Tampoc és necessari que en mengem moltíssim ara de repent, però sí que hi sigui perquè... Amb el temps anem reduint una miqueta la quantitat de proteïna que mengem en els nostres àpats. Després també, important, vitamines, minerals, vitamina C, per exemple, que això també, a part de... Bueno, no me'n vull anar del tema. On ho trobarem, això? Perquè si no, m'extem massa. On ho trobarem, això? Doncs a les verdures, a les fruites, sí? També és important que mengem, que el nostre cos tingui energia. Per fabricar necessitarà combustible, no? Doncs que mengem cereals integrals. Per tant, tornem sempre a la mateixa base, Pili. Una alimentació saludable, sense extres, val? Sense haver de posar 50.000 suplements, val? Cuidar-nos, fer activitat física, sortir a caminar a l'aire lliure, posar-nos protecció solar, sobretot en les èpoques de major exposició, perquè l'exposició solar envelleix la pell, val? Molt. Per tant, doncs cuidar, no? El fet d'intentar no posar expositors que ens facin envellir la pell, i ara em vaig a dir algun altre, prendre alcohol, fumar...
1: Clar.
0: Val? El consum alt d'ultraprocessats, amb molt sucre, olis que no són saludables, sí? Clar, si jo estic fent que la meva pell envelleixi molt més ràpid per aquests factors i poso, no? Estic com cremant, per molt que hi posi aigua, clar, o sigui, allò continuarà cremant. Llavors, sempre és millor reduir els factors que fan que el meu cos envelleixi més ràpidament de lo que és biològicament normal, no? I després, doncs potser sí que podem incorporar alguna ajuda, sobretot amb aquests aliments que ens poden ajudar. I el que deies del brou, és que la quantitat que hi queda al brou és ínfima.
1: De col·làgen?
0: Sí. Llavors, que ho voleu fer? Perfecte. Però un brou, ell per el sol, no és nutritiu. Poseu-hi altres coses. Està bé que feu un brou d'ossos, però aquí hem de posar, doncs poseu-hi uns cigrons, poseu-hi verdures, val? O sigui, poseu-hi carn, val? Per poder donar la proteïna al nostre cos perquè fabriqui el col·làgen. És que a vegades, mireu, és que el cos, Pili, és una màquina meravellosa que fa coses increïbles, que fabrica moltes coses, d'altres no, les hem d'ingerir, però

0: per què ens empenyem a donar-li coses de fora? Si és que el nostre cos és capaç, confiem en el nostre cos. Ara li hem de donar tot aquell materials que necessite per construir.
1: Gràcies, Naila.
0: De res.
1: Un petó.
0: Un petó molt gran.
2: Continguts en xarxa.

0: pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. De més enllà, un programa de Jordi García. Tots els divendres de 9 a 11 de la nit i els diumenges de 10 a 12 de la nit a la sintonia de Ràdio Mollet.
1: L'Angle de Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet, conduït i presentat per
2: Álvaro Rodríguez,
1: Eva Utrero
3: i Àlex Bermúdez.
2: En directe dilluns de 7 a 8 de la tarda.
3: I en remissió tots els dimarts de 6 a 7 de la tarda.
1: L'Angle de Miramar a Ràdio Mollet.
4: El món és digital. Cada setmana ens apropem a aquesta nova realitat a través d'entrevistes i tertúlies amb destacats especialistes, directius, emprenedors i usuaris de les noves tecnologies. Cada dimecres a les 6 de la tarda i en remissió divendres a 4:45.
5: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: Núvol de fum, un programa de música ambient i electrònica minimalista amb Jaume Montsant.
1: Divendres a les 11 de la nit i repetició dissabte a la mateixa hora a Ràdio Mollet.
0: Núvol de fum a Ràdio Mollet.

0: Esto es Ventana al Sur y su sentir flamenco. El flamenco se viste de gala con ese acento andaluz. Cuando Jero García nos abre esa ventana al sur.
1: Dilluns a 4:45 de la tarda i en redifusió dissabte a 4:45 de la tarda a Ràdio Mollet.
2: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
3: T'espero el dimecres a les 10 de la nit a Ràdio Mollet.
2: Rock and Classics amb Esteve Llop.

Gabon, Henry, buenas noches, buenas noches, bona nit i benvingut, Jazz Women's, en Jazz Men's, del Camps de Cotó. Doncs vinga, ja comencem aquest estiuenc programa i, com sempre, dedicant-li al nostre, o millor dit, recordant el nostre gran papi, el gran papi del jazz, que va ser, és i serà el nostre amic Juan Claudio. Ja ho sabeu, Juan Claudio Cifuentes, el nostre amic, el nostre estimat Cifu, va dedicat a tu, Cifu. I això que escoltes ho fabriquem i ho fem amb tot el nostre amor des dels estudis AFB de Montcada i Reixac. I us recordo a tots que el Camps de Cotó és un programa, és un espai que s'emet a través d'un grup d'emissores locals i diversos allotjaments de servei multimèdia, com ja ho sabeu, els més coneguts a l'Spotify o al e-books. I que a més teniu aquesta pàgina, aquestes 3w.andreujazz.com, i ara que és estiu i comencem la nostra secció d'estiu, doncs, per si us ve de gust, on us podreu apropar una miqueta més a què passa dins del món del jazz, quins són, doncs bé, les diferents discogràfiques, les diferents novetats, bé, tota una sèrie de links aprofitables, crec jo, per vosaltres, i també, com no, programes anteriors que no hagueu sentit i que, bé, si us ve de gust, doncs ahir els trobareu. Recordeu, www.andreujazz.com. Doncs vinga, a dir tot això, torno a repetir, que tingueu un bon programa i un bon jazz.

Bé, alguns de vosaltres aquesta sintonia sobre la trompeta de Chris Botti i el meu estimat Michael Franks us recorda que estem davant del Camps de Cotó d'estiu. I què és el Camps de Cotó d'estiu? Nosaltres acostumem a marxar cap a mitjans de juny i tornem a venir cap al setembre, en principi la primera o la segona setmana de setembre. Però de mentre aquest estiu, doncs, o tots els estius, fem aquests Camps de Cotó d'estiu. Quina és la diferència amb el programa habitual? Doncs que aquí sentireu música sense paraula. Llavors, doncs bé, el que faig és seleccionar una sèrie de temes de tots els gustos, de totes les categories, alguns de més frescos, alguns potser una mica més complicats. Doncs això, per si aneu amb el cotxe, per si esteu donant una volta, per si esteu possiblement a casa escoltant un llibre amb els vostres fills, les vostres parelles, en definitiva, pel que sigui, deixem música només. Doncs bé, res més. Ara us deixaré amb aquesta selecció. Com tots els programes d'estiu, cal dir que aquests programes d'estiu també els trobareu dintre de la nostra llista habitual de programes, i repeteixo, espero que siguin frescos del vostre gust, i jo us espero doncs de nou al programa habitual del setembre, ja sabeu, explicant històries, explicant meravelloses aventures jazzístiques per totes les meves jazzwoman i els meus jazzmen, doncs per tots vosaltres, amb tot el nostre afecte. Per tant, dit tot això, bona setmana, bon jazz, bon estiu en general, me'n vaig i anem amb aquest capítol del Camps d'Octubre d'estiu. Vinga, a reveure.

0: Per mi el jazz és complicitat, harmonia i tranquil·litat.
1: Per mi el jazz és un art musical que va de dins cap enfora.
2: Escoltar jazz és escoltar el millor so instrumental.
3: Camps de cotó, com m'agrada.

0: El jazz és aire sibilant per entremig de sons més profuns.
1: Això és jazz. I jo, buscant el swing, a veure si el trobo.
2: Per mi el jazz és un descontrol controlat que s'ha de viure en viu i en directe.
3: Camps de cotó, com m'agrada.

0: Doncs mira, Andreu, jo no suporto el llaç. Em posa dels nervis. Així que el llaç, patir.
1: Doncs a mi no m'agradava el jazz fins que el vaig escoltar.
2: Hola, Andreu. Per mi el jazz és un grapat de 5 copes que toco quan no me'n recordo de la partitura.
3: Camps de cotó. Com m'agrada.

si és la R, si és la família. Mira, confusió. Saps un altre aquesta vida? Jo sóc el lluita, ronco i l'amor. El vent bufa fort, no sóc de mullar, però sento que sóc la cabra d'or. Per paranoia, sentim pila, corona pesa, però està feta a mida. Una foc que és bonica,

peix i tuna. Estem picants, no deixem ni una engruna. Venim de la terra, sortim de la runa. I em fumo un trabuco mentre surt la lluna. Damn, sona easy. Però aquí a casa meva la festa és un vici. Per vicis cabrons que estan en el govern, s'ho gasten en putes i ens posen en crisi.

l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Dos presentadors, dues hores de programa. Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.

0: Cada matí, els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Laia, què ha passat avui amb el tren?
2: Mira, perquè t'ho digui el mateix de sempre. Fas de tortuga. Però, què vols que t'expliquis? És el mateix de sempre. És que em canso hasta jo d'explicar-ho.
1: Què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
2: No, digue-m'ho tu, perquè de veritat estic desesperada.
1: Aixecar-te encara abans, per si de cas...
2: No, si no hi ha un altre tren, Roger.
1: És el primer.
2: Clar, si no, jo ja hauria agafat un tren d'abans. No, no pot... T'ho juro.
3: Bueno, vale.
1: Ara miraré el
2: sabré horari. Jo, que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
1: Ara miraré.
2: Va fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
1: Diu mansplaining.
2: Que et foll...
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el
0: cinema. A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotiment, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys...
0: I a les 11 de la nit, el Fotiner, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

Cat, cada migdia us proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a iCat.

jo vull deixar-me portar. Avui som més de barricàries que munten la pari, traficant de versos sense intermediaris, ficant-li amor i alegria a este calvari. Pa tu és el estarrat i prima més un santuari.